0: els seus arguments. A Madrid, Alba Gil.
1: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
2: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
1: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se dues vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santi Mibon Domínguez, portaveu de Jupol.
3: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
1: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
0: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
4: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
5: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiita ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
6: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelí ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que mor des que va començar la guerra l'octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra a la ciutat de Gaza ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
8: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
0: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
8: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, a l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
9: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
10: Són 2 vides troncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies, activat, òbviament, amb la Generalitat i amb el Servei Social de l'Ajuntament, tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalç a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, sisplau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai. Ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
9: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
0: Doncs, a banda d'aquests 2 menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima que anava indocumentada. i s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3Cat Info que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
11: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
0: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs doncs, no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
12: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3Cat Info.
13: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern, que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
7: El temps.
0: Amb en Daniel Ramírez.
14: Molta, molta calor. Va pujar la temperatura tant de dia com de nit. Per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus. I a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta, molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
7: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ara passant 2:15, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil, que ja no em mataràs». Ho ha avançat al diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare, que va alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa. Alba Mor.
15: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. Sis individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa a domicili. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
0: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 22 de 20, volíem dir, a 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
16: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
0: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
17: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
0: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
18: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
18: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
19: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
18: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
0: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
20: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramel i cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
21: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y lo pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted, ¿qué ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir? A ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínense el riesgo de seguridad que se va a generar.
20: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
21: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como a la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
20: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta de Belardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
2: Esports.

0: a 3 partits, amb 2 partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
1: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
2: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
1: També es juga al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi. Han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es mouia. I en un moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res. Hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip. Deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
1: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a DAZN.
5: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
1: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
6: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
3: 3CAT Info.
1: A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
7: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
1: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellán s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
8: M'he hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
1: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això dient que l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bañaya ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apela al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santimi Bondomínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
1: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol, que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants. Si a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra d'atenció rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica, amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran doncs la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs, en el de sortir. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propagaran talls parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
10: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pues, pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat, especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas, Fontàs.
11: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
12: Podem tenir motos doncs, que estan manipulades en les seves limitacions que donen més que cubicatge del que el permís de conduir els empara i aquí doncs, amb el banc de potències es detecten.
11: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
13: Pensava que havia estat un accident, però no m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment i sí, i és a dir, han estat 10 minuts.
11: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a platform. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
9: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Molta, molta calor. Va pujar la temperatura tant de dia com de nit. Per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus. I a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta, molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
15: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica de vuit de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
16: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla, que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
17: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
18: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era sí, era solamente yo.
19: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi, arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple, la Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la gala dels Goya, que es va fer a Barcelona.
20: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona, donde mejor. Ya en Barcelona hemos estado, hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el Festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marida la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pascual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça a tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau. Ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa. Per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me siguiera.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica-Iran. Per cert, que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi. Han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia. I que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res. Hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip. Deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i he arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a DAZN.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest gran premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los estudios me dieron el okay, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba. Había hecho mucho, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Assen.
3: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
9: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. Toni Bou i Berta Avellán s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellán han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
10: M'he hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no?, perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
3: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellán s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I l'Unix Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima notadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
11: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
2: Trescat Info.

0: Són les 3. La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua, coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sonar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma.
1: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Pablo Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el Tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. En Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se dues vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santimi Bondomínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
0: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Benz, que es mostrava optimista just abans de pujar l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiita ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
8: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelià ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel, doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que mor des que va començar la guerra d'octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra a la ciutat de Gaza ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
9: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
0: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
9: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, a l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
10: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
11: Són 2 vides troncades de l'Ajuntament, doncs farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies, activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalf a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai. Ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
10: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
0: Doncs, a banda d'aquests 2 menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3Cat Info que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
12: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
0: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs doncs, no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
13: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3Cat Info.
14: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
2: El temps.
0: Amanda Né Ramírez.
15: Molta, molta calor. Va pujar la temperatura tant de dia com de nit. Per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus. I a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Roent, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta, molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ara passant 2 minuts d'un quart, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment «Començo a estar més tranquil que ja no em mataràs». Ho ha avançat el diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill, en què li deia «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare acaba alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
16: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. 6 individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa a domicili. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a 1:00 PM i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
0: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 22 de 20, volíem dir, a 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
17: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
0: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
18: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler, nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
0: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
19: Centenars de persones han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
19: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
21: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
19: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
0: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
22: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramel i cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
23: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y lo pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted, ¿qué ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir? A ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
22: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els que confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
23: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
22: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta de Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
0: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
1: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
3: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores, nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
1: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.

0: La Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i sí que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
0: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a The Zone.
3: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
0: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
4: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
1: 3CAT Info.
0: A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
5: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
0: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
6: M'he hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no?, perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
0: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això el dia en què l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24.

0: menors. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santimi Bondomínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà, J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3CAT Info.
8: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol, que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
8: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants. Si a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig a les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
9: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 16 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses que si detecten alguna irregularitat la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra tensió rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran doncs, la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs, en el de sortir. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propugnaran talls parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
10: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pues, pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas, Fontàs.
11: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
12: Podem tenir motos doncs, que estan manipulades en la seva limitacions que donen més que cubicatge del que el permís de conduir els empara i aquí doncs, amb el banc de potències es detecten.
11: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
13: Pensava que havia estat un accident, però no m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment i sí, sí. I és a dir, han estat 10 minuts.
11: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a platform. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Manlleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
1: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Molta calor, va pujant la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida, tòrrides a partir dels 25, doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, al Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39, i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès. Demà, algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
15: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica de vuit de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
16: Ha estat la quarta torre de vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de vuit amb l'agulla que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
17: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
18: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era así, era solamente yo.
19: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi, arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple, la Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la gala dels Goya que es va fer a Barcelona.
20: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona, donde mejor. Ya en Barcelona hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marida la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau. Ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa. Per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero si puedo jugar los minutos que me seguirá.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi. Han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia. Així que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res. Hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip. Deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a DAZN.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest gran premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i, en intentar recuperar la moto, hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti, y ya habíamos hecho o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba, y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado, y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asen.
3: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
9: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
10: M'he hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
3: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
11: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge, i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
2: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sónar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma.
2: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
1: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. En Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ivón Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
1: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
1: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Benz, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiïta ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
8: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
1: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelià ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel, doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que mor des que va començar la guerra l'octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra, a la ciutat de Gaza, ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
9: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
1: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
9: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
1: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, a l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
10: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
11: Són 2 vides troncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decatar el dol, donar el suport a les famílies, activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalf a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai. Ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
10: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
1: Doncs, a banda d'aquests 2 menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3Cat Info que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
12: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
1: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs doncs, no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
13: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
1: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3Cat Info.
14: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
0: El temps.
1: Amanda N. Ramírez.
15: Molta, molta calor. Va pujar la temperatura tant de dia com de nit. Per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus. I a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta, molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Ara passant 2:15, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil que ja no em mataràs». Ho ha avançat al diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill, en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare, que va alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
16: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. 6 individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
1: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
17: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
1: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
18: Yo trabajo en barcos. 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler, nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también. O sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
1: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
19: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
19: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
20: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
19: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
1: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
21: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Rameli, cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
22: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y la pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted, ¿qué ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir? A ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
21: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
22: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
21: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta de Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
1: Esports. Amb l'Alfons Corina.
2: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
2: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
2: També es juga el Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.

0: cursa la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i en un moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava salvant el meu equip, deia com, bueno, pues, al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
0: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a The Zone.
3: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
0: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
4: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
2: 3CAT Info.
0: A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
5: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
0: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la General. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
6: M'he hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cara al campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
0: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 4:45.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això el dia en què l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge, Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València.

0: 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
1: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2 quarts. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
2: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
3: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
2: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santimi Bondomínguez, portaveu de Jupol.
4: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
2: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
1: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3CAT Info.
8: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
1: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
8: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants. I a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
1: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig a les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
9: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
1: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra d'atenció rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran doncs, la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs, en el de sortir 12. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propagaran talls parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
10: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pues, pots traslladar moltes emocions.
1: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas, Fontàs.
11: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
12: Podem tenir motos doncs, que estan manipulades en la seva limitacions que donen més que ubicatge del que el permís de conduir els empara i aquí doncs amb el banc de potències es detecten.
11: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
13: Pensava que havia estat un accident, però no, m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment i sí, i s'ha dit, ja han estat 10 minuts.
11: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
1: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a platform. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
5: El temps.
1: Amb en Dani Ramírez.
14: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Roent, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39, i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta, molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
1: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
16: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
1: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
17: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla, que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
18: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
19: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era así, era solamente yo.
20: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi, arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
1: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets drets lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple La Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la gala dels Goya, que es va fer a Barcelona.
0: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona. ¿Dónde mejor? Ya en Barcelona hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el Festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marí de la cultura, la gastronomia i la comunitat abrenquen la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques abrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pascual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça a tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb 2 partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi. Han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera i ningú es movia. I en un moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res. Hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip. Deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a DAZN.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert, que a Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los estudios me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti, y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había hecho mucho, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba, y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado, y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
3: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
9: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
10: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no?, perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
3: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima notadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
11: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge, i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
2: Trescat Info.

0: Són les 5. La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sónar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Pablo Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. En Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apela al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o als ultras d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se dues vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ivonne Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
0: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà, J.D. Benz, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiita ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
8: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelià ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que mor des que va començar la guerra l'octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra a la ciutat de Gaza ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
9: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
0: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
9: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
10: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
11: Són 2 vides troncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies. S'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalf a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai. Ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
10: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
0: Doncs, a banda d'aquests 2 menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3Cat Info que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
12: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
0: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
13: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3Cat Info.
14: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
1: El temps.
0: Amb en Daniel Ramírez.
15: Molta, molta calor. Va pujant la temperatura tant de dia com de nit. Per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus. I a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrides a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouent, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta, molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ara passant 2 minuts d'un quart, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil que ja no em mataràs». Ho ha avançat al diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill, en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare, que va alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
16: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. 6 individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària, en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
0: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
17: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
0: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
18: Yo trabajo en barcos. 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también. O sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
0: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
19: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
19: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
20: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
19: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
0: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
21: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramel i cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
22: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y la pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted, ¿qué ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir? A ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
21: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
22: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
21: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta d'Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
0: Esports. Amb l'Alfons Corina.
2: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau. Ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa. Per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
2: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me seguirá.
2: També es juga al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi.

0: explicar, entendre.
1: Pecco Bagnaia ja ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a The Zone.
2: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
1: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
3: Los estudios me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya había hecho mucho más de lo que esperaba. Había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado. Y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
0: Trescat Info.
1: A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
4: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
1: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
5: Hem hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
1: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 6:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això el dia en què l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà...

0: Mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. A la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
1: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
2: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
1: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se dues vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santimi Bondomínguez, portaveu de Jupol.
3: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
1: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
5: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants. I a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig a les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra d'atenció rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran doncs, la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs, en el de sortir. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propagaran talls per parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Salrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3Cat Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
9: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pues, pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas, Fontàs.
10: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
11: Podem tenir motos doncs, que estan manipulades en la seva per limitacions que donen més que ubicatge del que el permís de conduir els empara i aquí doncs, amb el banc de potències es detecten.
10: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
12: Pensava que havia estat un accident, però no m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment i sí, i s'ha dit, ja han estat 10 minuts.
10: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a platform. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
4: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
13: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
14: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica de vuit de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
15: Ha estat la quarta torre de vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de vuit amb l'agulla, que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de vuit, han deixat en intent desmuntat el 4 de vuit, han fet un 4 de set amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
16: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
17: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era así, era solamente yo.
18: Al camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple, la Argenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la gala dels Goya que es va fer a Barcelona.
19: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona, donde mejor. Ya en Barcelona hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marida la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava salvant el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a The Zone.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest gran premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i, en intentar recuperar la moto, hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti, y ya habíamos hecho o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba, y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado, y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asen.
3: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
9: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
10: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no?, perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
3: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I l'Unix Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima notadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
11: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge, i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
2: Trescat Info.

0: Són les 6. La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sónar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma.
1: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaugrana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. En Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se dues vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santim Ibón Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
0: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiita ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
8: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelià ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que mor des que va començar la guerra l'octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra, a la ciutat de Gaza, ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
9: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
0: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
9: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
10: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
11: Són 2 vides troncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies. S'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalf a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, sisplau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai. Ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
10: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
0: Doncs, a banda d'aquests 2 menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3Cat Info que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
12: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
0: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
13: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3Cat Info.
14: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
2: El temps.
0: Amb en Daniel Ramírez.
15: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Roent, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrema al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39, i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ara passen 2:15, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil que ja no em mataràs». Ho ha avançat el diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill, en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare acaba alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
16: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. 6 individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària, en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a 1:00 PM i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
0: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
17: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
0: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
18: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
0: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
19: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
19: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
21: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
19: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
0: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
22: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramel i cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
23: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y lo pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted, ¿qué ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir? A ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
22: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
23: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
22: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta d'Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
0: Esports. Amb l'Alfons Corina.
1: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
3: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores... Nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
1: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar als 90 minuts.
4: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
1: També es juga al Bèlgica-Iran. Per cert, que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es mouia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava salvant el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
1: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del

0: qualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
1: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asen.
2: Tresca Tinfo.
0: A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
3: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
0: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
4: M'he hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no?, perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
0: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això el dia en què l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bañaya ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui el

0: Els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
1: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
2: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
1: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se dues vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ivonne Domínguez, portaveu de Jupol.
3: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
1: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
5: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants i a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig a les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra d'atenció rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, en el de sortir. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propagaran talls per parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Salrà, al Gironès, ha aconseguit 2 nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
9: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat, especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas, Fontàs.
10: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
11: Podem tenir motos doncs, que estan manipulades en la seva limitacions que donen més que ubicatge del que el permís de conduir els empara i aquí doncs, amb el banc de potències es detecten.
10: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
12: Pensava que havia estat un accident, però no m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment i sí, i s'ha dit, ja han estat 10 minuts.
10: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda. Lleu, aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
4: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
13: Molta calor, va pujant la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de 3/4. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
14: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una, i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
15: Ha estat la quarta torre de vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies, amb el 4 de vuit amb l'agulla, que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de vuit, han deixat en intent desmuntat el 4 de vuit, han fet un 4 de set amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
16: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
17: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era así, era solamente yo.
18: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi, arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple La Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la gala dels Goya, que es va fer a Barcelona.
19: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona. ¿Dónde mejor? Ya en Barcelona hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marida la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me siguiera.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i que en un moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a The Zone.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti, y había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba, y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado, y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asen.
3: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que es jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
9: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
10: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no?, perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
3: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I l'Unix Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima notadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
11: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge, i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
12: Bon dia, són les 7 i així són el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 21 de juny del 2026 el vam conèixer amb els cabells llargs i el número 30 a l'esquena, quan era el nom més prometedor de la Masia. Ràpidament el vam identificar com un extrem extraordinari d'arrencada explosiva i una capacitat extraterrestre per driblar amb la pilota cosida als peus. Sabíem també que tenia un guant al peu esquerre, aquella vaselina al porter de l'Albacete, a passada de Ronaldinho, ens va impactar quan encara anàvem a l'institut. Amb el 19 a l'esquena, ens va regalar un slàlom maradonià contra el Getafe, el de la meravellosa narració del Puyal, i després, ja amb el 10 incorporat, es va proposar fer-nos feliç cada 3 dies. L'hem estimat en l'època de no ser mai a casa, l'hem estimat quan hem madurat, l'hem estimat quan ens hem emparellat, l'hem estimat quan els bolquers han aparegut a les nostres vides, l'hem estimat quan hem après que el millor regal a un amic és una samarreta del Barça de la talla XS. Recordem on érem i què fèiem el dia que va marxar. Encara ens fa mal veure'l amb aquell 30 a l'esquena de la samarreta del PSG i amb el temps hem après a gaudir-ne des de la distància a l'Inter Miami i també amb l'Argentina. Vam vibrar amb ell quan es va treure de sobre totes les malediccions i va guanyar el Mundial del 2022 i per això ara respirem alleugerits cada vegada que Leo Messi toca la pilota. Sabem que és un jugador que ja ho té tot, que s'ha guanyat el dret a gaudir, que s'ha guanyat el dret a decidir quan esprinta i quan no, que s'ha guanyat el dret que ningú dubti mai més d'ell, que s'ha guanyat el respecte de tots els rivals, que s'ha guanyat formar part de la conversa de qui és el millor esportista de tots els temps, perquè els matrimonis de talent i de constància rarament duren més de 20 anys, especialment en el futbol. Alliberat de les urgències, camí de la quarantena, la figura de Messi transcendeix l'esport. Veure'l caminar pel camp, escrutant les jugades i decidint el moment exacte per canviar el ritme i encara la porteria contrària, és com veure un artesà entregat a crear obres úniques. Guanyarà el segon Mundial de la seva carrera? La grandesa de Messi és que no li fa falta. Si passa, endavant, ens n'alegrarem i posarem el despertador tant d'hora com faci falta per veure-ho en directe. I si no, doncs també, perquè ara ja podem constatar que hem tingut el privilegi d'haver-nos fet grans sabent que el millor futbolista de la història porta l'escut del Barça tatuat a la cama esquerra. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Notícia que hem conegut fa uns instants. Confirmem la mort del tercer adolescent que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
2: Sí, és un noi de 13 anys que estava hospitalitzat en estat crític. S'eleva, doncs, a 4 el nombre de morts a les platges catalanes en aquesta primera setmana de la temporada oficial de bany.
0: El president de la Generalitat també ho ha confirmat a través de les xarxes amb un missatge de condolència. Begoña Gómez recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport.
2: El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot apunta amb l'ajuda dels seus escortes, una acusació que ha indignat sindicats policials i el ministre de l'Interior.
0: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui reprenen les converses de pau.
2: Una negociació condicionada pels bombardejos israelians al Líban, que han fet més de 30 morts les últimes hores i que van portar Teheran a tornar a tancar ahir, a la tarda, l'estret d'Hormuz.
0: Panini està desbordada pel boom dels cromos del Mundial.
2: L'empresa s'ha quedat sense estoc perquè hi ha més demanda que oferta i ja fa setmanes que aconseguir els cromos del Mundial és dificilíssim.
0: El Barça rep una pallissa a la pista del València, però a la final de la CB es trasllada al Palau Blaugrana amb empat a 1. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Derrota de 27 punts, 102 a 75, d'un Barça que va patir amb la defensa del València i que no va anar en cap moment per davant el marcador. El tercer partit serà demà mateix al Palau.
0: I avui també és notícia que Alemanya està classificada pels setzens de final del Mundial de Futbol.
3: Després de guanyar Costa d'Ivori per 2 a 1, tot i començar perdent, golejada dels Països Baixos contra Suècia per 5 a 1, mentre que Ecuador i Curaçao han empatat a 0 aquesta matinada. Ara, a aquesta hora, en joc, a punt de començar la segona part, Tunísia 0, Japó 2.
0: Avui Espanya juga contra l'Aràbia Saudita amb l'obligació de guanyar després de l'empat a 0 contra Cap Verd a l'estrena.
3: El partit es jugarà a les 6 de la tarda i l'equip espanyol s'agafa la Minya Mal com a factor per a la reacció. El Brasil es confirma la baixa com a mínim d'un partit per a Rafinha, que no jugarà dijous contra Escòcia.
1: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriol, Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte, el nom propi, evidentment, Begoña Gómez. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. Just després, la història d'Alexis Gardes, el participant de la gran cita de 3CAT, que s'ha acabat descobrint que té un perfil obert al portal Gigolos Barcelona. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També vindran les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants de la Marta Ferrer i la Rosa Rodón. I avui a l'Eclipsi, el bomber Marc Castellnou. Passen 6 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Ha mort el tercer noi ofegat divendres a la platja de la Rabassada. Durant el rescat ja va morir un primer menor de 12 anys. Ahir va morir un dels dos ingressats en estat crític i avui hem sabut de matinada que ha mort l'altre. Tots dos tenien 13 anys. En total ja són 4 les víctimes mortals per ofegaments a Catalunya en menys de 48 hores des que dilluns va començar oficialment la campanya de bany.
2: Si a les 3 morts de Tarragona, aquests 3 nois s'hi suma la mort també ahir d'un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. En relació als morts, als menors morts de Tarragona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de condol a familiars i amics dels nois a través de la xarxa social X i ha piulat que se sent profundament colpit per la mort del tercer menor afectat per l'accident a la platja de la Rabassada i que no hi ha paraules, diu, en aquests moments de dolor. Illa també trasllada el condol al club de futbol La Floresta, on estaven vinculats els tres menors, i agraeix la tasca dels equips d'emergència i els equips mèdics de l'Hospital Joan 23. L'Ajuntament de Tarragona, recordem, ha decretat 3 dies de dol oficial i aquest migdia a la plaça de la Font es farà un minut de silenci en senyal de dol.
0: Tot això enmig d'aquesta onada de calor, avui arrenca oficialment i en què? Doncs molts catalans el que busquen són refugis climàtics. A veure, primer de tot, Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què ens espera aquest diumenge?
4: Bé, doncs ens espera aquesta tendència que el termòmetre vulgui anar cap amunt amb l'arribada de la part més càlida d'aquesta massa d'aire del nord d'Àfrica. Entre avui i dimarts, doncs, provocarà l'arribada dels primers valors de 40 graus en alguns indrets del territori i, en general, unes temperatures ubicades a tocar dels llindars d'onada de calor. Avui, en algunes poblacions, es podrà arribar a superar aquest llindar i demà, de manera una mica més general, demà és el pic més fort d'aquesta onada de calor, que sembla que per Sant Joan podria començar a afluixar i especialment a partir de llavors. Avui, per tant, sobretot parlarem de temperatures. A partir de la 1-2 de primeres hores de la tarda, entre els 32 a 33 graus fins als 36-37, en molts indrets, i en aquests sectors, aquests indrets, on parlem ja de temperatures de 38 a 40 o 41. Aquests sectors més càlids, evidentment, serà cap a la zona del Pla de Lleida, Catalunya Central i també interior de les comarques de Girona. I, de fet, entre la zona de les Garrigues, Pla d'Urgell, Segrià, Noguera, és on molt probablement, si no avui demà, el termòmetre arribarà a aquests 40 graus. Tot amb sol, aquesta pols sahariana, en suspensió i alguna petita nuvolada de tant al Pirineu amb 4 gotes.
0: Fantàstic, gràcies, Jofre. Aquest és el panorama, unes onades de calor que es produeixen perquè l'escalfament global fa que la temperatura dels pols de la Terra sigui més alta, cosa que provoca canvis en l'anomenat corrent en jet. Un canal d'aire de les capes altes de l'atmosfera, ho ha explicat a 3CAT Info Santiago Giral, investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona.
5: Amb l'escalfament global, els pols s'estan escalfant molt més del que s'estaria escalfant a l'Equador, i al disminuir aquest gradient de temperatura, aquesta corrent té més espai per moure's. I una de les maneres que té d'expressar-se aquest moviment és corbant-se. I el que acaba donant és la possibilitat d'entrar un vent molt càlid que ve del nord d'Àfrica i ens acaba donant aquestes onades de calor tan intenses.
2: Segons aquest expert, si es continua emetent diòxid de carboni a l'atmosfera, les onades de calor seran més llargues, es donaran més sovint i afectaran també el nord d'Europa. Per això considera que la descarbonització de la nostra societat és imperativa.
0: L'onada de calor també colpeja França aquests dies, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir d'avui al migdia, els concerts que es fan arreu del país amb motiu del Dia de la Música.
2: Aquesta prohibició afecta 35 departaments del centenar que té França, 26 milions de persones, que són els que estan en situació d'alerta vermella, amb temperatures pròximes als 40 graus. Alguns municipis ja han decidit anul·lar directament aquests concerts. A més, les autoritats han fet una crida general a la responsabilitat per evitar que el consum d'alcohol afecti els serveis de salut, que s'han de centrar, diuen, a atendre les persones més vulnerables a la calor. Són mesures que ha decretat un gabinet de crisi presidit pel primer ministre Sébastien Lecornu davant una onada de calor rècord que recorda la de l'agost del 2003, que va causar, recordem, uns 15.000 morts.
0: Doncs bé, enmig d'aquesta crisi climàtica, atenció, perquè els Estats Units han començat aquesta setmana a retirar de l'oceà Pacífic equips que serveixen per mesurar els efectes del canvi climàtic en els corrents oceànics, la vida marina o els canvis de temps extrems. És una de les mesures preses per l'administració Trump per reduir els fons destinats a recerques que consideren massa alarmistes.
2: El primer element retirat és una boia a 88 metres de profunditat a les costes d'Orient Oregon, que forma part d'una xarxa valorada en més de 380 milions de dòlars que fa més de 10 anys que recull informació en temps real. L'entitat que gestiona aquesta xarxa depèn de la National Science Foundation, que va anunciar una retallada de 5.200 milions d'euros per estudis que l'administració Trump considera que alimenten l'alarmisme sobre el canvi climàtic. Estrella Olmedo, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, ho considera una decisió molt greu.
6: Això és molt preocupant per tota la comunitat científica, perquè la comunitat americana liderava tots els programes observacionals, tenien un pes molt important. Llavors, això tindrà implicacions no només observacionals de camp, no només són les boies. Els satèl·lits necessiten les boies per poder calibrar-se. Els models necessiten les boies.
2: La retirada d'aquesta xarxa començarà al Pacífic i està previst que acabi amb la retirada de boies i sensors de les aigües properes a Groenlàndia l'any que ve.
0: 4 minuts per un quart de 8 del matí, la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el PP carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen a Peinado que rectifiqui els seus arguments. Des de Madrid, Alba Gil.
7: El govern espanyol i el PSOE veuen fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació desproporcionada i delirant. Diana Morán és ministra de Ciència.
8: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
7: La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Gómez ja ha anunciat que recorrerà contra aquestes cautelars que el jutge justifica pel risc de fuga. Creu que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquest argument també ha causat profunda indignació entre els sindicats policials, que li reclamen una rectificació. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. La decisió del judici és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen l'arxivament de la causa.
0: Sobre aquesta qüestió, avui a partir de les 9 al suplement tertúlia amb l'advocat penalista Carles Monguerol, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i també la Marta Monforte en qualitat de periodistes. Avui tots quatre a partir de les 9 al suplement. Més qüestions. Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui han de reprendre les negociacions marcades pel tancament de l'estret d'Hormuz. Teheran ha tornat a bloquejar el pas dels patrullers pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban, que aquestes últimes hores han deixat més de 30 morts. Fa ben poca estona el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha aterrat a Suïssa on intentarà rebaixar la tensió. Ahir al vespre ja hi va arribar la delegació iraniana que encapçala el seu ministre d'Exteriors.
2: Les converses comencen avui en un hotel de luxe als Alps suïssos, 4 dies després de la signatura del memoràndum d'entesa. La baula feble d'aquest document és la fi de les hostilitats al Líban, que Israel posa a prova amb els seus bombardejos. Abans de pujar l'avió, J.D. Vance s'ha mostrat confiat en les negociacions amb l'Iran.
9: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
2: El tancament de l'estret d'Hormuz posa a prova el fràgil acord entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ha amenaçat d'imposar ell mateix un peatge si les converses fracassen. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà.
0: El Regne Unit, atenció, perquè el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix, dilluns, segons publica el diari britànic The Observer. La pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Burnham, fins ara alcalde de Manchester. Downing Street ho ha desmentit. En paral·lel a tot això, mentre el cercle s'estreny sobre Starmer, Londres acull una manifestació pro-europea contra les conseqüències del Brexit. Just 10 anys després del vot a favor del Brexit, ahir centenars de persones es van manifestar per reclamar que el Regne Unit torni a formar part de la Unió Europea. Londres, Quim Olivares.
10: Els manifestants amb banderes europees han caminat fins al Parlament de Westminster per tornar a posar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política britànica. Sentim Gareth Steele, activista pel retorn britànic a la Unió Europea.
11: Certament, cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
10: també denuncien els efectes del Brexit. Sentim ara Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
10: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i només cal que el govern que surti de les eleccions del 2029 aposti per apropar el Regne Unit a la Unió Europea.
0: A Colòmbia, avui eleccions marcades pel ressorgiment de la violència. Fa unes hores el president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC. En aquest clima de tensió, Colòmbia escull avui nou president. La segona volta de les eleccions decidiran si Colòmbia gira cap a l'extrema dreta o manté el seu rumb cap a l'esquerra. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: Ara fa 4 anys, Colòmbia triava les urnes per primera vegada un cap d'estat, un president d'esquerres, cosa que no havia passat en els seus 200 anys d'història. El president ara sortint, Gustavo Petro. Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i també a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, un conegut polític colombià i activista a favor dels drets humans que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians.
14: Y que tiene ínfulas de dictador, porque una persona cuando piensa en venir a desangrar la tierra, a hablar de fracking y a hablar de guerra, no le interesa a un país.
15: No, aún no he decidido mi voto. Tenemos dos personas importantes para elegir. Las ideas y los ideales que tienen están muy, muy extremos.
16: Tiene una ideología, sí, es bravo, pero de pronto puede mejorar la situación económica. Política, estamos en ruinas.
13: Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra d'Ivan Cepeda espera seduir a una part dels 17 milions de colombians que no van votar en la primera volta.
0: Bones notícies pels 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius. Tots 5 han donat negatiu en la darrera prova PCR i deixen de tenir l'obligació de confinar-se als seus domicilis.
2: Els afectats es trobaven en quarantena a casa des de feia 14 dies després de l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes com a contactes de casos d'antivirus de l'Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3cat.info que totes les persones estan en bon estat de salut i asimptomàtiques després de 6 setmanes d'estar aïllats.
17: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
2: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que des del 2 de maig no hi ha hagut casos nous del virus i dona, per tant, tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, recordem, entre els quals 3 morts.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya avisa que el curs que ve començarà amb noves vagues i mobilitzacions, però que encara no n'han concretat les dates.
2: Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
18: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
2: La CGT demana al govern que convoqui aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies.
0: Culpable per homicidi, un dels dos acusats de matar un home per una ganivetada a un bar de Mollerussa l'any 2022. Sobre el segon acusat, el jurat popular el considera culpable d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La lectura del veredicte s'ha fet aquest dissabte als jutjats de Lleida Albamor.
19: Els fets van passar durant una baralla entre clans en un bar del carrer Beethoven de la capital del Pla d'Urgell. Pare i fill d'un dels clans han estat els principals acusats durant el judici en què el jurat popular ha conclòs que l'autor del crim únicament és el fill, mentre que el pare se'l culpa d'un intent de matar l'home. A tots dos, però, també se'ls considera culpables d'haver intentat acabar amb la vida d'un germà de la víctima. Pel que fa als altres quatre implicats en els fets, el tribunal els ha considerat culpables de delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions i de participació en baralla tumultuària en funció del seu grau d'implicació en els fets. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
0: La demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives. Des de fa unes setmanes, aconseguir-ne una és una odissea. I fins i tot Panini, l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc.
2: A la fàbrica de Mòdena, a Itàlia, es treballa les 24 hores del dia i en cap moment han deixat de servir cromos, però la producció és inferior a la demanda. I als llocs de venda, els cromos hi arriben amb comptagotes. Això s'ha traduït en compradors anant d'un lloc a l'altre i prestatges buits a les botigues. El Caleb és quiosquer i la Cristina, una compradora que ha fet ruta per diversos punts de venda.
20: Si t'envien, per exemple, 400 o 500, pues no dura ni mig matí.
21: Que raro, he anat a dos llocs i no hi ha cromos.
2: Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és el director general de Panini Espanya.
22: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
2: Panini assegura que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. A d'altres països també hi ha hagut falta de cromos als punts de venda.
0: La meitat dels clients que recullen una comanda en línia en una botiga de barri acaben fent una compra addicional al mateix comerç. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon.
2: Actualment, un de cada cinc consumidors catalans opta per rebre les comandes en armariets o en establiments habituals en comptes d'esperar que els vingui el repartidor a casa. Amazon té 6.000 punts de recollida a Catalunya, el 70% a la demarcació de Barcelona. La majoria són taquilles d'autoservei, però una tercera part són establiments, com ara estancs, bars, quioscos o petites botigues. L'impacte econòmic que genera aquest servei al conjunt del comerç local a Catalunya el quantifica el responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López.
23: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
2: A més, els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets.
0: Un grup d'emprenedors tira endavant el projecte Singulars per comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors en comerços locals de tot Catalunya. Inicialment permetrà l'abastiment de 5.000 productes de 1.000 elaborats diferents a 400 comerços repartits arreu del país a través d'una logística pròpia.
2: L'objectiu és tenir cura dels pagesos i elaboradors, oferir productes de quilòmetre zero a preus justos i contribuir també a la continuïtat de les botigues. Marc Talavera és el coordinador d'aquest projecte Singulars.
24: Per aquest producte arribi de forma més accessible, amb més qualitat i amb millor preu al consumidor final. I és quan es compleixen aquestes tres coses, que quan tinc al davant un enciam d'aquí i un enciam que em ve d'un altre punt del món, que triaré l'enciam d'aquí. Perquè igualtat de preu, qualitat i accessibilitat, totes preferim consumir d'aquí.
2: Els botiguers adherits a Singulars reben un gran ventall de productes de manera conjunta, fent només una comanda, i planifiquen les produccions amb els pagesos i elaboradors per evitar minves. Singulars arrencarà l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya en 10 anys.
0: Música. Són de Prodigy els britànics que han omplert l'escenari principal del Sonar de ritmes trencats i de nostàlgia. El Festival de Música Electrònica ha tancat l'edició amb canvi de direcció, amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any passat, des de l'Hospitalet Marc Ruiz.
25: A diferència de les nits de dijous i divendres, la nit de dissabte ha tornat a ser una d'aquelles que vagis on vagis tot és ple. Un dels concerts amb més públic ha estat el de The Prodigy, que han omplert l'escenari principal. El públic va quedar rejuvenit instantàniament quan han començat a sonar cançons del 94, com Voodoo People o Poison. Els fans vibraven amb els canvis de ritme i el breakbeat llançat a tota velocitat, mentre Maxim feia de mestre de cerimònies. Però si hi ha un disc que el públic adora és The Fat of the Land, de 1997. Durant la primera part del concert anaven introduint detalls d'aquell àlbum a la mescla. Una sirena, una textura de guitarra, una distorsió... I ha arribat Firestarter, amb homenatge inclòs a Keith Flint, el cantant i animador de la banda, mort el 2019. La velocitat del beat, els subgreus atronadors i el bosc de làsers han quedat de no res al costat de dues de les cançons més esperades, Smack My Bitch Up i Breathe, de l'excel·lent disc del 97. Arribats a aquest punt, el públic ha cremat totes les naus. A l'escenari del costat, un petit miracle. El músic japonès Takuya Nakamura, de 58 anys, ha fascinat el públic que podrien ser els seus nets amb la seva barreja de jazz i electrònica. Actua en un petit set de DJ envoltat pel públic, llença bases de drum and bass, fa mescles i a sobre toca la trompeta amb reverberacions i efectes que la fan sonar aèria i crea paisatges sonors. Una autèntica joia.
1: L'informatiu del suplement.
26: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe.
3: 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
4: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
6: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
5: Denuncien l'accés de burocràcia...
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
7: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
5: I a casa nostra tornen a sortir...
7: I de la resta del món.
5: Pendents de la cimera internacional...
7: Faci el temps que faci.
26: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
7: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Conte.
1: L'informatiu del suplement.
0: La final de la CB de bàsquet entre el Barça i el València se'n va al Palau Blaugrana amb un empat a un després de la derrota ahir de l'equip de Xavi Pasqual per 27 punts, 102 a 75. Albert Benet, què tal? Bon dia.
27: Bon dia. Derrota clara, contundent, d'un Barça que no va poder amb la defensa del València i que no va anar davant el marcador en cap moment. El tècnic Xavi Pasqual admetia que els havien passat per sobre, però es mostrava optimista veient el got mig ple, tenint en compte que la sèrie està empatada a un i amb el factor pista a favor del Barça.
28: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça a tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari... immillorable.
27: La Provítola, Brizuela i Parra van ser els més destacats del Barça, mentre que Panther i Clyburn van quedar neutralitzats pel València, cosa que va deixar sense arguments l'equip blaugrana en la segona part. El tercer partit de la final serà demà mateix al Palau a les 8 del vespre. A Alemanya, classificada per als setzens de final del Mundial de Futbol després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1 amb remuntada inclosa i amb dos gols d'un Duff, que va sortir des de la banqueta per capgirar el marcador. Golejada dels Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong per 5-1 contra Suècia. Destaquem les dues assistències de Dumfries, lateral dret de l'Inter, que es dona per fet que jugarà al Madrid la temporada que ve. D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador. I tenim un partit en joc. Aquesta hora, la segona part, Tunísia 0, Japó 2. Avui Espanya s'enfronta a l'Aràbia Saudita, pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verd en el debut. Tot el focus posat en Lamine Yamal, amb la incògnita de quants minuts jugarà i si serà el factor que necessita Espanya per guanyar el partit d'avui. De Lamine en parlava el davanter Borja Iglesias.
29: Es que es muy bueno. Es que yo también pregunto qué tal está Lamine cuando no lo veo bien, imagínate. Entonces, obviamente Lamine es muy bueno, pero también me gustaría que el día que cuando juguemos contra Egipto en Barcelona también preguntemos por Lamine cuando pasan cosas fuera del campo.
27: També avui es jugarà el Bèlgica, Iran. El Brasil, Rafinha es confirma com a baixa per al pròxim partit contra Escòcia, com a mínim. Com a mínim es perdrà aquest partit de dijous. El Màlaga, més futbol, és nou equip de primera divisió, després de superar l'Almeria a la final per 1-2. Tot això el dia que el Sabadell va fer la rua de celebració per l'ascens a segona, aconseguit divendres. Victòria de Paula Blasi en l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina.

0: i l'oportunitat sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
1: Avui, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina. També avui la cursa de Gran Premi a la República Txeca, la cursa de MotoGP a les dues del migdia, amb Bayo Gura des de la poli i amb Marc Márquez des de la segona fila. Victòria de Peco Bagnaia a l'esprint, al davant dels mateixos Ogura i Márquez. I ara s'entereu a Dazón un Marc Márquez que li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que va caure.
2: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
1: A Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià líder del Mundial va caure a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat aquesta desqualificació. I aquest vespre, a 8:45, Igualada Liceu de la Corunya, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, amb avantatge per l'equip gallec per 2-1. I us explicàvem que tenim en joc un partit del Mundial de Futbol. A aquesta hora, el Japó acaba de fer el tercer gol. Els últims 20 minuts de partit, minut 70, Tunísia 0, Japó 3.
3: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
4: Són 8:45 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
5: Molt bon dia, Roger.
6: 3, 2, 1. Seganya.
7: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Com està, Joan Anton?
5: Molt bé, molt bé.
4: Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Ara el sol surt una mica més aviat. Exacte. I es pon molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt enllà.
5: Dies llargs,
4: i nits molt curtes.
5: Sí.
4: A punt d'entrar en aquest estiu astronòmic, amb aquesta onada de calor que ja tenim al damunt i que sembla que durarà uns quants dies, a les portes de Sant Joan, Joan Anton, d'aquí 3 hores entrem a l'estiu, no?
5: Exacte, l'estiu astronòmic, que és un moment clau des del punt de vista de l'òrbita de la Terra. A partir d'aquí vindran moltes altres coses, no? És el dia de llum més llarg, la nit més curta, i a la Terra les temperatures no s'assoliran, bueno, crec que no s'assoliran màximes aquí, perquè la Terra té una inèrcia, és a dir, la Terra triga temps a respondre, no?, d'aquesta insolació del Sol, els oceans, els continents, i això normalment les puntes de calor es produeixen més tard, cap al juliol, agost. Tot i que tal com anem, és que puntes de calor crec que n'anirem tenint sovint al llarg de l'any.
4: Doncs a les portes d'aquest estiu astronòmic que explicarem i narrarem en directe aquí al suplement aquesta entrada, ens enganxa en ple programa. Mira, ens enganxa cap a 10:15 del matí. Avui, aprofitant també que aquest divendres va acabar el curs escolar amb moltes festes de final de curs, avui dediquem aquest capítol a totes les classes dels dinosaures de les escoles de Catalunya que divendres van acabar el curs. Amb la banda sonora obligada del John Williams per parlar d'un dels éssers que encara ara ens fascinen, aquestes criatures que van dominar el món durant 160 milions d'anys. Què eren exactament els dinosaures, Joan Anton?
5: T'imagines que amb aquesta música em veiem passar un per aquí ara?
4: Home, seria... Bé, la ficció ho ha fet possible, no?, des de fa uns quants anys, i continuen funcionant aquestes pel·lícules.
5: Continuen, tot i que en aquest programa parlarem també d'algunes pífies, no?, que hi ha. Va, què són els dinosaures?
4: Ara et posaràs tiquismiquis amb...
5: No, jo no. A veure, jo, pobre de mi, amb el Spielberg i el John Williams de banda sonora, no m'hi posaré mai. Bueno, en el Spielberg sí que m'hi posaré una mica, ja t'ho dic. Ja.
4: Home, però és que, a veure, llicències se'n devien permetre unes quantes.
5: Però una de grossa, eh?, amb això dels velociraptors. Però deixa'm això, anem a dir què són els dinosaures, que és el primer que hem d'explicar, que estan científicament classificats dins d'un grup que s'anomena arcosaures, que vol dir els rèptils dominants, que és un grup que es va dividir després en dues branques, la que va portar els cocodrils actuals, que després veurem que no són els directes descendents, per tant, dels dinosaures.
4: Perquè ja ens vas explicar que eren els ocells.
5: Correcte, les aus. I la branca que va portar els pterosaures, que són rèptils voladors, i els dinosaures. Per tant, podem dir genèricament que els dinosaures eren rèptils, però amb algunes diferències molt importants respecte als rèptils actuals. Coses que tenen en comú amb els rèptils actuals. Tenien la pell coberta d'escates, val? Tot i que molts ja tenien plomes. Aquí tocarem el crustó a l'Spielberg després. També ponien ous amb closca, val? Per tant, això també s'assemblen als rèptils. Però, atenció, diferències amb els rèptils actuals. Els dinosaures eren...

0: sang calenta. Els rèptils actuals són ectoterms, que diem, que vol dir de sang freda, que necessiten el sol per escalfar-se. En canvi, avui sabem que la majoria de dinosaures eren endoterms, que vol dir de sang calenta, o tenien un metabolisme entremig. A més, tenien un creixement rapidíssim i una activitat física intensa que s'assembla més a la dels mamífers o als ocells que no pas a les d'una tortuga, per exemple. I els dinosaures van viure durant l'era mesozoica, que és un extens període de temps que va durar uns 165 milions d'anys.
1: Com distingim què era un dinosaure i què no era un dinosaure?
0: Clar, això és important, Roger, perquè hi ha molta confusió. De fet, alguns dels bitxos que podem veure en pel·lícules o en un museu, de vegades els confonem amb dinosaures i no ho som. Val? De fet, un dinosaure, per definir-lo, és un conjunt de característiques anatòmiques úniques en el seu esquelet que ara veurem. Per tant, això no té res a veure ni amb la seva mida ni amb el fet de que fos un rèptil antic. En primer lloc, segurament el tret anatòmic més important, és que les cames sortien completament rectes de sota del cos, i no lateralment com tenen avui els rèptils. Els rèptils avui els hi surten les cames de costat i tenen com un angle recte, no? Que després es corben en un angle recte per tocar el terra. Els dinosaures no, sortien directament de sota el cos. En aquest sentit s'assemblava més als mamífers o als ocells actuals, i aquest tret els permetia aguantar molt de pes i córrer de manera molt eficient. Després, perquè les cames es poguessin situar sota del cos, la unió en el maluc era especial. Els dinosaures tenien un forat obert al centre de l'articulació del maluc on s'encaixa el fèmur. Cap altre grup de rèptils té aquesta característica. Atenció, Roger, perquè tots els dinosaures eren animals terrestres, per definició. És a dir, no volaven. Així que coses com el pterodàctil o altres rèptils voladors no eren dinosaures. Tampoc no nedaven al mar. I, per tant, els plesiosaures o ictiosaures no eren dinosaures, amb una excepció que després comentarem. A més, els dinosaures presenten detalls exclusius amb els seus ossos, per exemple, una mena de cremallera al turmell, tenien tres o més vèrtebres sacres, posseïen mans amb tres dits actius. Ja veiem, doncs, que per ser científicament anomenat un dinosaure has de complir diferents condicions molt clares. I això fa que altres animals extints, que habitualment hem classificat com a dinosaures popularment, científicament no ho siguin.
1: Com van evolucionar aquests dinosaures?
0: Mira, fa la tira de temps que van aparèixer i es van extingir durant... fa també la tira de temps, però van viure com a espècies durant molt, molt, molt de temps. Van aparèixer fa uns 230-245 milions d'anys i es van extingir fa només 66 milions d'anys. Per tant, van ser els dominadors d'aquest planeta durant molt, molt, molt de temps. I la seva evolució es podria resumir així. Cura, perquè ara explicaré l'evolució de moltes espècies de dinosaures. Les espècies apareixien i desapareixien. No és que una única espècie sobrevisqués tots aquests milions d'anys. Val? Van aparèixer a la meitat del període triàssic, això fa uns 252 milions d'anys. Inicialment eren petitons, ràpids i caminaven a dues potes. I encara no eren els reis del planeta. En aquells moments, tots els continents estaven units en un sol supercontinent que anomenem Pangea, i el clima era sec i calorós. L'època daurada dels dinosaures arriba amb l'aparició dels gegants que tots tenim al cap, que va ser el període juràssic, justament. Fa 201 milions d'anys fins als 145 milions d'anys. En aquest període, el supercontinent Pangea va començar a trencar i el clima es va tornar més humit i tropical, amb aparició de grans boscos de falgueres i de coníferes. Els dinosaures van créixer fins a mides descomunals. De fet, és l'època dels grans herbívors de coll llarg, com el Diplodocus, el Branquiosaure, i de depredadors com l'Alosaure. També és quan van aparèixer les primeres plomes, que després en tornarem a parlar. I el període de màxima diversitat dels dinosaures arriba durant el següent període geològic, que és el Cretaci, entre 145 milions i fa 66 milions d'anys. Llavors els continents ja s'assemblaven més als que tenim avui, separats per oceans, i és quan van viure els dinosaures més famosos del cinema, com ara el Tiranosaure Rex, el Triceratops, que, per cert, mai van conviure amb els grans dinosaures del Juràssic.
1: Clar, el T-Rex i el Velociraptor són dels que més va voler retratar l'Spielberg, són els protagonistes de la pel·lícula d'alguna manera, no? Els més impactants, el Tiranosaure, Joan Anton?
0: Sí, el Tiranosaure va viure al final del Cretaci, l'actual Amèrica del Nord, podia assolir els 12 metres de llargada i unes 8 tones de pes, tenia la mossegada més poderosa, unes mandíbules dissenyades per triturar ossos, exercint una pressió de gairebé 6 tones de força, i els seus braços eren molt curts, però molt, molt, molt forts. Les cries naixien cobertes de plomatge finet per protegir-se del fred com un pollet. I ara ve el Velociraptor.
1: I amb el Velociraptor és on t'enfades amb Steven Spielberg.
0: Sí,
1: per què?
0: Perquè, mira, el Velociraptor, en realitat, t'explicaré que era una gallina. Era una gallina petita amb plomes. Clar, això no quadra molt, no?, amb una imatge de ferotge assassí què ell volia fer. Aquest dinosaure va viure una mica abans que el T-Rex, per tant, no va coincidir amb el T-Rex.
1: Era impossible, o sigui, aquí hi ha llicència Spielberg.
0: Sí, va viure entre fa 75 i 71 milions d'anys.
1: Però el T-Rex sí que s'hagués menjat el Velociraptor. La gallina se l'hagués menjat.
0: Jo crec que se l'hagués menjat amb patates.
1: Però no va ser possible perquè no van conviure.
0: No van coincidir ni en temps ni en lloc, perquè va viure el Velociraptor als deserts de l'actual Mongòlia i a la Xina, mentre el Tiranosaure Rex va viure sobretot a Amèrica del Nord. A Jurassic Park ens el mostren de la mida d'un humà adult, molt intel·ligent, cobert per escates, però la realitat és molt diferent. El Velociraptor era de la mida d'un gall d'indi, feia 2 metres de llargada, però perquè comptava amb la seva llarga cua, només feia uns 50-60 centímetres d'altura i pesava uns 15 quilets. A més, tenia l'aparença 100% d'ocell, és a dir, estava completament cobert per plomes. I tenia ales, que no li servien per volar, però tenia ales. Les utilitzava per equilibrar-se i fer girs ràpids. El seu tret més famós era una gran urpa, això sí, en forma de falç, el segon dit de cada peu. Però avui sabem que no l'utilitzava per esbudellar les preses, sinó per clavar-les i subjectar-les amb força contra el terra, mentre les reduïa de manera similar a com fan avui les àligues. Per tant, ja et dic, una gallina o un gall d'indi amb plomes, molt diferent de l'imatge que l'Spielberg ens va donar. Mm.
1: Clar, també hi ha molta literatura, molta ficció al voltant de l'extinció dels dinosaures, sí, no? D'aquell, sí, moment. En què no va ser un dia.
0: No, no, aquí està. Va ser un dia que va passar una cosa, un esdeveniment fa 66 milions d'anys, que va caure un asteroide d'uns 10 quilòmetres de mida, i el lloc de l'impacte va ser la península de Yucatán. Fins i tot a sota el mar hem pogut trobar les restes del cràter d'uns 150 quilòmetres de grandària. Mira, algunes dades. L'energia que va generar l'impacte va equivaldre a 2.000 milions de bombes d'Hiroshima. O també 4 cops tota la potència nuclear que tenen sumades, combinades, els Estats Units i Rússia. Creiem que va elevar a l'atmosfera i a l'estratosfera, i aquí vindrà l'extinció massiva, uns 25 bilions en B de tones de material. La superfície allà on va caure va rebotar cap amunt i es va elevar, creiem, a l'equivalent al cim de l'Everest. Imagina't, eh? I després va tornar a caure. Algunes de les simulacions apunten que la primera onada que es va formar a l'oceà va ser de fins a 1.500 metres d'altura. L'ona de xoc que va generar va ser devastadora a milers de quilòmetres. Potser 1.500 quilòmetres de distància va ser destrucció absoluta, total. La pressió de l'aire ho va destrossar tot al seu pas i la calor va incinerar tot el que es trobava. Més enllà d'aquesta zona zero, es van iniciar enormes incendis de magnitud com mai s'han tornat a veure i distribuïts per tot el món. Després, part d'aquest material que es va elevar a l'atmosfera va començar a caure a indrets molt remots, a l'altra banda del món, i va generar encara més incendis. Es creu que van cremar el 70% de boscos que hi havia a tot el planeta. I el que va causar la gran extinció van ser les enormes quantitats de material, sutge i pols i cendra, ejectades cap a l'estratosfera, més el fum de tots aquests incendis, que va bloquejar la llum del sol durant mesos, i això va trencar la cadena tròfica, va fer morir els vegetals, que feien la fotosíntesi, no, ja no la podien fer, no els hi rebia llum del sol, això va fer que morissin els herbívors, això va fer que morissin els carnívors, això va trencar tota aquesta cadena tròfica, i creiem avui que va extingir aquest esdeveniment al llarg de mesos, va arribar a extingir el 75% d'espècies vives. I, si no contem espècies, si contem animals, si contem individus, va extingir el 99,9%.
1: Qui va sobreviure?
0: D'éssers vius.
1: Més enllà dels virus.
0: Els mamífers, per exemple, van sobreviure moltes altres espècies, no? Però els mamífers, moltes classes de mamífers, que eren petitons en aquell moment i poc diversos, ens convertim en els dominadors d'aquest planeta. És a dir, nosaltres donen el relleu, el testimoni, als que venim després, que som els mamífers. I som aquí, Roger, gràcies a aquell impacte. És a dir, un impacte casual, aquell objecte perfectament podria no haver arribat, ves tu, no? Un ull de 10 quilòmetres que arriba, peta i fa tot aquest terabastall i ens situa a nosaltres, els humans, molt després. Els humans no arribarem fins molts milions d'anys després, però vull dir que situa els mamífers com a dominadors.
1: I les aus, perquè si expliquem que els dinosaures...
0: Aquí està.
1: S'han transformat en ocells,
0: clar,
1: les aus també devien sobreviure.
0: Correcte. De fet, hi ha biòlegs que els agrada dir que els dinosaures no es van extingir, sinó que simplement van aprendre a volar, que és com un eufemisme, no?, per explicar això. En aquell moment ja hem parlat durant el programa que tenien plomes, sabem que tenien plomes, i van aprendre a volar, que són els nostres ocells actuals, que són els directes descendents dels dinosaures. No ho és una sargantana, o no és una serp, o un cocodril, com de vegades pensem popularment, sinó que, biològicament parlant, serien les aus els directes descendents.
1: I I els cocodrils d'on venen?
0: No, també hem vist que són una branca que es van separar, però no venen de la branca directa dels dinosaures, venen d'una branca lateral, però no serien directament, perquè ja hem dit que els dinosaures tenien uns trets morfològics molt, molt diferents als que avui tenen els rèptils actuals.
1: Ara que estan tan de moda també les teories de la conspiració, tu què en penses quan veus que hi ha tanta gent també que defensa que és impossible que ens sapiguem tant dels dinosaures i que tot el que hem explicat és mentida?
0: Ai, Roger, és que de debò. Mira, l'altre dia a l'Observatori Fabra me'n va venir un d'aquests.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Els deixeu entrar, també.
0: Sí, bueno, clar. A veure, molt educada, la senyora, t'haig de dir, supereducada. D'altres cops no han estat tan educats amb mi, però molt educada. I va arribar un moment que jo li vaig dir, mira, no et podré convèncer perquè cada cosa que tu et dic em dius que els científics us enganyem. Per tant, estàs fent... vas a tot, no? M'estàs negant ja la màxima, qualsevol cosa que jo et digui, i m'ho va reconèixer, em va dir, sí, és veritat, qualsevol cosa que em diguis no m'ho creuré perquè estic convençuda que els científics ens enganyeu. Per tant...
1: No cal perdre el temps.
0: Ja no vam perdre el temps, llavors li vaig desitjar que gaudís de la nit, va ser molt educada, això sí, t'haig de dir, i ja està, no vam perdre el temps ni ella ni jo. No sé, què vols que et digui? És a dir, tenim registres fòssils, tenim datació científica d'antiguitat d'aquests fòssils, tenim evidències claríssimes, però tot i això, encara hi ha gent que sosté que l'edat de la Terra és d'uns 6.000 només anys. 6.000 anys, és que és ridícul, és ridícul. No hi ha hagut ni temps que es formessin ni les serralades, saps? I mantenen 6.000 perquè fan càlculs basats en la Bíblia que suposadament compten generacions des d'Adán i Eva. Una cosa que em sembla kafkiana, ple segle XXI. Diuen, no, la gent no ho diu, ho diuen basat en algú que ha fet el càlcul. Va ser un arcabisbe que va fer el càlcul fa molt de temps i va dir, des d'Adán i Eva ara, vaig a comptar quantes generacions han passat segons les escriptures. I a partir d'aquí va calcular el temps de la Terra, l'edat li dona uns vora 6.000 anys. Però això és ridícul. No existint ni el neolític, segons això.
1: Avui hem parlat dels dinosaures i hem acabat citant també Adán i Eva, tot i que els dinosaures hi eren una mica abans.
0: Sí, i aquests eren reals.
1: Una abraçada ben forta, Jonathan.
0: Igualment.
1: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
6: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
5: Moments que semblen sense sortida.
7: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
5: Dolors que costen d'explicar.
8: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
5: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
6: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
5: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
5: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
11: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
5: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
11: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la República Txeca.
5: Univers MotoGP.
12: Perquè el Mundial és nostre.
5: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
13: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
14: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
13: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
13: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
15: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
15: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
13: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
16: Bon dia.
1: Notícia que hem confirmat aquesta matinada, mort el tercer adolescent que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
16: És un noi de 13 anys que estava hospitalitzat en estat crític. S'arriba, doncs, a 4 el nombre de morts a les platges catalanes en aquesta primera setmana de la temporada de banya. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: Precaució si aneu al mar aquests dies d'onada de calor.
16: Perquè des d'avui el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. Les zones on pujarà més la temperatura serà a l'interior, sobretot a les comarques de Ponent, que poden superar els 40 graus.
1: Begoña Gómez recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport.
16: El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot apunta amb l'ajuda dels seus escortes, una acusació que ha indignat sindicats policials i el ministre de l'Interior.
1: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui reprenen les converses de pau.
16: Una negociació condicionada pels bombardejos israelians al Líban, que han fet més de 30 morts en les últimes hores i que van portar Teheran a tornar a tancar a la tarda a l'estret d'Hormuz.
1: El Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix, dilluns, segons publica el diari britànic The Observer.
16: Tot i que Downing Street ho ha desmentit, la pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Berman, fins ara alcalde de Manchester.
1: Els 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius ja es poden desconfinar.
16: Perquè tots ells han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa on portaven tancats 2 setmanes.
1: Panini no dona l'abast per l'èxit dels cromos del Mundial.
16: L'empresa s'ha quedat sense estoc perquè hi ha més demanda que oferta i ja fa setmanes que aconseguir els cromos del Mundial és dificilíssim.
1: De Prodigy, tanca el sonar.
16: El Festival de Música Electrònica ha tancat aquesta edició amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any anterior, i amb una vintena de persones detingudes per tràfic de drogues.
1: Aquesta nit TV3 estrena La Narcoamenaça, un reportatge del 30 minuts que investiga el problema del crim organitzat arran del narcotràfic a Catalunya.
16: Tot plegat partint com a mirall de la realitat de Bèlgica i Marsella. Precisament a Bèlgica es va crear el 2023 l'Oficina Nacional de Drogues per combatre-ho.
1: I els esports, el Barça de bàsquet perd estrepitosament a València. En aquest segon partit de la final de l'ACB arribarà al Palau amb un 1-1.
16: I en ciclisme, victòria de Paula Blasi en l'etapa reina de la Volta a Catalunya, en final a la Molina.
1: Les portades dels diaris avui són per Begoña Gómez. Marina Laminos.
17: Sí, a l'ara en titular, el jutge envia a judici Begoña Gómez i li retira el passaport, i a sota fotografia d'una platja plena de gom a gom de gent banyant-se per anunciar que l'estiu comença amb una onada de calor. A La Vanguardia, el titular és idèntic, paraula per paraula, descriptiu. El jutge envia a judici Begoña Gómez i li retira el passaport. I el periòdico, en canvi, destaca en segon pla que el jutge retira el passaport a Gómez per risc de fuga, però la imatge central aquí, també el titular principal del dia, és en un altre sentit. Hi veiem un avió enlairant-se a l'aeroport del Prat, una fotografia feta des d'un mirador de la zona. Doncs bé, arran d'això asseguren que Espanya i la Unió Europea acceleren l'ampliació del Prat. I el punt avui, un puny en símbol de resistència format per moltes persones, i apunten en titular que la conflictivitat impulsa els sindicats professionals.
1: Diari El País, mateix titular. Peinado obre judici Begoña Gómez i li retira el passaport.
17: Per ser en imatge, la Míriam a la que entrevista Nick, que assegura que ella es veu molt millor del que la gent el veu. Resta de titulars per a la dona del president. A La Razón, Peinado envia Begoña Gómez a judici i la deixa sense passaport. A l'ABC, més contundents, Begoña Gómez al banc dels acusats i sense passaport per risc de fuga. I al Mundo, el jutge veu risc de fugida en la dona del president.
1: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 43 espelmes Carlota Olzina.
18: Perquè és que jo als 10 anys, de cop i volta, els hi vaig demanar que volia anar a ballar, a cantar, a interpretar, i no sabia...
19: Va debutar a TV3 sent només un adolescent en sèries com Laberint d'ombres i El cor de la ciutat, i des d'aleshores ha tocat totes les tecles, ja sigui cinema, teatre o televisió. Actualment la podeu veure cada tarda al Com si fos ahir.
1: 55 espelmes Pedro Alonso.
20: Felicita. Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
19: Actor d'un carisma desbordant que va fer el salt a la fama interpretant Andrés de Fonollosa, més conegut com a Berlín, a La Casa de Papel. També és el protagonista del posterior spin-off centrat en el seu personatge, del qual recentment s'ha estrenat la segona temporada.
1: 71 espelmes Michel Platini.
21: J'essaye de voir quelles sont les étapes successives.
19: Personatge de contrastos, com a jugador, té 3 pilotes d'or a les seves vitrines i és considerat un dels millors jugadors del segle XX. I ja retirat, més endavant va presidir la UEFA entre el 2007 i el 2015, però va ser detingut 2 anys més tard per les sospites de corrupció relatives al Mundial de Qatar.
1: Vida social.

0: Aquesta que sentim és Maria Jaume. Marta Ferrer avui actua al festival Músic Veu a l'Arboç.
1: La mallorquina presentarà el seu nou disc, Sant Domingo Forever, en aquest festival solidari que destina part de la seva recaptació a projectes del territori. Aquest any a l'organització Autisme amb Futur. El concert és avui a 8:15 del vespre i les entrades costen 16 euros.
0: Última oportunitat per veure La Noche de Figaro al Liceu.
1: L'òpera de Mozart demostra que darrere els embolics amorosos, les disfresses i les rialles també s'hi amaguen grans reflexions sobre el poder, el desig i les relacions humanes. I en aquest cas arriba al Liceu amb una nova producció dirigida per Marta Pazos. Avui es fa l'última funció a les 6 de la tarda. Queden algunes entrades a partir de 180 euros.
0: Al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García.
1: L'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar és un homenatge, com es pot endevinar pel títol, a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades a partir de 22 euros.
0: I encara es pot veure Mal de Corazón a la Villarroel.
1: El text de Victoria Spunberg, protagonitzat per Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals, ens presenta tres personatges. Una cambrera, que en realitat és actriu i prepara un càsting per un musical, un noi enamorat ressentit i mig paranoic que creu que la seva parella l'ha deixat per Déu i un professor de filosofia moribund que desitja ser redimit. Tots conflueixen un dia de diluvi a la ciutat. La funció és a les 12 del migdia amb entrades a partir de 29 euros.
0: I avui proposem també dinar o sopar al Time Out Market de Barcelona.
1: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat i acaba d'estrenar nous restaurants, La Porca, la gelateria Paralelo i la pastisseria John Cake, entre d'altres. Està obert de 10 del matí a la mitjanit.
0: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor, l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte del Postils es titula El dilema.
2: Feia dies que l'ambient a la granja estava enrarit i, de sobte, es van posar a discutir. A la dreta es va col·locar un ou. A l'esquerra, una gallina. Entremig, planava la gran pregunta. Qui va arribar abans? La cosa anava per llarg i el públic va agafar seient. Hi havia la vaca, l'ànec, un tros d'asa i el porc que l'endemà enfilaria cap a l'escorxador, entre molts altres. El primer a carregar va ser l'ou, que va fer una disquisició metafísica que va avorrir fins i tot les ovelles. Per esvalutar el galliner, la seva interlocutora va aixecar el to de veu per denunciar la superioritat moral dels ous i va amenaçar de deixar de pondre'n si no li donaven la raó. Si no fos per la gallina, haurien arribat a les mans. Però l'ou era conscient de la seva fragilitat i, aplicant la lògica ovalada que l'ha acompanyat tota la vida, va optar per mantenir les distàncies. En un moment de silenci, l'auditori es va posar a comentar la jugada. En realitat, pensaven tots, aquella discussió era una autèntica bestiesa que podria allargar-se fins a l'infinit. Sortosament, va entrar en escena una guineu farta de tanta xerrameca i al seu pas va deixar un ou trencat en mil bocins i unes plomes escampades per terra.
0: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Avui, que a un quart i 9 minuts d'11 entrarem a l'estiu astronòmic, què millor que arribar-hi amb música estiuenca. Cap a l'any 1998, sí, sí, 1998, fa 28 anys, un nou grup anomenat Antònia Font, encara sense cap disc al mercat, treia aquest tema, S'estiu, una cançó rítmica patxanguera que va fer embogir els mallorquins i que va alegrar l'estiu de molta gent.
0: Un tros de cançó. Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 21 de juny del 2026 el vam conèixer amb els cabells llargs i el número 30 a l'esquena, quan era el nom més prometedor de la Masia. Ràpidament el vam identificar com un extrem extraordinari d'arrencada explosiva i una capacitat extraterrestre per driblar amb la pilota cosida als peus. Sabíem també que tenia un guant al peu esquerre. Aquella vaselina, el porter de l'Albacete, a passada de Ronaldinho, ens va impactar quan encara anàvem a l'institut. Amb el 19 a l'esquena, ens va regalar un slàlom maradonià contra el Getafe, el de la meravellosa narració del Puyol. I després, ja amb el 10 incorporat, es va proposar fer-nos feliços cada 3 dies. L'hem estimat en l'època de no ser mai a casa, l'hem estimat quan hem madurat, l'hem estimat quan ens hem emparellat, l'hem estimat quan els bolquers han aparegut a les nostres vides, l'hem estimat quan hem après que el millor regal a un amic és una samarreta del Barça de la talla XS. Recordem on érem i què fèiem el dia que va marxar. Encara ens fa mal veure'l amb aquell 30 a l'esquena de la samarreta del PSG i amb el temps hem après a gaudir-ne des de la distància a l'Inter Miami i també amb l'Argentina. Vam vibrar amb ell quan es va treure de sobre totes les malediccions i va guanyar el Mundial del 2022, i per això ara respirem alleugerits cada vegada que Leo Messi toca la pilota. Sabem que és un jugador que ja ho té tot, que s'ha guanyat el dret a gaudir, que s'ha guanyat el dret a decidir quan esprinta i quan no ho fa, que s'ha guanyat el dret que ningú dubti mai més d'ell, que s'ha guanyat el respecte de tots els rivals i que s'ha guanyat formar part de la conversa de qui és el millor esportista de tots els temps. Perquè els matrimonis de talent i de constància rarament duren més de 20 anys, especialment en el món del futbol. Alliberat de les urgències, camí de la quarantena, la figura de Messi transcendeix l'esport. Veure'l caminar pel camp, escrutant les jugades i decidint el moment exacte per canviar el ritme, i encara la porteria, contrària, és com veure un artesà entregat a crear obres úniques. Guanyarà el segon Mundial de la seva carrera? La grandesa de Messi és que no li fa falta. Si passa, endavant, ens n'alegrarem i posarem el despertador tant d'hora com faci falta per veure-ho en directe. I si no, doncs també. Perquè ara ja podem constatar que hem tingut el privilegi d'haver-nos fet grans sabent que el millor futbolista de la història porta l'escut del Barça tatuat a la cama esquerra. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: D'aquí dues hores comença oficialment l'estiu, ho fa per la Porta Gran amb una onada de calor que arrenca avui, tot i que ja fa dies que de calor en fa una estona. Jofre Genoer, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. Doncs sí, arriba aquesta onada de calor, que el seu moment més àlgid, sobretot, serà el dia de demà, dilluns, i que entre avui i dimecres pot generar temperatures que superin aquests llindars que limiten el fet d'estar en onada de calor o no. A més, la persistència serà de 3 o 4 dies. Posteriorment, la temperatura pot baixar una mica, però bàsicament perquè no, probablement no superaran aquests llindars, però continuarem amb una situació de calor molt intensa. Potser haurem d'esperar la primera setmana de juliol, que ara, com ara sembla, que sí que el termòmetre podria recular bastant. Per tant, pels propers dies, tenim en compte sempre, més o menys, a partir de migdia, 1 o 2 de la tarda, fins a les 6-7 de la tarda, és quan els termòmetres toquen sostre i tindrem aquests valors de 32, 33 a 36, 37 a moltes poblacions i sempre a les més càlides, a les comarques, a les zones més càlides, Ponent, Pla de Lleida, alguns punts de la Catalunya Central i també comarques de Girona, aquí el termòmetre entre els 38 a 40 o 41. Avui podria arribar a tocar-se els primers 40 graus entre la zona del Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, Noguera, i bé, en aquestes àrees avui podria arribar-s'hi als 40, però demà de ben segur s'hi arribarà. Per tant, per aquests propers dies, molta precaució amb aquesta onada de calor, que no ens durarà un temps gaire complicat més enllà, doncs, de sol, cel enterbolit de pols segariana, i sí que en el Pirineu, aquí a les tardes, la mateixa calor pot generar alguna petita tempesta.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Notícia que hem confirmat aquesta matinada: ha mort el tercer dels menors que es van ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona. Estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23. La víctima només tenia 13 anys, com l'altre ferit crític que va morir ahir. Divendres, durant el rescat, ja va morir aquest primer noi de només 12 anys. Per tant, 3 morts en aquest ofegament a la Rabassada. L'Ajuntament de Tarragona ha declarat 3 dies de dol oficial per la mort dels 3 menors. Aquest migdia a la plaça de la Font es farà un minut de silenci en senyal de dol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de condol a les famílies i amics dels nois a través de les xarxes. Ha piulat que se sent profundament colpit per la mort d'aquest tercer menor afectat per l'accident a la platja de la Rabassada i que no hi ha paraules en aquests moments de dolors. Illa també trasllada el condol al club de futbol La Floresta, on estaven vinculats els menors, i agraeix la tasca dels equips d'emergència i els equips mèdics de l'Hospital Joan 23. Aquestes 3 morts de Tarragona, d'aquests 3 menors, s'hi suma la mort també ahir d'un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. En total són 4, per tant, les víctimes mortals per ofegament a Catalunya en menys de 48 hores, des que dilluns va començar oficialment la campanya de bany. Justament aquests dies les platges s'omplen per l'onada de calor, com a refugi climàtic. Avui també s'intensificarà aquesta presència de persones a les platges, per tant, precaució, ho deia també ahir al suplement Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi al màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar, doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar, i atendre les conseqüències.
1: L'onada de calor que ens descrivia ara el Jofre Genoer s'ha d'allargar fins dimarts, dimecres, on pujarà més la temperatura serà a l'interior, sobretot a les comarques de Ponent, una situació que es veurà agreujada per l'arribada de pols en suspensió que afavorirà les nits tropicals i les nits tòrrides. Atenció també al risc d'incendi, que serà elevat coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Aquests dies ja hem tingut diversos incendis a la Segarra, a les Garrigues, al Baix Empordà, i aquesta matinada també s'ha declarat un incendi forestal a Òrgiva, a Granada. I és que l'onada de calor també afecta la resta de l'Estat, i fora també colpeja França, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir d'avui al migdia als concerts que es fan arreu del país a motiu del Dia de la Música. Aquestes onades de calor s'expliquen perquè l'escalfament global fa que la temperatura dels pols de la Terra sigui més alta, cosa que provoca canvis en l'anomenat corrent en jet, un canal d'aire de les capes altes de l'atmosfera. Ho ha explicat a 3Cat Info Santiago Giral, investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona.
4: Amb l'escalfament global, els pols s'estan escalfant molt més del que s'estaria escalfant a l'Equador, i al disminuir aquest gradient de temperatura, aquesta corrent té més espai per moure's. I una de les maneres que té d'expressar-se aquest moviment és corbant-se. I el que acaba donant és la possibilitat d'entrar un vent molt càlid, que ve del nord d'Àfrica, i ens acaba donant aquestes onades de calor tan intenses.
1: Segons aquest expert, si es continua emetent diòxid de carboni a l'atmosfera, les onades de calor seran més llargues, més habituals i afectaran també el nord d'Europa. Per això considera que la descarbonització de la nostra societat és imperativa. Passen 8 minuts de les 8 del matí. Tempesta política i de les grosses arran de la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol, i d'enviar-la a judici. Ha estat en ple cap de setmana, en ple dissabte, quan tots estaven pendents de l'onada de calor i del risc d'incendis i de la revetlla de Sant Joan, però el jutge Peinado s'ha avançat i, com explica avui Joaquín Urías en el seu article al Diario, ha acabat la instrucció amb focs artificials. Gómez encara té una carta, és l'Audiència Provincial de Madrid, on interposarà recurs. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb Begoña Gómez, mentre que el PP carrega contra el president espanyol, però els qui estan indignats ara també són els sindicats de policia. I és que Peinado els ha posat en el punt de mira perquè insinua que són justament els escortes de la parella de Pedro Sánchez els qui podrien ajudar-la a fugir del país. Més detalls des de Madrid, Alba Gil.
5: El govern espanyol i el PSOE veuen fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació desproporcionada i delirant. Diana Morán és ministra de Ciència.
6: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
5: La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Gómez ja ha anunciat que recorrerà contra aquestes cautelars que el jutge justifica pel risc de fuga. Creu que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquest argument també ha causat profunda indignació entre els sindicats policials, que li reclamen una rectificació. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents.
7: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando.
5: La decisió del judici és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen l'arxivament de la causa.
1: Avui la premsa va plena d'anàlisi sobre aquesta decisió del jutge Peinado. Ens hem fixat en el que fa el diari Ara, l'advocat penalista Marc Molins, col·laborador del suplement, que titula «Una decisió incomprensible, Núria Pujades».
8: Doncs sí, ras i curt. D'entrada, Molins diu que costa d'entendre per què ara el jutge canvia el criteri després de gairebé 2 anys d'investigació sense haver considerat necessari adoptar cap mesura cautelar. I tampoc entén per què ha trigat 5 dies a prendre una decisió que diu que es podria haver pres en qüestió d'hores. Per això, diu, la resolució parteix d'unes premisses de dubtosa solidesa jurídica i té com a colofó una sèrie de valoracions personals que comprometen el prestigi, diu Marc Molins, d'alguns col·lectius cridats a assegurar la vigència de l'estat de dret. I si tot això no fos poc, Molins també destaca que aquesta mesura afecta la parella del president del govern espanyol i, per tant, compromet també la funció diplomàtica pròpia del càrrec. Tot i així, l'advocat penalista aposta per seguir confiant en el sistema jurisdiccional i esperar com resol el recurs de Begoña Gómez l'Audiència Provincial de Madrid i conclou dient que, malgrat tot, ens continuarà faltant una norma que defineixi bé l'estatut personal i professional de la parella del president del govern, a qui no podem exigir, diu, que pel simple fet de ser-ho renunciï a les seves expectatives professionals i personals.
1: A partir de les 9, avui tertúlia el suplement amb el penalista Carles Bungilot i els periodistes Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte. Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui han de reprendre les negociacions marcades pel tancament de l'estret d'Hormuz. Teheran ha tornat a bloquejar el pas de patrullers pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban, que aquestes últimes hores han deixat més de 30 morts. Fa ben poca estona, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha aterrat a Suïssa, on intentarà rebaixar la tensió. Ahir al vespre ja hi va arribar la delegació iraniana, que encapçala el seu ministre d'Exteriors. Les converses comencen avui en un hotel de luxe als Alps Suïssos, 4 dies després de la signatura del memoràndum d'entesa. La baula feble d'aquest document és la fi de les hostilitats al Líban, que Israel posa a prova amb els seus bombardejos. Abans de pujar l'avió, J.D. Vance s'ha mostrat confiat en les negociacions amb l'Iran.
9: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: El tancament de l'estret d'Hormuz posa a prova el fràgil acord entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ha amenaçat d'imposar ell mateix un peatge si les converses fracassen. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà. Mentre el vicepresident nord-americà intenta calmar les aigües i reprendre les negociacions amb l'Iran, el president Donald Trump atia encara més el foc de la crisi diplomàtica que ell sol ha obert amb Itàlia. Aquestes últimes hores ha publicat a Truth Social un altre missatge en què torna a dir que la presidenta italiana Giorgia Meloni va demanar una i una altra vegada, insistentment, fer-se una fotografia amb ell durant la reunió del G7 a França i ara diu que ho va fer, atenció, per millorar la seva popularitat a les enquestes. Trump en estat pur s'allunya així d'una de les aliades europees que més suport li ha donat els últims mesos. Meloni li ha respost amb una altra publicació a les xarxes en què diu que justament ser aliada de Trump no l'ha ajudat en absolut a la seva popularitat. Suggereix al president nord-americà que se centri en la seva popularitat. La situació, per tant, lluny d'encarrilar-se, cada vegada eixampla més una esquerda en aquestes relacions que ha acabat per ara amb la cancel·lació del viatge del ministre d'Exteriors italià que havia de volar avui mateix cap a Washington. Atenció al Regne Unit, perquè el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix dilluns, segons publiquen avui alguns mitjans, començant pel The Observer. La pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Barman, fins ara alcalde de Manchester. Downing Street ho ha desmentit. Fonts de l'executiu britànic, citades per l'agència Reuters, han assegurat que Starmer està centrat a continuar amb la seva feina. En tot cas, aquesta notícia arriba després que un centenar de diputats laboristes hagin exigit públicament la dimissió del primer ministre després de la victòria electoral del seu rival, que tindria el suport de prou diputats per forçar unes possibles primàries. Mentre el cercle s'estreny sobre Starmer, Londres acull una manifestació pro-europea contra les conseqüències del Brexit. I és que 10 anys després de votar a favor del Brexit, ahir centenars de persones es van manifestar per reclamar que el Regne Unit torni a formar part de la Unió Europea. Londres, Quim Olivares.
10: Els manifestants amb banderes europees han caminat fins al Parlament de Westminster per tornar a posar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política britànica. Sentim Gareth Steele, activista pel retorn britànic a la Unió Europea.
11: Certament, cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
10: També denuncien els efectes del Brexit. Sentim ara Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
10: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i només cal que el govern que surti de les eleccions del 2029 aposti per apropar el Regne Unit a la Unió Europea.
1: Un quart de nou del matí, a Colòmbia, avui eleccions, escullen president en uns comicis marcats pel ressorgiment de la violència. Fa unes hores el president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i també a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, un conegut polític colombià i activista a favor dels drets humans que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians.
14: I que tiene ínfulas de dictador, porque una persona cuando piensa en venir a desangrar la tierra, a hablar de fracking y a hablar de guerra, no le interesa a un país.
15: No he decidido mi voto. Las ideas y los ideales que tienen están muy extremos.
13: Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra d'Ivan Cepeda espera seduir a una part dels 17 milions de colombians que no van votar en la primera volta.
1: De tornada a Catalunya, els 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius ja es poden desconfinar. Tots han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa, on portaven unes quantes setmanes tancats després de rebre l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Per tant, es confirma que Catalunya està lliure d'antivirus. Ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a aquesta casa.
16: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que des del dia 2 de maig no hi ha hagut casos nous del virus i dona per tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, entre les quals 3 morts. El curs escolar tot just va acabar aquest divendres amb moltes festes que es van allargar amb aquest castell de focs habitual en algunes escoles. Els docents ja alerten que la tornada a les aules al setembre serà convulsa, però les vagues i un pacte frustrat amb el govern han marcat aquestes últimes setmanes als centres i l'Assemblea Educativa de Catalunya ha alertat que res d'això canviarà el curs vinent. Avisen que al setembre hi haurà noves vagues i mobilitzacions, però encara no n'han concretat les dates. Després d'hores reunits aquest dissabte, l'Assemblea Educativa ha confirmat que durant l'estiu hi haurà accions per territoris amb festes majors o actes. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
17: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
1: Els docents marxaran de vacances a mitjans del mes de juliol i s'espera que, abans de fer les maletes, comuniquin quins dies es convocarà aquesta vaga. No descarten que pugui ser indefinida. En tot cas, està previst que el curs comenci dimarts, dia 8 de setembre, i els mestres es reincorporaran a la feina una setmana abans, l'1 de setembre. Avui la crònica de successos ens porta fins a Lleida, condemnat per homicidi l'acusat de matar un home d'una ganivetada en un bar de Mollerussa l'any 2022. El jurat popular ha escoltat les versions d'un pare i d'un fill, els dos principals acusats, i ha dictat sentència. El fill, responsable d'homicidi, i el pare, culpable d'homicidi només en grau de temptativa. La lectura del veredicte s'ha fet als jutjats de Lleida i l'ha seguit l'Alba Mor.
18: Els fets van passar durant una baralla entre clans en un bar del carrer Beethoven de la capital del Pla d'Urgell. Pare i fill d'un dels clans han estat els principals acusats durant el judici en què el jurat popular ha conclòs que l'autor del crim únicament és el fill, mentre que el pare se'l culpa d'un intent de matar l'home. A tots dos, però, també se'ls considera culpables d'haver intentat acabar amb la vida d'un germà de la víctima. Pel que fa als altres quatre implicats en els fets, el tribunal els ha considerat culpables de delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions i de participació en baralla tumultuària en funció del seu grau d'implicació en els fets. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
1: 8 i 20 minuts, aquesta nit a TV3, la narcoamenaça.
19: El port d'Anvers és el segon port d'Europa pel que fa al trànsit de mercaderies, el primer, si parlem...
1: Aquesta que sentim és la Fàtima Llambric, qui està al darrere d'aquesta narcoamenaça, un nou reportatge del 30 Minuts que investiga el problema del crim organitzat arran del narcotràfic a Catalunya, tot plegat partint com a mirall de la realitat de Bèlgica i de Marsella. Precisament a Bèlgica es va crear el 2023 l'Oficina Nacional de Drogues per combatre-ho. A Catalunya, el problema s'ha fet encara més evident aquests últims dies amb l'assassinat al carrer Balmes d'un home buscat per les autoritats belgues per tràfic de cocaïna, després de 5 casos més d'assassinats també per arma de foc. En tot això posa el focus aquest 30 minuts que signen Fàtima Llambric i Joan Carles Calvera, que es podrà veure avui a les 10 de la nit a TV3. La demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives. Des de fa unes setmanes aconseguir-ne és una odissea i fins i tot Panini, l'empresa italiana que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc. A la fàbrica de Mòdena, al país transalpí, es treballa les 24 hores del dia per la producció, però la producció és inferior a la demanda i això s'ha traduït a casa nostra en compradors fent pelegrinatge d'un lloc a l'altre a botigues que es queden amb els prestatges deserts. En Caleb és quiosquer i la Cristina, una compradora que ha fet ruta per diversos punts de venda.
20: Si t'envien, per exemple, 400 o 500, pues no dura ni mig matí.
21: Que raro, he anat a dos llocs i no hi ha cromos.
1: El cert és que costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat tant. Lluís Torrent és el director general de Panini Espanya.
22: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
1: Per la tranquil·litat dels col·leccionistes, Panini assegura que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. La veu es podria convertir en la clau per saber com evolucionarà un malalt d'ELA. Així ho apunten dos estudis que compten amb la participació de l'Hospital de Bellvitge i l'IDIBELL i que mostren com l'ús de tecnologies digitals permetrà fer un seguiment dels afectats sense que s'hagin de moure de casa. Ho explica la doctora Mònica Povedano, coordinadora de la Unitat Funcional de Motoneurona de Bellvitge, que destaca el paper que hi poden jugar les anàlisis de la veu.
23: Si volem precisar amb el tractament i personalitzar el tractament, doncs potser tindrem dianes terapèutiques que variaran en funció de les característiques moleculars d'aquell pacient.
1: L'ELA té una incidència d'entre un cas i mig i dos casos nous per any per cada 100.000 habitants. A l'Estat hi ha prop de 4.000 persones amb aquesta malaltia i de mitjana es diagnostiquen 3 casos nous cada dia. Déu-n'hi-do com hi anem. Així ha sonat aquesta nit el sonar. Són els britànics de Prodigy, segur que els heu reconegut. El Macià Clos es diu que sí. Han omplert l'escenari principal del sonar. El Festival de Música Electrònica ha tancat aquesta edició amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any passat, des de l'Hospitalet, entre ells el Marc Ruiz.
0: A diferència de les nits de dijous i divendres, la nit de dissabte ha tornat a ser una d'aquelles que vagis on vagis tot és ple. Un dels concerts amb més públic ha estat el de The Prodigy, que han omplert l'escenari principal. El públic veterà ha rejuvenit instantàniament quan han començat a sonar cançons del 94, com Voodoo People o Poison. Però si hi ha un disc que el públic adora és The Fat of the Land, de 1997. Durant la primera part del concert anaven introduint detalls d'aquell àlbum a la mescla. I ha arribat Firestarter, amb homenatge inclòs a Keith Flint, el cantant i animador de la banda, mort el 2019. La velocitat del beat, els subgreus atronadors i el bosc de làsers han quedat de no res al costat de dues de les cançons més esperades, Smack My Beach Up i Breathe. Arribats a aquest punt, el públic ha cremat totes les naus. A l'escenari del costat, un petit miracle. El músic japonès Takuya Nakamura, de 58 anys, ha fascinat el públic que podrien ser els seus nets amb la seva barreja de jazz i electrònica. Actua en un petit set de DJ envoltat pel públic, fa mescles i a sobre toca la trompeta amb reverberacions i efectes que la fan sonar aèria i crea paisatges sonors. Una autèntica joia.
1: Gràcies, Marc. L'edició del Sonar, per cert, ha tancat amb una vintena de persones detingudes per tràfic de drogues en dues nits de festival. A més, els Mossos han interposat 53 denúncies pertinents a les substàncies. També hi ha un investigat per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu.

0: la calma.
1: Aquesta nit ha estat de veneres al Blau Marí Músic, al Port Vell de Barcelona, un concert especial amb Arjau, Mariona Escoda i Mariners de Riera, amb Linda Mirabal. Una de les grans singularitats d'aquest nou festival de Barcelona, el Blau Marí Músic, és el seu escenari situat literalment damunt del mar. L'estructura s'ha instal·lat sobre una plataforma, a l'aigua, davant del públic. Així els concerts es fan amb el Mediterrani com a taló de fons. El cicle de concerts s'allarga fins al dia 28 de juny. Tornem fins a Lleida, on s'acaba de posar en marxa una perruqueria on no es paga amb diners. Es tracta d'un projecte per ajudar joves extutelats a trobar professió i feina que, a la vegada, permet oferir el servei a persones sense llar. Noelia Caselles.
2: Aquest nou servei de perruqueria l'impulsa la cooperativa Suara i Arrel Sant Ignasi i vol facilitar que persones joves que van estar tutelades puguin entrar al mercat laboral. L'Aissatu i el Walid van arribar a Catalunya sols quan eren menors d'edat i es volen dedicar professionalment a la barberia o la perruqueria.
3: M'agrada fer la perruqueria. M'agrada també hacer mi futuro.
4: Es una formación muy buena para mí porque ya me conozco mucha gente más.
2: Al matí la perruqueria està oberta a tothom i a la tarda usuaris d'Arrels. Els clients, però, ho són entre cometes perquè no paguen amb diners. La Paula, que ja hi ha anat, pagarà el pentinat amb coneixement.
5: Estava pensant, a lo millor inclús els puc ensenyar la llengua, català, castellà...
2: Aquesta perruqueria comunitària estarà oberta com a mínim fins a l'agost.
1: I a Reus, els xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada per la diada de Festa Major de Sant Pere. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels Castellers de la Vila de Gràcia. Josep Almirall.
6: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla, que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
1: De seguida els esports, amb la pallissa del València Bàsquet al Barça en el segon partit de la final de la CB, una derrota de 27 punts, però tot i així, atenció, perquè la final està empatada a 1 i ara se'n van cap al Palau Blaugrana a partir de demà el tercer partit d'aquesta sèrie. Recordem, el millor de 5 partits, per tant necessiten 3 victòries, van 1 a 1. I també devoció dins de la redacció del suplement per aquest 4-0 de matinada entre el Japó i Tunísia, ens ho passem tot. De seguida el detall dels esports amb l'Albert Benet.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
8: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.

0: una revetlla amb la millor companyia.
1: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
2: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
3: El carrer és l'escola de La Cubana.
0: Una companyia que ha fet història.
4: Això és una bogeria, no?
5: Era màgic. Va ser màgia pura.
0: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Tant de bons em fessin un cada dia, tinc.
7: Ocasión Plus.
8: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
9: Som 3Cat.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som
10: 3Cat. Som 3Cat.
11: Fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil.
12: Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
13: Els del restaurant Caníbal celebrem que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura visitant el seu mercat més nou, el de Montserrat.
14: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Déu-n'hi-do la tonyina de partit ahir. La final de la CB de bàsquet entre el Barça i el València se'n va al Palau Blaugrana amb empat a 1 després de la derrota de l'equip de Xavi Pasqual. 27 punts per sota, 102 a 75, el que ens el vam empassar i va costar la segona part especialment. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. I la derrota encara hauria pogut ser pitjor, de 30 punts, però Joel Parra es va treure un triple que va deixar aquests 27 punts en contra. Derrota clara, contundent, d'un Barça que no va poder amb la defensa del València i que no va anar davant del marcador en cap moment. El tècnic Xavi Pasqual admetia que els havien passat per sobre, però es mostrava optimista veient el got mig ple, tenint en compte que la sèrie està empatada a 1 i amb el factor pista a favor del Barça.
2: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau. Ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa. Per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
1: La Provítola, Brizuela i Parra van ser els més destacats del Barça, mentre que Panther i Claiborne van quedar neutralitzats pel València, cosa que va deixar sense arguments l'equip blaugrana en la segona part. Parra li treia ferro, li treia importància a aquesta derrota de tanta diferència, d'aquests 27 punts.
3: Al final són uns play-off, aquí és igual guanyar de 30 que perdre de 30, al final és 1-1. Ja et dic, crec que al final el millor és que tenen que tindre més pressió són ells, perquè nosaltres al final, doncs, no vull dir que hem fet la feina feta, però els hem tret el factor camp, que és molt important, així que et dic, tenim dos partits al Palau que són claus i tenim l'oportunitat de guanyar el títol amb la nostra gent.
1: El tercer partit de la final Barça-València serà demà mateix al Palau a les 8 del vespre.
0: Pel que fa al Mundial de Futbol, Alemanya ja està classificada pels 16ens de final després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1 amb remuntada inclosa.
1: Amb dos gols d'Undaf, que va sortir des de la banqueta per capgirar el marcador. Costa d'Ivori es va mostrar molt superior en molts moments del partit, amb molta fortalesa física. Golejada dels Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong per 5-1 contra Suècia. De Jong, per cert, va ser substituït en l'última mitja hora, al minut 60. Desteguem les dues assistències de Denzel Dumfries, lateral dret de l'Inter, que es dona per fet que jugarà al Madrid de Mourinho la temporada que ve. D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador i jugat aquest matí Tunísia 0, Japó 4.
0: Sí, la redacció del suplement estaven més pendents d'aquest Tunísia 0, Japó 4 que d'una altra història quan hem arribat. Ah, apassionant.
1: Home, no,
0: a mi, l'interès que desperta segons quin partit del Mundial entre persones aparentment normals, no me'l justifico encara.
1: Ara, el Curaçao 0, Equador 0.
0: No, és que això ja era.
1: Ser...
0: Per sort, aquesta hora sí que estàvem dormint. Espanya s'enfronta avui a l'Aràbia Saudita pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verde en el debut.
1: Tots els focus posats en Lamine Yamal amb la incògnita de quants minuts jugarà i si serà el factor que necessita Espanya per guanyar el partit d'avui, que començarà a les 6 de la tarda. D'ell, de Lamine i dels minuts que pot jugar en parlava el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.

0: pues os digo que es fantástico, está en un momento muy bueno. Lo de los minutos, creedme, que es una referencia. Esté 55, 58, 63, eso son, dependerá del partido. Puede haber partidos con mucho ritmo y mucha exigencia y a los 25 minutos estás fundido. Y otros que juegas más tranquilo, que no hay tanta intensidad, tanta presión, y te da para jugar 80.
1: Això a les 6 de la tarda. Més tard, a les 9, jugarà el Bèlgica-Iran. Al Brasil, Rafinha es confirma com a baixa contra Escòcia. Es perdrà com a mínim aquest partit de dijous contra Escòcia. Hi ha armatisme de moment amb l'abast de la lesió i el temps exacte que haurà d'estar de baixa.
2: El Màlaga és nou equip de primera divisió.
1: Després de superar l'Almeria a la final per 1-2, tot això el dia que el Sabadell va fer la rua de celebració per l'ascens a segona aconseguit divendres.
2: Acabem amb tres previsions, una d'hoquei patins, una de motor i una de ciclisme.
1: Al vespre, 8:45, Igualada Liceu de la Corunya, al pavelló de les Comes, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins amb avantatge per a l'equip gallec encara, per 2-1. També avui, a les 2 del migdia, la cursa de Gran Premi a la República Txeca, la cursa de MotoGP, amb Bayo Gura des de la pole i amb Marc Márquez des de la segona fila. Això l'endemà de la victòria de Peco Bagnaia a l'esprint al davant dels mateixos Gura i Márquez. I última etapa de la volta a Catalunya femenina, de Mataró a Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina i amb Paula Blasi com a líder de la general després de guanyar ahir l'etapa reina.
2: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
3: Bon dia.
2: Com veurem la lluna aquesta setmana?
3: Justament avui es troba en fase de quart creixent i aquest matí a les 10:25, Roger, entrem oficialment a l'estiu de l'hemisferi nord, que ja ho hem explicat abans, l'estació que més dura en aquest hemisferi, que són uns dies, 3 dies més que l'hivern. Per tant, avui el sol caurà al migdia en vertical i sense fer ombres al tròpic de Càncer i també serà el dia de llum més llarg de l'any.
2: A quina hora ha sortit el sol avui a Mas de Barberans, al Montsià?
3: A les 6:27.
2: I a quina hora es pondrà?
3: A les 21:33.
2: Gràcies, Joan Anton.
3: A tu.
2: Temperatura a Mas de Barberans a aquesta hora, Jofre Genoer?
4: Bon dia. Doncs ara tenen 24, tot i que han arribat a tocar de matinada els 21. El termòmetre ja puja amb força. I, de fet, aquesta matinada ja anunciem la primera matinada de valors tòrrids a la costa central. El barri del Raval no s'ha baixat dels 26 graus o 25, per exemple, al Masnou. Molts més valors tropicals, és a dir, valors que no baixen dels 20, 21, 22 graus en moltes poblacions del litoral, prelitoral, però també de la Catalunya central, Pla de Lleida, i bé, aquest és el punt de partida del termòmetre que s'ha de disparar llarg d'aquests propers dies i, sobretot, avui ja anunciem alguns avisos i l'arribada, doncs, d'aquesta onada de calor amb l'arribada de l'estiu. Bé, avui, bàsicament, sobretot, insistim, entre la 1-2 de la tarda, el primer hores de la tarda, migdia, fins a les 6-7 és quan els termòmetres toquen sostre arreu i parlarem d'aquests llindars que a la costa poden oscil·lar entre els 32, 33, 34 graus, potser algunes petites excepcions a la línia de la costa que no baixi dels 30, però, en general, aquestes xifres es mantades, i a l'interior entre els 34 a 38. I, de fet, a les zones més càlides, sobretot doncs, el Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, la Noguera, avui concretament podria haver-hi valors entre els 38 a 40. Per tant, podria arribar el primer valor de 40 de la temporada. També algunes zones elevades del Pirineu, el termòmetre no arribi als 30 graus, doncs, excepcionalment. Amb polsa gariana, amb algun núvol prim, i compte perquè la zona del Pirineu sí que la calor farà créixer nuvolades. De fet, al voltant de la Serra del Cadí hi podria haver algunes gotellades. Demà arriba el màxim de la onada de calor i començarà a afluixar una mica en dies posteriors, però de superar els llindars ben bé fins dimecres estarem sota els seus efectes. A partir de llavors serà més difícil superar aquests llindars, tot i que la calor serà intensa i haurem d'esperar la primera setmana de juliol que afluixi.
2: Per tant, a veure, que m'aclareixi.
4: Moltes coses, eh?
2: Fins ben bé dimecres, que és Sant Joan,
4: sí,
2: de ple onada de calor. És a dir, no, sí, no hi ha treva. Ni el
4: no
2: dia de la Revetlla, ni la nit de la Revetlla, res de res. Fins dimecres no hi ha treva. A partir de passat Sant Joan, potser la cosa relaxa una mica, però tampoc gaire.
4: El que havíem tingut ahir, abans d'ahir, potser una mica aquest escenari,
2: que
4: no?
2: Era una calor però, bastant espantosa, ja.
4: Sí, sí, a més, clar, a les matinades ja hi haurà un cúmul d'aire càlid acumulat. Per tant, probablement les matinades es refresqui poc, sobretot a la costa.
2: I avui, per cert, a 10:45 del matí, si fa o no fa, arrenca l'estiu, estrictament oficialment parlant.
4: Ho fa amb l'arribada d'aquesta onada de calor. De fet, ja fa dies que s'està gestant aquesta bombolla d'aire càlid i que, bé, amb l'arribada de l'estiu ha decidit, vinga, ens posem a sobre de Catalunya i l'afectem més de ple. Un tarannà que ja fa uns quants anys que passa, a finals de juny.
2: Mm-hmm. De Sant Joan a Nadal, mig any cabal. El sabies, aquest?
4: No. No, no.
2: Per Sant Joan, una passa de gegant.
4: Però...
2: Sant Joan comptes... i Sant Pere, adeu primavera.
4: Ah, sí, sí.
2: Què, no t'hi tornes?
4: No, no, jo no en sé gaire d'això, no? No, no puc, o sigui, m'estàs apallissant.
2: No, l'any que ve això ho farem millor. Buscarem un mecanisme que ens ho puguem preparar.
4: Podem jugar a tennis i...
2: Això mateix. Vull dir que ja ho planificarem una mica. Jofre, una abraçada, bon estiu.
4: Igualment, que vagi bé.
2: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Què animes al Canadà? Animes a Anglaterra? Animes la selecció espanyola? Què animes?
5: Home, jo a Anglaterra, home.
2: La teva dona deu anar amb el Canadà.
5: Sí, però a veure, anar amb el Canadà és d'aquelles coses que... sí. No, no sé, saps? És com creure'm els alienígenes una mica. Vull dir, sí, és divertit, però... però... No, ho veurà, no ho veuràs durant la teva vida, per entendre'ns, eh?
6: M'agradaria arribar a 80 anys com el Trump, perquè el Trump era malparit quan tenia 40, també. Vull dir, no s'ha tornat dolent amb l'edat.
2: Catalunya aquí... estava esperant el resultat del Catalunya-Turquia.
1: Però sí,
2: no, Catalunya-Turquia no.
1: No, encara no.
7: A mi, als 80 anys, m'agradaria arribar-hi sa del cap i sa del cos, molt ben acompanyat, com estic ara. M'agradaria tenir cabell. És una cosa que... Sé que és frívola, però a mi m'agradaria tenir cabell.
8: A mi, el frívol sí que és.
9: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 21 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer és Diana Morán.
1: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez.
2: Moncloa carrega contra la decisió del jutge Peinado de retirada del passaport a Begoña Gómez. La mesura també ha incendiat els sindicats policials per insinuar que la parella del president del govern espanyol podria fugir del país amb l'ajuda dels seus escortes.
0: Jota de Vans.
2: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa per les negociacions de pau després que Teheran hagi tornat a bloquejar el pas de patrullers per l'estret d'Hormuz pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban.
0: Lluís Torrent.
3: Són total 980 cromos.
2: El director general de Panini a Espanya assegura que els problemes d'estoc dels cromos del Mundial es resoldran aquesta setmana, tot plegat després d'uns dies en què la demanda ha superat totes les expectatives.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 40.
2: Graus, la temperatura que poden arribar aquests dies d'onada de calor a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic ha enviat el primer avís de perill per calor de l'any. Molta precaució també si aneu al mar. Aquesta primera setmana de temporada de bany han mort 4 persones, 3 d'ells són els menors ofegats divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
0: Efectivament, l'última mort confirmada de matinada, una mort confirmada el mateix divendres. Ahir us explicàvem la segona, tot just al migdia del suplement, i de matinada també el president de la Generalitat ha fet un tuit amb senyals de condolència per aquests tres morts, tres menors a Tarragona, més un altre que havia mort a Barcelona. Per tant, balanç fatal aquestes últimes 48 hores pel que fa a les platges catalanes. Una última xifra, el 5.
2: Els catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius, que ja es poden desconfinar, tots han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa.
0: 150.000.
2: Espectadors, els que ha tingut aquesta edició del Sonar, que ha tancat aquesta nit amb els britànics de Prodigy. Són 10.000 espectadors menys que l'any passat.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 21 de juny, però en aquest cas de l'any 1991, la mascota Kobe dels Jocs de Barcelona es va presentar en societat a Nova York.
4: Kobe està rodant el món i després de molt viatjar i abans de tornar al Born, ha passat aquesta tarda per Nova York. El lloc no podia ser millor, l'Hotel Plaza, al cor de Manhattan, entre el Central Park i la Cinquena Avinguda. Kobe ha estat l'estrella de la reunió. El presentador era un milionari famós i conegut de les revistes del cor.
0: I qui era aquest milionari famós i conegut de les revistes del cor de què parlava Joan Nogués a la crònica de TV3?
5: We are here today to show our support and wish the members of the 1992 Olympic Games much success in Barcelona.
0: We are delighted to... Efectivament, és ell.
4: Donald Trump ha presentat Kobe en societat. Trump és el propietari, diuen que ha arruïnat a l'Hotel Plaza, d'altres hotels, casinos i apartaments i del 40% del pont aeri entre Boston, Washington i Nova York. Alguns diners li deuen quedar, perquè per divorciar-se d'Ivana Trump ha hagut de pagar recentment uns 2.000 milions de pessetes. Però Kobe mou més diners i moltes més il·lusions.
0: Donald Trump es va declarar en bancarrota aquell 1991 i va haver de vendre el seu iot de 85 metres i l'aerolínia que operava entre Washington, Nova York i Boston. Però a finals dels 90 la seva situació econòmica va millorar substancialment. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Vila Olímpica del Poble Nou, des d'un lavabo de la Trump Tower o des de la piscina municipal de Montjuïc, que durant els Jocs del 92 va acollir les competicions de salt de trampolí.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, als diaris. Repassem què diuen dels moviments del jutge Peinado, que envia a judici la dona de Pedro Sánchez. Diari Oponès, Joaquín Urías titlla el cas de gairebé inquisitorial i plegat d'errors i disbarats jurídics.
7: Sí, és en un article que titula Palante con togas y a lo loco, i on argumenta que hi ha raons de sobres perquè gran part de la ciutadania sospiti que del que es tracta en realitat és d'intentar, diu, tombar el govern. Cataloga les proves d'inconsistents en tots els delictes i posa el focus en la instrucció. Un jutge amb tempos peculiars que sembla que obeeixi el desig de ferir la fama i reputació del president del govern en moviments més propis, diu, de la vendeta que de la justícia. Era d'esperar que l'actuació acabés amb uns focs artificials, afegeix Urías, a l'altura del personatge. En cap entra la idea que la dona del president del govern en exercici fugi per sorpresa a un país lluny, argumenta, i va encara més enllà. Una instrucció amb finalitat essencialment política, on els arguments jurídics tenen poc pes i desencadenen en una intromissió gravíssima en el poder executiu, perquè Begoña Gómez no podrà acompanyar, per exemple, el seu marit, president del govern, a actes internacionals on sigui convidada, i, per tant, evidenciarà visualment la imatge que Pedro Sánchez està sol. I acaba Urías. Tenim un problema amb la justícia justícia, multitud de magistrats i magistrades entestats, com diu el títol, con togas y a lo loco, en una campanya de desprestigi contra la seva professió. Un problema sense solució, perquè qualsevol temptació de controlar els jutges des de fora ens apropa a l'autocràcia. Per tant, només queda esperar que hi hagi jutges més imparcials.
0: També diu la seva Lola García a La Vanguardia, un front judicial que crema i que anticipa configura una troca enredada que donarà molts ensurts d'aquí al dia de les eleccions.
7: Fa una comparativa entre el cas de Zapatero i el de Begoña Gómez, argumenta que el de Zapatero és molt perjudicial per als interessos electorals del PSOE, però el segon, el de la dona del president, no tant, perquè aquest segon permet al PSOE sembrar dubtes sobre alguns jutges i aprofitar algunes actuacions que qualifica de discutibles per qüestionar-les, doncs, en definitiva, totes. En tot cas, el front judicial no dona treva al president del govern, que intentarà centrar el discurs en l'aplicació de la llei d'amnistia i també en el debat dels pressupostos per allunyar-se d'alguna manera dels escàndols que esquitxen els socialistes. Però Junts no està per donar suport als pressupostos i la seva estratègia és marcar distàncies amb Sánchez. El PSOE, per tant, intentarà posar la política al centre del debat, encara que l'activitat judicial ho inundi tot, però, això sí, amb permís, acaba de les sorpreses que pugui oferir l'escenari internacional abans de plantar-nos ja el 2027.
0: El diari Ara, immersos en ple mundial, l'especialista en moda Sílvia Rosés fa una lectura sociològica dels estilismes que llueixen alguns dels equips.
7: I que deixen enrere el xandall i aposten per marques indumentàries de primer nivell, una estètica que té el seu màxim exponent en França. Ja ho vam veure, per exemple, al Mundial del 2018, i des d'aquell moment, doncs, aquests outfits dels jugadors han aixecat cada vegada més expectatives. De fet, si mirem encara més enrere, un dels primers professionals a trencar amb l'estètica xandall va ser David Beckham al Mundial del 98, quan va començar a encarnar una masculinitat vinculada a la moda i a la cultura de la celebritat. I aquest any, sense anar més lluny, Espanya ha deixat enrere per primera vegada el xandall per vestir de l'OEF, i la República Democràtica del Congo ha inclòs pell de lleopard als seus vestits de sastre per connectar amb un dels seus símbols nacionals. Però tornem a l'argument de França, que per mi és el més interessant d'aquest article. Els francesos diuen lluit algunes de les bosses més luxoses tradicionalment associades a les dones, per exemple, Louis Vuitton Kipel de Condé, una nova estètica que visibilitza un fet més profund, el quid de la qüestió, la cristal·lització d'una nova masculinitat encarnada per un dels seus principals valedors, el futbolista. Allò que en David Beckham despertava sospites durant els 90, avui s'exhibeix sense complexos.
0: En paral·lel a la disputa del Mundial de Futbol, atenció, perquè el New York Times, Albert Postils, avui es fan ressò del Campionat Mundial d'Encantament de Cucs.
8: Se celebra cada any en els terrenys d'una escola de primària del nord-oest d'Anglaterra des del 1980. Gent d'arreu, inclús a fora del Regne Unit, se cita en aquest centre escolar per intentar traure la major quantitat de cucs de terra possibles i fer-los sortir a la superfície. Cada equip disposa d'un espai de 3 metres quadrats de gespa per desplegar els seus encants i té 30 minuts per atraure els màxims cucs possibles. Els participants porten una gran varietat d'estris per generar una melodia que capti l'atenció dels cucs. Hi ha qui porta xilòfons, qui balla claqué sobre un tros de fusta i trompetistes que toquen el tema d'Indiana Jones. En aquesta competició, no tot s'hi val, hi ha 18 regles publicades en 30 idiomes per la, atenció, Federació Internacional d'Encantadors de Cucs i Passatemps Afins. Entre les prohibicions, no es permet l'ús de líquids perquè l'aigua és un element que atrau aquests cucs a terra. Enguany, el guanyador ha tret 164 cucs a la superfície, una xifra, això sí, que queda lluny del rècord, 567, assolit l'any 2009.
0: Déu-n'hi-do. Diaris esportius, Lamine Yamal, protagonista.
8: És la imatge de la portada de l'Esport, que titula Llestos per reaccionar, perquè la selecció espanyola necessita la victòria aquesta tarda contra l'Aràbia Saudita. A Mundo Deportivo, reacció amb Lamine. El faldó superior, menció per una altra blaugrana, Rafinha, una altra vegada cau. A Madrid també invoquen el crac de Rocafonda, Fes màgia, l'insta a l'As, i el Marca opta per una portada més coral, Guanyar o guanyar, acompanyat d'una foto amb nous jugadors de la selecció espanyola en un entrenament.
0: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: Floreu per ser una nació sense estat. Us surten panses i passeu del delta.

0: España.
1: Una última pregunta, ¿cómo va su inglés?
2: Mal.
1: Mal es... Mal es que no lo toca...
2: No lo toco. No lo toco. No lo toco porque ahora ya con esto ya me lo traduce directamente.
1: Claro.
2: O sea, no lo tengo porque lo he dejado... En...
1: Claro, para que no haga ruido. O sea, va con el traductor.
2: Sí.
1: Ajá. No lo digo porque el inglés...
2: No, el inglés es una herramienta elemental, pero bueno, oye, esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema.
3: Hier à Versailles, Emmanuel Macron a dit à Donald Trump « Do you know who is the best French striker before Mbappé ?» Et Trump a dit « I don't know, don't give a shit, Emmanuel. »
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Avui, el suplement...
6: De seguida al suplement obrim tertúlia. Oriol, Marc, Núria Orriols, Carles Monguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News i el politòleg Toni Rodon. Just després, avui cap a 11:15, la història al suplement d'Alexis Gardes. És el participant de la gran cita de 3CAT que s'ha acabat descobrint que té un perfil obert al portal Gigolos Barcelona. Avui a 11:15 conversem pausadament amb l'Alexis. A les 11, Marina Laminos amb els seus malalts de ràdio. Fem arqueologia a través de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i de pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. A l'eclipsi del suplement, les nits de Marc Castellnou, bomber, cap d'àrea del grup de reforç d'actuacions forestals, els GRAF, la unitat de bombers especialitzades en incendis forestals. Avui intentarem fer un retrat una mica diferent del Marc Castellnou a les portes d'aquesta temporada d'estiu. Evidentment, un dels bombers que més en sap de boscos i d'incendis a casa nostra, però avui també un recorregut amb ell a través de les cançons, de les nits de festa, de les nits tòrrides, de les nits d'insomni, de la millor nit de la seva vida. Avui, Marc Castellnou, el bomber, el suplement. Acabarem, com sempre, amb el Roger Mas i el David Caravent, el seu Demà ho deixo.

0: Algunes propostes de concerts pel dia d'avui. Maria Jaume actua al Festival Músic Veu a l'Arbós. La mallorquina presenta el seu nou disc, San Domingo Forever, en aquest festival solidari que destina part de la seva recaptació a projectes del país d'aquest any a l'organització Autisme en Futur, un concert que és avui a 7:45 del vespre. Les entrades costen 16 euros. Al Liceu, última oportunitat per veure La Noche de Fígaro. L'òpera de Mozart demostra que, rere els embolics amorosos, les disfresses i les rialles, també s'hi amaguen grans reflexions sobre el poder, el desig i les relacions humanes. En aquest cas, arriba al Liceu amb una nova producció dirigida per Marta Pazos. Avui, última funció, a les 6 de la tarda. Algunes entrades queden a partir de 180 euros. Al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García, l'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar, homenatge que es pot endevinar pel títol a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui hi ha funció a les 6 de la tarda, entrades a partir de 22 euros. I encara es pot veure Mal de Corazón a la Villarroel, un text de Victòria Spumberg protagonitzat per Júlia Barceló, Pel López i Pau Vinyals. Ens presenta tres personatges, una cambrera que en realitat és actriu i prepara un càsting per un musical, un noi enamorat ressentit i mig paranoi que creu que la seva parella l'ha deixat per Déu i un professor de filosofia moribund que desitja ser redimit. Tots conflueixen en dia de diluvi a la ciutat. La funció és a les 12 del migdia, entrades a partir de 29 euros. Cinc minuts per les 9 del matí arriben els millors moments de la Renaixença.
1: El passeig amb la Jazz comença a l'actual barri gòtic de Barcelona. Tot i ser cega des de fa 10 anys, els carrerons de merda i pixums han fet que reconegui de seguida que allò no és Copenhagen, sinó la seva Barcelona. Resulta que algunes olors han perdurat fins al 2026.
2: Sí, noi. Això sí que és maco. Sí. Això sí que ho tenim.
3: S'ha de conservar.
4: Sí. Coses maques s'han de conservar.
2: Tradició, patrimoni.
5: Patrimoni.
1: Que sempre ha fet pudor de pixum, això?
2: Ara,
1: no ho canviem. Quina mania de pixar-se allà a les entrades dels pàrquings a Barcelona.
6: Sí, perquè surten borratxos dels llocs, els expats aquests.
7: Ara.
6: Surten borratxos dels llocs i es pixen a tot arreu.
1: Però si vas borratxo, què més et dona? Pixar-te ben bé al mig del carrer? Que pixar-te allà a l'entrada del pàrquing.
2: O sobre.
6: Perquè busquen la intimitat.
1: Pixa't al mig del carrer, no, que no
3: perquè quan vas tan torrat també es pot poder-te repenjar una mica així.
1: Ja.
3: Que si vas al mig del carrer, a perill de caure, i fotre't a sobre els pixats.
2: Hòstia, quanta saviesa!
3: Són molts anys de ser jove.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
2: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Anys i anys!
5: Ho veus?
6: Okay.
5: L'anys i anys. Això és molt nostre.
6: Molt.
5: Tan nostre com dir... Posarem llum?
7: A la foscor.
5: O com dir... Aventureres, aventurers...
6: Ens hi apuntem o què?
5: Què dius?
6: Saps que és molt nostre, també?
8: Sou molt bona gent!
9: Xxt, silenci.
10: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
5: O el Catalunya Ràdio.
11: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
5: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
6: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
5: Molt nostre.
12: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
13: Avui el Tot Gira Mundial.
14: A les 6 de la tarda, segon partit de la selecció espanyola als Estats Units. Espanya, Aràbia Saudita.
13: Seguirem el partit amb Sònia Gelmà, Ricard Torquemada, Mireia Vera, Francesc Ripoll i els personatges dels Minuts Escombraria.
14: També repassarem tota l'actualitat del Mundial i refrescarem tot el que ha passat a la jornada la matinada passada.
13: També viurem la ressaca de la cursa de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca, l'última etapa de la Volta Femenina i farem tertúlia bàsquet de la final ACB amb Carme Lloberes i Joan Creus.
14: El Mundial, el Tot Gira.
13: Avui de 4 a 9, amb David Clopés.
14: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
15: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
14: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
15: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Mm. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
14: El divan, el valor de la conversa.
16: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit en el qual no votava?
15: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
14: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
17: Som 3CAT.
18: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
17: Som 3CAT.

Coca-Cola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.

Some dirt in your eyes.

Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Come on,

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

0: Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del seu repertori. I precisament en viu sonaven el 1995, des del seu primer treball en directe, es deia Vine a la festa. I aquest va ser un dels singles que es va extreure d'aquella llarga durada. Núria. Núria.

0: un exemple de l'estil irreverent dels Pets. Núria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí, que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest format LP. Aquest és un altre dels temes d'aquest llarga durada.
1: Rock and Classics.
0: Vaig calent als Pets.

0: Rock and Classics.
1: Avui repassant la discografia dels Pets i arribem al clímax comercial, podríem dir, i també d'èxit de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Que començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. És el tema que dona títol a aquest Bon Dia. Bon Dia.

Un dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarga durada, un disc festiu que va girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que, com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

A ritme de rumba. Els pets. Digue'm que m'estimes. Encara que sigui mentida. Bon dia, és festiu i divertit d'allò més. Bon dia. Avui estem repassant, segon programa consecutiu, la discografia dels de Constantí. Anem amb un altre tema, doncs, que ja enfocava la temàtica, que a partir d'aquells moments també començarien a tractar els pets. Massa jove per fer-me gran. Comencen, doncs, ja a sentir-se una mica bastant adults.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Yeah! Anem ara amb un dels temes dels Pets que us reconec que és dels preferits de la seva discografia des del meu punt de vista. Almenys a casa meva ha sonat moltíssim aquesta cançó i és més, forma part també d'una de les falques d'aquest programa del Rock and Classics. Avui revisem de forma exhaustiva aquest treball que és, sens dubte, el més conegut dels Pets i el que més vendes ha aconseguit. Bon dia. Amb temes tan rodons com aquests. Una estona de cel.

0: petites i boniques històries que els fets van explicant cançó a cançó. Jo crec que a partir d'aquells moments, i ja fins i tot en època del Brut Natural, els fets ja estaven composant unes cançons d'una forma diferent, amb enginy i amb una producció de luxe de la mà de Marc Grau. Avui estem revisant el Rock and Classics, per segon programa consecutiu, la discografia dels Pets, i avui fem parada i fonda amb el disc Bon Dia.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

El rock pagès, com deia Pep Blai, molt encertadament, dels Pets, amb referències a casa seva, Constantí, al Camp de Tarragona, amb temes com aquest, Jaio. Fins aquí el repàs que hem volgut fer en aquest gran disc dels Pets. Bon dia, seguim endavant. Ara saltem al 1999, quan es va publicar el següent disc dels Pets, que començava amb aquesta sorpresa, amb una caixa de ritme.

temes, en aquest tema que obre un disc molt més reflexiu, més madur i que faria doncs un tomb en el canvi d'orientació musical dels Pets. Això sí, també en temes festius com aquest, és hora de tornar a casa.

0: Un dels temes més positius, més enèrgics i divertits d'aquest Sol, el treball que succeïa l'èxit del Bon Dia el 1999, dos anys després de la publicació d'aquell disc. Un disc més madur i amb temes, com abans us dèiem, una mica més reflexius. Un exemple, aquest tema que es diu Por, i que ens reflecteix, doncs, un estat d'ànim diferent. Imaginem que els Pets ja sabien que la vida del seu productor i guitarrista Marc Grau arribava al final. Aquest va ser l'últim disc en el qual hi va col·laborar.
1: Rock and Classics.

0: Èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llull.
1: Amigues i amics, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Classics que hem dedicat una vegada més als Pets. Encara ens queda un tercer programa en el qual seguirem repassant els darrers discos de la banda de Constantí. Marxarem amb un altre dels temes d'aquest fantàstic i monumental Sol. A mi és un dels treballs que em va calar fort i que el recordo doncs, que em va sorprendre, no? Perquè d'entrada els Pets tenien doncs, aquest punt tan festiu i tan divertit des dels seus inicis que quan apareix aquest disc penses, ep, aquesta gent s'estan fent grans, què és el que està passant? Però realment és un disc molt rodó, molt ben produït i amb unes cançons excel·lents, com per exemple aquesta altra que es diu Aquest cony de temps. Amb aquest tema marxem. Adeu-siau, gràcies per escoltar-nos.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: A Ràdio Maricel, Club

아침부터.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
2: Bona tarda i sigueu benvinguts a una nova audició de Vida i Miracles. Benvinguts a una nova cita amb el món de la música. Una cita que el dimarts passat vàrem acomiadar escoltant a Miguel Bosé interpretant Sevilla, cançó que publicaria l'any 1985, entrant a les llistes dels 40 principals, compartint èxit amb Alaska i Dinarama.

En el mes de març de 1985, Alaska i Dinarama arribaven a l'úmuro dels 40 principals amb aquest Ni tu ni nadie que acabem d'escoltar. I Joan Manuel Serrat treia un nou disc titulat El Sur, també existe, un àlbum dedicat al poeta uruguaià Mario Benedetti, un àlbum amb 10 poemes musicalitzats pel noi del poble sec.

Acabem d'escoltar El sur també existe, la cançó que dona títol a l'àlbum que Joan Manel Serrat va publicar l'any 1985, que seria número 1 en el mes de desembre a la llista dels 40 principals. Un àlbum amb 10 poemes del poeta Mario Benedetti i musicalitzats pel Noi del Poble Sec, publicat l'any 1985. Aquell any, Anna Belén estrenava pel·lícula i ho feia al costat de l'actor Antonio Banderas. Es tracta de la versió cinematogràfica de la opereta bíblica La corte del faraón, on Anna Belén canta cançons com aquesta.

Acabem d'escoltar Anna Belén interpretant Aibà, una de les cançons babilòniques de la corte del faraón, estrenada l'any 1985, tenint a Antonio Banderas de company de rodatge. A les llistes espanyoles arribaven Josep Carreras i Núria Feliu per donar-li una empenta a la llengua catalana.

Núria Feliu, l'any 1985, va publicar un àlbum titulat Més que mai, on feia un duet amb el tenor Josep Carreras. Compartint aquest bolero que acabem d'escoltar, titulat Escolta'm, la versió catalana del famós bolero Nosotros, escrit pel compositor cubà Pedro Junco l'any 1942. Diango també treia nou disc aquell 1985, un àlbum titulat Por amor a l'arte, on feia un duet amb la cantant escocesa Sheena Easton.

La noche y tú és el duet que la cantant escocesa Sheena Easton va fer amb Diango, que seria publicada en un àlbum del cantant barceloní titulat Por amor al arte, l'any 1985. I el senyor Julio Iglesias enregistrava un en anglès a l'icònic tema del compositor estatunidenc Cole Porter, I've Got You Under My Skin.

L'any 1985, el senyor Julio Iglesias publicava un nou treball discogràfic batejat amb el nom del seu signe del zodíac, on feia la versió cantada en anglès d'un dels temes més icònics del compositor estatunidenc Cole Porter, I've Got You Under My Skin. I José Luis Perales publicava un nou treball discogràfic amb cançons com aquesta.

Esteu sintonitzant Ràdio Maticel, l'emissora municipal de Sitges, cap al 107.8 de la freqüència modulada. Us està oferint el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. I acabem d'escoltar a José Luis Perales, interpretant Hoy me acordé de ti, un dels temes del seu àlbum Amaneciendo en ti, publicat l'any 1985. L'ídol de jovenetes Ivan arribava al número 1 dels 40 principals en el mes de juny amb aquest tema.

L'ídol de jovenetes Ivan, l'any 1985, publicava aquest Baila, que acabem d'escoltar, que seria número 1 a les llistes dels 40 principals, coincidint amb la publicació del primer concert en directe que va fer el grup Mecano.

L'any 1984, el grup Mecano donava un concert al pavelló de Frontón de Segovia en el mes de novembre. Concert que seria enregistrat, però que no es va posar a la venda fins al juny del 95. Va ser el primer concert de Mecano interpretant els temes més exitosos dels seus tres primers àlbums, com aquest titulat Aire, que acabem d'escoltar, que pertany al seu tercer treball titulat Ya viene el sol. Aquell 1985 publicaven el seu primer àlbum, el grup Hombres G, banda de rock and roll i pop rock, fundada per David Summers i Rafa Gutiérrez.

L'any 1985, David Summer, Rafa Gutiérrez, Javier Molina i Daniel Mezquita varen publicar el seu primer treball discogràfic com a Hombres G. Arribant a enregistrar un total de 13 àlbums, aquest primer treball titulat Hombres G està format per cançons com Devuélveme a mi chica, Lorenz de Arabia i No lloraré, i aquesta Venècia que acabem d'escoltar. Un any més, coincidint a les llistes espanyoles, coincidien les dos Rocíos, la Jurado i la Durcal.

Acabem d'escoltar a les dues Rocíos, la Durcal i la Jurado. La primera ens ha interpretat Tenies que ser tan cruel, un dels temes de l'àlbum Rocío Durcal canta lo romántico de Juan Gabriel, i la Jurado ens ha interpretat Se nos rompió el amor, el tema principal del seu àlbum escrit per Manuel Alejandro Paloma Brava, publicat també en el 1985. Aquell 1985 naixia una nova formació musical, la dècada prodigiosa, que es va dedicar a fer popurris de tota mena de cançons com aquesta que escoltarem, titulada Cuélate en mi fiesta.

Amb aquest popurrí de cançons interpretades per la dècada prodigiosa titulat Cuélate en mi fiesta, que acabem d'escoltar, hem arribat al punt i final del programa. Nosaltres tornarem d'aquí 7 dies. Gràcies per la vostra atenció i que tingueu molt bona tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: El Consell General del Poder Judicial estudia expedientar el jutge Peinado per la retirada del passaport a Begoña Gómez i per apuntar que els seus escortes podrien ajudar-la a fugir. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: El màxim òrgan de govern dels jutges es reunirà demà per debatre o per debatre si expedienta Peinado i sembla Madrid al vigil que no serà una decisió consensuada.
2: El debat està obert, avui no hi ha hagut consens i demà es tornen a reunir per decidir si realment sancionen el jutge Peinado. La presidenta proposa obrir-li un expedient sancionador, mentre la defensa de Gómez ja l'ha denunciat per filtrar a la premsa l'escrit amb què l'envia a judici sense que hores d'ara l'hagi notificat.
1: Del món avui destaquem el nom de Keir Starmer, el primer ministre britànic, podria dimitir demà mateix, una hipòtesi que cada cop pren més força, tot i que Downing Street continua negant-ho. Demà sortirem de dubtes. Mentrestant, a Suïssa, aquest migdia s'han reprès les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran, després de dies aturades. I a Crimea, les autoritats prohibeixen la venda de benzina als veïns. Els drons ucraïnesos estan aïllant la península ocupada per Rússia amb atacs com els d'avui, en què han mort almenys 5 persones. Moscou, Cristina Solies.
3: L'exèrcit ucraïnès ha colpejat infraestructura dels dos costats del pont de Kerch, que fins ara era la ruta més segura per subministrar la península des de Rússia. A més de benzina, Crimea també pateix una crisi d'aliments i perilla la temporada turística d'estiu.
1: Per cert, que l'estiu, que ha començat a les 10:24 minuts aquest matí, arriba amb la primera onada de calor de la temporada. El SEM ja ha atès 55 persones des de divendres per afectacions relacionades amb la calor. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per altes temperatures, tant de dia com de nit. I al Catalunya Migdia d'avui també parlarem de cromos, dels del Mundial de Futbol. Han tingut tant èxit que l'empresa Panini s'ha quedat sense estoc i ara la venda de segona mà i els intercanvis de cromos són l'opció de molts col·leccionistes. I segurament el punt on més interessats s'apleguen és el Mercat de Sant Antoni de Barcelona el diumenge al matí. I tenim la Maria Guixà.
4: Exacte, Eva, és una bogeria col·leccionista transgeneracional que durant tot el dia aplega centenars de persones que van desfilant aquí per davant del Mercat de Sant Antoni buscant els cromos que els falten per intentar arribar a aquests 980 de la col·lecció i completar-la de la forma més econòmica, que no és altra que a través de l'intercanvi.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Com dèiem, onada de calor. Jofre Genoer, els detalls, bon dia.
6: Bon dia. Doncs ja podem donar per encetada aquesta onada de calor perquè almenys fins a la 1-2 d'aquesta tarda hi han 5 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, les xarxes d'estacions automàtiques, que han superat aquest llindar d'onada de calor. De moment, entre mig grau, un grau, i estem parlant de la Tallada d'Empordà, de Cabrils, de Mataró, de la zona Universitat de Barcelona, o de, també Castellà de Nuc. Bé, i encara falta doncs l'embranzida final d'aquest ascens del termòmetre cap a Ponent i les zones de Pla de Lleida, on avui esperem que s'arribi als 40. De fet, ara mateix ja hi ha 39 al Montmell i molts valors de 38 al Pla de Lleida. Per tant, s'inicia aquest episodi d'onada de calor amb l'arribada de l'estiu i que doncs pot persistir fins dimecres amb aquest risc de superar el llindars. Per tant, també tenim en compte les nits tòrrides que avui també hem encetat, que tindran continuïtat, i això tot plegat ha fet activar avisos de calor nocturna i calor diurna. Un episodi, per tant, que s'allarga 3-4 dies, amb només algunes nuvolades de tarda en el Pirineu. Aquesta tarda pot créixer la mateixa calor, algun petit ruixadet de curta durada. Aquests fenòmens doncs poden repetir-se les properes tardes, sempre, bàsicament, en el Pirineu. I a partir de dimecres, el que passarà, bàsicament, que serà ja més difícil, sobretot en dies posteriors, que superin aquests llindars o si arribin, però poc per sota estarem. Per tant, encara molta calor. La bombolla d'aire càlid quedarà establerta amb molta calor acumulada i, per tant, haurem de tenir paciència que això es vagi desinflant, que podria passar a finals de setmana o amb l'arribada de la primera setmana de juliol.
1: A partir de 2:45, la informació esportiva. Què destacarem avui, Sergi Camps?
7: Doncs tenim un ull posat al Gran Premi de Motos de la República Txeca. Cursa de MotoGP ha començat ara fa pocs minuts, amb el Márquez sortint des de la quarta posició. Podeu seguir aquesta cursa a l'app i al web de Catalunya Ràdio, l'Univers MotoGP. L'anirem repassant durant la Catalunya Migdia Esports cap de setmana. També Paula Blasi acaba de guanyar de manera oficial ja la Volta Ciclista a Catalunya. Mirarem a veure si amb l'Isaac Viralta podem parlar amb ella. I també farem la ressaca de la derrota d'ahir del Barça al Roig Arena, final de la Lliga CB de bàsquet. El Barça va caure humiliat a València. La sèrie de la CB, però la sèrie de la final de la CB està igualada a una victòria. A la sèrie marxa cap al Palau.
1: I ara el trànsit. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, alguna incidència? Bon dia.
8: Bon dia, Eva. Doncs ara mateix, fa pocs minuts, s'ha acabat d'obrir, de reobrir, de fet, la C31, quan ja han passat totes les participants de la Volta a Catalunya Femenina. Aquesta C31 que estava tallada al Prat de Llobregat. Barcelona. Recordem que la meta és a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Hi ha, per tant, encara restriccions en aquesta zona. D'altra banda, retencions. A la C32 a Mataró, en sentit sud, hi ha un carril tallat per un accident i afecta també la mateixa C32 la circulació entre Cabrera de Mar i Argentona en sentit nord. També hem de dir que la varia d'un vehicle talla un carril a la C25 a Santa Coloma de Farners en sentit Lleida i que hi ha força retencions a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat per un xoc entre diversos vehicles. Hi ha un carril tallat. Això és tot des de l'equip viari.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Ara són les 2:06. I comencem marxant cap a Madrid perquè, com dèiem, el Consell General del Poder Judicial estudia obrir un expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver apuntat que els escortes de Begoña Gómez, la dona del president espanyol, podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. L'organisme es reunirà demà per debatre si cal actuar contra el magistrat, com ha demanat el ministre de l'Interior. Madrid, Alba Gil, bon dia.
2: Bon dia. La comissió permanent s'ha reunit aquest matí d'urgència de manera telemàtica després que ahir Fernando Grande Marlaska els traslladés una queixa formal i demanés l'adopció de mesures contra el jutge Peinado. En el focus hi ha l'escrit amb què envia judici Begoña Gómez i li retira el passaport, entre altres mesures cautelars, amb l'argument que els seus escortes podrien ajudar-la a fugir, cosa que ha generat molt de malestar entre la policia. La reunió del Consell General del Poder Judicial s'ha acabat sense acord i es reprendrà demà a les 9 de manera presencial. Durant el matí s'han valorat diferents opcions, però no hi ha hagut consens al voltant de la proposta de la presidenta, d'Isabel Perelló, d'obrir un expedient disciplinari al magistrat per una falta greu de consideració a la policia. En qualsevol cas, si finalment el Consell decideix sancionar Peinado, la decisió no tindria efecte sobre la causa contra Begoña Gómez, que ja ha anunciat que recorrerà les cautelars. Qui sí que podria aturar el judici és l'Audiència de Madrid, que té pendent sobre la taula diversos recursos sobre el cas. De fet, avui mateix també hem sabut que la defensa de Gómez ha denunciat Peinado per vulnerar el seu dret de defensa, perquè assegura que es va assabentar que l'enviava a judici pels mitjans i encara no ha rebut cap notificació. El govern espanyol denuncia la persecució del magistrat.
9: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
2: I alerta que l'actuació del magistrat també estén l'ombra de dubte sobre la justícia.
1: I aquesta matinada ha mort el tercer menor que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona. Aquest migdia s'ha fet un multitudinari minut de silenci en memòria dels tres nois d'entre 12 i 13 anys a la plaça de la Font de Tarragona. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
10: Un homenatge emotiu en què un llarg i sorollós aplaudiment ha trencat el minut de silenci com a mostra de condol i respecte a les famílies i amics de les víctimes mortals. En l'acte, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, també han participat familiars dels joves, visiblement colpits pel succés. Sota el sol de les 12 del migdia, de davant al Palau Municipal, s'ha fet l'homenatge en presència de nombrosos companys adolescents i famílies. Les víctimes són tres menors d'edat, d'entre 12 i 13 anys, que es banyaven a la zona de roques del Morrot aquest divendres. L'espai on es trobava quedava fora de l'abast visual dels socorristes. Un dels menors va morir al mateix lloc dels fets, mentre que els altres dos van perdre la vida a l'Hospital Joan 23 després de ser rescatats en estat crític. Arran d'aquest succés, el sistema d'emergències mèdiques va assistir psicològicament 52 persones, tant familiars com persones de l'entorn del Club de la Floresta, entitat esportiva vinculada amb els nois. La ciutat està de dol fins dilluns, amb banderes que uneixen a mig pal i els actes institucionals suspesos.
1: Per cert, que els professionals del socorrisme apel·len la ciutadania a ser ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill i la bandera vermella prohibició. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
11: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
1: 5 minuts i arribarem a un quart de 3. Ara parlem d'aquesta onada de calor. Comença a haver-hi els primers atesos per afectacions relacionades precisament amb la calor. Des de divendres i fins aquest migdia, el sistema d'emergències mèdiques havia atès 55 persones, una trentena de les quals els han hagut de traslladar a un centre sanitari. La resta les han ateses per telèfon al 061. L'onada de calor, que ha començat avui, es preveu que superi els llindars de perill per a la salut, sobretot a Ponent, al nord-est de Catalunya i a les comarques del litoral central, Gemma Bonet.
2: Aquesta és la primera onada de calor de la temporada i està previst que s'allargui almenys fins dimarts. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest matí el primer avís de l'any per calor nocturna, que afectarà també les nits de demà i de demà passat. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
12: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
1: I la calor i una humitat relativa molt baixa fan que avui sigui, Gemma, un dia de molt perill d'incendi forestal.
2: Sí, de fet, 160 municipis estan en perill molt alt d'incendi i 420 en perill alt. El cap del Graf dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha destacat el suplement de Catalunya Ràdio que aquests dies totes les unitats estan en alerta màxima.
13: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
2: Al portal 3CAT Info es pot consultar quin és el llindar de calor intensa municipi a municipi, tant pel que fa a la calor diurna com la nocturna.
1: I a Catalunya, on més es notarà l'augment de les temperatures durant la primera onada de calor de l'estiu, és a Ponent, a Lleida. Les piscines municipals s'han omplert de banyistes i han deixat una imatge que contrasta amb la de carrers i places menys transitats al Vamor.
14: Primer dia d'estiu i amb ell, primera onada de calor amb un sol de justícia que colpeja amb força la ciutat de Lleida.
15: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor.
14: Per això alguns veïns han aprofitat les primeres hores del dia per fer esport, sortir a caminar o passejar el gos. Refrescar-se a casa o a la piscina, mantenir-se hidratat i protegir-se són les prioritats en dies com aquest diumenge.
16: Dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
17: Piscina, sortir a les primeres hores del matí, intentar fer esport pel matí.
18: El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
14: Tot plegat en un episodi en què les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent, on es poden superar els 40 graus.
1: I parlant encara de piscines, en dos municipis de la zona més afectada per la Dana de València, aquest estiu encara no tindran les piscines obertes. Es tracta de Paiporta i Benetússer, on viuen gairebé 50.000 persones. La reparació és lenta perquè les instal·lacions s'han de fer de nou i cal reconstruir, en el cas de Paiporta, el sistema d'aigües i també clavegueram. València, Alba Barbosa.
19: Les piscines estan situades a tocar del barranc de Pollo i quan es va desbordar, l'aigua les va destrossar. La rehabilitació és costosa, però sobretot s'ha encallat, explica la vicealcaldessa Marian Ball, pel clavegueram.
20: És que n'hi ha que reconfigurar tot el sistema de clavegueram de sanejament del poliesportiu. Fer aquesta nova distribució, que també implica nova distribució d'aigua potable i d'aigua de rec per a tota la zona del poliesportiu, és el que ha retardat.
19: Els veïns admeten que troben a faltar un espai de trobada, però són comprensius quan recorden la devastació de la barrancada.
21: Les coses no s'arreglen d'avui per demà. Així n'hi ha molt de desastre.
22: La piscina final era un punt de trobada de la gent del poble, que anaven ahí pues, tots els veïns. N'hi ha coses més importants que arreglar encara el poble que la piscina.
23: Tenim una piscineta a casa, desmuntable, perquè fa molta de calor i no n'hi ha piscina. Ni així, ni en el poble del costat.
19: A Benetússer les obres ja estan en marxa. La piscina ja té les rajoles, però la riuada va afectar les màquines i el sistema de canonades subterrànies i això ha complicat les feines. Les dues poblacions estan organitzant activitats aquàtiques i habilitant autobusos gratuïts per portar els veïns a instal·lacions d'altres pobles o a la platja.
1: A tot això, una onada de calor que, com dèiem, s'allargarà fins a Sant Joan. I en aquesta revetlla de Sant Joan, el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards, amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. És la previsió que fan els fabricants, que també calculen que més de la meitat de les vendes ja seran d'articles de baixa sonoritat. Roc Fargas.
3: La producció de les empreses pirotècniques no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà, per un doble factor que explica el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell.
4: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
3: Pel que fa a la tendència de vendes, els petards de baixa sonoritat són un dels gèneres estrella d'enguany i ja representen més de la meitat dels productes que es compren. Jordi Brau, director de La Traca.
5: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
3: Aquest any s'han autoritzat a Catalunya més de 1.900 punts de venda de pirotècnia.
1: Obrim ara crònica internacional. El Regne Unit, Keir Starmer, es planteja dimitir demà mateix. La renúncia del primer ministre britànic permetria a l'exalcalde de Manchester accedir al càrrec i liderar el Partit Laborista. Fa dos dies, Andy Burnham va recuperar el seu escó al Parlament. Des de llavors, no ha deixat de créixer la pressió sobre Starmer, molt tocat per la desfeta electoral regional i municipal de principis de maig, Núria Hart.
6: Oficialment, Starmer sempre ha dit que no pensa fer un pas al costat, però els mitjans britànics donen per feta la seva dimissió. Una renúncia imminent que han avançat The Observer i The Guardian. El primer ministre britànic ha parlat amb els seus ministres i diversos membres del seu partit. N'hi ha que li demanen que deixi el càrrec, com la d'exteriors, segons Sky News. La cadena britànica també ha entrevistat el titular de comerç, que fa un parell de dies va parlar amb Starmer.
24: Divendres vam tenir una conversa molt detallada. El primer ministre estava serè i reflexiu i va portar el pes de la conversa. Va preguntar repetidament per la situació del país. En cap moment va parlar dels seus interessos personals. Tota la seva preocupació era el país.
6: Per ara, Starmer no es pronuncia, està fora de cap de setmana a la residència oficial de camp del primer ministre britànic, però sí que ha piulat una felicitació pel Dia del Pare que avui se celebra al Regne Unit. Si Starmer dimiteix i Burnham el substitueix, el país tindrà el setè primer ministre en només una dècada, just quan es compleixen 10 anys del Brexit.
1: I a Suïssa en marxa les negociacions entre els Estats Units i l'Iran en presència dels mediadors del Pakistan i de Qatar. La reunió a quatre bandes ha arrencat fa només mitja hora enmig d'un clima de tensió per l'ofensiva d'Israel al Líban. Teheran ha deixat clar que l'estret d'Hormuz seguirà tancat fins que no s'aturin els bombardejos, però Israel ha avisat que no es pensa retirar del sud del Líban i que respondran a qualsevol amenaça de Hezbollah. Avui ha sigut el primer dia sense bombardejos des de l'entrada en vigor de l'alto al foc.
6: Molt pendents a aquesta hora d'aquestes negociacions, al més alt nivell que encapçalen el vicepresident nord-americà J.D. Vance, que ha aterrat a primera hora d'aquest matí a Suïssa, i per la banda iraniana el ministre d'Exteriors i el president del Parlament, que són al país alpí des d'ahir al vespre. Abans de la reunió cara a cara, en marxa aquesta hora a porta tancada, les dues delegacions s'han reunit per separat amb els mediadors. Abans de pujar a l'avió que l'ha portat a Suïssa, J.D. Vance s'ha mostrat confiat amb les negociacions amb l'Iran.
25: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
6: La diplomàcia dels Alps dona el tret de sortida als 60 dies de converses per arribar a un acord de pau definitiu a l'Orient Mitjà, en aquests moments amb el focus posat al Líban. Sembla que la pressió de l'Iran ha funcionat, almenys aquesta nit, la primera sense bombardejos al sud del Líban, després d'un centenar de morts en els primers dos dies de treva entre Israel i Hezbollah. Un altre dels esculls és el programa nuclear iranià. Des de Teheran, el president del país, Masoud Pezeshkian, ha tornat a negar que vulguin la bomba nuclear, però...
26: No renunciarem al nostre dret a l'enriquiment i ells també us veuran obligats a acceptar-ho.
0: Tots sabeu què deia el president dels Estats Units. I ha fet un gir complet de 180 graus.
6: Les negociacions que avui s'han reprès a Suïssa havien de començar divendres, fa dos dies, però l'Iran les va ajornar pels bombardejos d'Israel al Líban.
1: I Ucraïna ha aconseguit deixar sense combustible les benzineres de la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014. Els drons ucraïnesos també han atacat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix aquest territori amb Rússia. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
7: Bon dia. Zelensky ha confirmat que han colpejat un dipòsit de petroli del port de Kerch i un ferri. Com a conseqüència, s'ha hagut de suspendre el transport marítim per l'estret i la circulació de trens i cotxes pel pont de Crimea. Fragments dels drons també han impactat contra un edifici residencial i han provocat víctimes civils. L'exèrcit ucraïnès fa setmanes que intenta aïllar Crimea bombardejant les carreteres i centenars de camions que subministren la regió ocupada. Això ha obligat el governador Sergei Aksionov a prendre la mesura inèdita de prohibir als veïns la compra de benzina.
8: A partir de les 9 del matí se suspèn la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
7: Per culpa dels atacs ucraïnesos, les autoritats de Crimea també han suspès el servei de trens nocturns i han restringit la circulació de motocicletes i patinets perquè el seu so es confon amb el dels drons. Algunes botigues i supermercats també han començat a quedar-se sense productes bàsics i milers de turistes han cancel·lat les seves vacances a un dels principals destins de platja per als russos.
1: I a Colòmbia, eleccions avui marcades pel ressorgiment de la violència. El president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC al departament de Cauca. En aquest clima de tensió, Colòmbia escull avui nou president. La segona volta de les eleccions decidiran si el país gira cap a l'extrema dreta o manté el seu rumb cap a l'esquerra. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
9: Fa 4 anys, Colòmbia triava les urnes per primera vegada un cap d'estat, un president d'esquerres, cosa que no havia passat en els seus 200 anys d'història, el president sortint, Gustavo Petro. Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional colombiana, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i a favor també de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, un conegut polític i activista a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians. Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta. Ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra espera seduir alguns dels 17 milions de colombians que no van optar la primera volta per anar a les urnes. En parla Manuel Camilo González, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Javeriana.
10: Sí son los indecisos y particularmente son indecisos que usualmente podríamos uno localizar. Uno, urbanos. Y dos, que efectivamente no tienen partido, por lo menos no se sienten representados por los partidos, digamos, que actualmente están en el sistema político colombiano.
9: El recompte de vots a Colòmbia és ràpid i ja cap a la mitjanit hora de Catalunya es podria saber qui és el nou president del país andí. Si Colòmbia manté l'esquerra al govern per segon mandat en la seva història o bé entra al club de països sud-americans d'extrema dreta com l'Argentina, Xile i l'Equador.
11: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
26: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
27: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
28: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
30: Estrellita, Galícia.
31: Messi va comer.
32: Una revetlla amb la millor companyia.
33: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
34: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
35: El carrer és l'escola de La Cubana.
36: Una companyia que ha fet història.
37: Això és una bogeria, no?
38: Era màgic.
2: Va ser màgia pura.
29: Més enllà de la Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Tant de bons em feixin un cada dia, fill.
30: Catalunya Ràdio.
5: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
12: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
5: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
12: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
5: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
13: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
14: No, no, te'n falta una.
13: Ah, clar, la del tot costa.
14: Doncs som-hi, convocatòria.
15: Ahora bien lo bonito, atacantes.
14: Marc Crosas.
13: Natàlia Arroyo.
14: Gemmarí Dongu.
13: Bruna Vilamala.
14: Damià Abella. Ion Vaquero.
13: Ilia Sánchez.
12: I amb la Sònia Gelmà des dels Estats Units. Tot el Mundial
13: al tot costa.
15: Momento, seguimos.
12: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
30: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: 5 minuts i arribarem a 2:45. La veu es pot convertir en la clau per saber com evolucionarà un malalt d'ELA, segons dos estudis amb participació de l'Hospital de Bellvitge i Lidivell. S'han presentat coincidint avui amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia, Vicent Mifsud.
0: Els estudis busquen millorar el diagnòstic i el tractament dels pacients d'ELA, mostren com els biomarcadors biològics i l'ús de tecnologies digitals poden ajudar a anticipar l'avenç de la malaltia sense que els pacients s'hagin de moure de casa. La doctora Mònica Povedano, coordinadora de la Unitat Funcional de Motoneurona de Bellvitge, assegura que millorar el diagnòstic permet personalitzar millor el tractament i destaca el paper de les anàlisis de la veu.
16: Petits canvis de la veu a través de la lectura d'un text, a través d'una repetició de síl·labes, nosaltres podem establir que aquest malalt tindrà en un curt termini una alteració de la deglució. I això ens permet fer una acció preventiva, és a dir, actuem abans evitant un problema.
0: L'ELA té una incidència d'entre un cas i mig i dos casos nous per any per cada 100.000 habitants i se'n diagnostiquen 3 cada dia a l'estat, on hi ha prop de 4.000.
1: Intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, però assegura que aquests problemes es resoldran aquesta setmana. I aquesta bogeria pels cromos del Mundial es pot veure, sobretot, als voltants del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, un dels punts més importants d'intercanvi. Maria Guixà, bon dia.
17: Què tal? Bon dia. És una bogeria col·leccionista que no hi entén d'edats. Per exemple, veus nens canviant cromos amb pares o avis d'altres nens, avis canviant cromos amb altres avis, tot plegat per un únic objectiu, és el de completar tan aviat com sigui possible aquests 980 cromos de la col·lecció Panini del Mundial. El Julen té 9 anys i ja ho ha aconseguit i és gairebé a prop de fer-ho el Xanti, que en té 12.
18: Acabo de completar la col·lecció del Mundial. Molta alegria i sacrifici.
19: Els més bons, que és més i Cristiano Ronaldo, els tinc i em queden més o menys unes 30 i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
17: L'intercanvi de cromos fa que puguis estalviar-te comprar-los. Cada sobre quiosc val 1,50 € i a cada sobre n'hi van 7 de cromos. Per tant, intercanvies la forma més ràpida i aquí qui té molta, molta mà esquerra són els avis.
20: Tenen clar ells, perquè ja ho han provat amb altres col·leccions, de que vindre aquí és canviar cromos, mirar cromos. Jo sóc el que fa la llista i ells són els que mires la cara dels jugadors, jo no les coneixo.
21: Jo penso que això passarà el temps i ell se'n recordarà de mi. I això és algo que he conegut de tota la vida.
17: Els cromos més buscats aquí a Sant Antoni són els de Messi, Cristiano Ronaldo i Mbappé.
1: I aquests que sentim, els britànics The Prodigy, han omplert l'escenari principal del Sonar, de ritmes trencats i nostàlgia. El Festival de Música Electrònica ha tancat edició aquesta passada matinada del canvi de direcció amb 150.000 espectadors. Són 10.000 menys que l'any passat.
30: La proposta.
1: 2 minuts i arribarem a 2:45. 2 minuts que, com sempre, dediquem a la proposta. Avui ens la fa amb Vicent Mifsud. Vicent, que ja ets a l'estudi.
0: Sí.
1: Bon dia. Ens proposes, Vicent, em deies, una ruta pel sud del país.
0: Sí, una excursió per la Terra Alta, com un tas per gaudir de la comarca, la Via Verda entre el Pinell de Brai i Arnes, un recorregut assequible de poc més de 20 quilòmetres per l'antic traçat de la Via Fèrria que unia Tortosa amb la Puebla d'Ixar, a Terol, i que va quedar en desús a principis dels anys 70. Aquest tram de la via es pot fer a peu o en bicicleta, òbviament, i ho diguem especialment en un dia com avui, evitant hores de massa calor, eixint d'hora o quan baixa el sol, perquè ens permet veure unes postes precioses. A més que els túnels de l'antiga via ens ajuden a fugir de la calor, fer l'estiu també ens permet refrescar-nos en les fonts i tolls de la comarca, com ens explica l'alcaldessa de Pinell de Brai, Laura Vallespí.
2: Fins i tot ens corre pels túnels, doncs, també te refresca una mica, i a banda doncs, tenim espais naturals com és la Fontcalda o les olles de Bot d'Horta, que doncs, també són uns espais de bany que pots aprofitar per fer una excursió més completa.
0: Aquest tram de la Via Verda ens permet acostar-nos al patrimoni ferroviari i d'enginyeria civil, però també a la història de la Batalla de l'Ebre, a uns paisatges singulars del nostre territori entre els rius Algars i Canaletes i el Massís dels Ports, i a joies arquitectòniques com el celler modernista de Pinell de Brai.
1: Una proposta per a l'estiu que encetem avui i per a qualsevol època de l'any també, Vicent.
0: Sí, perquè ara ens permet visitar les zones aptes per al bany, però la primavera o la tardor és ideal per a gaudir de l'arquitectura de pobles com Arnes, Horta de Sant Joan o el mateix Pinell de Brai, però també de bona gastronomia i del vi de la terra.
1: En prenem nota. Gràcies, Vicent.
0: Vinga.
1: Senyals horaris de 2:45. La informació esportiva, Sergi Camps, bona tarda.
3: Bona tarda, Eva. Com va dir l'escriptor Johann Paul Friedrich, el més indestructible dels miracles és la fe humana de creure-hi. El Barça va caure ahir humiliat a València. No és falta d'actitud, és que el València és millor, ras i curt. Tot i això, l'esport no té lògica i el Barça ara tindrà dos partits a casa per endur-se l'ACB. Potser és l'últim miracle de Xavi Pasqual. Ara en parlem. El dia que s'acaba la Volta Ciclista a Catalunya, amb el fenomen Paula Blasi continuant el seu any màgic. Ara també ho analitzem. I el dia que veurem quants minuts jugarà avui Lamine Yamal en l'Espanya-Aràbia Saudita del Mundial, ara marxem cap als Estats Units. Abans, però, esport en directe en marxa des de les dues, recta final de la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. N'estem fent la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio a l'Univers MotoGP del Damí Aguilar.
6: Esquerra dreta, canvi de direcció. Primer i segon. Aquest ritme podria deixar Ogura una mica despenjat. Són 8 dècimes.
3: Banyaia va primer, Márquez va segon, a una distància de 2 dècimes. Per tant, la cursa està oberta, amb el Márquez sortia quart, ara està segon, lluitant al primer lloc amb Pecco Bagnaia. Tercera posició per Ogura. Els dos companys d'equip de Ducati lluitant per la victòria. La cursa, com diem, la podeu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a l'Univers MotoGP del Damià Aguilar. Queden 5 voltes per acabar aquesta cursa. N'estarem pendents al Catalunya Migdia Esports a cap de setmana. A Moto3, victòria de Hakim Danish al davant de Brian Uriarte i Máximo Quiles. El català Joel Esteban abandonat per la caiguda que ha tingut. I a Moto2, primera victòria d'Ivan Urtulà, valencià, sobre David Alonso i Philip Salac, cinquena posició per al líder Manu González. Més esport en directe en futbol sala a la final del play-off per l'ascens a la primera divisió femenina. El Linyola, que no ha pogut remuntar l'1-4 de l'anada d'aquest play-off, va perdre contra l'Estrela Futsal gallec a l'anada per 1-4. Avui també ha perdut a Galícia, en aquest cas per 7-4. El Linyola no pujarà de categoria. I en futbol, tornada de la final del play-off per pujar a la segona ref entre el Badalona i el Compostela, a partir de la recta finalíssima a l'anada, derrota catalana per 3-0. Municipal de Badalona, Pau Martí, el Badalona ha pogut remuntar aquesta eliminatòria?
7: Doncs no, ha estat a punt, però finalment es queda a les portes de l'ascens al Badalona i doncs posa punt i final a una temporada que s'ha fet eterna. Els escapulats han guanyat avui el Compostela, sí, com deien, però s'han quedat curts, ja que ho han fet per només 2 gols, com deies. Després de perdre 3-0 a l'anada, era una missió complicadíssima la de remuntar. Ja ho van fer en la passada eliminatòria contra el Cornellà, on el Badalona amb només tan sols 45 minuts va ser capaç de marcar 3 gols. Avui ha estat a punt, perquè el segon ha arribat, el primer ha arribat al 69 i el segon al minut 90. Però finalment no ha estat capaç de completar l'èpica i el Badalona s'ha quedat, com dèiem, a les portes de l'ascens. Així doncs, el mític Compostela és equip ara de segona ref i el Badalona, un equip que estava cridat a pujar de forma directa, haurà de jugar com a mínim una temporada més a la cinquena divisió del futbol estatal.
3: Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Macià Closes al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
30: Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
3: Amb un ull posat a aquesta cursa de MotoGP, ara la diferència entre Marc

0: Marian Bosch i victòria de Paula Blasi a la General. Per tant, Paula Blasi continua el seu any màgic.
1: Sí, després de vèncer a l'Amstel, d'emportar-se també a la Vuelta, de guanyar Durango, de guanyar el Tour dels Pirineus, s'emporta la Volta, la cursa de casa, una cursa que ella va sol·licitar expressament poder-la disputar, i de fet, després de la victòria d'etapa d'ahir, estava cantat, que avui s'acabaria emportant la General. Així ha estat, a més ho ha fet amb diferència respecte de les perseguidores. Per tant, Paula Blasi, que s'emporta amb 23 anys la seva primera Volta, després de l'exhibició d'ahir a la Molina, i una altra catalana, la Mireia Benito, que ha acabat a la cinquena posició. Per tant, grandíssima Volta per les ciclistes de casa.
0: Què destaquem, Isaac, d'aquesta última etapa?
1: Mira, que s'ha resolt l'esprint, tal com era previsible, i que si la Volta, l'organització, hagués dibuixat un final de somni, hagués estat aquest. Victòria d'etapa de Marianne Vos, 39 anys, la millor ciclista de la història, ja havia guanyat aquí a la Volta, va voler tornar aquí a la prova catalana i avui ha guanyat a la tercera etapa a l'esprint, imposant-se a Nejove, la seva companya d'equip, i amb victòria d'etapa per ella. A partir d'aquí, doncs, la resta de ciclistes importants, no hi ha hagut moviments a la classificació general, i sí que brilla la 14a posició final de Laura Gómez, ciclista de Sabadell, tercera catalana, darrere de Paula Blasi i de Mireia Benito, la ciclista del Massi Baix Ter, que patint molt, ahir va fer una grandíssima ascensió a la Creueta, després a la Molina, i que avui, just a acabar l'etapa, estava desfeta, però ens ho explicava així.
2: Molt contenta, no? Sí que l'última etapa ha sigut una mica molt intensa, no? Jo he tingut una avaria mecànica just al golf entre Sabadell i Terrassa. M'han deixat una bici una de les meves companyes, la Laia Puig de Fàbregas, que per sort he pogut tornar, m'ha costat la vida, però he pogut tornar a enllaçar.
1: Doncs les paraules de Laura Gómez, tercera classificada d'entre les catalanes. Avui ha pogut acabar patint aquesta etapa per culpa dels problemes mecànics. 14a l'etapa d'ahir, 14a també la classificació general, i de fet ens destacava aquest bon paper d'entre les catalanes, només per darrere de Paula Blasi i de Mireia Benito.
2: Bueno, la veritat és que per mi elles dues són grans referents, no? Així que, bueno, les dues han sortit del Massi Baix Ter. Llavors, em queden lluny encara, però cada cop estic una mica més a prop, no? També acabo de començar amb... Bueno, no puc estar més agraïda d'haver tingut l'oportunitat de córrer a casa, d'haver fet aquest resultat.
0: Doncs a Laura Gómez, al micròfon de l'Isaac Vilalta. Isaac, deixa'm remarcar el bon moment, no?, del ciclisme femení català, perquè, escolta, Mireia Benito, Paula Blasi, sobretot, a Laura Gómez, estem en un bon moment.
1: Sí, sí, jo crec que des de l'època de Marta Vilajosana i Anna Ramírez, que van ser pioneres en el seu moment fitxant per equips italians, ara, sense cap mena de dubte, és el moment més àlgid del ciclisme català, com deies, amb la Paula, amb la Mireia. Ens podem saltar el guió, Sergi?
0: I tant, home.
1: Sí, espera't un moment. Mireia Benito, cinquena classificada, com estàs?
3: Bé, molt contenta.
1: Què portes aquí a les mans?
3: Porto magdalenes que m'han regalat aquí els companys de Lliure de Gluten, i la veritat és que em fa molt feliç perquè van acompanyades d'un dibuix preciós, així que m'encanta.
1: Jornada rodona, Acaba cinquena aquesta volta i mostrant un nivell excel·lent. Ahir va saber patir a la Molina, però en resum la valoració crec que ha de ser molt positiva.
3: Sí, sens dubte. Volíem anar cap a casa havent-ho donat tot, i crec que ho hem fet tant a nivell individual com a nivell grupal. Estic super orgullosa i molt agraïda a la feina que han fet les meves companyes. Teníem un equip, una barreja, no? Corredores molt jovenetes de l'equip de desenvolupament i corredores ja més velles, no?, en les quals m'incloc. Llavors, volíem que hi hagués una bona unió de grup, i ha sigut increïble. Realment ha sigut de les vegades que millor hem corregut com a equip, així que a mi això és el que més m'omple de tot el ciclisme, no? Més que resultats individuals, m'encanten els col·lectius, així que haver aconseguit aquest primer lloc de posició per equips realment em fa molt feliç.
1: Ja saps com va això del directe a la ràdio, ja t'hi hem tingut, o sigui que ara t'hem enganxat en directe. Mireia, moltíssimes gràcies.
3: Merci a vosaltres.
0: A les magdalenes, Isaac, les magdalenes de la Mireia Benito. Això passarà a la història de Catalunya Ràdio. Escolta, baixes de la bici, et donen magdalenes per recuperar forces. Alguna cosa més, Isaac, abans de tancar?
1: Mira, que ara mateix s'estan tancant tots els actes protocolaris al podi. La Paula Blas encara és al podi, recollint diferents mallots. Aviat baixarà. Intentarem sentir-la aquesta tarda al Tot Gira. I vaja, que la volta... Ara parlàvem amb gent aquí de l'organització. Estaven...

0: una rialla, diuen, home, guanya l'última etapa Marian Foss i la general Paula Blasi estan contentíssims des de l'organització de la Volta.
1: Ambient aquesta última etapa en aquesta arribada a la capital del país, Isaac, s'ha notat que hi ha més gent del que és habitual?
0: Sí, sí. Mira, en línies generals et diria que s'ha notat l'efecte Paula Blasi. Avui al matí, per exemple, era d'hora, a Mataró, a la sortida de l'etapa hi havia un grup molt nombrós de gent davant de l'autocaravana de l'UAE, de l'equip de la Paula Blasi, quan sortia tothom fent-se fotos amb ella. Això no ho havia viscut jo aquí a la Volta. A línia general, sí, bona presència d'aficionats, de públic, malgrat la calor que, com a tot el país, està fent avui aquí. Ara està fent molta calor aquí a Barcelona, però sí, jo diria que en aquest sentit podem estar tots molt contents.
1: Doncs l'Isaac Vidal, enviat especial de Catalunya Ràdio a la Volta a Catalunya, moltes gràcies i ens sentim aquesta tarda al Tot Gira. A veure si podem sentir, segur que sí, la Paula Blasi, que, escolta, està fent un any d'aquells per emmarcar fenomen Paula Blasi a damunt de la bicicleta, marcant, doncs, un abans i un després pel ciclisme català. Gràcies, Isaac.
0: Vinga, adéu.
2: 10, 9, el Barça, per aquí, evidentment, potes en l'aire, el galliner, ja t'ho pots imaginar, la gent contenta, perquè de passar d'un possible 2-0, evidentment estan vius, i de quina manera el Barça perd el segon partit a la sèrie d'una final.
1: Sentim l'Ernest Macià narrant ahir la derrota del Barça al Roig Arena, 102-75 contra el València, final de l'ACB igualada a una victòria. Ara la sèrie marxa al Palau, on s'hi poden jugar dos partits, dilluns a les 8, tercer partit, i a cinquè, doncs serà el Roig Arena. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Ara faré una cosa, que és ràdio en directe, Oriol, no parlem de bàsquet encara, perquè vull marxar cap al circuit de Breno, perquè està a punt d'acabar aquesta cursa llarga de MotoGP i l'està liderant Marc Márquez. Connectem amb l'univers MotoGP amb el Damià Aguilar, a l'Albi al web de Catalunya Ràdio. Marc Márquez primer, Ayo Gura segon i Bagnaia tercer. Ho té tot de cara al tro de Cervera per guanyar aquesta cursa.
4: Sprint, mira, problemes per Acosta. Adéu, Acosta, adéu, Acosta. Última volta, és l'última volta, primer sector. Márquez, 590 mil·lèsimes sobre Ogura. Atenció, que arriba Dijan Antonio com una fletxa per intentar pujar al podi. Bagnaia en mode supervivència. En mode supervivència era Marc Márquez, però no. Marc Márquez ha fet la volta ràpida i ha fet l'avançament guanyador quan era el moment, quan ell ho tenia escrit. I segurament té el paper també guardat a la granota o a la bota, perquè això està escrit en alguna banda. És una llegenda, no és un pilot, és una llegenda. S'acosta Ogura, s'acosta Ogura, s'acosta Dija. En joc la primera posició i la tercera. Tercer sector, Marc Márquez, 554 mil·lèsimes. Vull veure el Marc, ensenyeu-me'l. Vull veure el Marc, ara el veig, ara el veig, ara el veig. Ara el veig, semirecte. Ogura no hi arribarà, Ogura no hi arribarà. Aquesta guanya, aquesta es guanya per experiència. Aquesta es guanya per experiència. República Txeca pot repetir la victòria. La pot repetir, la de l'any passat no estava previst. I no estava previst, en mode recuperació, en mode remuntada, en mode tro de Cervera, ziga-zagada pujada, ha fet un tercer sector per treure's el barret, per treure's el barret, la semirecta i arriba al final, última ziga-zaga, Esteve, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, i més tro, i més tro, orgasme sideral. Orgasme sideral a la República Txeca en la victòria del Tro de Cervera.
1: Doncs el Damià Aguilar, amb aquest orgasme sideral a la República Txeca, déu-n'hi-do aquesta victòria de Marc Márquez. Sortia quart, acabat primer. Primer Marc Márquez, segon Ayo Gura, tercer Peco Bagnaia, que s'ha desinflat en aquesta recta final de la cursa. I amb aquesta victòria de Marc Márquez se situa a 40 punts del líder Marco Bezzecchi. Recordem que no ha pogut córrer aquesta cursa perquè va ser desqualificat per agredir d'alguna manera a un Marshall, doncs, ahir al circuit de Breno. Marc Márquez ha guanyat aquesta cursa. Ho hem viscut en directe a l'Univers MotoGP dins del Catalunya Migdia Esports cap de setmana. Buscarem les primeres reaccions del pilot de Cervera, a veure si les podem sentir abans de les 3 de la tarda. I ara sí, Oriol Rodríguez, hem fet una mica un coitus interruptus per l'orgasme sideral de Marc Márquez, coitus interruptus del bàsquet, ahir derrota del Barça al Roig Arena, derrota de molt, i podria haver estat encara pitjor. Ahir, Oriol, de fet, males sensacions des de l'inici.
3: Ahir va el Barça començar amb un parcial d'11-0, que ja va ser una avançada que passaria durant el partit. El Barça va perdre 27, va arribar a perdre de 36, i tot el que havia anat bé dos dies abans, sobretot amb el llançament de triple, ahir el Barça es va quedar amb un 19% de percentatge, el València va pujar a un 52%, sí que és veritat que els llançaments de 3 que havia pogut llançar d'una manera més còmoda el dijous, ahir la defensa de l'equip de Pedro Martínez va ser molt més intensa, i per tant ahir el Barça va veure com a València li passava pel damunt, va guanyar de 27, 102 a 75. La notícia positiva és que el Barça ve de València, sí, cap a Barcelona amb un empat a 1 a l'eliminatòria, però ahir el que es va evidenciar és que la València, quan ha de córrer, ho fa d'una manera molt més solvent i el Barça no hi pot fer res. Ahir Van Ter, que va acabar, per exemple, desqualificat, va quedar a només 2 punts, a Claiborne també amb 2 punts, només la Provitola va treure una miqueta al cap al segon quart amb 14 punts, però vaja, va ser un desastre pel conjunt de Xavi Pasqual, que ahir explicava que l'eliminatòria, de totes maneres, tot i perdre ahir de 27 punts, està empatada a una victòria.
5: Però, sens dubte, abans de venir a València, tornar a Barcelona amb 1-1 era un bon resultat, sempre en play-off, sempre quan guanyes tens la sensació de que no pots perdre i quan perds tens la sensació de que no pots guanyar. Això sempre passa així, però immediatament el dia següent ja tothom es recupera, tothom pensa en el següent partit i bueno, l'eliminatori està 1-1, simplement.
3: Ahir el Barça no va poder parar Montero amb els 19 punts, però és que també Qui amb 15, De La Rea amb 10, Pradilla amb 10, Mur, que també va treure cap amb 3 triples amb 11 punts, Sima, fins i tot el gironí amb 9 punts, van ser inabastables pel Barça. De totes maneres, Joel Parra, que ahir no va tenir un bon partit, es va quedar amb 16 punts, però sense poder tenir el bon partit que havia tingut 48 hores abans, diu que són capaços de poder guanyar els 2 partits a Palau Blaugrana i, per tant, guanyar 3 anys després la Lliga.
6: 2 partits a casa, amb la nostra gent, per poder guanyar un títol com és la Lliga, així que res més. Crec que al final el que va passar a la Lliga regular és que la Lliga regular hem demostrat en aquests play-offs que va ser un mal partit, un mal dia i ja està. Esperem un Palau ple i que ens empentin per intentar aixecar un títol amb la nostra gent.
1: Ara la sèrie marxa al Palau, 2 partits, el primer dilluns demà, i el segon demà, el dia de Sant Joan. Sí. Alguna estadística, Oriol, per l'Esperança?
3: Que s'han enfrontat 6 vegades aquesta temporada i que hi ha 3 victòries pel Barça i 3 pel València. Per tant, aquí tenim una certa esperança, però una que a mi em fa una mica de mal rotllo i és que el València li ha clavat de mitjana,
1: Sí.
3: De mitjana, 105 punts al Barça en els 3 darrers partits, els 2 de play-off, i el que ara estava parlant Joel Parra va ser aquell del 77 a 102, l'última jornada de la fase regular, amb moca durada al Palau Blaugrana. Esperem que demà la cosa canviï, el Barça pugui sumar la victòria i rematar-ho el dia de la revella, tot i que, evidentment, contra un supervalència, no cal enganyar-nos, que serà, evidentment, molt, molt complicat.
1: T'he demanat una estadística per l'Esperança, sí, no una estadística per obrir la finestra i saltar des del balcó fins al carrer, diguem-ne. Però bé, l'Oriol Rodríguez sempre optimista. Gràcies, Oriol, i per ser encara en bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat que l'aler anglès Cameron Hildreth no continuarà a l'equip. Hildreth el van fitxar a finals de març i ha jugat 10 partits amb l'equip gironí. Passen 2 minuts gairebé de 3:15 de la tarda, marxem a publicitat i de seguida tornem per rematar el programa parlant del Mundial. Avui juga la selecció espanyola amb una incògnita. Quants minuts jugarà Lamine Yamal?
7: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
8: Bon dia!
9: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
8: Tranquils, que no ens avorrirem.
9: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
10: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
1: 3 minuts per sobre de 3:15 de la tarda. Obrim la carpeta del futbol i marxem cap a Atlanta. Sònia Gelmà, què tal? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
1: Atlanta, ho dic bé, eh? No t'has mogut de lloc.
11: Sí, Atlanta.
1: Molt bé.
11: No m'he mogut de lloc, eh? No jugo el partit.
1: Molt bé, bé. Potser fas turisme i t'agafes doncs algun transport i vas una mica lluny. Enviada especial de Catalunya Ràdio en aquest Mundial 2026. Avui Sònia juga a la selecció espanyola, ho fa contra l'Aràbia Saudita a les 7 de la tarda, hora nostra. Amb aquesta incògnita, eh? Quants minuts jugarà Lamine Yamal? Hem pogut sentir protagonistes.
11: Luis de la Fuente va anunciar que hi hauria canvis a l'11 i el més previsible és aquest, el de l'entrada de Lamine Yamal, sobre qui va dir que estava de tornada, tot i que no va voler confirmar que seria titular. Però només cal sentir-lo per veure que quan parla de la quantitat de minuts li apareixen més d'una única part. La pista és bastant clara.
12: pero lo que sí os digo con total garantía de que es así, están muy picados, muy picados. Y seguro que mañana la cara va a ser totalmente diferente.
11: Aquest era Luis de la Fuente parlant de com estaven els jugadors després de les crítiques que hi ha hagut amb el partit contra Cap Verd, que suposaran una motivació extra, ara ho sentien, pels seus futbolistes, i ja li va bé. I dèiem que Lamine Yamal, en principi, tindrà minuts ja des de l'inici. Cal veure si deixa fora de l'11 Ferran, Gavi, o no juga cap dels dos, perquè Olmo és una altra de les opcions que ha guanyat força durant la setmana, però el seleccionador veu molt bé Lamine Yamal i està convençut que els pot ajudar, i jo diria que pel que diu, des de l'inici.
12: Pues os digo que es fantástico, está en un momento muy bueno. Lo de los minutos, creedme que es una referencia. Esté 55, 58, 63, eso son, dependerá del partido. Puede haber partidos con mucho ritmo y mucha exigencia y a los 25 minutos estás fundido. Y otros que juegas más tranquilo, que no hay tanta intensidad, tanta presión, y te da para jugar 80.
11: I el mateix Lamine Yamal, de fet, ha concedit a les últimes hores una entrevista al País, una entrevista força interessant, on parla de la seva posició al camp, que es veu en un futur jugant pel mig, perquè creu que allà li serà més fàcil desequilibrar, que ara es troba molt sovint amb tres jugadors marcant-lo a partir de les ajudes, on també parla de la fama i on valora aquest entorn periodístic i el judici que es fa del joc d'Espanya després d'un únic partit.
13: También he sacado una conclusión, que los periodistas tenéis mucha prisa por acabar vuestro trabajo. Ponedle que estamos en la primera jornada. España ha hecho un punto, Portugal ha hecho un punto, Argentina ha ganado 3-0, Francia ha ganado 3-1. ¿Y pensáis que Francia y Argentina van a llegar a la final los dos? Y estamos en la primera jornada del Mundial. Y pues es algo que yo no comprendo. O sea, como que en vez de disfrutar de los partidos queréis sacar una conclusión muy rápida. O sea, para vosotros ahora España es malísima. Para los que sabéis que no. Hasta el día 19 de julio no vais a saber quién va a ganar y vosotros queréis saberlo hoy.
11: Doncs avui el que sabrem és si Espanya es complica o no més la vida del que ja ho va fer amb l'empat a Cap Verd, aquest partit a partir de les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita, una selecció habitual dels Mundials, però que només ha passat un cop la primera fase. Va ser precisament a Estats Units el 94, va arribar fins a vuitens. Només un dels 26 futbolistes d'Aràbia Saudita juga fora de la Lliga Saudita. Es tracta de Saud Abdulhamid, lateral dret del Lens francès. La resta, tots a la Lliga Saudita.
1: Doncs aquest partit a les 6 el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I aquesta matinada, Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
14: Bona tarda.
1: Hem sabut quina és la tercera selecció classificada pels setzens, que és la primera de les a priori grans, doncs, que fa la feina.
14: Sí, és la selecció d'Alemanya, que ha remuntat contra la Costa d'Ivori per guanyar 2-1 amb un protagonista clar, davanter de l'Stuttgart, un DAF, que ha sortit el 15 de la segona part i ha marcat els dos gols per remuntar el gol inicial de Kessié. Com diem, Alemanya és la tercera classificada fins ara als setzens, després de les anfitriones, que han sigut les primeres, curiosament, Mèxic i Estats Units. I històric, aquesta matinada, primer punt de Curaçao en un Mundial de futbol, la selecció del país més petit que ha participat mai en un Mundial, empatar contra l'Equador, país que, sense ser dels més grans, té 40 cops més habitants que Curaçao. 0-0 en un empat, com diem, històric. A última hora també tenim la clara victòria japonesa, 0-4 contra Tunísia, que ja elimina els africans.
1: I d'ahir a la tarda, Sònia destaca la clara victòria dels Països Baixos contra Suècia, els Països Baixos de Ronald Koeman, amb protagonisme, doncs, per Frenkie de Jong.
11: Sí, De Jong va ser titular i va jugar 59 minuts. Prèviament, Koeman ja havia advertit que no estava al 100% i d'aquí que no sorprengués que el canviés. El motiu podria ser el genoll, tenint en compte el que va dir el mateix De Jong al final del partit.
15: La rodilla está un poco afectada, pero ya estaba antes del partido y estoy bien. Estamos contentos, hemos ganado 5-1, hemos marcado muchos goles. Yo creo que hemos demostrado que tenemos muchas fortalezas y podemos marcar en diferentes situaciones.
1: Doncs en clau Barça esperem que no sigui res aquesta afectació del genoll de Frenkie de Jong. A banda d'aquest Espanya-Aràbia Saudita, Xevi, què més tenim en aquesta jornada d'avui?
14: A les 9, a priori, un partit molt desnivellat entre Bèlgica i l'Iran, la selecció de l'encara gironí Witsel i de jugadors destacats com Doku, Courtois, De Bruyne o Trossard va sumar només, recordem, un empat contra Egipte a la primera jornada. I a la mitjanit, l'Uruguai d'Araujo juga contra Cap Verd, això és el mateix grup que la selecció espanyola. A partir de les 3, tu i jo, Sergi, quedarem per veure el Nova Zelanda d'Egipte.
1: A casa teva o a casa meva?
14: A casa meva. Avui.
1: Molt bé, doncs jo porto les patates rosses i un refresc de cola, per no dir marques.
14: Que bé senten a les 3.
1: Sí, sí, noi, sí. A l'Univers Futbol, abans de tancar-lo, Xevi destaca una notícia d'ahir també, perquè ja tenim complerta la primera divisió de la temporada que ve.
16: El árbitro se lleva el silbato a la boca y pita final, final, final, final, final, final, final, final. El Málaga es de primera división. El Málaga vuelve a la primera división. La fiesta en clave blanquiazul. Unión Deportiva Almería 1, Málaga Club de Fútbol 2.
1: El Málaga agafa, doncs, aquest últim tren.
14: D'on descarrila l'Almeria del tècnic català Rubi. El Málaga va tornar a capgirar el factor camp. Últimament sol ser molt habitual en partits decisius. Va guanyar 1-2 al camp de l'Almeria, un equip sense gaires noms destacats al Màlaga. El seu jugador referència és un davanter amb el sobrenom de Chupe, que hi va marcar el seu 25è gol a la Lliga, amb dos jugadors catalans, Víctor García, de l'Hospitalet, i Haitam, de Polinyà, i un tècnic andalús, Juanfran Funes, que es feia càrrec del primer equip a la jornada 15, provinent del filial, i que ha aconseguit un grup de jugadors molt compromesos amb ell, com es veia a la roda de premsa posterior d'ahir.
17: Y luego, bueno... Esto ya no lo van a dejar, ¿eh? Yo anticipo que no van a dejar.
14: I amb un aficionat tan il·lustre com Antonio Banderas, que hi felicitava l'equip per l'ascens. La rua per celebrar aquest ascens pels carrers de Màlaga es farà demà dilluns.
1: Gràcies, Xavi Soler. També gràcies, Sonia Gelmà, des d'Atlanta. Fins ara.
14: Adéu.
11: Vagi bé, bon dia.
1: I encara més futbol, perquè a Sabadell encara recuperen de la festa d'ahir.
18: Un dia de partit!
19: Un dia de partit!
18: El camió vaig anar! Només entrar a la grada!
1: Milers de persones es van aplegar pels carrers de la ciutat i davant de l'Ajuntament per acompanyar els jugadors i l'staff a la rua de celebració de l'ascens a la segona divisió. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Sí, en aquest cas cantaven a segunda, però ho feien per celebrar precisament que han ascendit de divisió. Una celebració en què es va desfermar l'eufòria, sobretot durant el trajecte de l'autobús que va portar els jugadors des de la nova Creu Alta fins a la plaça de Sant Roc, però també després al balcó de l'Ajuntament, on un dels primers a agafar el micròfon, tot i no tenir gaire veu, va ser el tècnic Ferran Costa.
21: Sabeu una cosa? Sou collonuts. Tots, tots, tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip, a base de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara cada partit, i quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat d'entrenar i els cabrons han aguantat, el que han fet és recordar-vos un gran que és aquest escut.
20: També hi va haver moments emotius, com quan Kaiser va fer referència a José Ortega, porter de 36 anys, que està de baixa des del mes de gener per un tumor al conducte urinari, i també es van sentir molts càntics reclamant a jugadors com Diego Foli, Urri o el Chino Astals que es quedin al Sabadell de cara a la temporada que ve.
1: Gràcies, Biel. Sentim Marc Márquez després de la victòria d'avui al circuit de Breno.
22: So, yeah, we're the longest six laps... Of the year, no, I will not say of my career, but of the year, and yeah, definitely across the line, by first position, super happy.
23: An incredible performance. Congratulations.
22: Thank you, thank you.
1: Doncs Marc Márquez content després d'aquesta victòria al circuit de Breno. L'hem explicat en directe a l'Univers MotoGP a Catalunya Migdia Esports a cap de setmana. En motor, més enllà d'aquesta victòria de Marc Márquez al circuit de Breno, Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
24: Bona tarda.
1: Tenim dos apunts més. El primer, de trial.
24: Prova del Mundial de Trial a Camerino, Itàlia. Toni Bou ha guanyat la primera mànega d'avui, al davant de Jaime Busto i Miquel Gelabert. I Berta Avellan també s'ha imposat a la primera mànega davant la italiana Sofia Rabino i la txeca Pechakova. Ara està en marxa la segona volta. També prova del Mundial d'Enduro a Portugal. El líder d'Enduro GP i Enduro 1, Josep García, va guanyar ahir les dues categories i ara s'està disputant la segona jornada.
1: Gràcies, Gorina.
24: Fins ara.
1: I rematarem el programa amb hoquei patins, perquè aquesta tarda l'Igualada i les Comes volen tornar a sumar una victòria i forçar el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
25: Bona tarda. Aquest vespre, dos quarts de nou, Igualada-Liceo, l'últim partit de la temporada, segur a les Comes. Això sí, els igualadins no volen que aquest sigui el seu darrer partit de la temporada. L'equip de Marc Montaner vol tornar a guanyar el Liceo i forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga, que jugaria a Galícia dimarts també a dos quarts de nou. Abans, però, tot el focus dels igualadins se centra en aquest vespre, amb les Comes plena a vessar i amb la confiança de la feina ben feta al tercer partit. En va parlar i el tot gira Arnau Martínez.
26: Nosaltres hem de fer les coses ben fetes i evidentment, si juguem bé, fem el nostre joc, ahir es va veure que si tu marques la diferència a la pista, doncs aquests factors externs no són tan determinants.
25: Per cert, igual que el partit de divendres, l'Igualada no podrà comptar amb Roger Bars, el capità de l'equip, recordem-ho, es va operar del genoll dilluns passat.
1: Gràcies, Marc. Un minut mal comptat i arribarem a les 3 de la tarda. Encara tenim temps per dir-ne un parell de tennis. A les 3, la final del torneig de Halle entre Fritz i Tiafoe. I des de 2:45 en dansa, la final del torneig de Queens, també sobre herba, entre Cerúndolo i Paul. Està ara mateix el primer set, 2-1. Guanya, de moment, Cerúndolo, l'argentí, el nord-americà, Paul. Nosaltres, la gent d'esports, anem a fer un cafè, ens prenem un respir i de seguida tornem a les 4 amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia, fins a les 9 del vespre. Avui analitzarem la derrota del Barça ahir a la final de la Lliga CB contra el València, el Roig Arena, una derrota duríssima. Ho analitzarem amb el Joan Creus i la Carme Lloberes, a veure què pot fer el Barça per sumar aquesta Lliga a CB. També parlarem amb Paula Blasi, la campiona de la Volta Ciclista a Catalunya. Parlarem del seu any màgic, realment un any d'aquells per emmarcar de la ciclista d'Esplugues. I també doncs, parlarem d'aquest partit d'Espanya, la selecció espanyola, que juga a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita, el seu segon partit en aquest Mundial. Veurem quants minuts disputa Lamine Yamal, l'estrella de la Barça, a veure quants minuts juga el jugador del barri de Rocafonda de Mataró. Nosaltres ens farem un respir i a les 4 més esports a l'antena de la Ràdio Nacional de Catalunya.
10: Trescat Info.

0: Optimisme dels Estats Units a la reunió amb l'Iran, que ha començat ja avui al migdia a Suïssa. El vicepresident nord-americà J. Devance, que encapçala la delegació nord-americana, confia que començarà un nou capítol en les relacions amb l'Orient Mitjà i que s'acabarà la violència al Líban i que reobrirà l'estret d'Hormuz. El Consell General del Poder Judicial es reunirà demà per estudiar si expediente el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit a la seva interlocutòria ahir que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a escapar-se d'Espanya. Davant del màxim òrgan de govern dels jutges han arribat les queixes de la defensa de la dona de Pedro Sánchez i també del ministre de l'Interior. Centenars de persones participen en el minut de silenci en memòria dels tres menors morts per l'ofegament a la platja de la Rabassada de Tarragona divendres. El tercer dels nois, de 13 anys, ha mort avui de matinada a l'hospital. El sistema d'emergències mèdiques ha atès, des de divendres, 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. L'onada de calor durarà com a mínim fins dimarts i superarà els llindars de risc per la salut a les comarques de Ponent, al nord-est de Catalunya i també al litoral i pel litoral central. Les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards per Sant Joan que l'any passat. Més de la meitat seran articles de baixa sonoritat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. La febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme i impulsa l'intercanvi i el mercat de segona mà. Les expectatives s'han superat i Panini, l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades ja, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana. La festa Tot per celebrar converteix la Fundació Joan Miró de Barcelona en un punt de trobada cultural per commemorar el 50è aniversari d'aquesta institució. La jornada obre portes del museu i programa una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats participatives fins avui al vespre.
1: Esports.
2: Marc Márquez guanya la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha imposat al japonès Ayogura, segon, i a l'italià Pecco Bagnaia, tercer. Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. L'última etapa entre Mataró i Barcelona l'ha guanyat a l'esprint la neerlandesa Marianne Vos. I el Barça afrontarà demà el tercer partit de la final de l'ACB contra el València. La sèrie es desplaça ara al Palau amb empat a 1 després de la derrota ahir per 102 a 75.
0: Primera tarda d'estiu. L'estiu ha arribat avui al matí, quan faltaven 5 minuts per 2:15, i també la primera onada de calor de la temporada. Temperatures avui que són prou elevades, 32, 34 graus, 37 en moltes poblacions. Al Pla de Lleida poden arribar als 40 per primera vegada aquest any. Sol, amb alguns núvols prims, res, poca cosa, dispersos, i nuvolades al Pirineu, on hi pot ploure una mica.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 3 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. Han començat ja les negociacions entre l'Iran i els Estats Units a Suïssa. Les dues parts s'han trobat primer amb els mediadors qatarians i tot just fa uns minuts s'han trobat amb el primer ministre del Pakistan. El vicepresident nord-americà J. Devance confia que hi pugui haver progressos que permetin construir una nova relació amb l'Orient Mitjà.
3: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre's la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: J. Devance, de fet, ha assegurat que hi ha hagut avenços durant les últimes hores. Els Estats Units confien que l'Iran pugui reobrir l'estret d'Hormuz, que s'acabi la violència al Líban i poder controlar el programa nuclear per evitar que Teheran pugui tenir armes atòmiques. I Ucraïna ha aconseguit deixar sense combustible les benzineres de la península de Crimea ocupada pel Kremlin des del 2014. Els drons ucraïnesos també han atacat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix aquest territori amb Rússia. Com a mínim, 5 persones han mort i una trentena més han quedat ferides. Moscou, corresponsal Cristina Solies.
4: Zelensky ha confirmat que han colpejat un dipòsit de petroli del port de Kerch i un ferri. Com a conseqüència, s'ha hagut de suspendre el transport marítim per l'estret i la circulació de trens i cotxes pel pont de Crimea. Fragments dels drons també han impactat contra un edifici residencial i han provocat víctimes civils. L'exèrcit ucraïnès fa setmanes que intenta aïllar Crimea bombardejant les carreteres i centenars de camions que subministren la regió ocupada. Això ha obligat el governador Sergei Aksionov a prendre la mesura inèdita de prohibir els veïns la compra de benzina.
2: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
4: Per culpa dels atacs ucraïnesos, les autoritats de Crimea també han suspès el servei de trens nocturns i han restringit la circulació de motocicletes i patinets perquè el seu so es confon amb el dels drons. Algunes botigues i supermercats també han començat a quedar-se sense productes bàsics i milers de turistes han cancel·lat les seves vacances a un dels principals destins de platja per als russos.
0: El Consell General del Poder Judicial estudia obrir un expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver apuntat que els escortes de Begoña Gómez, la dona del president espanyol, podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. L'organisme es trobarà demà finalment per debatre si cal actuar o no contra el magistrat, com ha demanat el ministre de l'Interior. Madrid, Alba Gil.
5: La comissió permanent s'ha reunit aquest matí d'urgència de manera telemàtica després que ahir Fernando Grande Marlaska els traslladés una queixa formal i demanés l'adopció de mesures contra el jutge Peinado. En el focus hi ha l'escrit amb què envia judici Begoña Gómez i li retira el passaport entre altres mesures cautelars amb l'argument que els seus escortes podrien ajudar-la a fugir, cosa que ha generat molt de malestar entre la policia. La reunió del Consell General del Poder Judicial s'ha acabat sense acord i es reprendrà demà a les 9 de manera presencial. Durant el matí s'han valorat diferents opcions, però no hi ha hagut consens al voltant de la proposta de la presidenta d'Isabel Perelló d'obrir un expedient disciplinari al magistrat per una falta greu de consideració a la policia. En qualsevol cas, si finalment el Consell decideix sancionar Peinado, la decisió no tindria efecte sobre la causa contra Begoña Gómez, que ja ha anunciat que recorrerà les cautelars. Qui sí que podria aturar el judici és l'Audiència de Madrid, que té pendent sobre la taula diversos recursos sobre el cas. De fet, avui mateix també hem sabut que la defensa de Gómez ha denunciat Peinado per vulnerar el seu dret de defensa, perquè assegura que es va assabentar que l'enviava a judici pels mitjans i encara no ha rebut cap notificació. El govern espanyol denuncia la persecució del magistrat.
6: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
5: I alerta que l'actuació del magistrat també estén l'ombra de dubtes sobre la justícia.
0: Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Avui al migdia s'ha fet un multitudinari minut de silenci en memòria dels 3 menors d'entre 12 i 13 anys morts arran de l'ofegament que va haver a la platja de la Rabassada de Tarragona divendres. Aquesta matinada ha mort el tercer d'aquests xicots que encara estava ingressat en estat crític a l'hospital. Tarragona, Ariadna Escoda.
7: Un homenatge emotiu en què un llarg i sorollós aplaudiment ha trencat el minut de silenci com a mostra de condol i respecte a les famílies i amics de les víctimes mortals. En l'acte, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, també han participat familiars dels joves, visiblement colpits pel succés. Sota el sol de les 12 del migdia, davant el Palau Municipal, s'ha fet l'homenatge en presència de nombrosos companys adolescents i famílies. Les víctimes són 3 menors d'edat, d'entre 12 i 13 anys, que es banyaven a la zona de roques del Morrot aquest divendres. L'espai on es trobaven quedava fora de l'abast visual dels socorristes. Un dels menors va morir al mateix lloc dels fets, mentre que els altres dos van perdre la vida a l'Hospital Joan 23 després de ser rescatats en estat crític. Arran d'aquest succés, el sistema d'emergències mèdiques va assistir psicològicament 52 persones, tant familiars com persones de l'entorn del Club de la Floresta, entitat esportiva vinculada amb els nois. La ciutat està de dol fins dilluns, amb banderes que uneixen a mig pal i els actes institucionals suspesos.
0: Els professionals del socorrisme han apel·lat a la ciutadania a ser més conscient del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill i que la bandera vermella significa prohibit banyar-se. Ens ho ha explicat avui al migdia, a 3Cat Info, el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
8: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
0: molta precaució demanen tant des de Protecció Civil com des d'aquests col·lectius amb el medi aquàtic, sobretot aquests dies de tanta calor, que serà doncs l'aigua, un dels punts que buscarà molta gent per intentar passar com pugui aquestes calorades. El sistema d'emergències mèdiques ha atès ja 55 persones des de divendres per afectacions per aquestes temperatures tan altes. A una trentena les han hagut de portar a un centre sanitari i a la resta les han atès pel telèfon 061. L'onada de calor que avui ha començat es preveu que superi els llindars de perill per la salut, sobretot a Ponent, al nord-est de Catalunya i a les comarques del litoral central. És la primera onada de calor de la temporada, està previst que s'allargui com a mínim fins dimarts. El Servei Meteorològic de Catalunya, a més avui al matí, el primer avís de l'any per calor nocturna que afectarà les nits de demà i de demà passat. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CatInfo que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
9: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: La calor i una humitat relativa molt baixa fan que avui sigui un dia de molt perill d'incendi forestal. 160 municipis estan en perill molt alt de foc i 420 en perill alt. El cap dels GRAF, dels bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha destacat al suplement de Catalunya Ràdio que aquests dies totes les unitats estan en alerta màxima.
10: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Al portal 3CatInfo podeu consultar quin és el llindar de calor intensa municipi a municipi, tant pel que fa a la calor que farà durant el dia com a la que farà durant les nits i matinades. I a Catalunya, com ara apuntàvem, on més es notarà aquesta primera onada de calor d'estiu, on més es nota, de fet, és a Ponent. A Lleida, les piscines municipals s'han omplert de gent i han deixat una imatge que contrasta amb la de carrers i places menys transitats. Des de la capital del Segrià, crònica d'Alba Mor.
11: Primer dia d'estiu i amb ell, primera onada de calor amb un sol de justícia que colpeja amb força la ciutat de Lleida.
12: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor.
11: Per això alguns veïns han aprofitat les primeres hores del dia per fer esport, sortir a caminar o passejar el gos. Refrescar-se a casa o a la piscina, mantenir-se hidratat i protegir-se són les prioritats en dies com aquest diumenge.
13: Dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues, estem a casa amb l'aire condicionat.
14: Piscina, sortir a les primeres hores del matí, intentar fer esport pel matí.
15: El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues, has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
11: Tot plegat en un episodi en què les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent, on es poden superar els 40 graus.
0: I a França, aquesta onada de calor, que també pateixen, continua causant estralls. El ministre d'Educació francès ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que gairebé 2.000 modificaran els horaris per evitar les hores de més calor. El curs escolar a França s'acaba a començaments de juliol, més tard que l'estat espanyol. Segons les autoritats, l'actual onada de calor, amb temperatures de 40 graus, recorda la que van patir el 2023, quan van, més a més, patir 15.000 víctimes mortals. Per pal·liar-ne els efectes, les autoritats han ordenat que no se serveixin begudes alcohòliques a la via pública, als concerts que se celebren arreu del país avui, amb motiu del Dia de la Música. Així, els recursos sanitaris a tot França, diuen les autoritats, es focalitzaran a atendre la població de risc davant d'aquesta calor extrema. A més, es recomana a la gent vulnerable no agafar el tren com a precaució davant d'aquestes elevadíssimes temperatures. Santiago Giral, investigador del CSIC, al Centre Geociències Barcelona, preveu que aquestes onades de calor siguin cada vegada més intenses i durin més, segons ens ha explicat a 3CatInfo.
16: Si continuem emetent diòxid de carboni, com el que està passant actualment, aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i fins a la latitud de Noruega, i molt més intenses.
1: 3CatInfo.
0: És un quart de quatre. Àrea de servei. Trànsit i temps a punt. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
17: Bona tarda, Jaume. En aquests moments hi ha retencions a la P7 a Vilanova del Vallès en sentit sud, i també hem de dir que l'avaria d'un vehicle provoca retencions a la C25 en tots dos sentits, entre Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners. I a més, hi ha circulació intensa a la C65 a Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
17: Fins ara.
1: El temps.
0: Previsió de Jofre Genué.
18: Pendents del termòmetre al llarg d'aquesta tarda, amb aquests llindars d'onada de calor que es van superant lentament, comarques com l'Empordà, punts del Maresme, del Barcelonès, del Penedès, del Berguedà, del Solsonès, de zones del Baix Ebre Montsià, i aquesta tarda doncs cap a la zona del Pla de Lleida, que és on s'enfilarà més el termòmetre i es tocaran els 40 graus. Per tant, aquesta onada de calor, que ja és ben present i que ens ha de dur pels propers dies aquests llindars superats en moltes poblacions, sobretot demà, de manera més general, amb valors que poden acostar-se als 40-41 graus, sobretot a les zones més caloroses, per sobre dels 35 a gran part de l'interior i per sobre dels 30, evidentment, també a la façana litoral, i amb nits tòrrides fins i tot a la costa central i tropicals pràcticament arreu, també cap a l'interior. Un panorama que ha de persistir, com dèiem, fins a Sant Joan. A partir de llavors, el termòmetre començarà a baixar una mica, bàsicament situant-se lleugerament per sota d'aquests llindars, però a tocar, per tant, encara amb moltíssima calor, i haurem d'esperar finals de setmana que aquesta onada de calor es vagi retirant. Avisos activats, per tant, de calor nocturna, de calor diurna, només amb algunes nuvolades de tarda de calor cap a l'àrea del Pirineu, amb algunes gotellades. Aquests fenòmens es poden persistir al llarg dels propers dies, però bàsicament, com a molt, es tira mitja tarda, per tant, sense perillar la revetlla de Sant Joan.
19: Anys i anys. Ho veus?
20: Okay.
19: L'anys i anys. Això és molt nostre.
20: Molt.
19: Tan nostre com dir posarem llum.
20: A la foscor.
19: O com dir aventureres, aventurers.
20: Ens hi apuntem o què?
19: Què dius?
20: Saps que és molt nostre, també?
21: Sou molt bona gent!
22: Xxt, silenci.
20: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
19: O el Catalunya Ràdio.
23: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
19: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
20: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
19: Molt nostre.
1: 3CAT Info.
0: Es van sabent més detalls del nou ens pactat entre Govern i Esquerra Republicana, l'autoritat aeroportuària. La seva funció serà pensar el futur dels aeroports catalans, però no gestionar les terminals ni operar els vols. També s'ha sabut que Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per resoldre la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Dins d'aquesta estratègia hi caben polítiques de mobilitat, i per això es parlava de connectar per ferrocarril tots els aeroports catalans i altres qüestions que estaven repartides entre diferents departaments i organismes del govern, com explica Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
24: Hi ha un buit en la qüestió de la planificació estratègica de les infraestructures dels aeroports, i hi ha una oportunitat de planificar de manera conjunta tot el sistema aeroportuari català, tenir una visió des del territori de com volem que els nostres aeroports doncs, a llarg termini funcionin.
0: El pacte també deixa molt clar que l'autoritat aeroportuària no substituirà els gestors actuals i, per tant, AENA es continuarà ocupant de la gestió operativa del dia a dia. Segons l'acord entre tots dos socis, l'autoritat aeroportuària estarà governada per un Consell de Govern i una direcció executiva. El Consell de Govern tindrà 6 representants de la Generalitat, 3 del món local, 2 representants dels agents econòmics i socials i 2 experts independents. La direcció executiva serà la responsable de coordinar i portar a la pràctica les decisions del Consell. A tot això, Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per tancar la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons ha publicat avui el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí a un any. I l'Eurocambra ha validat aquesta setmana la reforma dels drets dels passatgers aeris. Feia 13 anys que la negociació estava encallada per la falta de consens a Brussel·les. Tot i aquest temps, l'acord ha deixat alguns aspectes de la normativa anterior sense tocar. Ens en parla el següent informe en Roger Santaló, amb el muntatge tècnic de Fran López.
2: La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, es felicitava d'haver enfortit els drets dels usuaris aeris.
3: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
2: Però per alguns el nou document és massa garantista i d'altres pensen que li falta ambició. De fet, l'acord no va comptar amb el vistiplau d'Espanya ni de Letònia a les negociacions prèvies.
4: Què continua igual?
2: Les compensacions per retards en els vols. Es manté el mínim de 3 hores de retard per tenir dret a ser indemnitzat i les quantitats econòmiques segueixen sent les mateixes, entre 250 i 600 euros, segons la distància. Es tracta d'una decisió salomònica, perquè alguns estats volien augmentar les hores de retard per reclamar, en línia amb el que demanaven les aerolínies, que defensen que els preus dels vols ara són molt inferiors als que hi havia quan es va redactar la normativa anterior, a principis dels anys 2000. Les exempcions per compensar els clients també es mantenen. Per tant, les causes de força major segueixen contemplant temporals que impedeixin volar, guerres o vagues externes a la companyia. Ara no preveuen avaries de l'aparell.
4: I què canvia?
2: Per començar, la gestió de les reclamacions. Abans no hi havia uns terminis clars per respondre als passatgers, però ara les aerolínies hauran d'informar de com reclamar abans que hagin passat 4 dies del viatge i hauran de confirmar que han rebut la sol·licitud i respondre-la en un termini màxim d'un mes. I si les deneguen, ho hauran de justificar. A més, si s'accepta un val en comptes d'un reemborsament, aquest nou bitllet no podrà tenir data de caducitat. Un altre canvi és el que afecta les famílies. Es permetrà que els pares i els seus fills menors de 14 anys, o persones dependents, vagin de costat sense haver de pagar un suplement per seient. També s'elimina la cancel·lació del vol de tornada si no et presentes el viatge d'anada. I les persones amb mobilitat reduïda tindran més empara legal si perden el vol en el trajecte fins a la porta d'embarcament, a més de poder anar amb els gossos pigalls sense haver de pagar assegurança. Tampoc es penalitzarà els errors tipogràfics dels clients a l'hora d'escriure les seves dades. Les modificacions no es cobraran. Però una de les decisions més notòries és la que va lligada al preu del bitllet i a l'equipatge de mà. Les companyies hauran de mostrar des del primer moment el preu amb l'equipatge de mà i una bossa personal inclosa. Ara, el preu es podrà rebaixar si el viatger indica que viatjarà sense maleta de mà. Javier Gándara, president de l'Associació de Línies Aèries, rebutja el canvi.
6: Habrá muchos pasajeros que puedan, por error, escoger servicios que no precisan, teniendo en cuenta que en muchos casos hasta el 40% de los pasajeros suben a bordo sin llevar un trolley.
2: Els estats membres tenen ara un termini de 12 mesos per començar a aplicar la nova normativa.
1: Trescat Info.
0: Poc més de 6 minuts i seran 3:45 de la tarda.
1: Esports.
0: Vial Cadilla, bona tarda.
22: Bona tarda, Jaume. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
25: Per treure's el barret, la semirecta i arriba al final. Última siga-saga, Esteve tro, orgasme sideral. Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tro de Cervera.
22: Així una raba de Mi Aguilar a l'Univers MotoGP, al web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Márquez ha estat el més ràpid per davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla així el desavantatge que tenia a la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, i ara se situa en 40 punts.
26: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
22: A Moto2, victòria d'Ivan Ortolà, i a Moto3, de Hakim Danish. Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La catalana, de 23 anys, ha acabat primera a la general amb un avantatge d'1 minut i 24 segons sobre la francesa Célia Guerry i d'un minut i 42 segons sobre la canadenca Sydney Swierenka.
5: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la taparrena, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat. He tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
22: La també catalana Mireia Benito ha acabat cinquena a la general. Pel que fa a la tercera i última etapa, que s'ha disputat avui entre Mataró i Barcelona, en final de l'avinguda de la Maria Cristina, l'ha guanyat a l'esprint la neerlandesa Marianne Vos, de 39 anys.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: Parlem ara de bàsquet. La final de l'ACB entre el Barça i el València se'n va al Palau Blaugrana, amb un empat a un després de la derrota ahir de l'equip de Xavi Pascual per 27 punts, 102 a 75 al Roig Arena. Demà mateix es jugarà aquest tercer partit de la final, serà, com dèiem, al Palau a les 8 del vespre, i Tomas Satoranski espera que el públic els ajudi a guanyar.
7: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
22: Xavi Pascual tindrà tots els jugadors disponibles. Encara en bàsquet, el Girona ha anunciat que l'aler anglès Cameron Hildred no continuarà a l'equip. Hildred el van fitxar a finals de març i ha jugat 10 partits amb l'equip gironí.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: Al Mundial de Futbol, Espanya s'enfronta aquesta tarda a l'Aràbia Saudita, pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verd en el debut i amb tots els focus posats en Lamine Yamal, amb la incògnita de quants minuts podrà jugar i si serà o no el factor que necessita la selecció espanyola per reaccionar. Ara el sentireu Lamine en una entrevista avui al diari El País.
8: También he sacado una conclusión, que los periodistas tenéis mucha prisa por acabar vuestro trabajo. Ponedle que estamos en la primera jornada. España ha hecho un punto, Portugal ha hecho un punto, Argentina ha ganado 3-0, Francia ha ganado 3-1. ¿Y pensáis que Francia y Argentina van a llegar a la final los dos? Y estamos en la primera jornada del Mundial. Y pues es algo que yo no comprendo. O sea, como que en vez de disfrutar de los partidos queréis sacar una conclusión muy rápida. O sea, para vosotros ahora España es malísima. Para los que sabéis, sabéis que no. Hasta el día 19 de julio no vais a saber quién va a ganar y vosotros queréis saberlo hoy.
22: Aquest Espanya-Aràbia Saudita, a les 6, també avui es jugarà el Bèlgica-Iran a les 9. Alemanya ja està classificada pels setzens de final després de guanyar Costa d'Ivori ahir per 2-1, amb remuntada inclosa i golejada dels Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong per 5-1 contra Suècia. De Jong va ser substituït al minut 60 per precaució.
9: La rodilla está un poco afectado, pero ya estaba antes del partido y estoy bien. Estamos contentos, hemos ganado 5-1, hemos marcado muchos goles. Yo creo que hemos demostrado que tenemos muchas fortalezas y podemos marcar en diferentes situaciones.
22: D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador i jugat aquest mateix matí Tunísia 0, Japó 4. El Brasil, Rafinha, es confirma com a baixa contra Escòcia. Es perdrà com a mínim aquest partit de dijous. De moment, armatisme amb l'abast exacte de la lesió a la cuixa i el temps de baixa. Encara en futbol, el Badalona ha quedat eliminat en la final per pujar a la segona ref. Ha guanyat el partit de tornada contra el Compostela per 2-0, però ha estat un resultat insuficient perquè la anada els gallecs van guanyar per 3-0. I aquest vespre a 2:15, Igualada, Liceu de la Corunya, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, amb avantatge per l'equip gallec per 2-1. Sentim Marc Muntaner, tècnic de l'Igualada.
10: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
22: Aquest quart partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins es torna a disputar al pavelló de les Comes, a Igualada. Per tant, després de la victòria de l'equip de l'Anoia en el tercer partit. Per tant, avui a 2:15, Igualada, Liceu de la Corunya, aquest quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins Masculina.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 3:45. Optimisme dels Estats Units a la reunió amb l'Iran, que ja ha començat avui al migdia a Suïssa. El vicepresident nord-americà J.D. Vance, que encapçala la delegació nord-americana, confia que comenci un nou capítol a les relacions amb l'Orient Mitjà. El Consell General del Poder Judicial es reunirà demà per estudiar si expedient té el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit a la seva interlocutòria ahir que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a escapar-se d'Espanya. Davant del màxim òrgan de govern dels jutges han arribat les queixes de la defensa de la dona de Pedro Sánchez i també del ministre de l'Interior. Centenars de persones participen en el minut de silenci en memòria dels tres menors morts divendres per l'ofegament que hi va haver a la platja de la Rabassada de Tarragona. El tercer dels nois, de 13 anys, ha acabat perdent la vida avui de matinada a l'hospital, on hi va ingressar crític. Des d'ara fins a arribar a les 4 de la tarda us explicarem que Keir Starmer s'està plantejant de dimitir com a primer ministre britànic demà. Ho avancen els diaris britànics The Guardian i The Observer. Una renúncia que permetria que l'exalcalde de Manchester, que divendres va guanyar l'escó al Parlament, es convertís en el nou premier. Downing Street, però, nega aquest plantejament d'Starmer. I la meitat de les persones que recullen una comanda online en botigues de barri com estancs, bars o quioscos acaben comprant en aquests comerços. És una conclusió d'un estudi fet per Amazon que quantifica en 2.400 euros cada any els ingressos de més a més en a cada botiga per aquestes compres addicionals. Biel Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume.
1: Què destaques aquesta hora, Biel,
2: de l'esports? Doncs mira, dos noms, el de Marc Márquez, que ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca, de MotoGP, i Paula Blasi, que s'ha imposat en la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya.
1: Primera tarda de l'estiu que hem entrat avui al matí amb aquesta primera onada de calor de temporada, amb temperatures altíssimes, poden ser de 40 graus a Lleida per primera vegada. Sol amb alguns núvols prims i dispersos. Nuvolades al Pirineu amb algun ruixat. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha qualificat d'històrica la reunió que ha començat avui a la tarda a prop del llac Lucerna, a Suïssa, amb l'Iran. La cita ha començat amb una trobada prèvia de les dues delegacions amb els mediadors qatarians i ha continuat després amb una fotografia conjunta apadrinada pel primer ministre del Pakistan. J.D. Vance ha admès que el nou cicle de negociacions que comença avui no resoldrà tots els desacords, però ha valorat l'oportunitat que els equips es puguin asseure a negociar.
3: L'obertura de l'estret d'Hormuz, la fi del programa nuclear iranià, totes aquestes coses ja s'han aconseguit. La pregunta que tenim ara és què més podem aconseguir junts? Podem girar full, podem canviar les relacions a l'Orient Mitjà permanentment, o bé podem tornar a fer les coses a l'antiga, cosa que no és la nostra preferència.
1: Avui comença l'etapa de 60 dies de converses després de

0: de graus.
1: Iran باید بدون چونه چرا تسلیم بشه.
2: Les negociacions que s'han reprès avui a Suïssa havien de començar divendres, fa dos dies, però l'Iran les va ajornar pels bombardejos d'Israel al Líban. El Consell General del Poder Judicial estudia obrir un expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver apuntat que els escortes de Begoña Gómez, la dona del president espanyol, podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. L'organisme es reunirà demà per debatre si cal actuar o no contra el magistrat, tal com ha demanat el ministre de l'Interior. Madrid, Alba Gil.
3: La comissió permanent s'ha reunit aquest matí d'urgència de manera telemàtica després que ahir Fernando Grande Marlaska els traslladés una queixa formal i demanés l'adopció de mesures contra el jutge Peinado. En el focus hi ha l'escrit amb què envia judici Begoña Gómez i li retira el passaport, entre altres mesures cautelars, amb l'argument que els seus escortes podrien ajudar-la a fugir, cosa que ha generat molt de malestar entre la policia. La reunió del Consell General del Poder Judicial s'ha acabat sense acord i es reprendrà demà a les 9 de manera presencial. Durant el matí s'han valorat diferents opcions, però no hi ha hagut consens al voltant de la proposta de la presidenta, d'Isabel Perelló, d'obrir un expedient disciplinari al magistrat per una falta greu de consideració a la policia. En qualsevol cas, si finalment el Consell decideix sancionar Peinado, la decisió no tindria efecte sobre la causa contra Begoña Gómez, que ja ha anunciat que recorrerà les cautelars. Qui sí que podria aturar el judici és l'Audiència de Madrid, que té pendent sobre la taula diversos recursos sobre el cas. De fet, avui mateix també hem sabut que la defensa de Gómez ha denunciat Peinado per vulnerar el seu dret de defensa, perquè assegura que es va assabentar que l'enviava a judici pels mitjans i encara no ha rebut cap notificació. El govern espanyol denuncia la persecució del magistrat.
4: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
3: I alerta que l'actuació del magistrat també estén l'ombra de dubte sobre la justícia.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: 4:15 PM. Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci multitudinari en memòria dels tres menors d'entre 12 i 13 anys morts arran de l'ofegament que va haver a la platja de la Rabassada a Tarragona divendres. Aquesta matinada acaben morint el tercer d'aquests xicots, tenia 13 anys i encara estava ingressat crític a l'hospital des de divendres. Tarragona, Ariadna Escoda.
6: Un homenatge emotiu en què un llarg i sorollós aplaudiment ha trencat el minut de silenci com a mostra de condol i respecte a les famílies i amics de les víctimes mortals. En l'acte, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, també han participat familiars dels joves, visiblement colpits pel succés. Sota el sol de les 12 del migdia, de davant al Palau Municipal, s'ha fet l'homenatge en presència de nombrosos companys adolescents i famílies. Les víctimes són tres menors d'edat, d'entre 12 i 13 anys, que es banyaven a la zona de roques del Morrot aquest divendres. L'espai on es trobaven quedava fora de l'abast visual dels socorristes. Un dels menors va morir al mateix lloc dels fets, mentre que els altres dos van perdre la vida a l'Hospital Joan 23 després de ser rescatats en estat crític. Arran d'aquest succés, el sistema d'emergències mèdiques va assistir psicològicament 52 persones, tant familiars com persones de l'entorn del Club de la Floresta, entitat esportiva vinculada amb els nois. La ciutat està de dol fins dilluns, amb banderes que uneixen a mig pal i els actes institucionals suspesos.
2: Els professionals del socorrisme apel·len la ciutadania a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que bandera groga vol dir perill i bandera vermella prohibit banyar-se. Ens ho ha explicat a 3Cat Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
7: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
2: El Regne Unit, Keir Starmer, es planteja dimitir com a primer ministre demà mateix. La renúncia del premier permetria a l'exalcalde de Manchester accedir al càrrec i liderar el Partit Laborista. Ara fa dos dies, Andy Burnham va recuperar el seu escó al Parlament. Des de llavors no ha deixat de créixer la pressió sobre Starmer, molt tocat per la desfeta electoral regional i municipal de principis de maig. Oficialment, Starmer sempre ha dit que no pensa fer un pas al costat. Downing Street, de fet, nega el plantejament de dimitir. però els mitjans britànics donen per feta la seva dimissió, una renúncia imminent que han avançat tant The Observer com The Guardian. El primer ministre britànic ha parlat amb els seus ministres i diversos membres del

0: el seu partit, n'hi ha que li demanen que deixi el càrrec, com la titular d'Exteriors, segons Sky News. La cadena britànica també ha entrevistat el titular de Comerç, que ara fa un parell de dies va parlar també amb Keir Starmer.
1: Divendres vam tenir una conversa molt detallada. El primer ministre estava serè i reflexiu i va portar el pes a la conversa. Va preguntar repetidament per la situació del país. En cap moment va parlar dels seus interessos personals. Tota la seva preocupació era el país.
0: De moment, Starmer no es pronuncia, està fora, de cap de setmana, a la residència oficial del camp del primer ministre britànic. Però sí que ha escrit una felicitació a X pel Dia del Pare, que avui se celebra al Regne Unit. Si finalment Keir Starmer dimiteix i Burnham el substitueix, el país tindrà el setè primer ministre en només 10 anys, just quan es compliran 10 anys del Brexit.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i seran 3 quarts de 4 de la tarda. La meitat dels clients que recullen una comanda que han fet online en alguna botiga de barri acaben fent una compra addicional en aquest comerç. És la principal conclusió d'un estudi que s'ha fet sobre hàbits de recollida del comerç electrònic fet per Amazon, que avalua aquests ingressos a Catalunya amb una mitjana de 2.400 euros de més l'any a cadascun d'aquests comerços. Més dades amb en Joan García.
3: Amazon té 6.000 punts de recollida a Catalunya, el 70% a la demarcació de Barcelona. La majoria són taquilles d'autoservei, però una tercera part són en estancs, bars, quioscos o petites botigues. L'impacte econòmic que genera aquest servei al conjunt del comerç local a Catalunya el quantifica el responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López.
4: Estimamos que en Catalunya los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
3: El principal motiu per triar una botiga per recollir una comanda és la flexibilitat horària. Entre els que encara opten perquè el paquet els arribi a casa, que són dues terceres parts, ho fan sobretot per comoditat. A les empreses de distribució, centralitzat trameses en un punt, els comporta estalvi logístic. Sònia Aire, directora de GLS Catalunya, en parlava en declaracions a 3CAT Info.
5: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
3: A més, els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. L'Àlex és un quiosquer de la Rambla de Barcelona. Té armariets on els clients recullen les comandes que, a més, han decorat artistes locals. Es mostra satisfet amb el resultat.
6: S'aporta un flux de gent que abans no teníem, és un punt per la ciutat, està molt bé. És una mica pels artistes també, que es puguin expressar el seu art, per al servei públic per la ciutat i per la gent i per nosaltres, que també ens aporta un benefici extra de la gent que acaba comprant.
3: Aquesta taquilla l'ha decorada la il·lustradora i muralista Núria Toll, que explica en què es va inspirar.
7: Els primers que em van arribar com a proposta estaven aquí les Rambles i llavors vaig decidir posar ocells, fer unes il·lustracions d'uns ocells com a homenatge que durant molts anys es van estar venent els ocells aquí a les Rambles.
3: Amazon quantifica en 2.400 euros l'any els ingressos de més a cada comerç per compres que hi fan els clients que van a recollir paquets.
0: A punt per la revetlla de Sant Joan dimarts vinent, aquest any el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards amb una facturació per damunt dels 20 milions d'euros. És la previsió que fan els fabricants, que també calculen que més de la meitat de les vendes ja seran d'articles de baixa sonoritat. Roc Fargues.
8: La producció de les empreses pirotècniques no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà, per un doble factor que explica el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell.
9: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comencés la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
8: Pel que fa a la tendència de vendes, els petards de baixa sonoritat són un dels gèneres estrella d'enguany i ja representen més de la meitat dels productes que es compren. Jordi Brau, director de La Traca.
10: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
8: Aquest any s'han autoritzat a Catalunya més de 1.900 punts de venda de pirotècnia.
0: el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors o espectacles pirotècnics. Els actes estan a la sorra i passejos marítims o esculleres a partir de la nit de la Revetlla i durant tot l'estiu. Destaquen actes com la Revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocat, al Masnou, al Maresme, o la cantada de veneres de la Costa Daurada, Calafell, al Baix Penedès, o la Festa Major d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
2: 3CAT Info.
0: Són 3:15. Trànsit i temps a punt. Nova àrea de servei que comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
11: Bona tarda, Jaume. Començarem parlant d'aquesta retenció a la P7 de Vilanova del Vallès en sentit nord. També a la C65 a Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera. Parlem també de la G600, retencions a Blanes en sentit nord, en sentit Tordera. I finalment també direm que l'avaria d'un vehicle provoca retencions a la C25 en tots dos sentits, entre Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
11: Bona tarda.
2: El temps.
0: Jofre Genué.
12: Pendents del termòmetre al llarg d'aquesta tarda, amb aquests llindars d'onada de calor que es van superant lentament, comarques com l'Empordà, punts del Maresme, del Barcelonès, del Penedès, del Berguedà, del Solsonès, de zones del Baix Ebre Montsià, i aquesta tarda doncs, cap a la zona del Pla de Lleida, que és on s'enfilarà més el termòmetre i es tocaran els 40 graus. Per tant, aquesta onada de calor, que ja és ben present i que ens ha de dur pels propers dies aquests llindars superats en moltes poblacions, sobretot demà de manera més general, amb valors que poden acostar-se als 40-41 graus, sobretot a les zones més caloroses, per sobre dels 35 a gran part de l'interior i per sobre dels 30, evidentment, també a la façana litoral i amb nits tòrrides fins i tot a la costa central i tropicals pràcticament arreu, també cap a l'interior. Un panorama que ha de persistir, com dèiem, fins a Sant Joan. A partir de llavors, el termòmetre començarà a baixar una mica, bàsicament situant-se lleugerament per sota d'aquests llindars, però a tocar. Per tant, encara moltíssima calor i haurem d'esperar finals de setmana que aquesta onada de calor es vagi retirant. Avisos activats, per tant, de calor nocturna, de calor diurna, només amb algunes nuvolades de tarda de calor cap a l'àrea del Pirineu, amb algunes gotellades. Aquests fenòmens es poden persistir al llarg dels propers dies, però bàsicament, com a molt, es tira mitja tarda. Per tant, sense perillar la Revetlla de Sant Joan.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades. Assegura, però, que els problemes es resoldran durant aquesta setmana. Costa trobar una raó que expliqui exactament per què el col·leccionisme, sobretot d'aquests cromos, s'ha disparat. Lluís Torrent és el director general de Panini a Espanya.
13: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
0: Un fenomen que s'ha pogut veure ben fàcilment als voltants del mercat de Sant Antoni a Barcelona en un dels punts més importants d'intercanvi d'aquests cromos. Hem anat a veure com anava el diumenge al matí amb la Maria Guixà.
14: És una bogeria col·leccionista que no hi entén d'edats. Per exemple, veus nens canviant cromos amb pares o avis d'altres nens, avis canviant cromos amb altres avis, tot plegat per un únic objectiu, és el de completar tan aviat com sigui possible aquests 980 cromos de la col·lecció Panini del Mundial. El Julen té 9 anys i ja ho ha aconseguit i és gairebé a prop de fer-ho el Xanti, que en té 12.
15: Acabo de completar la col·lecció del Mundial. Molta alegria i sacrifici.
16: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i em queden més o menys unes 30 i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
14: L'intercanvi de cromos fa que puguis estalviar-te comprar-los. Cada sobre quiosc val 1,50 € i a cada sobre n'hi van 7 de cromos. Per tant, intercanvies la forma més ràpida i aquí qui té molta, molta mà esquerra són els avis.
17: Tenen clar ells, perquè ja ho han provat amb altres col·leccions, de que vindre aquí és canviar cromos, mirar cromos. Jo sóc el que fa la llista i ells són els que mires la cara dels jugadors jugadors, jo no les coneixo.
18: Jo penso que això passarà el temps i ell se'n recordarà de mi. I això és algo que he conegut de tota la vida.
14: Els cromos més buscats aquí a Sant Antoni són els de Messi, Cristiano Ronaldo i Mbappé.
0: La Fundació Joan Miró de Barcelona omple de vida l'edifici de Josep Lluís Sert en el 50è aniversari de l'equipament. I ho fa amb una gran festa que, sota el títol Tot per celebrar, converteix els seus espais en un punt de trobada cultural amb art, arquitectura, música, poesia i activitats per tota la família. El director de la Fundació, Marco Daniel, ha destacat que la jornada ha nascut com una declaració d'intencions per seguir construint una fundació oberta a tothom. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
19: Que es veu al museu tant com Miró i Sert ho havien desitjat i perquè estem oberts a tothom per celebrar conjuntament amb nosaltres. És un dia realment de festa, de celebració, per desitjar-nos a tots un futur positiu, bo per a tothom.
0: La majoria d'activitats de la jornada són gratuïtes i s'han pensat per tots els públics. La programació ha combinat arts visuals, música, literatura i accions performatives. La biblioteca s'ha obert com a espai de lectura i s'han fet narracions puntuals. La jornada s'acaba avui al vespre amb la Festa dels Amics i Mecenes de la Miró, de caire exclusiu per la comunitat vinculada a aquesta institució. L'artista saltenc Joan Mateu s'endinsa per primera vegada en el món de la ceràmica per trobar l'essència del Mediterrani amb l'exposició Mar de Terra, Terra de Mar, a l'espai Les Bernardes de Salt. És una mostra que recull un centenar de peces de fang i de pintures inspirades en el paisatge marí. La Maria Rovira, a Girona, ja l'ha visitat.
20: L'exposició mostra una nova mirada d'aquest artista multidisciplinari amb projecció internacional especialitzat en pintura figurativa i espais urbans. Després de dues dècades pintant el mar, des de fa dos anys afronta el repte de capturar-lo artísticament a través de la ceràmica. El mateix artista explicava que ha volgut explorar aquest nou univers després d'arribar a un límit en la pintura.
21: Portava 20 anys pintant el mar, des de l'inici d'una manera més hiperrealista. Vaig anar buscant diferents tècniques i maneres de treballar per apropar-me al que és l'essència. Com que no ho he assolit mai durant aquests 20 anys, perquè, com deia en Josep Pla, el mar és impintable i és realment així. I això és precisament el que ho fa tan atractiu i addictiu al mateix temps. Ja que no aconseguia assolir aquest objectiu, doncs vaig decidir fer-ho amb ceràmica, que encara és més impossible.
20: L'artista ha comptat amb l'ajuda del mestre ceramista de quart, Eloi Bonadona. Joan Mateu assegura que la ceràmica li ofereix la possibilitat de captar millor l'essència del mar a través d'un procés creatiu marcat per la intuïció.
21: I després hi ha aquesta experimentació, aquest joc amb el fang, que sempre ha estat intuïtiu, no soc ceramista, però l'intuïció a vegades és molt més eficaç que un mateix. T'has de deixar portar, a veure què passa, assumint errors, riscos, i és quan passen les coses interessants al final.
20: A la mostra, comissariada per Carme Simón, es combinen peces ceràmiques i pintures en un recorregut sobri, amb poc text, per deixar espai a la interpretació del públic. Es distribueix en dues plantes amb peces que combinen el blau de les onades amb la representació d'elements que s'hi relacionen, com peixos, vegetació o petxines. L'exposició es podrà visitar fins a finals de juliol.
0: Trescat Info. 6 minuts i mig i seran les 4 de la tarda. Biel Cadilla, bona tarda.
22: Bona tarda, Jaume.
0: Ara amb en Biel tenim a punt.
23: Esports.
22: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
24: Per treure's el barret, la semirecta i arriba al final. Última siga-saga, Esteve tro, orgasme sideral. Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tro de Cervera.
22: Així una raba de Damià Aguilar a l'Univers MotoGP, al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Segona victòria consecutiva per Márquez, que ha estat el més ràpid per davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer, respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts. N'ha parlat a DAZN.
1: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
22: A Moto2, victòria d'Ivan Ortolà, i a Moto3 de Hakim Danish. Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La catalana de 23 anys ha acabat primera a la general amb un avantatge d'un minut i 24 segons sobre la francesa Célia Guéry i un minut i 42 segons sobre la canadenca Sydney Swierenga.
4: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la taparrena, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
22: La també catalana Mireia Benito ha acabat cinquena a la general pel que fa a la tercera i última etapa que s'ha disputat avui entre Mataró i Barcelona. En final, a l'avinguda Maria Cristina, l'ha guanyat a l'esprint la neerlandesa Marianne Vos, de 39 anys.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: El Barça apel·la al factor Palau per guanyar la final de l'ACB de bàsquet contra el València. Els dos equips s'enfrontaran demà al tercer partit amb empat a un després de la derrota dels blaugranes ahir per 102 a 75 al Roig Arena. Ara la sèrie es trasllada a terres catalanes i el base blaugrana Tomás Satoransky espera que el públic els empenyi a guanyar aquest tercer partit.
5: Siempre decimos que en el playoff igual si ganas de uno de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
22: Aquest Barça-València es disputarà demà al Palau a les 8 del vespre. Xavi Pascual tindrà tots els jugadors disponibles. Encara en bàsquet, per cert, el Girona ha anunciat que l'aler anglès Cameron Hildreth no continuarà a l'equip. Hildreth el van fitxar a finals de març i ha jugat 10 partits amb l'equip gironí.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: El Mundial de Futbol. La selecció espanyola s'enfronta aquesta tarda a l'Aràbia Saudita, pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verd en el debut i amb tots els focus posats en Lamine Yamal, amb la incògnita de quants minuts podrà jugar i si serà o no el factor que necessita Espanya per reaccionar. Ara el sentireu. Sentireu Lamine en una entrevista al diari El País.
6: También saco una conclusión, que los periodistas tenéis mucha prisa por acabar vuestro trabajo. Ponedle que estamos en la primera jornada. España ha hecho un punto. Portugal ha hecho un punto. Argentina ha ganado 3-0. Francia ha ganado 3-1. ¿Y pensáis que Francia y Argentina van a llegar a la final los dos? Y estamos en la primera jornada del Mundial. Y pues es algo que yo no comprendo. O sea, como que en vez de disfrutar de los partidos queréis sacar una conclusión muy rápida. O sea, para vosotros ahora España es malísima. Para los que sabéis, sabéis que no. Hasta el día 19 de julio no vais a saber quién va a ganar y vosotros queréis saberlo hoy.
22: Aquest Espanya-Aràbia Saudita és avui a les 6 de la tarda. També avui es jugarà el Bèlgica-Iran a les 9. D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador i jugat aquest mateix matí Tunísia 0, Japó 4. I el Brasil, per cert, es confirma la baixa de Rafinha pel proper partit contra Escòcia. Es perdrà com a mínim aquest partit de dijous. De moment, armatisme amb l'abast exacte de la lesió a la cuixa i el temps de baixa del brasiler. Encara en futbol, el Badalona ha perdut la final per pujar a la segona ref. Els catalans han guanyat el partit de tornada per 2-0 contra el Compostela, però el resultat ha estat insuficient perquè a l'anada els gallecs es van imposar per 3-0. El jugador del Badalona, Tom Diawara, ha lamentat el resultat del primer partit.
7: Va faltar una mica més d'encert i ara te'n recordes del partit d'anada, que no vam estar bé, però bueno, avui hem generat moltes ocasions i hem tingut mala sort.
22: El Compostela, per tant, serà el nou equip de la segona ref.
2: L'actualitat esportiva a fons.
22: I aquest vespre, a 8:45, Igualada, Liceu de la Corunya, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. Amb avantatge per l'equip gallec, per 2-1. Sentim el tècnic de l'Igualada, Marc Muntaner.
3: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i a més, si juguem amb la nostra gent al costat, encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
22: Aquest quart partit de la final es torna a disputar al pavelló de les Comes, després de la victòria de l'Igualada en el tercer partit. El Linyola ha quedat eliminat del play-off d'ascens a la primera divisió femenina de futbol sala. Les catalanes han caigut per 7-4 contra l'Estrella Cortegada en el partit de tornada. A l'anada també havien perdut per 1-4. I Berta Avellan repeteix la victòria de dissabte contra la italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. La campiona del món té ara més 23 sobre Rabino després de 3 cites, 6 curses. La pròxima, a finals de juliol, a la Gran Bretanya.
2: 3CAT Info.
8: Bona tarda, ara són les 4.

0: Aquestes són les notícies més destacades d'aquesta hora. El vicepresident dels Estats Units, Chidi Benz, qualifica d'històrica la reunió amb l'Iran que es fa avui a Suïssa i que suposa l'inici d'un nou període de negociacions. Benz assegura que hi ha hagut progressos, però Donald Trump recupera l'amenaça i avisa que tornarà a atacar l'Iran si no para els peus a Hezbollah. Al Regne Unit, Keir Starmer es planteja dimitir demà mateix, ho avancen els diaris britànics The Guardian i The Observer. La seva renúncia permetria que l'exalcalde de Manchester, que divendres va guanyar l'escó al Parlament de Westminster, es convertís en el nou primer ministre britànic. Downing Street, però, ho neguen. A Catalunya, el sistema d'emergències mèdiques ha atès ja des de divendres 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. L'onada de calor durarà almenys fins dimarts i superarà els llindars de risc per la salut de les persones a les comarques de Ponent, al nord-est de Catalunya i també al litoral central. A Tarragona, centenars de persones han participat en el minut de silenci en memòria dels tres menors morts per ofegament a la platja de la Rabassada. El tercer dels nois, de 13 anys, ha mort aquesta matinada. A Espanya, el Consell General del Poder Judicial es reunirà demà per estudiar si expedientea el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit a la seva interlocutòria que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-lo a fugir d'Espanya. Davant del màxim òrgan de govern dels jutges han arribat les queixes de la defensa de la dona de Pedro Sánchez i també del ministre de l'Interior. A Rússia, els atacs d'Ucraïna han deixat sense combustible les benzineres de la península annexionada el 2014 a Crimea. Els drons ucraïnesos han causat almenys 5 morts i una trentena de ferits i han afectat les comunicacions tant per tren com per carretera. I passarem per la Fundació Miró. La festa Tot per Celebrar converteix la Fundació en un punt de trobada cultural per commemorar el 50 aniversari d'aquesta institució. La jornada obre les portes del museu i ha programat una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats participatives fins al vespre.
1: Esports.
2: Marc Márquez guanya la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha imposat, el japonès Ayogura, segon, i l'italià Pecco Bagnaia, tercer. Paula Blasi s'ha imposat en la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. L'última etapa entre Mataró i Barcelona l'ha guanyat a l'esprint la neerlandesa Marianne Vos. I el Barça afrontarà demà el tercer partit de la final de la ACB de bàsquet contra el València. La sèrie es desplaça ara al Palau amb empat a 1 després de la derrota ahir per 102 a 75.
0: I el temps es consolida l'arribada de l'onada de calor que persistirà fins a Sant Joan amb els primers 40 graus de la temporada al Pla de Lleida. Els pròxims dies la calor intensa es mantindrà i tindrà el punt més àlgid aquest dilluns. Les nits seran tropicals i fins i tot tòrrides. A les tardes s'esperen algunes nuvolades al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Pràcticament passen 4 minuts de les 4 de la tarda. A aquesta hora us informa Jordi Tenes. Anem cap a, en aquest cas, Suïssa, en la reunió que hi ha dels Estats Units i l'Iran amb el vicepresident dels Estats Units, Chidi Benz, que ha qualificat d'històrica aquesta trobada que ha començat avui a prop del llac Lucerna, a Suïssa, amb l'Iran. La cita està apadrinada pels primers ministres del Pakistan i també de Qatar, que fan de mediadors. Benz ha admès que el nou cicle de negociacions que comença avui no resoldrà tots els desacords, però ha assegurat que avui ja hi ha hagut avenços.
3: L'obertura de l'estret d'Hormuz, la fi del programa nuclear iranià, totes aquestes coses ja s'han aconseguit. La pregunta que tenim ara és què més podem aconseguir junts? Podem girar full, podem canviar les relacions a l'Orient Mitjà permanentment, o bé podem tornar a fer les coses a l'antiga, cosa que no és la nostra preferència.
0: I és que avui comença l'etapa de 60 dies de converses després de la firma del memoràndum d'entesa entre l'Iran i els Estats Units que es va fer aquesta setmana de forma telemàtica, però arrenquen amb l'escull provocat ahir quan l'Iran va decidir tornar a tancar l'estret d'Hormuz per la violència que encara es viu al Líban. Avui ha estat el primer dia sense bombardejos des de l'entrada en vigor de l'alto el foc, però Israel ha deixat clar que no es vol retirar de la zona de seguretat que ocupa el sud del país.
4: No renunciarem al nostre dret a l'enriquiment, i ells també us veuran obligats a acceptar-ho. Tots sabeu què deia el president dels Estats Units, i ha fet un gir complet de 180 graus.
0: A tot això, pocs minuts després de les paraules optimistes d'abans, el president Donald Trump ha emès un missatge en què amenaça l'Iran si provoca problemes al Líban. Trump ha assegurat que reprendrà els atacs encara amb més força, diu, si els iranians no paren els seus aliats al Líban, en referència a la milícia xiita de Hezbollah. I el Regne Unit, Keir Starmer, es planteja dimitir aquest dilluns. La renúncia del primer ministre britànic permetria a l'exalcalde de Manchester accedir al càrrec i liderar el Partit Laborista. Fa dos dies, Andy Burnham va recuperar el seu escó al Parlament de Westminster. Des de llavors no ha deixat de créixer la pressió sobre Starmer, molt tocat per la desfeta electoral regional i municipal de principis del mes de maig. Oficialment, Starmer sempre ha dit que no pensa fer un pas al costat. Downing Street, de fet, ho nega. Els mitjans britànics donen per feta la seva dimissió, una renúncia imminent, que han avançat The Observer, també The Guardian, i el primer ministre britànic, que ha parlat amb els seus ministres i diversos membres del seu partit. I n'hi ha que li demanen que deixi el càrrec, com la d'Exteriors, segons Sky News. La cadena britànica també ha entrevistat el titular de Comerç, que fa un parell de dies parlava amb Starmer.
5: Divendres vam tenir una conversa molt detallada. El primer ministre estava serè i reflexiu i va portar el pes de la conversa. Va preguntar repetidament per la situació del país. En cap moment va parlar dels seus interessos personals. Tota la seva preocupació era el país.
0: De moment, qui no es pronuncia és el primer ministre. Està fora, de cap de setmana, a la residència oficial de Camp, i en aquest cas sí que ha piulat una felicitació pel Dia del Pare, que avui se celebra al Regne Unit. Si Starmer dimiteix i Burnham el substitueix, el país tindrà el setè primer ministre en només una dècada, just quan es compleixen 10 anys del Brexit. I a Gaza, els soldats israelians reivindiquen la mort de dos líders de la branca armada de Hamas i de la jihad islàmica palestina, Hussein Quadra i Mohamed Farra. L'exèrcit d'Israel diu que tots dos estaven involucrats en la xarxa de finançament i de transferència de fons econòmics a la franja de Gaza. La mort dels dos líders, que s'ha donat a conèixer avui a través d'un comunicat, es va produir dimecres d'aquesta setmana. Per ara, ni Hamas ni la jihad islàmica palestina han confirmat la mort dels seus líders. Les 4 i 8 minuts, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones des de divendres per afectacions relacionades amb la calor. En parlem tot seguit.
1: 3CAT Info.
0: De fet, a una trentena d'aquestes persones se les han hagut de traslladar a un centre sanitari i la resta les han atès per telèfon al 061. L'onada de calor es preveu que superi els llindars de perill per la salut humana, sobretot a Ponent, al nord-est de Catalunya i a les comarques del litoral central. Aquesta és la primera onada de calor de la temporada i està previst que s'allargui almenys fins dimarts, el dia de la revetlla de Sant Joan. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest matí el primer avís de l'any per calor nocturna que afectarà les nits de dilluns i de dimarts. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
6: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: I una calor i una humitat relativa molt baixa fan que avui sigui un dia de molt perill d'incendi forestal. 160 municipis estan en perill molt alt d'incendi i 420 en perill alt. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha destacat al suplement, a Catalunya Ràdio, que aquests dies totes les unitats estan en alerta màxima.
7: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Al portal 3CAT Info podeu consultar quin és el llindar de calor intensa municipi a municipi, tant pel que fa a la calor diurna com a la nocturna. I a Catalunya, on més es notarà aquest augment de les temperatures durant la primera onada de calor de l'estiu, és a Ponent. A Lleida, les piscines municipals s'han omplert de banyistes i han deixat una imatge que contrasta amb la de carrers i places menys transitats al Vemor.
8: Primer dia d'estiu i amb ell, primera onada de calor amb un sol de justícia que colpeja amb força la ciutat de Lleida.
9: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor.
8: Per això alguns veïns han aprofitat les primeres hores del dia per fer esport, sortir a caminar o passejar el gos. Refrescar-se a casa o a la piscina, mantenir-se hidratat i protegir-se són les prioritats en dies com aquest diumenge.
10: Dutxes d'aigua freda, geladets, i a les hores de calor punta pues, estem a casa amb l'aire condicionat.
11: Piscina, sortir a les primeres hores del matí, intentar fer esport pel matí.
12: El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues, has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
8: Tot plegat en un episodi en què les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent, on es poden superar els 40 graus. 3CAT Info.
13: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
14: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
13: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
1: 3CAT Info.
0: 4 minuts i un quart de 5 de la tarda. Aquest migdia s'ha fet un multitudinari minut de silenci a memòria dels 3 menors entre 12 i 13 anys morts a la platja de la Rabassada, a Tarragona. De matinada ha mort el tercer dels nois que encara estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23. Tarragona, Ariadna Escoda.
15: Un homenatge emotiu en què un llarg i sorollós aplaudiment ha trencat el minut de silenci com a mostra de condol i respecte a les famílies i amics de les víctimes mortals. En l'acte, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, també han participat familiars dels joves, visiblement colpits pel succés. Sota el sol de les 12 del migdia, davant el Palau Municipal, s'ha fet l'homenatge en presència de nombrosos companys adolescents i famílies. Les víctimes són 3 menors d'edat, d'entre 12 i 13 anys, que es banyaven a la zona de roques del Morrot aquest divendres. L'espai on es trobaven quedava fora de l'abast visual dels socorristes. Un dels menors va morir al mateix lloc dels fets, mentre que els altres dos van perdre la vida a l'Hospital Joan 23 després de ser rescatats en estat crític. Arran d'aquest succés, el sistema d'emergències mèdiques va assistir psicològicament 52 persones, tant familiars com persones de l'entorn del Club de la Floresta, entitat esportiva vinculada amb els nois. La ciutat està de dol fins dilluns, amb banderes que uneixen a mig pal i els actes institucionals suspesos.
0: Gràcies, Ariadna. I els professionals del socorrisme apel·len la ciutadania a ser més conscients del perill de l'aigua. I recorden, la bandera groga significa perill, la bandera vermella, prohibició. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
16: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Espanya, el Consell General del Poder Judicial estudia obrir un expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver apuntat que els escortes de Begoña Gómez, la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. L'organisme es reunirà aquest dilluns per debatre si cal actuar contra el magistrat, com ha demanat el ministre de l'Interior. A Madrid hi tenim Alba Gil.
17: La comissió permanent s'ha reunit aquest matí d'urgència de manera telemàtica després que ahir Fernando Grande Marlaska els traslladés una queixa formal i demanés l'adopció de mesures contra el jutge Peinado. En el focus hi ha l'escrit amb què envia a judici Begoña Gómez i li retira el passaport, entre altres mesures cautelars, amb l'argument que els seus escortes podrien ajudar-la a fugir, cosa que ha generat molt de malestar entre la policia. La reunió del Consell General del Poder Judicial s'ha acabat sense acord i es reprendrà demà a les 9 de manera presencial. Durant el matí s'han valorat diferents opcions, però no hi ha hagut consens al voltant de la proposta de la presidenta, d'Isabel Perelló, d'obrir un expedient disciplinari al magistrat per una falta greu de consideració a la policia. En qualsevol cas, si finalment el Consell decideix sancionar Peinado, la decisió no tindria efecte sobre la causa contra Begoña Gómez, que ja ha anunciat que recorrerà les cautelars. Qui sí que podria aturar el judici és l'Audiència de Madrid, que té pendent sobre la taula diversos recursos sobre el cas. De fet, avui mateix també hem sabut que la defensa de Gómez ha denunciat Peinado per vulnerar el seu dret de defensa, perquè assegura que es va assabentar que l'enviava a judici pels mitjans i encara no ha rebut cap notificació. El govern espanyol denuncia la persecució del magistrat.
18: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
17: I alerta que l'actuació del magistrat també estén l'ombra de dubte sobre la justícia.
0: Gràcies, Madrid. Tornem a Barcelona. Amb la Fundació Joan Miró, comple de vida l'edifici de Josep Lluís Sert en el 50è aniversari de l'equipament. Ho fa amb una gran festa que, sota el títol Tot per celebrar, converteix els seus espais en un punt de trobada cultural amb art, arquitectura, música, poesia i activitats per a tota la família. El director de la Fundació, Marco Daniel, ha destacat que la jornada neix com una declaració d'intencions per seguir construint una fundació oberta a tothom. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
19: Es veu el museu tant com Miró i Sert ho havien desitjat i perquè estem oberts a tothom per celebrar conjuntament amb nosaltres. És un dia realment de festa, de celebració, per desitjar-nos a tots un futur positiu, bo per a tothom.
0: La majoria d'activitats de la jornada són gratuïtes i s'han pensat per tots els públics. La programació ha combinat arts visuals, música, literatura i accions performatives. La biblioteca s'ha obert com a espai de lectura i s'hi han fet narracions puntuals. La jornada s'acaba al vespre amb la festa dels amics i mecenes de la Miró, de caire exclusiu, això sí, per la comunitat vinculada a la institució. Així hem arribat a un quart, passa un minut d'un quart de cinc, moment del trànsit, connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
20: Bona tarda, Jordi. Ara mateix hi ha retencions a la C31 a Castell d'Aro i posteriorment a la C31 convertida en C65 a Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera. També hi ha retencions a la G600 a Blanes en sentit nord, en sentit Tordera. Hem de dir que hi ha intensitat a l'AP7 a la Roca del Vallès en sentit nord i, finalment, també, que l'avaria d'un vehicle provoca retencions a la C25 en tots els sentits entre Santa Coloma de Farners i Sant Hilari Sacalm. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb en Jofre Genué.
21: Fins a primeres hores de la tarda, els valors més elevats arribaven als 39 graus, per exemple, al Montmell, cap al Penedès, on s'han superat els llindars d'onada de calor, també el barcelonès, el Maresme, l'Empordà, el Berguedà, també cap al Solsonès, cap a les zones del Montsià. I bé, al llarg de les properes hores, el termòmetre, que ja a hores d'ara és a prop dels 37, 38, 39 al Pla de Lleida, encara el termòmetre podria pujar una mica més aquí, arribant-se a tocar aquests 40, els primers de la temporada. La onada de calor que ha arribat amb l'arribada de l'estiu i que ens acompanyarà tota la setmana, sobretot la onada de calor fins dimecres, amb el punt àlgid demà, i amb aquests avisos de calor nocturna, de calor diurna, que afectaran a moltes poblacions demà. El risc de superar aquests llindars d'onada de calor es generalitzarà molt més. Potser les comarques de Girona queden una mica al marge. I bé, sembla que aquests llindars començaran a deixar-se de superar o igualar a partir de dimecres o en dies posteriors, però estarem encara amb temperatures poc per sota d'aquestes xifres, per tant, molt d'aire càlid acumulat i a l'espera que això vagi afluixant una mica a començar el cap de setmana o a l'acabar la setmana.
0: 3CAT Info. Passen 3 minuts d'un quart de 5, tornem a l'exterior. Ucraïna ha aconseguit deixar sense combustible les benzineres de la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014. Els drons ucraïnesos també han atacat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix aquest territori amb Rússia. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. A Moscou hi tenim Cristina Solias.
22: Zelensky ha confirmat que han colpejat un dipòsit de petroli del port de Kerch i un ferri. Com a conseqüència, s'ha hagut de suspendre el transport marítim per l'estret i la circulació de trens i cotxes pel pont de Crimea. Fragments dels drons també han impactat contra un edifici residencial i han provocat víctimes civils. L'exèrcit ucraïnès fa setmanes que intenta aïllar Crimea bombardejant les carreteres i centenars de camions que subministren la regió ocupada. Això ha obligat el governador Sergei Aksionov a prendre la mesura inèdita de prohibir als veïns la compra de benzina.
23: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
22: Per culpa dels atacs ucraïnesos, les autoritats de Crimea també han suspès el servei de trens nocturns i han restringit la circulació de motocicletes i patinets perquè el seu so es confon amb el dels drons. Algunes botigues i supermercats també han començat a quedar-se sense productes bàsics i milers de turistes han cancel·lat les seves vacances a un dels principals destins de platja per als russos.
0: I a l'Amèrica Llatina, eleccions avui a Colòmbia, marcades pel ressorgiment de la violència. El president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència, de la guerrilla de les FARC, al departament del Cauca. En aquest clima de tensió, Colòmbia escull avui nou president. la segona volta de les eleccions decidirà si Colòmbia gira cap a l'extrema dreta o manté el seu rumb cap a l'esquerra. Anem cap a Bogotà, enviat especial Joan Biosca.
2: Fa 4 anys, Colòmbia triava les urnes per primera vegada un cap d'estat, un president d'esquerres, cosa que no havia passat en els seus 200 anys d'història, el president sortint, Gustavo Petro. Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional colombiana, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical populista conservador de mà de ferro contra la inseguretat i a favor també de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, un conegut polític i activista a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians. Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta. Ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra espera seduir alguns dels 17 milions de colombians que no van optar la primera volta per anar a les urnes. En parla Manuel Camilo González, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Javeriana.
3: Sí, son los indecisos, y particularmente son indecisos que usualmente podríamos uno localizar. Uno, urbanos. Y dos, que efectivamente no tienen partido, por lo menos no se sienten representados por los partidos, digamos, que actualmente están en el sistema político colombiano.
2: El recompte de vots a Colòmbia és ràpid i ja cap a la mitjanit hora de Catalunya es podria saber qui és el nou president del país andí. Si Colòmbia manté l'esquerra al govern per segon mandat en la seva història o bé entra al club de països sud-americans d'extrema dreta com l'Argentina, Xile i l'Equador.
0: Més notícies.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I ara parlant de notícies falses. Estudiants de la Universitat de Girona han identificat quines eines i aplicacions són més efectives per l'usuari per detectar aquestes fake news i els vídeos manipulats. Després d'analitzar 21 programaris basats en la intel·ligència artificial, han conclòs que Google Gemini és el més complet i fiable. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
4: Una desena d'estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UDG han dedicat mig any a posar a prova fins a 21 eines d'intel·ligència artificial, com ara ChatGPT o Scrive, per comprovar quines són les més eficaces a l'hora de detectar notícies falses i continguts manipulats. L'estudi conclou que Google Gemini és l'eina més completa i fiable, ho explica una de les estudiants que ha participat en la recerca, Elena García.
5: Que mentre li diguis qualsevol cosa, per exemple, analitza'm aquesta notícia, ja directament t'indica amb precisió mil·limètrica que això és un deepfake o que aquesta notícia és real.
4: La investigació forma part d'un estudi del Col·legi d'Economistes de Catalunya que alerta de l'auge de les ciberestafes, uns fraus que sovint utilitzen notícies falses i vídeos manipulats com esquer per enganyar les víctimes i obtenir diners o dades personals.
0: I el guitarrista, compositor i productor nord-americà Nile Rodgers actua aquest vespre al Blau Marí Music al Port Vell de Barcelona. Amb un directe ple d'elegància, ritme i grans himnes que han marcat la història de la música, Rodgers, guitarrista, compositor i productor nord-americà, fundador d'aquest grup, juntament amb Bernard Edwards i Tony Thompson, l'any 77, i que ara té 73 anys, ha donat forma a cançons universals amb Chic i amb artistes icònics com David Bowie, Madonna, Lady Gaga o Daft Punk, de manera que el seu so s'ha convertit en una referència absoluta de la música disco, el funky, el pop. Va ser un dels grups de referència de més èxit de finals de la dècada dels 70 i 80 amb temes com aquest.

0: La proposta aquest vespre al Blau Marí Músic, al Port Vell de Barcelona, que oferirà una nit per ballar, cantar i deixar-se portar per l'estil inconfusible d'una llegenda viva en Barcelona i el mar com a escenari de fons. El concert, amb entrades encara disponibles, comença a 2:15 del vespre.
1: Esports.
0: Doncs ara l'actualitat esportiva amb el Biel Cadilla. Biel, bona tarda.
2: Bona tarda, Jordi. I en Marc Márquez, que ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
1: 3CAT Info.
2: Segona victòria consecutiva per Márquez, que ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer, respectivament. El pilot de Cervera retalla així el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
3: Hay que saber sufrir y resistir. A veces gana el que más resiste, no el que más tiene. Sí, estamos más cerca a 40 puntos. Mi objetivo sigue siendo el mismo, pasar Breno, pasar Holanda. Holanda ya es un circuito que, estando bien físicamente, me cuesta, así que veremos este año cómo lo puedo salvar. Ya el año pasado gané, pero sin ser el más rápido, defendiendo. Será pasarlo. Evidentemente en Alemania pues tocará atacar, pasar el verano, y a partir del verano a ver cómo volvemos, y ahí te diré, ¿estoy listo o no estoy listo? O veremos.
2: A Moto2, victòria d'Ivan Urtula, i a Moto3, de Hakim Danish. Un altre nom destacat de la jornada és el de Paula Blasi, que ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La catalana, de 23 anys, ha acabat primera a la general amb un avantatge d'un minut i 24 segons sobre la francesa Célia Guéry i un minut i 42 segons sobre la canadenca Sydney Swierenga.
4: Crec que aquest any he vist en carreres que els límits a vegades els posem nosaltres. Llavors, vaig sense pressió, a part del que em poso jo, però sobretot amb expectatives de, jo crec que podré donar el meu 100%. Jo sempre dic en carrera, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo ja estaré contenta.
2: La també catalana Mireia Benito ha acabat cinquena a la general. Pel que fa a la tercera i última etapa, que s'ha disputat avui entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina, l'ha guanyat a l'esprint la neerlandesa Marianne Vos, de 39 anys.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça apel·la al factor Palau per guanyar la final de l'ACB de bàsquet contra el València. Els dos equips s'enfrontaran demà en el tercer partit amb empat a un després de la derrota dels blaugranes ahir per 102-75 al Roig Arena. Ara la sèrie es trasllada a Barcelona i el base blaugrana Tomas Satoranski espera que el públic els empenyi a guanyar aquest tercer partit.
5: Sempre decimos que en el playoff igual si ganas de 1 de 30 y tienes que pensar ya en el próximo un partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
2: Aquest Barça-València es disputarà demà al Palau a les 8 del vespre. Xavi Pasqual tindrà tots els jugadors disponibles. Encara en bàsquet, el Girona ha anunciat que l'aler anglès Cameron Hildred no continuarà l'equip. Hildred el van fitxar a finals de març i ha jugat 10 partits amb l'equip gironí.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Al Mundial de Futbol, Lamine Yamal és titular en el partit de la selecció espanyola, que es disputarà a les 6 contra l'Aràbia Saudita. Luis de la Fuente fa 4 canvis respecte al partit de debut contra Cap Verd. Unai Simón a la porteria, Pedro Porro al lateral dret, Cubarsí i Laborde com a centrals i Cucurella al lateral esquerre, Rodri ocupa el mig centre, Olmo i Pedri més avançats, a la banda dreta Lavín, a l'esquerra Baena i en punta Oyarzábal. Precisament, Lamine Yamal ha parlat avui en una entrevista a El País de les crítiques que ha rebut la selecció espanyola després de l'empat a 0 contra Cap Verd.
6: También he sacado una conclusión, que los periodistas tenéis mucha prisa por acabar vuestro trabajo. Ponedle que estamos en la primera jornada. España ha hecho un punto, Portugal ha hecho un punto, Argentina ha ganado 3-0, Francia ha ganado 3-1. ¿Y pensáis que Francia y Argentina van a llegar a la final los dos? Y estamos en la primera jornada del Mundial. Y pues es algo que yo no comprendo, o sea, como que en vez de disfrutar de los partidos queréis sacar una conclusión muy rápida. O sea, para vosotros ahora España es malísima, para los que sabéis que no. Hasta el día 19 de julio no vais a saber quién va a ganar y vosotros queréis saberlo hoy.
2: També avui es jugarà el Bèlgica-Iran a les 9 d'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador, i jugat aquest mateix matí Tunísia 0, Japó 4.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I aquest vespre, 8:45, Igualada, Liceu de la Corunya. Quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, amb avantatge per l'equip gallec, que ha guanyat de moment per 2-1. Escoltem el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner.
7: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
2: Aquest quart partit de la final es torna a disputar al pavelló de les Comes, a Igualada, després de la victòria de l'equip de la noia en el tercer partit de la final.
0: Bona tarda, ara són 4:45.
1: 3CAT Info.
0: I aquestes són les notícies més destacades. A aquesta hora, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, qualifica d'històrica la reunió amb l'Iran que es fa avui a Suïssa i que suposa l'inici d'un nou període de negociacions. Vance assegura que hi ha hagut progressos, però Donald Trump recupera l'amenaça i avisa que tornarà a atacar l'Iran si no para els peus a Hezbollah. Keir Starmer es planteja dimitir aquest dilluns mateix. Ho avancen els diaris britànics The Guardian i The Observer. La seva renúncia permetria que l'exalcalde de Manchester, que divendres guanyava l'escó al Parlament de Westminster, es convertís en el nou primer ministre britànic. Downing Street, però, ho nega. I a Catalunya, el sistema d'emergències mèdiques atén des de divendres 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. L'onada de calor durarà almenys fins dimarts la revetlla de Sant Joan i superarà els llindars de risc per la salut de les persones a les comarques de Ponent, al nord-est de Catalunya i al litoral central. En els pròxims 30 minuts, a més d'aquestes notícies, passarem per Mèxic, que arrossega el llast del crim organitzat amb les seves víctimes que continuen lluitant contra les bandes, contra el govern i també contra l'oblit. I a partir de 3:15, justament parlant de Sant Joan, sentirem les empreses de pirotècnia que preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. Més de la meitat seran articles de baixa sonoritat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. De l'actualitat esportiva, Biel Cadilla, què destaquem aquesta hora?
2: Doncs mira, que Lamine Yamal és titular, serà titular en el partit que jugarà la selecció espanyola a les 6 contra l'Aràbia Saudita. Hi havia molts dubtes, l'altre dia va ser suplent contra el Cap Verd, però Luis de la Fuente ha decidit que avui jugui Lamine com a titular.
0: I del temps es consolida l'arribada d'aquesta onada de calor que persistirà fins Sant Joan amb els primers 40 graus de la temporada al Pla de Lleida. Els pròxims dies la calor intensa es mantindrà i tindrà el punt més àlgid aquest dilluns. Les nits seran tropicals, fins i tot tòrrides, i a les tardes s'esperen algunes nuvolades al Pirineu.
8: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
9: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
8: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Passen 3 minuts de 4:45.
1: 3CAT Info.
0: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha qualificat d'històrica la reunió que ha començat avui a prop del llac Lucerna, a Suïssa, amb l'Iran. La cita està patrocinada pels primers ministres del Pakistan i també de Qatar, que fan de mediadors. Vance ha admès que el nou cicle de negociacions que comença avui no resoldrà tots els desacords, però ha assegurat que avui ja hi ha hagut avenços.
10: L'obertura de l'estret d'Hormuz, la fi del programa nuclear iranià, totes aquestes coses ja s'han aconseguit. La pregunta que tenim ara és què més podem aconseguir junts? Podem girar full, podem canviar les relacions a l'Orient Mitjà permanentment, o bé podem tornar a fer les coses a l'antiga, cosa que no és la nostra preferència.
0: Avui comença l'etapa de 60 dies de converses després de la signatura del memoràndum d'entesa entre l'Iran i els Estats Units que es va fer aquesta setmana de forma telemàtica, però arrenquen, de fet, amb l'escull provocat ahir quan l'Iran va decidir tornar a tancar l'estret d'Hormuz per la violència que hi ha al Líban. Avui ha estat el primer dia sense bombardejos des de l'entrada en vigor de l'alto el foc, però Israel ha deixat clar que no es vol retirar de la zona de seguretat que ocupa el sud del país.
11: No renunciarem al nostre dret a l'enriquiment i ells també us veuran obligats a acceptar-ho. Tots sabeu què deia el president dels Estats Units i ha fet un gir complet de 180 graus.
0: A tot això, pocs minuts després de les paraules optimistes d'abans, el president Donald Trump ha emès un missatge en què amenaça l'Iran si provoca problemes al Líban. Trump ha assegurat que reprendrà els atacs encara amb més força si els iranians no paren els seus aliats al Líban, en referència a la milícia xiïta de Hezbollah. I Donald Trump dona per fet també la dimissió imminent de Keir Starmer, que segons els mitjans britànics es produiria aquest dilluns. El president dels Estats Units ha publicat a la seva xarxa social que Starmer dimitirà i que ho farà després de fracassar en dues matèries, la immigració i la política energètica. Oficialment,

0: Comerç, que fa un parell de dies va parlar amb Starmer.
1: Divendres vam tenir una conversa molt detallada. El primer ministre estava serè i reflexiu i va portar el pes de la conversa. Va preguntar repetidament per la situació del país. En cap moment va parlar dels seus interessos personals. Tota la seva preocupació era el país.
0: Si Starmer dimiteix i Burnham el substitueix, el país tindrà el setè primer ministre en només una dècada, just quan es compleixen 10 anys del Brexit.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Tornem a Catalunya. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones des de divendres per afectacions relacionades amb la calor. A una trentena les han hagut de traslladar a un centre sanitari i la resta les han atès per telèfon a través del 061. L'onada de calor es preveu que superi els llindars de perill per la salut humana, sobretot a Ponent, al nord-est de Catalunya i a les comarques del litoral central. Aquesta és la primera onada de calor de la temporada i està previst que s'allargui almenys fins dimarts. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest matí el primer avís de l'any per calor nocturna que afectarà les nits de dilluns i dimarts. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explicava aquest matí a 3Cat Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
3: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: I si li sumem una humitat relativa molt baixa, aquesta calor fan que avui sigui un dia de molt perill d'incendi forestal. 160 municipis estan en perill molt alt d'incendi i 420 en perill alt. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha destacat al suplement a Catalunya Ràdio que aquests dies totes les unitats estan en alerta màxima.
4: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Al portal 3Cat Info podeu consultar quin és el llindar de calor intensa municipi a municipi, tant pel que fa a la calor diurna com a la nocturna. I a França, l'onada de calor rècord continua causant estralls. El ministre d'Educació francès ha anunciat que 845 escoles no obriran aquest dilluns i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar les hores de més insolació. Val a dir que el curs escolar a França s'acaba a començaments de juliol, més tard que a l'Estat. Segons les autoritats, l'actual onada de calor amb temperatures de 40 graus recorda la del 2003, que va causar uns 15.000 morts. Per pal·liar-ne els efectes, les autoritats han ordenat que no se serveixin begudes alcohòliques a la via pública en els concerts que se celebren justament arreu del país avui amb motiu del Dia de la Música. D'aquesta manera, els recursos sanitaris de tot França es focalitzaran a atendre la població de risc davant la calor extrema. Alhora, recomana que la gent vulnerable no agafi el tren com a precaució davant les elevades temperatures. Santiago Giral, investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, preveu que aquestes onades de calor seran cada cop més intenses, segons explicava aquest matí a Catalunya Ràdio.
5: Si continuem emetent diòxid de carboni, com el que està passant actualment, aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i fins a la latitud de Noruega, i molt més intenses.
0: 6 minuts i 3 quarts de 5.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: A Mèxic arrosseguen el llast del crim organitzat i les seves víctimes continuen lluitant. Ho fan contra les bandes, contra el govern i també contra l'oblit.
6: No solament és un narcoestado, és un estado vinculado con la delincuencia organizada.
0: Sentíem la mexicana Lídia Cacho, escriptora, periodista, editora, productora, guionista i activista social, amb denúncies com aquesta que li van comportar, de fet, amenaces de mort fins al punt d'exiliar-se. Acaba de publicar un Halcón bajo mi ventana, una novel·la sobre una adolescent en el Mèxic dels anys 60 que descobreix el feminisme, la música i la lluita política. Cacho ha vingut als estudis de Catalunya Ràdio per parlar del llibre, de la violència, d'aquell Mèxic i de l'actual que acull la Copa del Món de Futbol, l'entrevista estada Albert Manyà.
7: La connivència del govern amb els crims.
6: No podrían existir esa cantidad de desapariciones, en este caso 130.000 desaparecidos actualmente en México, si no hubiésemos tenido y tuviésemos hasta la fecha gobiernos que niegan las desapariciones y la participación.

0: protección de miembros del Estado.
1: Més enllà del narcotràfic, nens soldats, sicaris, tràfic d'òrgans, prostitució...
0: El problema más grave en este momento es justamente que la delincuencia organizada transnacional es la que está operando en México, y una de las grandes razones de las desapariciones forzadas está vinculada no solamente a la búsqueda de libertades y a la represión política, pero también porque la delincuencia organizada está utilizando a gran cantidad de jóvenes para la trata de personas.
1: El títol del llibre, inspirat en l'anomenat El Halconazo del 1971.
0: El gobierno, a través de un brazo militar y de la CIA, entrenaron a un grupo de civiles, de hombres jóvenes, para asesinar y desaparecer a cientos y cientos de estudiantes en México, y les llamaban los halcones, era el nombre clave del ejército.
1: La seva investigació va fer canviar el país, tot i el preu de l'exili.
0: Judicializamos varios de los casos que yo documenté, y eso ayudó a que se sentaran precedentes, porque se sentenció por primera vez en la historia de América Latina a un líder de una red de trata y tráfico de explotación sexual comercial de niñas y niños, y le dieron 113 años. Y eso marcó un antes y un después, creó nuevas leyes, ya se persiguen esos delitos.
1: El feminisme mexicà pioner.
0: A partir del 68, los grupos de mujeres mexicanas fueron la punta de lanza para toda América Latina. Era una nueva forma de feminismo que integraba a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, y que además era de los primeros que empezó a plantear temas como el ecofeminismo y el antirracismo.
1: Quan ni un mundial pot tapar un fracàs.
0: Fuera del Estadio Azteca, mientras México jugaba con Sudáfrica, las miles de madres y padres de desaparecidos estaban afuera del Estadio Azteca gritando y pidiendo ayuda. Y eso es brutal, ¿no? Me parece que muestra el México de hoy.
2: Doncs la problemàtica del crim organitzat arran del narcotràfic també arriba fins a Catalunya. Aquesta nit TV3 estrena La Narcoamenaça, un nou reportatge del 30 Minuts. Investiga justament aquesta problemàtica del crim organitzat arran del narcotràfic al país, tot plegat partint com a mirall de la realitat de Bèlgica i Marsella.
3: El port d'Anvers és el segon port d'Europa pel que fa al trànsit de mercaderies, el primer si parlem del tràfic de cocaïna.
2: Precisament a Bèlgica es va crear el 2023 l'Oficina Nacional de Drogues per combatre-ho. A Catalunya el problema s'ha fet encara més evident aquests últims dies amb l'assassinat a Barcelona, al carrer Balmes, d'un home buscat per les autoritats belgues per tràfic de cocaïna, després de 5 casos més d'assassinats també per arma de foc. En tot això, posa el focus aquesta nit al 30 Minuts, que signen Fàtima Llambrí, que estem sentint, i Joan Carles Calvera, que es podrà veure avui a les 10 de la nit.
4: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
5: 4 persones, 2 vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... O sigui, encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
4: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
6: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
4: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
7: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
4: El que està en joc no es compta en diners.
8: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
4: 30 Minuts, La Narcoamenaça. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: 3CAT Info.
2: Intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat ja totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, la catalana Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, però assegura que aquests problemes es resoldran justament aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és el director general de Panini a Espanya.
10: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA ha fet un Mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
2: Aquesta bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del mercat de Sant Antoni, un dels punts més importants d'intercanvi que ha visitat aquest matí la Maria Guixà.
11: És una bogeria col·leccionista que no hi entén d'edats. Per exemple, veus nens canviant cromos amb pares o avis d'altres nens, avis canviant cromos amb altres avis, tot plegat per un únic objectiu, és el de completar tan aviat com sigui possible aquests 980 cromos de la col·lecció Panini del Mundial. El Julen té 9 anys i ja ho ha aconseguit, i és gairebé a prop de fer-ho el Xanti, que en té 12. 2012.
9: Acabo de completar la col·lecció del Mundial. Molta alegria i sacrifici.
12: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i em queden més o menys unes 30 i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
11: L'intercanvi de cromos fa que puguis estalviar-te comprar-los. Cada sobre quiosc val 1,50 € i a cada sobre n'hi van 7 de cromos. Per tant, intercanvies la forma més ràpida i aquí qui té molta, molta mà esquerra són els avis.
7: Tenen clar ells, perquè ja ho han provat amb altres col·leccions, de que vindre aquí és canviar cromos, mirar cromos. Jo sóc el que fa la llista i és un que mires la cara dels jugadors, jo no les coneixo.
13: Jo penso que això passarà el temps i ell se'n recordarà de mi. I això és algo que he conegut de tota la vida.
11: Els cromos més buscats aquí a Sant Antoni són els de Messi, Cristiano Ronaldo i Mbappé.
2: Gràcies, Maria. Des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Hem arribat a 3:45 i un minut. Anem a conèixer l'estat de les carreteres al país en connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
14: Bona tarda, Jordi. Ara mateix a la P7, a la Roca del Vallès, hi ha retencions en sentit sud a causa d'un accident i a un carril tallat. També retencions a l'N240 Montblanc en sentit nord cap a l'enllaç amb la P2, a la C31 i posteriorment C65 de Castell d'Aro a Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera. A la C25 un vehicle avariat talla un carril a l'altura de Santa Coloma de Farners en sentit oest cap a Lleida i finalment també a la C32 a l'altura de l'Illa en sentit Barcelona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps. Amb en Jofre Genué.
15: Pendents del termòmetre al llarg d'aquesta tarda, amb aquests llindars d'onada de calor que es van superant lentament, comarques com l'Empordà, punts del Maresme, del Barcelonès, del Penedès, del Berguedà, del Solsonès, de zones del Baix Ebre Montsià i aquesta tarda doncs, cap a la zona del Pla de Lleida, que és on s'enfilarà més el termòmetre i es tocaran els 40 graus. Per tant, aquesta onada de calor, que ja és ben present i que ens ha de dur pels propers dies aquests llindars superats en moltes poblacions, sobretot demà, de manera més general, amb valors que poden acostar-se als 40-41 graus, sobretot a les zones més caloroses, per sobre dels 35 a gran part de l'interior i per sobre dels 30, evidentment, també a la façana litoral i amb nits tòrrides fins i tot a la costa central i tropicals pràcticament arreu, també cap a l'interior. Un panorama que ha de persistir, com dèiem, fins a Sant Joan. A partir de llavors, el termòmetre començarà a baixar una mica, bàsicament situant-se lleugerament per sota d'aquests llindars, però a tocar. Per tant, encara amb moltíssima calor i haurem d'esperar finals de setmana que aquesta onada de calor es vagi retirant. Avisos activats, per tant, de calor nocturna, de calor diurna, només amb algunes nuvolades de tarda de calor cap a l'àrea del Pirineu, amb algunes gotellades. Aquests fenòmens es poden persistir al llarg dels propers dies, però bàsicament, com a molt, estira mitja tarda. Per tant, sense perillar la revetlla de Sant Joan.
2: Gràcies, Jofre. Doncs en aquesta revetlla de Sant Joan, el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards, amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. És la previsió que fan els fabricants, que també calculen que més de la meitat de les vendes ja seran d'articles de baixa sonoritat. Roc Fargas.
16: La producció de les empreses pirotècniques no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà, per un doble factor que explica el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell.
17: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
16: Pel que fa a la tendència de vendes, els petards de baixa sonoritat són un dels gèneres estrella d'enguany i ja representen més de la meitat dels productes que es compren. Jordi Brau, director de La Traca.
18: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
16: Aquest any s'han autoritzat a Catalunya més de 1.900 punts de venda de pirotècnia.
2: I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha autoritzat en aquest cas 64 actes al litoral vinculats amb la festa de Sant Joan, festes majors també i espectacles pirotècnics. Els actes tenen lloc tant a la sorra com als passejos marítims i les esculleres a partir de la nit de la revetlla i durant tot l'estiu. Destaquen la revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada de veneres de la Costa Daurada, a Calafell, al Baix Penedès i la festa major d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
19: Al Catalunya al dia parlem de tu. I de tu, i de tu. Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant. I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
20: Dins i no quedarà pagesia i un dels...
19: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
21: 170.000 turistes.
22: El projecte ha reduït dimensions.
23: Dins de l'aldea Amposta de Tortosa.
19: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
2: I tenir cura dels pagesos i elaboradors, oferir productes de quilòmetre zero a preus justos i contribuir també a la continuïtat dels comerços locals. Aquests són els principals objectius del projecte Singulars, una iniciativa d'economia col·laborativa que serà una realitat l'any que ve. Ens ho explica i ens explica, de fet, en què consisteix la Maite Curto en el següent reportatge amb el muntatge musical del Blai Iniesta.
24: Un grup d'emprenedors va començar a gestar el projecte Singulars a partir de la inquietud de donar suport a la pagesia, menjar productes de proximitat i donar suport als petits botiguers. Per aconseguir-ho, han impulsat una iniciativa per comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors en comerços locals de tot Catalunya. Adoptant les eines de la gran distribució i a través d'una logística pròpia, inicialment permetrà l'abastiment de productes de 1.000 elaboradors a 400 comerços repartits per tot Catalunya. Marc Talavera és el coordinador del projecte Singulars.
25: Hem d'aconseguir que la botiga pugui comprar de tot en el catàleg Singular, de 5.000 referències, perquè la botiga pugui passar de 20 comandes de 50 euros a una comanda de 1.000 euros, perquè puguem passar el repartiment amb furgoneta al repartiment amb camió.
24: I així és com s'aconsegueix.
25: Les botigues es comprometen a fer una compra mínima regular al projecte. A partir d'aquí podem començar a sumar. Nosaltres tenim la garantia de que assolim els mínims productes viables, que la logística funciona, podem planificar produccions amb els pagesos i, a partir d'això, anem generant aquesta eficiència que volem aconseguir al llarg de tota la cadena de valor.
24: A més de rebre un gran ventall de productes de manera conjunta fent només una comanda, el projecte també ofereix altres avantatges als comerciants, que explica Gemma Pedemonte, membre de l'equip tècnic de Singulars.
26: Com que la part productiva és directa en el punt de venda, podem reduir molts costos d'intermediaris i al final també millorar el marge de les botigues i, per tant, oferir preus més assequibles als consumidors. L'altre és tenir un assortiment més regular, sense tenir tants trencaments d'estoc, perquè nosaltres planificarem amb la part productiva.
24: Roger Prat és el propietari de la botiga Fem Cadena de Tàrrega, a la comarca de l'Urgell. S'ha afegit al projecte Singulars perquè considera que porta molts beneficis, no només als comerciants, sinó a totes les baules de la cadena alimentària, des del productor fins al consumidor.
27: El fet que tinc un accés a, ara només començar, amb 1.000 productors i productores i elaboradors, i amb una sola comanda em podem portar tot el ventall de productes del territori. També a nivell de botigues que són petites o mitjanes, no arribo a la comanda mínima perquè ho portin. Doncs això permetrà que pots tenir un ventall de productes, hi haurà 5.000 referències, no només és per la gent que tindrà accés al producte local amb millor preu, sinó també el productor que tingui un preu just.
24: Singulars ja compta amb la participació de 1.000 pagesos i elaboradors com el Miquel Riera, productor de l'horta ecològica Pla d'Amunt de Palafolls, al Maresme, que destaca els objectius del projecte.
28: Revifar el sector primari per poder tenir un preu just per poder continuar fent de pagès i, a més, utilitzar tota aquella petita mitjana botiga que també té magre per tenir un producte diferenciat a les grans cadenes.
24: El centre logístic de Singulars es construirà en uns terrenys de Prats del Rei, a la comarca de l'Anoia. Per finançar-ho, fa uns mesos es va engegar una campanya que, a través de títols i crèdits participatius, ja ha aconseguit 2,5 milions d'euros dels 3,5 milions d'inversió necessària. Està previst que el projecte Singulars arrenqui l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya en 10 anys.
2: Biel Cadilla, bona tarda.
1: Bona tarda, Jordi.
19: Esports.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Segona victòria consecutiva per Márquez, que ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer, respectivament. El pilot de Cervera retalla així el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
0: n'ha parlat a Dazón.
3: Hay que saber sufrir y resistir. A veces gana el que más resiste, no el que más tiene. Sí, estamos más cerca. A 40 puntos, mi objetivo sigue siendo el mismo. Pasar Breno, pasar Holanda. Holanda ya es un circuito que, estando bien físicamente, me cuesta. Así que veremos este año cómo lo puedo salvar. Ya el año pasado gané, pero sin ser el más rápido, defendiendo. Será pasarlo. Evidentemente, en Alemania pues tocará atacar, pasar el verano. Y a partir del verano, a ver cómo volvemos. Y ahí te diré, ¿estoy listo? ¿No estoy listo? O veremos.
0: A Moto2, victòria d'Ivan Ortolà. I a Moto3, de Hakim Danish. Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La ciclista d'Esplugues, de 23 anys, ha acabat primera a la general amb un avantatge d'un minut i 24 segons sobre la francesa Zélia Guéry. En una entrevista al Tot Gira, Blasi ha reconegut que li ha costat.
4: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la tapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat. He tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
0: Blasi també ha confirmat que participarà al pròxim Tour de França.
4: Crec que aquest any he vist en carreres que els límits a vegades els posem nosaltres, llavors vaig sense pressió, a part del que em poso jo, però sobretot amb expectatives de, jo crec que poder donar el meu 100%. Jo sempre dic en carrera, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo estaré contenta.
0: La també catalana Mireia Benito ha acabat cinquena a la general. Pel que fa a la tercera i última etapa que s'ha disputat avui entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina l'ha guanyat a l'esprint la neerlandesa Marianne Vos, de 39 anys.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça apel·la al factor Palau per guanyar la final de l'ACB de bàsquet contra el València. Els dos equips s'enfrontaran demà en el tercer partit amb empat a un després de la derrota dels blaugranes ahir per 102-75 al Roig Arena. Ara la sèrie es trasllada a Barcelona i el base blaugrana Tomas Satoranski espera que el públic els empenyi a guanyar aquest tercer partit.
5: Siempre decimos que en el playoff igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
0: Aquest Barça-València es disputarà demà a les 8 del vespre. Xavi Pascual tindrà tots els jugadors disponibles. Encara en bàsquet, el Girona ha anunciat que l'aler anglès Cameron Hildreth no continuarà l'equip. Hildreth el van fitxar a finals de març i ha jugat 10 partits amb l'equip gironí.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Mundial de Futbol, Lamine Yamal és titular en el partit de la selecció espanyola, que jugarà d'aquí una hora a les 6 contra l'Aràbia Saudita. Luis de la Fuente fa 4 canvis a l'11 respecte al partit de debut contra Cap Verd. L'11 és aquest, Unai Simón a la porteria, Pedro Porro, Cobercí, Laporte i Cucurella en defensa, Rodri, Olmo i Pedri al mig del camp i Lamine Baena i Oyarzabal en punta. Precisament, Lamine Yamal ha parlat avui en una entrevista al País de les crítiques que ha rebut la selecció espanyola després de l'empat a 0 en el debut contra Cap Verd.
6: También he sacado una conclusión, que los periodistas tenéis mucha prisa por acabar vuestro trabajo. Ponedle que estamos en la primera jornada. España ha hecho un punto, Portugal ha hecho un punto, Argentina ha ganado 3-0, Francia ha ganado 3-1. ¿Y pensáis que Francia y Argentina van a llegar a la final los dos? Y estamos en la primera jornada del Mundial. Y pues es algo que yo no comprendo, o sea, como que en vez de disfrutar de los partidos queréis sacar una conclusión muy rápida. O sea, para vosotros ahora España es malísima. Para los que sabéis, sabéis que no. Hasta el día 19 de julio no vais a saber quién va a ganar y vosotros queréis saberlo hoy.
0: També avui es jugarà el Bèlgica-Iran a les 9. D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador i jugat aquest matí Tunísia 0, Japó 4. El Brasil, per cert, s'ha confirmat la baixa de Rafinha pel pròxim partit contra Escòcia. Es perdrà com a mínim aquest partit de dijous. De moment hi ha armatisme sobre l'abast exacte de la lesió a la cuixa i el temps de baixa del brasiler. Aquest vespre, 8:45, Igualada, Liceu de la Corunya. Quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins amb avantatge per l'equip gallec per 2-1. Aquest quart partit de la final es torna a disputar al pavelló de les Comes després de la victòria de l'Igualada en el tercer partit. I el Linyola ha quedat eliminat del play-off d'ascens a la primera divisió femenina de futbol sala.
7: 3CAT Info.

0: El vicepresident dels Estats Units, J. Davans, qualifica d'històrica la reunió amb l'Iran que avui es fa a Suïssa i que suposa l'inici d'un nou període de negociacions. J. Davans assegura que hi ha hagut progressos, però Donald Trump recupera l'amenaça. Ja ha avisat, tornarà a atacar l'Iran si no para els peus a Hezbollah. Un Donald Trump que també ha publicat en xarxes socials que el primer ministre britànic, Keir Starmer, dimitirà com a premier demà. El president nord-americà dona per fet la informació que avança en diversos mitjans del Regne Unit que anuncien aquesta renúncia, que Downing Street nega. El sistema d'emergències mèdiques ha fet, des de divendres, atencions a 55 persones per afectacions relacionades amb les altes, altíssimes temperatures que estem tenint. De fet, avui ja ha començat la primera onada de calor de l'estiu, que també ha començat avui al matí, i que ens acompanyarà ben bé fins dimarts, i que superarà els llindars de risc per la salut de les persones a les comarques de Ponent, al nord-est de Catalunya i al litoral central. Paiporta i Benetússer, dos dels municipis més afectats per la Dana, continuen sense tenir piscines a l'aire lliure. Les obres per reconstruir-les són complicades i en el cas de Paiporta cal refer tot el sistema d'aigües i de clavegueram. Els ajuntaments organitzen activitats aquàtiques i autobusos gratuïts per anar a piscines d'altres llocs o a la platja. Centenars de persones han participat avui al migdia en un multitudinari minut de silenci en memòria dels tres menors morts per l'ofegament que va haver divendres a la platja de l'Arbassada de Tarragona. El tercer d'aquests xicots, que tenia 13 anys, ha mort aquesta matinada a l'hospital. El Consell General del Poder Judicial la reunirà demà per estudiar si expediente o no el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit a la seva interlocutòria ahir que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a escapar-se d'Espanya. Davant del màxim òrgan de govern dels jutges han arribat les queixes de la defensa de la dona de Pedro Sánchez i també del ministre de l'Interior. Les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards per aquesta pròxima revetlla de Sant Joan, dimarts que ve a la nit. Més de la meitat seran articles de baixa sonoritat. El sector calcula poder facturar més de 20 milions d'euros.
1: Esports. Marc Márquez guanya la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha imposat al japonès Ayogura segon i a l'italià Pecco Bagnaia tercer. Paula Blasi s'ha endut la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. L'última etapa entre Mataró i Barcelona l'ha guanyat a l'esprint la neerlandesa Marianne Vos. Lamine Yamal és titular en el partit de la selecció espanyola, que jugarà a les 6 contra l'Aràbia Saudita al Mundial de Futbol. Luis de la Fuente fa 4 canvis a l'11 respecte al partit de debut contra Cap Verd.
0: Temperatures, com dèiem, molt altes avui, poden ser ja els primers 40 de la temporada al Pla de Lleida i la calor intensa es mantindrà. Quan s'acabi l'onada de calor dimarts, continuarem encara en temperatures molt altes i les nits, que seran tropicals o fins i tot tòrrides en alguns punts.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts. De les 5 de la tarda us està parlant Jaume Brufau. El president dels Estats Units, J. Davans, ha qualificat d'històrica la reunió que ha començat avui a prop del llac Lucerna, a Suïssa, amb l'Iran. Una cita apadrinada pels primers ministres del Pakistan i de Qatar, que estan fent de països mediadors, amb un J. Davans eufòric que admet abans que el nou cicle de negociacions que comença avui no resoldrà tots els acords, però marcarà un abans i un després.
3: L'obertura de l'estret d'Hormuz, la fi del programa nuclear iranià, totes aquestes coses ja s'han aconseguit. La pregunta que tenim ara és què més podem aconseguir junts? Podem girar full, podem canviar les relacions a l'Orient Mitjà permanentment, o bé podem tornar a fer les coses a l'antiga, cosa que no és la nostra preferència.
0: Avui comença una etapa de 60 dies de converses després de la firma del memoràndum d'entesa entre l'Iran i els Estats Units, que es va fer aquesta setmana de forma telemàtica. Però arrenquen amb l'escull provocat ahir mateix, quan l'Iran va decidir tornar a tancar aquest punt estratègic d'Hormuz per la violència que hi havia al Líban. Avui ha sigut el primer dia sense bombardejos des de l'entrada en vigor de l'alto el foc, però Israel ha deixat clar que no es vol retirar de la zona de seguretat que ocupa el sud del Líban. Això, pocs minuts després de les paraules optimistes d'abans, però amb l'afirmació que ha fet el president nord-americà, que a més un missatge en què ha amenaçat l'Iran si provoca problemes al Líban. Donald Trump ha assegurat que reprendrà els atacs encara amb més força viu si els iranians no paren els seus aliats al Líban, referència directa a la milícia xiïta de Hezbollah. I els soldats israelians han reivindicat la mort de dos líders de la branca armada de Hamas i de la jihad islàmica palestina, Hussein Kadra i Mohammed Farra. L'exèrcit israelià afirma que tots dos estaven involucrats a la xarxa de finançament i de transferència de fons econòmics a la franja de Gaza. La mort d'aquests dos líders, que s'ha donat a conèixer avui a través d'un comunicat, es va produir dimecres d'aquesta setmana. Per ara ni Hamas ni la jihad islàmica palestina n'han confirmat la mort d'aquestes dues persones. I Donald Trump ha donat per feta la dimissió imminent de Keir Starmer, que segons alguns mitjans britànics de comunicació dimitirà demà. El president nord-americà ha publicat a la seva xarxa social que Starmer plegarà i que ho farà després de fracassar en dues matèries, diu Donald Trump, la immigració i la política energètica. Oficialment, Starmer sempre ha dit que no pensa fer un pas al costat i Downing Street continua negant aquesta dimissió. Però diaris com The Observer o The Guardian han avançat que dimitirà de forma imminent. Això permetria a l'exalcalde de Manchester poder accedir al càrrec que liderà el Partit Laborista. Ara fa un parell de dies, Andy Barham, aquest nou candidat, va recuperar el seu escó al Parlament i des de llavors no ha deixat de créixer la pressió sobre Starmer, sobretot marcada per la desfeta electoral regional i municipal de començaments del mes de maig. Segons la cadena Sky News, alguns ministres, com la titular d'Exterior, ja han demanat a Starmer que plegui, i la cadena britànica també ha entrevistat el titular de Comerç, que ara fa un parell de dies parlava amb Keir Starmer.
4: Divendres vam tenir una conversa molt detallada. El primer ministre estava serè i reflexiu i va portar el pes de la conversa. Va preguntar repetidament per la situació del país. En cap moment va parlar dels seus interessos personals. Tota la seva preocupació era el país.
0: Si finalment Starmer dimiteix i Barham el substitueix, el país tindrà el setè ministre en primer ministre en només 10 anys, i just quan es compliran 10 anys del Brexit. Passen gairebé 8 minuts de les 5.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones que divendres, per afectacions relacionades amb la calor, van començar amb aquest episodi d'afectacions. A una trentena les han hagut de traslladar a algun centre sanitari i a la resta les han atès per telèfon al 061. Una primera onada de calor de la temporada que ha coincidit avui amb l'arribada de l'estiu, avui al matí, que es preveu superar els llindars de perill per la salut de les persones, sobretot a Ponent, al nord-est de Catalunya i a les comarques del litoral central. És la primera onada de calor de la temporada i està previst que s'allargui com a mínim fins dimarts. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès ja avui al matí el primer avís de l'any per la calor nocturna, que afectarà sobretot les nits de demà i de demà passat. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ens explicava avui a mig matí a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de mes.
5: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: La calor i una humitat relativa molt baixa fan que avui sigui un dia de molt perill d'incendi forestal. De fet, 160 municipis estan en perill molt alt de foc i 420 en perill alt. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha destacat al suplement de Catalunya Ràdio que aquests dies totes les unitats estan en alerta màxima.
6: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Al portal 3CAT Info es pot consultar quin és el llindar de calor intensa, municipi a municipi, tant pel que fa a la calor que farà durant el dia com el que tindrem a les nits i matinades. On més es notarà aquesta calorada, on de fet ja es nota molt més, és a Ponent. A Lleida, les piscines municipals avui s'han omplert de gent i han deixat una imatge que contrastava amb carrers més aviat buits. Des de la capital del Segrià, crònica d'Alba Mur.
7: Primer dia d'estiu i amb ell, primera onada de calor amb un sol de justícia que colpeja amb força la ciutat de Lleida. Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor.
8: Per això alguns veïns han aprofitat les primeres hores del dia per fer esport, sortir a caminar o passejar el gos. Refrescar-se a casa o a la piscina, mantenir-se hidratat i protegir-se són les prioritats en dies com aquest diumenge.
9: Dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
10: Piscina, sortir a les primeres hores del matí, intentar fer esport pel matí.
11: El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
8: Tot plegat en un episodi en què les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent, on es poden superar els 40 graus.
0: En dos municipis de la zona més castigada per la Dana de València, ara farà gairebé 2 anys, aquest estiu encara no tindran les piscines obertes. Són Paiporta i Benetússer, on hi viuen gairebé 50.000 persones, perquè la reparació és molt lenta. S'ha d'arreglar tota la instal·lació i cal reconstruir, en el cas de Paiporta, fins i tot, tot el sistema d'aigües i de clavegueram. València, Alba Barbosa.
12: Les piscines estan situades a tocar del barranc de Pollo i quan es va desbordar, l'aigua les va destrossar. La rehabilitació és costosa, però sobretot s'ha encallat, explica la vicealcaldessa Marian Val, pel clavegueram.
13: És que n'hi ha que reconfigurar tot el sistema de clavegueram de sanejament del poliesportiu. Fer aquesta nova distribució, que també implica nova distribució d'aigua potable i d'aigua de rec per a tota la zona del poliesportiu, és el que ha retardat.
12: Els veïns admeten que troben a faltar un espai de trobada, però són comprensius quan recorden la devastació de la barrancada.
14: Les coses no s'arreglen d'avui per demà. Així n'hi ha molt de desastre.
15: La piscina final era un punt de trobada de la gent del poble, que anaven ahí tots els veïns. N'hi ha coses més importants que arreglar encara el poble que la piscina.
16: Tenim una piscineta a casa, desmuntable, perquè fa molta de calor i no n'hi ha piscina. Ni així, ni en el poble del costat.
12: A Benetússer les obres ja estan en marxa. La piscina ja té les rajoles, però la riuada va afectar les màquines i el sistema de canonades subterrànies i això ha complicat les feines. Les dues poblacions estan organitzant activitats aquàtiques i habilitant autobusos gratuïts per portar els veïns a instal·lacions d'altres pobles o a la platja.
0: I aquest migdia s'ha fet un multitudinari minut de silenci en memòria dels 3 menors d'entre 12 i 13 anys morts arran de l'ofegament que va haver a la platja de la Rabassada de Tarragona divendres. Aquesta matinada ha mort el tercer dels xicots, que encara estava ingressat crític a l'hospital. Tarragona, Ariadna Escoda.
17: Un homenatge emotiu en què un llarg i sorollós aplaudiment ha trencat el minut de silenci com a mostra de condol i respecte a les famílies i amics de les víctimes mortals. En l'acte, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, també han participat familiars dels joves, visiblement colpits pel succés. Sota el sol de les 12 del migdia, de davant al Palau Municipal, s'ha fet l'homenatge en presència de nombrosos companys adolescents i famílies. Les víctimes són 3 menors d'edat, d'entre 12 i 13 anys, que es banyaven a la zona de roques del Morrot aquest divendres. L'espai on es trobaven quedava fora de l'abast visual dels socorristes. Un dels menors va morir al mateix lloc dels fets, mentre que els altres dos van perdre la vida a l'Hospital Joan 23 després de ser rescatats en estat crític. Arran d'aquest succés, el sistema d'emergències mèdiques va assistir psicològicament 52 persones, tant familiars com persones de l'entorn del Club de la Floresta, entitat esportiva vinculada amb els nois. La ciutat està de dol fins dilluns, amb banderes que uneixen a mig pal i els actes institucionals suspesos.
0: Els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania a ser més conscient del perill de l'aigua i recorden, per exemple, que bandera groga vol dir perill i bandera vermella, prohibit banyar-se. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Johnny Acevedo.
18: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Consell General del Poder Judicial estudia obrir un expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver apuntat que els escortes de Begoña Gómez, la dona del president espanyol, la podrien ajudar a escapar-se d'Espanya. L'organisme es reunirà demà per debatre si cal actuar contra el magistrat, tal com ja ha demanat també el ministre de l'Interior. Madrid, Alba Gil.
19: La comissió permanent s'ha reunit aquest matí d'urgència de manera telemàtica després que ahir Fernando Grande Marlaska els traslladés una queixa formal i demanés l'adopció de mesures contra el jutge Peinado. En el focus hi ha l'escrit amb qui envia judici Begoña Gómez i li retira el passaport, entre altres mesures cautelars, amb l'argument que els seus escortes podrien ajudar-la a fugir, cosa que ha generat molt de malestar entre la policia. La reunió del Consell General del Poder Judicial s'ha acabat sense acord i es reprendrà demà a les 9 de manera presencial. Durant el matí s'han valorat diferents opcions, però no hi ha hagut consens al voltant de la proposta de la presidenta, d'Isabel Perelló, d'obrir un expedient disciplinari al magistrat per una falta greu de consideració a la policia. En qualsevol cas, si finalment el Consell decideix sancionar Peinado, la decisió no tindria efecte sobre la causa contra Begoña Gómez, que ja ha anunciat que recorrerà les cautelars. Qui sí que podria aturar el judici és l'Audiència de Madrid, que té pendent sobre la taula diversos recursos sobre el cas. De fet, avui mateix també hem sabut que la defensa de Gómez ha denunciat Peinado per vulnerar el seu dret de defensa, perquè assegura que es va assabentar que l'enviava a judici pels mitjans i encara no ha rebut cap notificació. El govern espanyol denuncia la persecució del magistrat.
20: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
19: I alerta que l'actuació del magistrat també estén l'ombra de dubte sobre la justícia.
2: 3CAT Info.
0: Torna ara per l'àrea de servei. Trànsit i temps. Comencem amb l'equip viari. Bona tarda, Carmina Malagarriga.
21: Bona tarda, Jaume. A la P7 hi ha retencions a la Roca del Vallès en sentit sud per un accident amb diversos vehicles implicats. Hi ha un carril tallat i 13 quilòmetres de retencions. En aquesta mateixa via, a la P7, hi ha retencions a la Roca en sentit nord. També n'hi ha a la C32, a l'Ella, en sentit Barcelona, per un accident. Hi ha un carril tallat i 5 quilòmetres de cua. Aquesta mateixa C32 hi ha intensitat a Sant Andreu de Llavaneres, en sentit sud. També a la C31 i, posteriorment, C65, de Castell d'Aro, a Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera. A la C25, un vehicle avariat talla un carril a l'altura de Santa Coloma de Farners en sentit oest, cap a Lleida. A l'N240, retencions a Montblanc en sentit nord, cap a l'enllaç amb l'AP2. També a la C32, a Gavà, en sentit sud. I, finalment, a l'N2, a Tordera, en sentit sud. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
2: El temps.
0: Jofre Genuer.
22: Déu-n'hi-do les temperatures que s'han assolit al llarg de les darreres hores amb l'arribada d'aquesta onada de calor, la primera de la temporada, amb l'arribada de l'estiu, que coincideix, i també amb l'arribada dels primers 40 graus, que també coincideix amb el mateix dia de fa un any, 21 de juny. 40 graus avui s'han assolit, doncs, els primers d'aquest 2026, al Poal i a Lleida. Encara podria haver-hi alguna xifra més, perquè encara el termòmetre, ben bé, fins a mitja tarda pot pujar, sobretot en aquest indret, a la zona del Pla de Lleida, franja de Ponent. I déu-n'hi-do, perquè s'ha evidenciat, s'ha consolidat l'arribada d'aquesta onada de calor amb aquesta superació dels llindars d'onada de calor a un 20% o poc més o al voltant d'aquesta xifra del número d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. I a més, amb una perspectiva de que encara l'onada de calor pugui anar una mica més aquests propers dies, sobretot demà, que seria el moment més àlgid, amb més estacions que superin aquell llindar d'onada de calor i amb xifres les més altes que podrien arribar entre els 40-42 graus a les zones més càlides de Ponent. Tot plegat amb sol, amb pols segrien en suspensió, alguns núvols prims i aquestes nuvolades al Pirineu que amb la mateixa calor a partir de migdia creixen amb força, però que donen algun ruixadet de curta durada o quatre gotes, sobretot a l'àrea del Pirineu, prepirineu. Això es pot repetir tant demà com també a la vigília de Sant Joan, però sense afectar la Revella i en aquesta àrea exclusiva del territori. La onada de calor podria començar a fluixar, sobretot dimecres. Tot i així, serà una fluixada que es notarà poc, perquè no superaran els llindars d'onada de calor, de temperatura, però els termòmetres quedaran una mica per sota i poc més. Podria fluixar de manera més evident a l'acabar la setmana i sobretot amb l'arribada del primer a la primera setmana de juliol.
2: 3CAT Info.
1: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau, en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Una revetlla amb la millor companyia.
4: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
23: Com que no hi ha local, tenim el carrer?
24: El carrer és l'escola de La Cubana.
3: Una companyia que ha fet història.
25: Oh, això és una bogeria, no?
26: Era màgic. Va ser màgia pura.
3: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
27: Tant de bons em fessin un cada dia, tinc.
3: 3CAT Info.
0: Creix la xifra de 200 jubilats que continuen vinculats al Departament d'Educació treballant de manera voluntària, sempre acompanyats del professor titular. Segons hem pogut saber a 3CAT Info, aquest curs que acabem de deixar enrere n'hi ha hagut fins a 316. L'augment més important ha sigut a la Catalunya Central, on s'han passat de 9 a 42 d'aquests 200 jubilats encara fent de professor. Abans que s'acabessin les classes, la nostra corresponsal a Osona, la Natia Dell, va anar fins a un centre d'infantil i de primària de Gurb i a l'escola d'adults de Torelló, que és un cas singular.
28: Comencem la classe. Bona tarda, Josian.
29: Bona tarda.
28: Què tal? Com ha anat el dia? Ha anat bé?
29: Bé, i tu?
28: També, gràcies a Déu, molt bé.
30: Entrem a una de les aules del Centre de Formació d'Adults de Torelló. Fa 2 anys que el Pep Vasco, que en té 66, ensenya català a persones nouvingudes.
29: Soc una noia jove. Tinc 36 anys.
30: El Pep va estar 7 anys treballant aquí i té una energia que desborda.
28: Molta empatia i que els hi entrés el català pel cor i per la vista i no pas per l'escriptura ni pel parlar, perquè pràcticament no parla. Seria una mica això, fer-los agafar amor a la llengua.
30: Fer de voluntari li aporta molt.
28: M'aporta satisfacció, relacions socials amb tota aquesta gent nouvinguda, en relacions socials, evidentment, amb els mestres que treballen aquí, i m'aporta moltes coses.
30: Xavier Fabré, director del centre.
31: A vegades una persona jubilada doncs té la imatge aquesta d'una persona que ja no serveix, i per mi doncs és el contrari. En la nostra feina de mestre, moltes vegades és més les ganes de fer una cosa que no pas el fet de tenir 30.000 coneixements.
28: El que es jubila i para de treballar, malament, per la seva salut. De fet, estic més ocupat ara de jubilat que quan treballava.
30: Ens traslladem ara fins a les escoles de Gurb. Aquí hem conegut la Maria Carme Nespler, de 61 anys, que amb la seva vitalitat també aporta un plus al centre, on va estar 8 cursos. Ajuda amb el que calgui.
32: Va ajudar amb els pastorets. En una frase em vaig equivocar una paraula i em va ajudar.
33: Molt simpàtica, amable. A mi ja m'agrada que vingui.
34: Bueno, ens va ajudar a l'hort a plantar les faves i a forrar la porta.
30: És conscient, però, que el centre és un oasi.
35: Em deien, tu, si jo estic cansada, estic cremada de treballar, doncs perquè ells treballen doncs en centres d'alta complexitat i no és el mateix estar en una escola en què l'entorn és favorable, en què les famílies ens van de cara. Llavors tot això marca la dinàmica, que tu et jubilis d'una manera o d'una altra.
30: L'Eva Font és la directora.
36: Saviesa, experiència, paciència, i és molt bonic el que transmeten.
30: És una més a més.
36: Complementen i aporten també uns valors més que físics, no? També emocionals, perquè moltes mestres coneixen l'alumnat d'aquí a l'escola.
30: Tots els docents jubilats que fan de voluntaris no poden estar sols amb els alumnes, sempre han d'estar acompanyats i compten amb la cobertura legal del Departament d'Educació.
35: Per exemple, quan estava forrant portes hagués caigut, doncs el Departament coneix que jo estic oferint aquestes tasques d'ajuda a l'escola, per tant, t'empara a nivell legal. I això és molt important també, eh?
0: Poc més de 6 minuts i seran 6:15.
2: Esports.
0: Biel Cadilla, bona tarda.
37: Bona tarda, Jaume. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Segona victòria consecutiva per Márquez, que ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer, respectivament. El pilot de Cervera, amb aquesta victòria, retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, i ara se situa a 40 punts. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
5: Hay que saber sufrir y resistir. A veces gana el que más resiste, no el que más tiene. Sí, estamos más cerca de a 40 puntos. Mi objetivo sigue siendo el mismo, pasar Breno, pasar Holanda. Holanda ya es un circuito que, estando bien físicamente, me cuesta, así que veremos este año cómo lo puedo salvar. Ya el año pasado gané, pero sin ser el más rápido, defendiendo, será pasarlo. Evidentemente en Alemania pues tocará atacar, pasar el verano, y a partir del verano a ver cómo volvemos, y ahí te diré, ¿estoy listo, no estoy listo, o veremos?
37: A Moto2, victòria d'Ivan Ortolà, i a Moto3, de Hakim Danish.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
37: Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La ciclista d'Esplugues, de 23 anys, ha acabat primera a la general amb un avantatge d'un minut i 24 segons sobre la francesa Zélia Guéry. En una entrevista al Tot Gira, Blasi ha reconegut que li ha costat.
6: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la taparrena, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
37: Blasi també ha confirmat que participarà al Tour de França.
6: Crec que aquest any he vist en carreres que els límits a vegades els posem nosaltres, llavors vaig sense pressió, a part del que em poso jo, però sobretot amb expectatives de, jo crec que poder donar el meu 100%. Jo sempre dic en carrera, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo ja estaré contenta.
37: Una altra catalana, Mireia Benito, ha acabat cinquena a la general pel que fa a la tercera i última etapa, que s'ha disputat avui entre Mataró i Barcelona. En final, a l'Avinguda Maria Cristina, l'ha guanyat a l'esprint la neerlandesa Marianne Vos, de 39 anys.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
37: El Barça apel·la al factor Palau per guanyar la final de l'ACB de bàsquet contra el València. Els dos equips s'enfrontaran demà al tercer partit amb empat a un, després de la derrota dels blaugranes ahir per 102 a 75 al Roig Arena. Ara la sèrie es trasllada a Barcelona i el base blaugrana, Tomas Satoranski, espera que el públic els empenyi a guanyar aquest tercer partit.
7: Sempre decimos que en el playoff igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
37: Aquest Barça-València es disputarà demà al Palau a les 8 del vespre i Xavi Pasqual tindrà tots els jugadors disponibles. Encara en bàsquet, el Girona ha anunciat que l'aler anglès Cameron Hildreth no continuarà l'equip. A Hildreth el van fitxar a finals de març i ha jugat 10 partits amb l'equip gironí. Al Mundial de Futbol, Lamine Yamal serà titular en el partit de la selecció espanyola, que jugarà a les 6 contra l'Aràbia Saudita. Luis de la Fuente ha decidit fer 4 canvis a l'11 respecte al partit de debut contra Cap Verd. Jugarà amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa, Rodri, Olmo i Pedri al mig del camp, i Lamine Baena i Oyarzabal en fase d'atac. Precisament, Lamine Yamal ha parlat avui en una entrevista al diari El País, en què s'ha referit a les crítiques que ha rebut la selecció espanyola després de l'empat a 0 en el primer partit contra Cap Verd.
8: También he sacado una conclusión, que los periodistas tenéis mucha prisa por acabar vuestro trabajo. Ponedle que estamos en la primera jornada. España ha hecho un punto. Portugal ha hecho un punto. Argentina ha ganado 3-0. Francia ha ganado 3-1. ¿Y pensáis que Francia y Argentina van a llegar a la final los dos? Y estamos en la primera jornada del Mundial. Y pues algo que yo no comprendo, o sea, como que en vez de disfrutar de los partidos queréis sacar una conclusión muy rápida. O sea, para vosotros ahora España es malísima, para los que sabéis, sabéis que no. Hasta el día 19 de julio no vais a saber quién va a ganar y vosotros queréis saberlo hoy.
37: També avui es jugarà el Bèlgica-Iran a les 9. D'aquesta matinada passada destaquem l'empat a 0 de Curaçao contra l'Equador i jugat aquest matí Tunísia 0, Japó 4. El Brasil, per cert, s'ha confirmat que Rafinha serà baixa en el pròxim partit contra Escòcia. Es perdrà com a mínim aquest partit dijous i de moment hi ha armatisme sobre l'abast exacte de la lesió que té el brasiler a la cuixa i el temps que pot estar de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
37: Avui a 9:15 Igualada, Liceu de la Corunya, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, amb avantatge per l'equip gallec per 2-1. Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
1: Ha faltat una mica més d'encert i ara te'n recordes del partit d'anada que no...
4: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
37: Aquest quart partit de la final es torna a disputar al pavelló de les Comes després de la victòria de l'Igualada en el tercer partit. I Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del trial d'Itàlia avui sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia a 66 punts l'avantatge a la general respecte al seu company gallec.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:15. S'ha acabat la primera jornada de negociacions entre les delegacions dels Estats Units i de l'Iran, que s'ha fet a Suïssa, a prop del llac de la Lucerna. El vicepresident dels Estats Units, Jota Davans, que encapçala la delegació nord-americana, ha dit que les converses amb la mediació del Pakistan i Qatar han permès fer avenços perquè no admet, però, que no s'han resolt encara tots els desacords. Donald Trump ha publicat en xarxes socials que Keir Starmer dimitirà com a primer ministre britànic, com apunten alguns mitjans de comunicació. Dona per fet que serà demà, però Downing Street, de moment, encara ho nega. El sistema d'emergències mèdiques ha atès des de divendres 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures que estem tenint. De fet, ja primera onada de calor avui, l'estiu ha arribat aquest matí, que ens acompanyarà ben bé fins dimarts i que superarà llindars de risc per la salut de les persones a les comarques de Ponent, sobretot, nord-est de Catalunya i litoral central. Altres qüestions que també us explicarem des d'ara fins a arribar a les 6. Avui a Colòmbia fan eleccions presidencials, uns comicis marcats pel ressorgiment de la violència. El president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC. La segona volta dels comicis decidirà si el país gira cap a l'extrema dreta o manté el rumb cap a l'esquerra. I també farem atenció a Andorra, que acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo, amb imatges guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós del món. Biel Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume.
1: Què destaques aquesta hora en esports, Biel?
2: Mira, que d'aquí a poc menys de mitja hora juga la selecció espanyola al Mundial, ho fa contra l'Aràbia Saudita, i teníem el dubte de si Lamine Yamal seria titular.
1: Sí.
2: Doncs bé, sí, Luis de la Fuente ha decidit que a l'extrem del Barça sigui titular en aquest partit contra l'Aràbia Saudita i fa 4 canvis a l'11 respecte al partit inicial contra el Cap Verd.
1: Al matí, quan falta 25 minuts per arribar a 10:45, hem entrat a l'estiu. Hem entrat a l'estiu amb la primera onada de calor, com us apuntàvem, que s'allarga fins dimarts. Hem tingut ja els primers 40 graus de la temporada a les Terres de Lleida. Tindrem nits tropicals i nits tòrrides. Molt pendents d'aquesta reunió que es feia avui a Lucerna, que finalment s'ha acabat ja com a negociacions entre delegacions dels Estats Units i l'Iran. S'ha fet amb el vicepresident dels Estats Units, Jota Davans, que encapçala la delegació nord-americana, mostrant-se satisfet, dient que les converses han marcat de moment un punt de mediació perquè han permès fer avenços, però bé que encara no s'han resolt tots els desacords.
3: L'obertura de l'estret d'Hormuz, la fi del programa nuclear iranià, totes aquestes coses ja s'han aconseguit. La pregunta que tenim ara és què més podem aconseguir junts? Podem girar full, podem canviar les relacions a l'Orient Mitjà permanentment, o bé podem tornar a fer les coses a l'antiga, cosa que no és la nostra preferència.
1: El període de negociacions està previst que s'allargui fins a 2 mesos. Tenen com a objectiu desenvolupar el memoràndum d'entesa entre l'Iran i els Estats Units que es va signar aquesta setmana. Han arrencat, però, amb l'escull provocat ahir quan l'Iran va decidir tornar a tancar el punt estratègic d'Hormuz per la violència d'Israel cap al Líban. Avui, però, ha sigut el primer dia sense bombardejos des de l'entrada en vigor de l'alto el foc, tot i que l'exèrcit israelià ja ha deixat ben clar que no es vol retirar de la zona de seguretat que ocupa al sud del Líban i que el president nord-americà ha emès un missatge a la seva xarxa social, Truth, en què ja ha amenaçat també l'Iran de nous atacs si provoca problemes al Líban i no frena els seus aliats de Hezbollah. Ucraïna ha aconseguit deixar sense combustible les benzineres de la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014. Els drons ucraïnesos també han atacat els ports a banda i banda del port de Kerch, que uneix aquest territori amb Rússia. Com a mínim 5 persones han mort i una trentena més han quedat ferides. Moscou, corresponsal Cristina Solías.
0: Zelensky ha confirmat que han colpejat un dipòsit de petroli del port de Kerch i un ferri. Com a conseqüència, s'ha hagut de suspendre el transport marítim per l'estret i la circulació de trens i cotxes pel pont de Crimea. Fragments dels drons també han impactat contra un edifici residencial i han provocat víctimes civils. L'exèrcit ucraïnès fa setmanes que intenta aïllar Crimea bombardejant les carreteres i centenars de camions que subministren la regió ocupada. Això ha obligat el governador Sergei Aksionov a prendre la mesura inèdita de prohibir els veïns la compra de benzina.
2: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu.

0: imminent del primer ministre britànic Keir Starmer, segons alguns mitjans de comunicació, es produiria demà. El president nord-americà ha publicat a la seva xarxa social que Starmer dimitirà i que ho farà després de fracassar en dues matèries, diu, com la immigració i la política energètica. Oficialment, Starmer sempre ha dit, però, que no pense fer un pas al costat i Downing Street nega aquesta possible dimissió. Però diaris com The Observer o The Guardian han avançat que Starmer dimitirà de forma imminent. Això permetria, si passa, a l'exalcalde de Manchester poder accedir al càrrec que liderà el Partit Laborista. Ara fa un parell de dies que aquest exalcalde, Andy Barnham, va recuperar el seu escó al Parlament. Des de llavors no ha deixat de créixer la pressió sobre Starmer, molt tocat per la desfeta electoral regional i municipal de començaments de maig. Segons la cadena Sky News, alguns ministres, com la d'Exterior, li han demanat que deixi el càrrec. La cadena britànica també podia entrevistar el titular de Comerç, que fa un parell de dies es reunia amb Starmer.
1: Divendres vam tenir una conversa molt detallada. El primer ministre estava serè i reflexiu i va portar el pes de la conversa. Va preguntar repetidament per la situació del país. En cap moment va parlar dels seus interessos personals. Tota la seva preocupació era el país.
0: Si Starmer dimiteix i Barnham el substitueix, el país tindrà el setè primer ministre en només 10 anys, just quan es compliran 10 anys del Brexit. Dos quarts i mig de sis, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones des de divendres per afectacions relacionades amb la calor. A una trentena d'aquestes persones les van haver de portar a centres sanitaris i a la resta les han atès per telèfon al 061. Una primera onada de calor de la temporada que es preveu que s'allargui fins dimarts i que superi els llindars de perill per la salut, sobretot a Ponent, al nord-est de Catalunya i a les comarques del litoral central. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès avui al matí el primer avís de l'any per calor nocturna, que afectarà sobretot les nits i matinades de demà i demà passat. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de mes.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: Una calor i una humitat relatives, molt baixes, que fan que avui sigui un dia de molt perill d'incendi forestal. 160 municipis estan en perill molt alt d'incendi i 420 en perill alt. El cap del GRAF dels bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha destacat al suplement de Catalunya Ràdio que aquests dies totes les unitats estan en màxima alerta.
3: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Al portal 3CAT Info podeu consultar quin és el llindar de calor intensa municipi per municipi, tant pel que fa a la calor diurna com la nocturna. A França també s'accentua l'onada de calor que estan patint. El nivell d'alerta vermella és el grau més alt. La meitat del centenar de departaments del país ja estan, en són 14 més que ahir. L'altra meitat dels departaments estan en alerta taronja, que és el segon nivell més alt. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà demà i dimarts temperatures rècord superiors a les de l'onada de 2003 que van patir i que va causar llavors unes 15.000 víctimes mortals. El president de la xarxa ferroviària ha demanat fins i tot a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
4: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
5: És una manera de protegir en amont.
0: El ministre d'Educació, on el curs escolar a França acaba el juliol, ha anunciat que 845 centres no obriran demà i que gairebé 2.000 modificaran horaris per evitar la calor extrema. Avui està prohibit beure alcohol a la via pública en moltes ciutats de França on es fan certaments musicals per no congestionar els serveis sanitaris. Altes temperatures a França, superiors als 35 graus, que també afecten el Regne Unit, Alemanya i Itàlia. A Madrid, la Real Federació Espanyola de Futbol ha cancel·lat la transmissió a una pantalla gegant a l'aire lliure del partit Espanya-Aràbia Saudita d'aquesta tarda, també per aquesta calor.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Colòmbia celebra avui eleccions marcades pel ressorgiment de la violència. El president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC, al departament del Cauca. En aquest clima de tensió, el país avui tria nou president. Segona volta d'unes eleccions que ha de decidir si Colòmbia gira cap a l'extrema dreta o manté el seu rumb cap a l'esquerra. Comicis importants que seguim amb l'enviat especial de 3Cat Info a Bogotà, Joan Biosca.
1: Fa 4 anys, Colòmbia triava les urnes per primera vegada un cap d'estat, un president d'esquerres, cosa que no havia passat en els seus 200 anys d'història, el president sortint, Gustavo Petro. Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional colombiana, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical populista conservador de mà de ferro contra la inseguretat i a favor també de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, un conegut polític i activista a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare, també senador com ell, en mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians. Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra espera seduir alguns dels 17 milions de colombians que no van optar la primera volta per anar a les urnes. En parla Manuel Camilo González, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Javeriana.
2: Sí, son los indecisos, y particularmente son indecisos que usualmente podríamos uno localizar. Uno, urbanos, y dos, que efectivamente no tienen partido, por lo menos no se sienten representados por los partidos, digamos, que actualmente están en el sistema político colombiano.
1: El recompte de vots a Colòmbia és ràpid i ja cap a la mitjanit hora de Catalunya es podria saber qui és el nou president del país andí, si Colòmbia manté l'esquerra al govern per segon mandat en la seva història o bé entra al club de països sud-americans d'extrema dreta com l'Argentina, Xile i l'Equador.
0: Mèxic arrossega el llaç del crim organitzat i les seves víctimes continuen lluitant contra les bandes, contra el govern i contra l'oblit.
3: No solament és un narcoestado, és un estado vinculado con la delincuencia organizada.
0: Qui parla és la mexicana Lídia Cacho, escriptora, periodista, editora, productora, guionista i activista social. Denúncies com aquesta li van comportar amenaces de mort fins al punt d'haver-se d'exiliar. Acaba de publicar Un halcón bajo mi ventana, una novel·la sobre un adolescent en el Mèxic dels anys 60 que descobreix el feminisme, la música i la lluita política. Cacho ha vingut als estudis de Catalunya Ràdio per parlar del llibre, de la violència, d'aquell Mèxic i de l'actual, que acull la Copa del Món de Futbol. I va poder conversar l'Albert Manyà.
4: La connivència del govern amb els crims.
3: No podrían existir esa cantidad de desapariciones, en este caso 130.000 desaparecidos actualmente en México, si no hubiésemos tenido y tuviésemos hasta la fecha gobiernos que niegan les desaparicions i la participació de membres de l'Estat.
4: Més enllà del narcotràfic, nens soldats, sicaris, tràfic d'òrgans, prostitució.
3: El problema más grave en este momento es justamente que la delincuencia organizada transnacional es la que está operando en México y una de las grandes razones de las desapariciones forzadas está vinculada no solamente a la búsqueda de libertades y a la represión política, pero también porque la delincuencia organizada está utilizando a gran cantidad de jóvenes para la trata de personas.
4: El títol del llibre, inspirat en l'anomenat El Halconazo, del 1971.
3: El gobierno, a través de un brazo militar y de la CIA, entrenaron a un grupo de civiles, de hombres jóvenes, para asesinar y desaparecer a cientos y cientos de estudiantes en México, y les llamaban los halcones, era el nombre clave del ejército.
4: La seva investigació va fer canviar el país, tot i el preu de l'exili.
3: Judicializamos varios de los casos que yo documenté y eso ayudó a que se sentaran precedentes porque se sentenció por primera vez en la historia de América Latina a un líder de una red de trata y tráfico de explotación sexual comercial de niñas y niños y le dieron 113 años. Y eso marcó un antes y un después, creó nuevas leyes, ya se persiguen esos delitos.
4: El feminisme mexicà pioner.
3: A partir del 68, los grupos de mujeres mexicanas fueron la punta de lanza para toda América Latina. Era una nueva forma de feminismo que integraba a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, y que además era de los primeros que empezó a plantear temas como el ecofeminismo y el antirracismo.
4: quan ni un mundial pot tapar un fracàs.
3: Fuera del Estadio Azteca, mientras México jugaba con Sudáfrica, las miles de madres y padres de desaparecidos estaban afuera del Estadio Azteca gritando y pidiendo ayuda, y eso es brutal, ¿no? Me parece que muestra el México de hoy.
0: Trescat Info. Passen gairebé un parell de minuts de 6:45.
5: El temps.
0: En aquesta àrea de servei que encapçalem amb la connexió amb l'equip viari, trànsit a aquesta hora, Carmina Mala Garriga, bona tarda.
6: Bona tarda, Jaume. Ara mateix a la P7, 14 quilòmetres de cua de Llinars del Vallès a Granollers en sentit sud per un accident. Al tram sud de la P7, en retencions a Vilafranca del Penedès i a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord. La C32 també va força plena, d'una banda 7 quilòmetres de cua entre Vilassar de Dalt i Alella en sentit sud, cap a Barcelona, per un accident. I també retencions de Sant Vicenç de Montalt a Mataró, en sentit sud. També a la C32, retencions a Gavà, en sentit nord. A l'N240, Montblanc, en sentit nord. A l'N2, a Tordera, en sentit sud. A la C31, a Platja d'Aro, cap a la C65. I a la C65, a Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera. A la G600, a Blanes, en sentit nord, cap a Tordera. I també a la C17, a Ripoll, en sentit sud. Finalment, a la C33, a l'altura de Ciutat Meridiana, cap al nus de la Trinitat, a Barcelona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
6: Fins ara.
0: Previsió amb Jofre Genuer.
7: Déu-n'hi-do les temperatures que s'han assolit al llarg de les darreres hores amb l'arribada d'aquesta onada de calor, la primera de la temporada, amb l'arribada de l'estiu, que coincideix, i també amb l'arribada dels primers 40 graus, que també coincideix amb el mateix dia de fa un any, 21 de juny. 40 graus avui s'han assolit, doncs, els primers d'aquest 2026, el Poal i Lleida. Encara podria haver-hi alguna xifra més, perquè encara el termòmetre ben bé fins a mitja tarda pot pujar, sobretot en aquest indret, a la zona del Pla de Lleida, franja de Ponent. I déu-n'hi-do, perquè s'ha evidenciat, s'ha consolidat l'arribada d'aquesta onada de calor amb aquesta superació dels llindars d'onada de calor a un 20% o poc més o al voltant d'aquesta xifra del número d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. I a més, amb una perspectiva de que encara l'onada de calor pugui anar una mica més aquests propers dies, sobretot demà, que seria el moment més àlgid, amb més estacions que superin aquell llindar d'onada de calor i amb xifres, les més altes, que podrien arribar entre els 40 i 42 graus a les zones més càlides de Ponent. Tot plegat amb sol, amb pols segrien en suspensió, alguns núvols prims i aquestes nuvolades al Pirineu, que amb la mateixa calor a partir de migdia creixen amb força, però que donen algun rosset de curta durada o quatre gotes, sobretot a l'àrea del Pirineu prepirineu. Això es pot repetir tant demà com també a la vigília de Sant Joan, però sense afectar la Revella i en aquesta àrea exclusiva del territori. La onada de calor podria començar a fluixar, sobretot dimecres. Tot i així, serà una fluixada que es notarà poc perquè no superaran els llindars d'onada de calor, de temperatura, però els termòmetres quedaran una mica per sota i poc més. Podria fluixar de manera més evident a l'acabar la setmana i sobretot amb l'arribada del primer a la primera setmana de juliol.
0: Per la pròxima Revetlla de Sant Joan, la nit de dimarts a dimecres, el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards, amb una facturació per damunt dels 20 milions d'euros. És la previsió que fan els fabricants, que també calculen que més de la meitat de les vendes ja seran d'articles de baixa sonoritat. Informació amb Roc Fargas.
8: La producció de les empreses pirotècniques no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà, per un doble factor que explica el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell.
9: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
8: Pel que fa a la tendència de vendes, els petards de baixa sonoritat són un dels gèneres estrella d'enguany i ja representen més de la meitat dels productes que es compren. Jordi Brau, director de La Traca.
10: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
8: Aquest any s'han autoritzat a Catalunya més de 1.900 punts de venda de pirotècnia.
0: Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photos i poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós de tot el món. Sant Julià de Lòria, Joaquim Albalate.
11: Unes nenes que ploren mentre agents de l'ICE nord-americà les separen del seu pare. Un camió d'ajuda humanitària a Gaza tapat per desenes de persones que intenten aconseguir una mica de farina. O les víctimes d'agressió sexual a Guatemala esperant amb dignitat el resultat del judici als seus violadors. És el que podem veure en algunes de les 42 fotografies seleccionades pel World Press Photo que aquests dies es poden veure exposades a Andorra. Pere Moles és l'organitzador de la mostra.
12: Són unes imatges que ens interpel·len, que deixen moltes preguntes obertes i que, sens dubte, preferiríem segurament moltes vegades no haver res de veure, però són la realitat, no? Sí que és veritat que World Press Photo cada vegada més juga ja a buscar històries, microrelats, que ens ajudin a entendre altres coses i veure la vida d'una altra manera, no?
11: Unes imatges que parlen de canvi climàtic, de guerres, de malaltia o d'identitat cultural, que més enllà de fer pensar, també posen en valor la feina periodística, amb un homenatge als periodistes morts fent la seva feina.
12: En un món en què la intel·ligència artificial i la manipulació de les imatges cada vegada està més al dia, posa en valor aquesta feina on el periodista, on el fotoperiodista, està al lloc, pren una fotografia i després decideix compartir-la al resto del món.
11: És la primera vegada que el World Press Photo fa parada a Andorra. Ho fa a l'antic Hotel Pol, al centre de Sant Julià de Lòria, que des de l'any passat acull exposicions temporals com aquesta. Cerny Cairat és el cònsul major de la parròquia.
13: Un gran honor i un gran orgull que una associació com el World Press Photo doncs, hagi vist Sant Julià doncs, com un emplaçament digne idoni per portar la seva exposició, no només per Sant Julià, sinó per Andorra i per la resta del Pirineu de proximitat.
11: L'exposició del World Press Photo es pot visitar a l'antic Hotel Pol fins al 30 de juny. És una mostra que volta per tot el món. De fet, ara també es pot veure, per exemple, a Roma, a Sydney o a Rio de Janeiro. A finals d'any arribarà, com és tradició, al CCCB de Barcelona.
5: Trescat Info.
0: Poc més de 6 minuts i seran les 6.
5: Esports.
0: Biel Cadilla, bona tarda.
14: Bona tarda, Jaume. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Segona victòria consecutiva per Márquez, que ha estat el més ràpid avui al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer, respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, i ara se situa a 40 punts. Declaracions als micròfons de DAZN.
15: Hay que saber sufrir y resistir. A veces gana el que más resiste, no el que más tiene. Sí, estamos más cerca de a 40 puntos. Mi objetivo sigue siendo el mismo. Pasar Breno, pasar Holanda. Holanda ya es un circuito que, estando bien físicamente, me cuesta. Así que veremos este año cómo lo puedo salvar. Ya el año pasado gané, pero sin ser el más rápido, defendiendo. Será pasarlo. Evidentemente en Alemania he puesto tocará atacar, pasar el verano y a partir del verano a ver cómo volvemos y ahí te diré estoy listo, no estoy listo o veremos.
14: A Moto2, victòria d'Ivan Urtula i a Moto3 de Hakim Danish. Un altre nom destacat d'aquesta tarda és el de Paula Blasi, que ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La ciclista d'Esplugues, de 23 anys, ha acabat primera a la general amb un avantatge d'un minut i 24 segons sobre la francesa Zélia Guéry. En una entrevista al Tot Gira, Blasi ha reconegut que li ha costat.
16: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la taparrena, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat. He tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
14: Blasi també ha confirmat que participarà al Tour de França. La també catalana Mireia Benito ha acabat cinquena a la general, i pel que fa a la tercera i última etapa de la Volta, que s'ha disputat avui entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina, la guanyadora a l'esprint ha estat la neerlandesa Marianne Vos, de 39 anys.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: El Mundial de Futbol d'aquí a pocs minuts, a les 6, començarà el partit de la selecció espanyola contra l'Aràbia Saudita. Lamine Yamal és titular. Luis de la Fuente ha decidit fer 4 canvis respecte al partit de debut contra Cap Verd i jugarà amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa, Rodri, Olmo i Pedri al mig del camp i Lamine, Baena i Oyarzábal en atac. Precisament, Lamine Yamal ha fet unes declaracions avui al diari El País, on s'ha referit a les dures crítiques que ha rebut la selecció espanyola després de l'empat a 0 del primer partit contra Cap Verd.
17: También he sacado una conclusión, que los periodistas tenéis mucha prisa por acabar vuestro trabajo. Ponedle que estamos en la primera jornada. España ha hecho un punto, Portugal ha hecho un punto, Argentina ha ganado 3-0, Francia ha ganado 3-1. ¿Y pensáis que Francia y Argentina van a llegar a la final los dos? Y estamos en la primera jornada del Mundial. Y pues es algo que yo no comprendo, o sea, como que en vez de disfrutar de los partidos queréis sacar una conclusión muy rápida. O sea, para vosotros ahora España es malísima. Para los que sabéis, sabéis que no. Hasta el día 19 de julio no vais a saber quién va a ganar y vosotros queréis saberlo hoy.
14: També avui es jugarà al Bèlgica-Iran a les 9 del vespre.
5: 3CAT Info.
14: El Barça apel·la al factor Palau per guanyar la final de l'ACB de bàsquet contra el València. Els dos equips s'enfrontaran demà en el tercer partit amb empat a 1 després de la derrota dels blaugranes ahir per 102-75 al Roig Arena. Ara la sèrie es trasllada a Barcelona i el base blaugrana Tomas Satoranski espera que el públic els empenyi a guanyar aquest tercer partit.
18: Siempre decimos que en el playoff igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
14: Aquest Barça-València es disputarà demà al Palau a les 8 del vespre. Xavi Pasqual tindrà tots els jugadors disponibles.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Tornem al futbol. El Badalona ha perdut la final per pujar a segona ref. Els catalans han guanyat el partit de tornada per 2-0 contra el Compostela, però el resultat ha estat insuficient perquè a l'anada els gallecs es van imposar per 3-0. El jugador del Badalona, Tom Diawara, ha lamentat el resultat del primer partit.
19: Ha faltat una mica més d'encert i ara te'n recordes del partit d'anada, que no vam estar bé, però bueno, avui hem generat moltes ocasions i hem tingut mala sort.
14: El Compostela, per tant, serà nou equip de segona ref. I aquest vespre, a 9:15, Igualada Liceo, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins amb avantatge per l'equip gallec, per 2-1. Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
20: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
14: Aquest quart partit de la final es torna a disputar al pavelló de les Comes després de la victòria de l'Igualada en el tercer partit.
5: L'actualitat esportiva a fons.
14: Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia avui sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia a 66 punts l'avantatge a la general respecte precisament al seu company gallec. En categoria femenina, Berta Avellán repeteix la victòria d'ahir sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del Trial de Camerino a Itàlia més líder, la campiona del Monte Ara, més 23 sobre Rabino després de 3 cites, és a dir, 6 curses. La pròxima és a finals de juliol a la Gran Bretanya. I el Linyola ha quedat eliminat del play-off d'ascens a la primera divisió femenina de futbol sala. Les catalanes han caigut per 7-4 contra l'Estrella Cortegada.
5: 3CAT Info.
7: Bona tarda, ara són les 6. Aquesta hora el primer titular és per l'equip viari, pel trànsit. Força complicat a aquesta hora, Carmina Malagarriga.
6: Mobilitat més complicada del que és habitual les tardes de diumenge. D'una banda, la P7, 14 quilòmetres de cua a Llinars del Vallès fins a Granollers en sentit sud. Se'n ressent la C35 a Sant Celoni en sentit sud i el tram sud de la P7. Retencions a Vilafranca del Penedès i a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. La C32, força plena, 7 quilòmetres de cua entre Vilassar de Dalt i Alella en sentit sud cap a Barcelona per un accident. Hi ha un carril tallat.
2: Déu-n'hi-do. A partir d'un quart ampliarem la situació a les carreteres del país. Ara us expliquem que ha acabat la primera jornada de negociacions entre les delegacions dels Estats Units i l'Iran, que té lloc a Suïssa amb la mediació del Pakistan i Qatar. El vicepresident dels Estats Units, J. Davens, espera que les converses desemboquin en una nova etapa al pròxim Orient. I Donald Trump publica a xarxes socials que Keir Starmer dimitirà com a primer ministre britànic. El president dels Estats Units dona per fet la informació que avancen diversos mitjans al Regne Unit, que anuncien la renúncia de Starmer aquest dilluns. A Catalunya, el sistema d'emergències mèdiques ha atès des de divendres 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. L'onada de calor durarà almenys fins dimarts, el dia de la Revetlla de Sant Joan, i superarà els llindars de risc per la salut humana a les comarques de Ponent, al nord-est de Catalunya i al litoral central. Centenars de persones participen en el minut de silenci en memòria dels tres menors morts per ofegament a la platja de la Rabassada a Tarragona. El tercer dels nois, de 13 anys, ha mort aquesta matinada a l'Hospital Joan XXIII. A Espanya, el Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per estudiar si expedientia el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit a la seva interlocutòria que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. Davant del màxim òrgan de govern dels jutges han arribat les queixes de la defensa de la dona de Pedro Sánchez, del president espanyol, i també del ministre de l'Interior. I ens fixarem en la febre dels cromos del Mundial de Futbol, que desferma la passió pel col·leccionisme i impulsa l'intercanvi i el mercat de segona mà. Les expectatives s'han superat i Panini, l'empresa catalana que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana.
5: Esports.
14: Acaba de començar el partit de la selecció espanyola contra l'Aràbia Saudita al Mundial de Futbol dels Estats Units. Minut 2 de partit, de moment empat a 0. Lamine Yamal és titular. Marc Márquez guanya la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha imposat el japonès Ogura segon i l'italià Bagnaia tercer. I Paula Blasi s'ha endut la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. L'última etapa entre Mataró i Barcelona l'ha guanyat a l'esprint la neerlandesa Marian Vos.
2: I pel que fa al temps, es consolida l'arribada de l'onada de calor que persistirà fins a Sant Joan amb els primers 40 graus de la temporada ja al Pla de Lleida. Els pròxims dies la calor intensa es manté i tindrà el punt més àlgid aquest dilluns. Les nits seran tropicals i fins i tot tòrrides. A les tardes s'esperen algunes nuvolades al Pirineu.
5: 3CAT Info.
2: Ara passen gairebé 4 minuts a les 6 de la tarda. A aquesta hora us informa Jordi Tenes. I acaba la primera jornada de negociacions entre les delegacions nord-americana i de l'Iran, que té lloc als Alps suïssos, amb la mediació del Pakistan i de Qatar. A l'inici de la trobada, el vicepresident dels Estats Units, J. Davens, ha qualificat la trobada d'històrica i ha mostrat la seva esperança que les converses desemboquin en una nova etapa a l'Orient Mitjà.
21: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
2: La delegació iraniana, amb el president del Parlament i el ministre d'Afers Estrangers, no ha comparegut davant dels mitjans per evitar una situació pública amb els negociadors dels Estats Units. El període de negociacions està previst que duri fins a 2 mesos, en què continua vigent l'alto el foc i tenen com a objectiu desenvolupar el memoràndum d'entesa entre l'Iran i els Estats Units, que es va signar aquesta setmana. Han arrencat, però, amb el nou tancament de l'estret d'Hormuz. L'Iran va decidir tancar-lo pels successius atacs d'Israel al Líban. Avui, de fet, ha estat el primer dia sense bombardejos, tot i que l'exèrcit israelià ha deixat clar que no es vol retirar de la zona de seguretat que ocupa el sud del Líban. En paral·lel a les converses a Suïssa, Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb nous atacs si no frena els atacs dels seus aliats de Hezbollah. i els soldats israelians reivindiquen la mort de dos líders de la branca armada de Hamas i de la jihad islàmica palestina, Hussein Kadra i Mohammed Farra. L'exèrcit d'Israel diu que tots dos estaven involucrats en la xarxa de finançament i de transferència de fons econòmics a la Franja de Gaza. La mort dels dos líders, que s'ha donat a conèixer avui a través d'un comunicat, es va produir però dimecres d'aquesta setmana passada. Per ara, ni Hamas ni la jihad islàmica palestina han confirmat la mort dels seus líders. I el Regne Unit, Keir Starmer, es planteja dimitir aquest dilluns. La renúncia del primer ministre britànic permetria a l'exalcalde de Manchester accedir al càrrec i liderar el Partit Laborista. Fa dos dies, Andy Burnham va recuperar el seu escó al Parlament de Westminster. Des de llavors no ha deixat de créixer la pressió sobre Starmer, molt tocat per la desfeta electoral regional i municipal de principis de maig. Oficialment, Starmer sempre ha dit que no pensa fer un pas al costat. De fet, Downing Street ho nega. Però els mitjans britànics donen per feta la seva dimissió. Una renúncia imminent que han avançat The Observer i The Guardian. El primer ministre britànic ha parlat amb els seus ministres i diversos membres del seu partit. N'hi ha que li demanen que deixi el càrrec, com la d'Exteriors, segons Sky News. La cadena britànica també entrevistava el titular de Comerç, que fa un parell de dies parlava amb Starmer.
1: Divendres vam tenir una conversa molt detallada. El primer ministre estava serè i reflexiu i va portar el pes de la conversa. Va preguntar repetidament per la situació del país. En cap moment va parlar dels seus interessos personals. Tota la seva preocupació era el país.
2: Per ara, Starmer no es pronuncia, està fora de cap de setmana a la residència oficial de camp del primer ministre britànic, però sí que ha piulat una felicitació pel Dia del Pare, que avui se celebra al Regne Unit. Si Starmer dimiteix i Burnham el substitueix, el país tindrà el setè primer ministre amb només una dècada, just quan es compleixen 10 anys del Brexit.
5: 3CAT Info.
2: I a Catalunya, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones des de divendres per afectacions relacionades amb la calor. A una trentena les han hagut de traslladar a un centre sanitari i la resta les han atès per telèfon al 061. L'onada de calor es preveu que superi els llindars de perill per la salut, sobretot a Ponent, al nord-est de Catalunya i a les comarques del litoral central. Aquesta és la primera onada de calor de la temporada i està previst que s'allargui almenys fins dimarts. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest matí el primer avís de l'any per calor nocturna que afectarà les nits d'aquest dilluns i de dimarts. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
4: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
2: La calor i una humitat en relativa molt baixa fan que avui sigui un dia de molt perill d'incendi forestal. 160 municipis estan en perill molt alt d'incendi i 420 en perill alt. El cap del GRAF, dels bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha destacat al suplement a Catalunya Ràdio que aquests dies totes les unitats estan en alerta màxima.
22: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
2: Al portal 3CAT Info es pot consultar quin és el llindar de calor intensa municipi a municipi, tant pel que fa a la calor diurna com a la nocturna. Una onada de calor que s'escampa també per Europa. A França ja afecta aquest diumenge a nivell d'alerta vermella el grau més alt, la meitat del centenar de departaments del país, 14 més que ahir. L'altra meitat dels departaments estan en alerta taronja, el segon nivell més alt. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts també temperatures rècord superiors a les de l'onada de 2003 que van causar, recordem-ho, uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
23: Les persones les plus vulnerables dans le contexte.
24: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
23: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
2: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba el juliol, ha anunciat que 845 escoles del país no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol a la via pública a moltes ciutats on es fan centenars de festivals musicals per no congestionar els serveis sanitaris coincidint amb el Dia de la Música. Les altes temperatures superiors als 35 graus afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya, país on molta gent es refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut. I a Madrid, la Real Federació Espanyola de Futbol ha cancel·lat la transmissió en una pantalla gegant a l'aire lliure del partit que està en joc ara mateix a Espanya, Aràbia Saudita, d'aquesta tarda amb el marcador 0-0. I aquest migdia s'ha fet un multitudinari minut de silenci en memòria dels tres menors d'entre 12 i 13 anys morts a la platja de la Rabassada de Tarragona. De matinada ha mort el tercer dels nois, que encara estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23. Anem fins a Tarragona, Ariadna Escoda.
3: Un homenatge emotiu en què un llarg i sorollós aplaudiment ha trencat el minut de silenci com a mostra de condol i respecte a les famílies i amics de les víctimes mortals. En l'acte, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, també han participat familiars dels joves, visiblement colpits pel succés. Sota el sol de les 12 del migdia, davant el Palau Municipal, s'ha fet l'homenatge en presència de nombrosos companys adolescents i famílies. Les víctimes són tres menors d'edat, d'entre 12 i 13 anys, que es banyaven a la zona de roques del Morrot aquest divendres. L'espai on es trobaven quedava fora de l'abast visual dels socorristes. Un dels menors va morir al mateix lloc dels fets, mentre que els altres dos van perdre la vida a l'Hospital Joan 23 després de ser rescatats en estat crític. Arran d'aquest succés, el sistema d'emergències mèdiques va assistir psicològicament 52 persones, tant familiars com persones de l'entorn del Club de la Floresta, entitat esportiva vinculada amb els nois. La ciutat està de dol fins dilluns, amb banderes que uneixen a mig pal i els actes institucionals suspesos.
2: I els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill i la bandera vermella, prohibició. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
8: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
2: 3 minuts i arribem a un quart de 7 de la tarda. Més qüestions. A Espanya, el Consell General del Poder Judicial estudia obrir un expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver apuntat que els escortes de Begoña Gómez, la dona del president espanyol, podrien ajudar-la a fugir d'Espanya.
5: 3CAT Info.
2: L'organisme es reunirà aquest dilluns per debatre si cal actuar contra el magistrat, com ha demanat el ministre de l'Interior, Madrid, Alba Gil.
9: La comissió permanent s'ha reunit aquest matí d'urgència de manera telemàtica després que ahir Fernando Grande Marlaska els traslladés una queixa formal i demanés l'adopció de mesures contra el jutge Peinado. En el focus hi ha l'escrit amb qui envia judici Begoña Gómez i li retira el passaport, entre altres mesures cautelars, amb l'argument que els seus escortes podrien ajudar-la a fugir, cosa que ha generat molt de malestar entre la policia. La reunió del Consell General del Poder Judicial s'ha acabat sense acord i es reprendrà demà a les 9 de manera presencial. Durant el matí s'han valorat diferents opcions, però no hi ha hagut consens al voltant de la proposta de la presidenta, d'Isabel Perelló, d'obrir un expedient disciplinari al magistrat per una falta greu de consideració a la policia. En qualsevol cas, si finalment el Consell decideix sancionar Peinado, la decisió no tindria efecte sobre la causa contra Begoña Gómez, que ja ha anunciat que recorrerà les cautelars. Qui sí que podria aturar el judici és l'Audiència de Madrid, que té pendent sobre la taula diversos recursos sobre el cas. De fet, avui mateix també hem sabut que la defensa de Gómez ha denunciat Peinado per vulnerar el seu dret de defensa, perquè assegura que es va assabentar que l'enviava a judici pels mitjans i encara no ha rebut cap notificació. El govern espanyol denuncia la persecució del magistrat.
10: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
9: I alerta que l'actuació del magistrat també estén l'ombra de dubte sobre la justícia.
2: Pràcticament és un quart de set, trànsit i temps. Obrim àrea de servei. Saludem a aquesta hora l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
6: Bona tarda, Jordi. Doncs ara mateix, a la P7, 12 quilòmetres de cua, de Villalba a Sasserra, a la Roca del Vallès, en sentit sud, per un accident, hi ha un carril tallat. També hi ha un carril tallat a la mateixa P7 de Vilafranca del Penedès a la Granada, en sentit nord, també per accident. A la C31 hi ha retencions i després convertida ja en C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. Retencions a l'N240 a Montblanc en sentit nord, a l'N2 a Tordera en sentit sud. La C32 també complicat, de Sant Andreu de Llavaneres a Mataró hi ha retencions i també de Vilassar de Dalt a Alella en sentit sud hi ha un carril tallat per un accident. També a la C32 a Gavà, en tots dos sentits, hi ha retencions. En sentit sud, concretament, hi ha dos carrils tallats per un accident. Hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle, la C25 a Sant Hilari Sacalm, en sentit oest cap a Lleida. I, finalment, les retencions també les trobem a la C58 i C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps. Amb en Jofre Genoé.
7: Déu-n'hi-do les temperatures que s'han assolit al llarg de les darreres hores amb l'arribada d'aquesta ona de calor, la primera de la temporada, amb l'arribada de l'estiu, que coincideix, i també amb l'arribada dels primers 40 graus, que també coincideix amb el mateix dia de fa un any, 21 de juny. 40 graus avui s'han assolit, doncs, els primers d'aquest 2026, al Poal i a Lleida. Encara podria haver-hi alguna xifra més, perquè encara el termòmetre, ben bé, fins a mitja tarda pot pujar, sobretot en aquest dret a la zona del Pla de Lleida, franja de Ponent. I déu-n'hi-do, perquè s'ha evidenciat, s'ha consolidat l'arribada d'aquesta onada de calor amb aquesta superació dels llindars d'onada de calor a un 20% o poc més o al voltant d'aquesta xifra del número d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. I a més, amb una perspectiva de que encara l'onada de calor pugui anar una mica més aquests propers dies, sobretot demà, que seria el moment més àlgid, amb més estacions que superin aquell llindar d'onada de calor i amb xifres les més altes que podrien arribar entre els 40-42 graus a les zones més càlides de Ponent. Tot plegat amb sol, amb pols segrien en suspensió, alguns núvols prims i aquestes nuvolades al Pirineu, que amb la mateixa calor a partir de migdia creixen amb força, però que donen algun ruixadet de curta durada o quatre gotes, sobretot a l'àrea del Pirineu, prepirineu. Això es pot repetir tant demà com també a la vigília de Sant Joan, però sense afectar la Revella i en aquesta àrea exclusiva del territori. La onada de calor podria començar a fuixar, sobretot dimecres. Tot i així, serà una fuixada que es notarà poc, perquè no superaran els llindars d'onada de calor, de temperatura, però els termòmetres quedaran una mica per sota i poc més. Podria fuixar de manera més evident a l'acabar la setmana i sobretot amb l'arribada del primer a la primera setmana de juliol.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
2: De seguida, més notícies de l'àmbit internacional. Abans, però, us expliquem que a primera hora d'aquesta tarda s'ha esfondrat una casa de 4 pisos on es feien obres a Arenys de Mar, al Maresme. No hi ha ferits i els bombers han desallotjat els veïns dels edificis del voltant mentre revisen l'afectació. El carrer de l'Església, que és on ha passat, està tallat.
0: 3CAT Info. La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
11: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3CAT. La investigació respon.
2: 3CAT Info. Avui hi ha eleccions a Colòmbia, marcades pel ressorgiment de la violència. El president Gustavo Petro anunciava la mort en combat del líder de la dissidència, de la guerrilla de les FARC, al departament del Cauca. En aquest clima de tensió, Colòmbia escull avui nou president. La segona volta de les eleccions decidirà si Colòmbia gira cap a l'extrema dreta o manté el seu rumb cap a l'esquerra. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
12: Fa 4 anys, Colòmbia triava les urnes per primera vegada un cap d'estat, un president d'esquerres, cosa que no havia passat en els seus 200 anys d'història, el president sortint, Gustavo Petro. Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional colombiana, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i a favor també de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, un conegut polític i activista a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians. Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra espera seduir alguns dels 17 milions de colombians que no van optar la primera volta per anar a les urnes. En parla Manuel Camilo González, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Javeriana.
13: Sí son los indecisos y particularmente son indecisos que usualmente podríamos uno localizar. Uno, urbanos, y dos, que efectivamente no tienen partido, por lo menos no se sienten representados por los partidos, digamos, que actualmente están en el sistema político colombiano.
12: El recompte de vots a Colòmbia és ràpid i ja cap a la mitjanit hora de Catalunya es podria saber qui és el nou president del país andí, si Colòmbia manté l'esquerra al govern per segon mandat en la seva història o bé entra al club de països sud-americans d'extrema dreta com l'Argentina, Xile i l'Equador.
2: Doncs estarem atents a Trescat Info. Gràcies, Joan Biosca, enviat especial a Bogotà. Tornem a Catalunya. Intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa catalana que els comercialitza, Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, però assegura que aquests problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és el director general de Panini a Espanya.
15: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un Mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
2: Doncs aquesta bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, un dels punts més importants d'intercanvi. Ho ha seguit aquest matí la Maria Guixà.
16: És una bogeria col·leccionista que no hi entén d'edats. Per exemple, veus nens canviant cromos amb pares o avis d'altres nens, avis canviant cromos amb altres avis, tot plegat per un únic objectiu, és el de completar tan aviat com sigui possible aquests 980 cromos de la col·lecció Panini del Mundial. El Julen té 9 anys i ja ho ha aconseguit i és gairebé a prop de fer-ho el Xanti, que en té 12.
17: Acabo de completar la col·lecció del Mundial. Molta alegria i sacrifici.
18: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i em queden més o menys unes 30. I avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
16: L'intercanvi de cromos fa que puguis estalviar-te comprar-los. Cada sobre quiosc val 1,50 € i a cada sobre n'hi van 7 de cromos. Per tant, intercanvies la forma més ràpida i aquí qui té molta, molta mà esquerra són els avis.
25: Tenen clar ells, perquè ja ho han provat amb altres col·leccions, de que vindre aquí és canviar cromos, mirar cromos... Jo sóc el que fa la llista, i és un que... Mires la cara dels jugadors, jo no les coneixo.
26: Jo penso que això passarà el temps i ells se'n recordarà de mi. I això és algo que he conegut de tota la vida.
16: Els cromos més buscats aquí a Sant Antoni són els de Messi, Cristiano Ronaldo i Mbappé.
2: I de Barcelona al Gironès, l'artista saltenc Joan Mateu s'endinsa per primer cop en el món de la ceràmica per trobar l'essència de la Mediterrània amb l'exposició Mar de Terra, Terra de Mar, a l'espai Les Bernardes de Sal. La mostra recull un centenar de peces de fang i de pintures inspirades en el paisatge marí que ha vist Maria Rovira.
27: L'exposició mostra una nova mirada d'aquesta artista multidisciplinària amb projecció internacional especialitzat en pintura figurativa i espais urbans. Després de dues dècades pintant el mar, des de fa 2 anys afronta el repte de capturar-lo artísticament a través de la ceràmica. El mateix artista explicava que ha volgut explorar aquest nou univers després d'arribar a un límit en la pintura.
28: Portava 20 anys pintant el mar, des de l'inici d'una manera més hiperrealista. Vaig anar buscant diferents tècniques i maneres de treballar per apropar-me a el que és l'essència. Com que no ho he assolit mai durant aquests 20 anys, perquè, com deia en Josep Pla, el mar és impintable i és realment així. I això és precisament el que fa tan atractiu i addictiu al mateix temps. I ja que no aconseguia assolir aquest objectiu, doncs vaig decidir fer-ho amb ceràmica, que encara és més impossible.
27: L'artista ha comptat amb l'ajuda del mestre ceramista de quart, Eloi Bonadona. Joan Mateu assegura que la ceràmica li ofereix la possibilitat de captar millor l'essència del mar a través d'un procés creatiu marcat per la intuïció.
28: I després hi ha aquesta experimentació, aquest joc amb el fang, que sempre ha estat intuïtiu, no sóc ceramista, però l'intuïció a vegades és molt més eficaç que un mateix. T'has de deixar portar, a veure què passa, assumint errors, riscos i és quan passen les coses interessants al final.
27: A la mostra, comissariada per Carme Simón, es combinen peces ceràmiques i pintures en un recorregut sobri, amb poc text, per deixar espai a la interpretació del públic. Es distribueix en dues plantes amb peces que combinen el blau de les onades amb la representació d'elements que s'hi relacionen, com peixos, vegetació o petxines. L'exposició es podrà visitar fins a finals de juliol.
2: Gràcies, Maria. Xavi Soler, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Obrim capítol esportiu.
1: Esports. I ja ha començat el primer partit de la jornada d'avui del Mundial de Futbol, un partit que, de moment, està molt desnivellat. Juguen les seleccions d'Espanya i d'Aràbia Saudita. Al minut 24 de la primera meitat guanya la selecció espanyola ja per 3-0. Un gol de Lamine Yamal i dos gols del davanter de la Real Societat, Mikel Oyarzabal, fan que, de moment, la victòria sigui plàcida per l'equip que entrena De La Fuente, un De La Fuente que avui ha introduït canvis, i la nota més destacada és la presència en aquest 11 inicial de Lamine Yamal. Recordeu, va ser suplent en el primer partit el que va jugar l'equip espanyol contra Cap Verd, amb empat a 0. La selecció espanyola no va aconseguir guanyar Cap Verd. Avui el jugador del Barça està sent dels millors i s'està notant en aquesta victòria còmoda. Repetim, ara hi ha pausa d'hidratació al minut 26 de la primera meitat. La selecció espanyola està guanyant 3-0 contra un equip de l'Aràbia Saudita, on tots els jugadors, excepte un jugador que juga al Lens francès, juguen a la Lliga de l'Aràbia Saudita. Una selecció espanyola que, en cas de confirmar-se la victòria, sumaria 4 punts, no estaria classificada matemàticament per la següent fase, però faria un pas endavant. Queda molt, però som al minut 26 de la primera meitat. De moment, partit plàcid per l'equip espanyol, que està guanyant Espanya 3, Aràbia Saudita 0. A partir de les 9, a priori, també un altre partit molt desnivellat entre Bèlgica i l'Iran, la selecció de l'Ankara, jugador de Girona Witzel, i de jugadors destacats com Doku, Courtois, De Bruyne o Trossard, va sumar, recordem-ho, només un punt contra Egipte a la primera jornada. A la mitjanit, l'Uruguai d'Araujo juga contra el Cap Verd. Això és partit del mateix grup que la selecció espanyola. A partir de les 3 de la matinada també jugarà el Nova Zelanda-Egipte. En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid per davant del japonès Ai Ogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer, respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que no ha disputat aquesta cursa sancionat, un desavantatge que ara és de 40 punts.
4: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
1: Son declaracions de Márquez de Dazón. A Moto2, victòria d'Ivan Urtula, i a Moto3, de Kim Danish. I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya.
14: 3CAT Info.
1: La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que ahir va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona. Avui, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
19: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut una equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
1: Blasi, que ha guanyat ja aquesta temporada amb Silver Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta, la Volta i el Tour dels Pirineus, ara té el pròxim objectiu en el Tour de França.
19: Crec que aquest any he vist en carreres que els límits a vegades els posem nosaltres, llavors vaig sense pressió, a part del que em poso jo, però sobretot amb expectatives de, jo crec que poder donar el meu 100%. Jo sempre dic en carrera, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo ja estaré contenta.
1: El Barça de bàsquet ja ha entrenat avui al Palau Blaugrana per preparar el tercer partit del play-off final de la Lliga ACB, que arriba a Barcelona empatat a 1 després de la contundent derrota blaugrana ahir al Roig Arena. Recordeu, demà a les 8 serà aquest tercer partit. Avui a 2:15 9, quart partit de la sèrie final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, a les Comes, entre l'Igualada i el Liceu de la Corunya. Els gallecs dominen 2-1 la final i els igualadins volen forçar el desempat que seria a la Corunya. I encara una notícia de motor. Toni Bou guanya també la segona jornada del Trial d'Itàlia, avui sobre el seu company Gabriel Marcelí, i amplia 66 punts l'avantatge de la general. Senyals horaris de 6:45.
14: 3CAT Info.
2: A aquesta hora fem un cop d'ull al trànsit, força complicat. Carmina Balagarriga, bona tarda de nou.
6: Bona tarda. Arrosseguem 12 quilòmetres de cua a l'AP7 de Villalba Sasserra a la Roca del Vallès en sentit sud per un accident i un carril tallat. I també de Vilafranca del Penedès a la Granada en sentit nord, també per accident hi ha un carril tallat. Finalment, a la C32 de Sant Andreu de Llavaneres a Mataró i de Vilassar de Dalt a Alella en sentit sud hi ha un carril tallat per accident.
2: En els pròxims 30 minuts us explicarem també que ha acabat la primera jornada de negociacions entre les delegacions dels Estats Units i l'Iran, que estan fent a Suïssa, amb la mediació del Pakistan i de Qatar. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, espera que les converses desemboquin en una nova etapa a l'Orient Mitjà. I Donald Trump publica en xarxes socials que Keir Starmer dimitirà com a primer ministre britànic. El president nord-americà dona per feta la informació que avancen diversos mitjans del Regne Unit, que anuncien la renúncia de Starmer aquest dilluns. A Catalunya, el sistema d'emergències mèdiques ha atès des de divendres 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. L'onada de calor durarà almenys fins dimarts i superarà els llindars de risc per la salut humana a les comarques de Ponent, al nord-est de Catalunya i al litoral central. A més d'aquestes informacions, a partir d'ara donarem un cop d'ull també a la setmana parlamentària amb l'Hemicicle, que centra el programa aquesta setmana en la conversa que Marta Corbalán ha mantingut amb el president de la cambra, Josep Rull, per valorar els 2 anys de legislatura del govern de Salvador Illa. I a partir de 3:15 ens fixarem en un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon, que conclou que la meitat dels clients que recullen una comanda en línia en una botiga de barri acaben fent una compra addicional al mateix comerç. Dels esports, Xavi, què destaquem?
1: Que en joc tenim el partit de Mundial de Futbol. Està jugant les seleccions d'Espanya i Aràbia Saudita. 3-0 guanya l'equip espanyol, amb 2 gols d'Oyarzabal i 1 de Lamine Yamal, avui titular amb l'equip espanyol. I 2 noms propis avui, el de Marc Márquez, que guanya el Gran Premi de Motos de la República Txeca, i el de Paula Blasi, que guanya la Volta Ciclista a Catalunya.
2: I tot plegat amb un temps que es consolida aquesta onada de calor, que persistirà, de fet, fins a Sant Joan, amb els primers 40 graus ja de la temporada al Pla de Lleida. Els pròxims dies, la calor intensa, que es mantindrà i tindrà el punt més àlgid aquest dilluns. Les nits tropicals i fins i tot tòrrides. A les tardes s'esperen algunes nuvolades al Pirineu.
14: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: Avui a l'Hemicicle entrevistem el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, per fer balanç dels 2 primers anys de la legislatura. El juny del 2024 es va constituir el Parlament sorgit de les últimes eleccions catalanes que van portar Salvador Illa a la presidència de la Generalitat.
14: Té la paraula.
3: Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i benvingut.
5: Moltes gràcies.
3: Ja hem arribat a l'equador de la legislatura a Catalunya. El 10 de juny del 2024, ara fa 2 anys, es va constituir el Parlament, sorgit de les últimes eleccions, i 2 mesos més tard, el 8 d'agost, Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat. Quin balanç fa d'aquests 2 anys com a president del Parlament?
5: En relació al Parlament mateix, el que hem intentat és prioritzar l'activitat parlamentària, donar-li solidesa i incrementar la qualitat legislativa, que és l'element fonamental, clau del Parlament. Ara prendrem noves mesures per tal de reforçar aquesta qualitat legislativa. A mi m'agradaria poder establir un mecanisme de control amb posterioritat a l'aprovació de les lleis, d'avaluació de les lleis. També hem reduït els terminis de tramitació de determinades lleis, encara no prou. Jo sempre he explicat que els terminis de la societat i els terminis del Parlament han de reduir la seva distància. I durant massa temps la distància ha estat excessivament significativa i important. I per altra banda, jo crec que l'element més rellevant des de la perspectiva de la presidència del Parlament i de la mesa del Parlament, l'element més rellevant és haver signat un conveni amb el govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder ampliar el Parlament de Catalunya a partir d'aquí 6-7 anys. I, per tant, destinar el Palau del Parlament a l'activitat política, preservar el patrimoni històric amb tota la simbologia i fer un edifici estrictament administratiu de Parlament avançat i modern.
3: Un altre dels reptes que ha hagut d'entomar aquesta legislatura és com gestionar els discursos dels partits d'extrema dreta. Això s'ha aconseguit, gestionar tots els posicionaments i discursos de partits com Vox i Aliança Catalana?
5: Això és molt complicat i sempre hi ha marge per poder millorar. Sempre he explicat el mateix. La llibertat d'expressió en seu parlamentària és un bé que s'ha de preservar i és extraordinàriament protegit, aquesta llibertat d'expressió, tal com ens diu el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Això vol dir que hi ha d'haver impunitat respecte a algunes afirmacions que són clarament ofensives. Per exemple, hi va haver un diputat de Vox que va assenyalar una diputada del Parlament, la diputada Najat Driouech, dient que l'havien de deportar. O que pensaven que... No la deportarem encara. Això és clarament ofensiu i és punible. Finalment va demanar perdó, però això és molt, molt greu. I, per tant, el que necessitem és tenir les eines adequades perquè quan se superen els límits que també estableix el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, des d'un punt de vista de dignitat,

0: tal de donar una mica, una mica no, per donar més consistència jurídica a eventuals, diguem-ne, advertiments i sancions que hi pugui haver en aquest àmbit.
1: Entrant en l'activitat legislativa del Parlament, el juliol s'aprovarà una de les lleis més importants de qualsevol govern, que són els pressupostos de la Generalitat, els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers pressupostos que la cambra pot aprovar des del 2023. Creu que són un baló d'oxigen per al president de la Generalitat per poder resistir fins a finals de la legislatura?
0: Home, pot acabar la legislatura, és evident, o com a mínim afrontar-la el proper any. Això és evident. Quan hi ha pressupostos, hi ha possibilitat de recorregut de la legislatura. L'altra cosa és si aquests pressupostos són els més adequats i els que necessita el país, o aquests pressupostos són suficients per les necessitats del país. I aquí em pertoca de posar sobre la taula el mateix tema que anem posant any rere any, que és el dèficit fiscal descarnat que té Catalunya i que fa que aquests pressupostos siguin clarament insuficients respecte allò que el país necessita en aquests moments.
1: Ja portem un temps que el focus informatiu està molt posat al Congrés i a Madrid, que no pas aquí al Parlament. Creu que Pedro Sánchez podrà esgotar la legislatura espanyola amb tota la tempesta judicial que està esquitxant el PSOE?
0: Han de donar moltes explicacions, però per mi l'element més rellevant és que no hi ha pressupostos. I això és una anomalia que no podem donar per bona. Abans vostè em preguntava sobre la possibilitat d'acabar la legislatura al Parlament de Catalunya. Jo el que li he respost és, home, amb la mesura que molt probablement s'aprovaran els pressupostos, hi ha marge per fer allò que s'ha de fer. Una altra cosa és la discrepància si es fa de la millor manera possible. Però Madrid fa 3 anys i mig que no s'aprova cap pressupost. I, per tant, això és una anomalia que no es pot donar per bo. I, per tant, per mi aquest és l'element fonamental, per entendre la debilitat del govern espanyol. Una altra cosa és tot aquest assetjament judicial. Hi ha una part que sembla consistent, una altra part que nosaltres ja havíem advertit en els socialistes quan ens passava a nosaltres. Els havíem advertit que primer començaran amb els independentistes i quan van començar amb nosaltres hi havia entusiasme. Entusiasme. I ens van jutjar i ens van condemnar sense que hi hagués solidesa i amb uns procediments absolutament irregulars. I nosaltres els ho vam advertir. I per tant hi ha una combinació entre, diguem-ne, una actuació que és d'una contundència extrema per part del poder judicial, amb àmplies dosis d'arbitrarietat, però també hi ha alguns elements que sembla que tenen prou consistència com perquè el PSOE doni les explicacions adequades, i això, òbviament, debilita la posició del president del govern.
1: Vostè deia que és una normalitat democràtica que un govern no tingui pressupostos. Creu que aquesta qüestió s'hauria de regular legalment perquè no passi el que està passant, per exemple, a Madrid?
0: És una bona pregunta. El món local, per exemple, sempre ha de quedar investit un alcalde, i per tant es dona una prevalença en el que ha guanyat les eleccions, en cas que no hi hagi una majoria alternativa. Això és interessant. I el món local també estableix que si no s'aproven els pressupostos hi ha una moció, diguem-ne, de confiança, i a partir d'aquí hi ha la possibilitat de poder-los aprovar, la qual cosa dona estabilitat. Veurem. Estic simplement teoritzant. No dic que s'hagi de plantejar això. Estic reflexionant. Però és evident que els països necessiten aquesta consistència.
1: Creu que tots aquests casos judicials que estan esquitxant el PSOE poden acabar de retruc afectant l'estabilitat de la legislatura a Catalunya?
0: No sé fins a quin punt ho poden fer. L'estabilitat a Catalunya la garanteix el tripartit, que funciona de facto, i funciona operativament. La mateixa majoria de la investidura és la majoria, diguem-ne, que sustenta l'actual govern. Aquesta és una pregunta que, evidentment, s'ha de plantejar en aquests actors, en aquests 3 partits que donen estabilitat a Catalunya.
1: Creu que el president Illa hauria de donar explicacions davant del Parlament, com, per exemple, li ha exigit el principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya?
0: Que és el meu grup parlamentari.
1: Que és el seu partit.
0: Evidentment, clar, la resposta és, evidentment, que sí, que s'han de donar. Jo en soc partidari, sempre. En soc partidari de davant de circumstàncies que generen inquietud, que generen preocupació, evidentment, poder comparèixer crec que és la millor recepta. Jo sempre la recomano.

0: i la recomanaria a tothom. Sempre compareixi i donar la cara. Sempre.
1: Abans de les vacances d'estiu encara queda un calendari polític intens. El 16 de juliol és una data marcada en vermell al calendari perquè és quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia. El Tribunal Constitucional espera aquest pronunciament per decidir si s'aplica l'amnistia a Carles Puigdemont i a tots els líders del procés. Vostè, què n'espera de la justícia europea i què espera que faci després la justícia espanyola?
0: M'agradaria que la justícia europea fos una justícia justa. M'agradaria que la justícia europea, i desitjo que sigui així, es posicioni amb els termes que ja ha plantejat l'advocat general, que amb un percentatge molt alt allò que planteja l'advocat general acaba sent allò que fa el Tribunal de Justícia de la Unió, i després a partir d'aquí s'hauria d'actuar en conseqüència, perquè quan nosaltres fem una activitat internacional molt intensa des del Parlament de Catalunya i ens reunim amb d'altres parlaments, quan els explico que sóc president d'una cambra on hi ha dos dels 135 diputats que són a l'exili, queden al·lucinats. Quan els explico que hi ha hagut una llei d'amnistia aprovada pel Parlament espanyol amb una majoria democràtica, queden al·lucinats, absolutament al·lucinats. Quan els explico que el poder judicial espanyol està en una posició de rebeldia democràtica, queden al·lucinats. És que és això. És a dir, no caldria que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'hagués de posicionar per fer les coses ben fetes. No caldria. Malauradament, caldrà. Però no caldria. En un estat normal i en un estat democràtic, no caldria.
1: Si la justícia europea finalment resol a favor de l'amnistia, vostè confia que el Tribunal Suprem acabarà aplicant-la?
0: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. Allò que li deia abans, el que ens va passar a nosaltres, el que li va passar al fiscal general de l'Estat... Insisteixo, ho havíem advertit, i per tant el Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. I aquesta és una notícia nefasta per l'estat de dret a l'estat espanyol, i no hauria de passar inadvertit a la resta a les democràcies europees.
1: En cas que no apliqués l'amnistia i la justícia europea i resolgués favorablement, aleshores el Tribunal Suprem estaria prevaricant d'alguna manera.
0: Sí, estaria prevaricant, i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
1: Vostè confia que Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya aquest 2026?
0: Ho desitjo d'una manera intensa, apassionada, perquè... políticament estem parlant d'un element que, diguem-ne, que és una ferida per la democràcia mateixa, per la democràcia. Que hi hagi tres persones que hagin de viure a l'exili. I, per altra banda, també hi ha una qüestió humana que no ens pot passar inadvertida i que a mi no em passa ni em passarà mai inadvertida.
1: Té por, d'alguna manera, que si el PP i Vox acaben governant a la Moncloa i encara no s'ha aplicat l'amnistia, això pugui encara encallar-se més?
0: El Tribunal Suprem té un nivell de complicitat extraordinàriament alt amb el PP i amb Vox, que ha expressat sense necessitat que Vox i el PP governin l'estat espanyol.
1: Vostè serà president del Parlament, en principi, fins al 2028, quan acaba la legislatura a Catalunya, i després què farà?
0: No ho sé què faré, però per mi el fet de ser president del Parlament de Catalunya és un honor extraordinari, excepcional, i per tant m'hi estic abocant amb tota la intensitat. Ara hem fet el balanç d'aquests dos primers anys, hem fet més de 160.000 quilòmetres per al conjunt del país, visitar totes les comarques, més de 1.000 actes institucionals, i jo dic que quantes vegades seràs president del Parlament? Pare, em diuen, i els dic, pare, però és que treballes... Quantes vegades el pare serà president del Parlament? Una, doncs, a fondo. És això.
1: Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info en aquesta agenda tan atapeïda que té, i fins una altra.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Passen 2:03. Aquesta hora, temps i trànsit. Comencem, però, per les carreteres. Aquesta hora, Carmina Malagarriga, com ho tenim?
4: Doncs ho tenim més o menys complicat, com tota la tarda. Hi ha 12 quilòmetres de cua de Villalba Sasserra a la Roca del Vallès en sentit sud per un accident. Hi ha un carril tallat. També a la P7 de Vilafranca del Penedès a la Granada en sentit nord per un accident. A la C60 a la Roca del Vallès per enllaçar amb l'AP7. A la C31 i C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A l'N240 a Montblanc en sentit nord. A l'N2 a Tordera en sentit sud. A la G600 a Blanes en sentit nord cap a Tordera. A la C32 de Sant Andreu de Llavaneres a Mataró i de Cabrera de Mar al Masnou. En sentit sud, també a causa d'un accident, hi ha un carril tallat. I finalment també hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle a la C25 a Sant Hilari Sacalm, sentit oest cap a Lleida, mentre que l'entrada a Barcelona des de Montcada i Reixac hi ha retencions tant a la C58 com a la C33. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
3: Tot seguit amb en Jofre Genué. Jofre.
5: Déu-n'hi-do les temperatures que s'han assolit al llarg de les darreres hores amb l'arribada d'aquesta onada de calor, la primera de la temporada, amb l'arribada de l'estiu, que coincideix, i també amb l'arribada dels primers 40 graus, que també coincideix amb el mateix dia de fa un any, 21 de juny. 40 graus avui s'han assolit. Doncs els primers d'aquest 2026, el Poal i Lleida. Encara podria haver-hi alguna xifra més, perquè encara el termòmetre, ben bé, fins a mitja tarda pot pujar, sobretot en aquest indret, a la zona del Pla de Lleida, franja de Ponent. I déu-n'hi-do, perquè s'ha evidenciat, s'ha consolidat l'arribada d'aquesta onada de calor amb aquesta superació dels llindars d'onada de calor a un 20% o poc més o al voltant d'aquesta xifra del número d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. I a més, amb una perspectiva de que encara l'onada de calor pugui anar una mica més aquests propers dies, sobretot demà, que seria el moment més àlgid, amb més estacions que superin aquell llindar d'onada de calor i amb xifres les més altes que podrien arribar entre els 40 i 42 graus a les zones més càlides de Ponent. Tot plegat amb sol, amb pols s'agrien en suspensió, alguns núvols prims i aquestes nuvolades al Pirineu que amb la mateixa calor a partir de migdia creixen amb força, però que donen algun ruixadet de curta durada o quatre gotes, sobretot a l'àrea del Pirineu prepirineu. Això es pot repetir tant demà com també a la vigília de Sant Joan, però sense afectar la Revella i en aquesta àrea exclusiva del territori. La onada de calor podria començar a fuixar, sobretot dimecres. Tot i així serà una fuixada que es notarà poc perquè no superaran els llindars d'onada de calor, de temperatura, però els termòmetres quedaran una mica per sota i poc més. Podria fuixar de manera més evident a l'acabar la setmana i sobretot amb l'arribada del primer a la primera setmana de juliol.
3: Gràcies, Jofre. Doncs ens n'anem fins a Ponent perquè a Lleida les piscines municipals s'han omplert de banyistes i han deixat una imatge que contrasta amb la de carrers i places menys transitats per la calor, Alba Mor.
6: Primer dia d'estiu i amb ell primera onada de calor amb un sol de justícia que colpeja amb força la ciutat de Lleida.
7: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor.
6: Per això alguns veïns han aprofitat les primeres hores del dia per fer esport, sortir a caminar o passejar el gos. Refrescar-se a casa o a la piscina, mantenir-se hidratat i protegir-se són les prioritats en dies com aquest diumenge.
8: Dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
9: Piscina, sortir a les primeres hores del matí, intentar fer esport pel matí.
10: El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
6: Tot plegat en un episodi en què les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent, on es poden superar els 40 graus.
3: I més piscines de moltes altres poblacions del país també s'han omplert avui de gom a gom, com la de Can Dragó a Barcelona, que és una de les més grans i més concorregudes de la ciutat, i el Solsonès. Avui s'ha posat en marxa el dispositiu d'informadors ambientals en diferents espais fluvials per garantir-ne un ús responsable.
11: Evitem el soroll.
12: Ens allunyem de les estridències.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
13: Un informatiu sense presses.
12: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: 8 minuts i les 7.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Amb Joan García us expliquem que la meitat dels clients que recullen una comanda en línia en una botiga de barri acaben fent una compra addicional al mateix comerç. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon i que avalua aquests ingressos a Catalunya en una mitjana de 2.400 euros l'any de més a cada comerç. Joan.
14: Amazon té 6.000 punts de recollida a Catalunya, el 70% a la demarcació de Barcelona. La majoria són taquilles d'autoservei, però una tercera part són en estancs, bars, quioscos o petites botigues. L'impacte econòmic que genera aquest servei al conjunt del comerç local a Catalunya el quantifica el responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López.
15: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
14: El principal motiu per triar una botiga per recollir una comanda és la flexibilitat horària. Entre els que encara opten perquè el paquet els arribi a casa, que són dues terceres parts, ho fan sobretot per comoditat. A les empreses de distribució, centralitzat trameses en un punt, els comporta estalvi logístic. Sònia Aire, directora de GLS Catalunya, en parlava en declaracions a 3CAT Info.
16: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
14: A més, els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. L'Àlex és un quiosquer de la Rambla de Barcelona. Té armariets on els clients recullen les comandes que, a més, han decorat artistes locals. Es mostra satisfet amb el resultat.
17: S'aporta un flux de gent que abans no teníem, és un punt per la ciutat, està molt bé. És una mica pels artistes també, que es puguin expressar el seu art, per al servei públic per la ciutat i per la gent i per nosaltres, que també ens aporta un benefici extra de la gent que acaba comprant.
14: Aquesta taquilla l'ha decorada la il·lustradora i muralista Núria Toll, que explica en què es va inspirar.
18: Els primers que em van arribar com a proposta estaven aquí a les Rambles i llavors vaig decidir posar ocells, fer unes il·lustracions d'uns ocells com a homenatge que durant molts anys es van estar venent els ocells aquí a les Rambles.
14: Amazon quantifica en 2.400 euros l'any els ingressos de més a cada comerç per compres que hi fan els clients que van a recollir paquets.
3: Gràcies, Joan. I ara...
2: Esports.
3: Amb el Xavi Soler. Xavi, bona tarda.
19: Bona tarda. Ara mateix un partit en joc al Mundial de Futbol, un partit que ja sembla sentenciat al descans. Juguen les seleccions d'Espanya i l'Aràbia Saudita. L'equip espanyol està guanyant molt còmodament per 3-0. El primer gol ha estat de Lamine Yamal, que avui ha estat titular per l'equip espanyol. Recordem que en la primera jornada va ser suplent en l'empat d'Espanya contra Cap Verd. Els altres dos gols de Mikel Oyarzabal, el davanter de la Real Societat, el gran protagonista en aquesta primera meitat, a part dels dos gols, ha donat també l'assistència en el gol de Lamine, en un partit on l'equip espanyol ha tingut encara més opcions per fer més gran la diferència contra Aràbia Saudita, una Aràbia que la primera jornada havia aconseguit empatar contra l'Uruguai, però que en aquesta segona jornada, de moment, no està exhibint el nivell de joc que en el primer dia, una Aràbia on tots els seus jugadors, menys un, juguen a la lliga local, només un juga fora, ho fa el Lens francès. Recordem que en l'equip espanyol han entrat en l'onze inicial els Blaugrana, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine Yamal, també el català Cucurella a l'extrem esquerre, en un equip que té quatre canvis respecte a l'onze que va proposar De La Fuente contra Cap Verd. Ara mateix, doncs, descans amb aquest marcador molt clar. Espanya 3, Aràbia Saudita 0. A partir de les 9, un altre partit a priori molt desnivellat entre Bèlgica i l'Iran. La selecció belga també va començar punxant amb un empat contra Egipte, un equip amb jugadors destacats com Doku, Courtois, De Bruyne, Trossard, o també el jugador que ha jugat aquest any al Girona, Witzel. A la mitjanit, l'Uruguai d'Araujo jugarà contra el Cap Verd, és partit del mateix grup on juguen Espanya i Aràbia Saudita, i a les 3 hi haurà el Nova Zelanda-Egipte. El motor Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura, segon, i de l'italià Pecco Bagnaia, tercer. El pilot de Cervera retalla més el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que avui no ha pogut competir sancionat. Ara el desavantatge de Marc Márquez és de 40 punts. De seguida podrem escoltar a Marc Márquez en aquesta cursa, en declaracions a DAZN. Ara sí podem escoltar el pilot de Cervera.
20: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
19: A Moto2, victòria d'Ivan Urtula, i a Moto3, de Quim Danish. I en ciclisme, nom propi destacat, la de Paula Blasi, que ha guanyat la Volta a Catalunya.
21: 3CAT Info.
19: La ciclista d'Espluga suma una cursa més a la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que hi va aconseguir a la Molina en una etapa final avui a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
22: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir en algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
19: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango, les generals de la Vuelta, la Volta i el Tour dels Pirineus. El pròxim objectiu de la catalana serà el Tour de França. Encara en ciclisme, Tadej Pogačar ha guanyat l'etapa reina del Tour de Suïssa, última prova World Tour abans del Tour. Ha guanyat la general final amb més de 6 minuts i mig de marge respecte al segon, que ha estat Richard Carapaz. És la tercera victòria de Pogačar en aquest Tour de Suïssa. I Tom Pidcock ha guanyat la segona edició de l'Andorra Morabanc Clàssica. En bàsquet, el Barça ja ha entrenat al Palau Blaugrana per preparar el tercer partit del play-off final de la Lliga CB, que arribarà a Barcelona demà amb empat a 1 després de la contundent derrota ahir al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que el factor Palau sigui decisiu.
23: Siempre decimos que en el play-off igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
19: Encara en bàsquet, notícia d'impacte, el Panathinaikos ha anunciat oficialment el retorn de Zeljko Obradović, el tècnic serbi, que és l'entrenador que ha guanyat més d'Eurolligues, 9, torna a l'equip on n'ha guanyat 5. I a partir de 8:45, quart partit de la sèrie final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, a les Comes, entre Igualada i Liceo, els gallecs dominen la sèrie per 2-1.
21: Trescat Info.

0: S'ha acabat la primera jornada de negociacions entre les delegacions dels Estats Units i l'Iran, que s'ha fet a Suïssa, amb la mediació del Pakistan i de Qatar. El vicepresident nord-americà J.D. Vance espera que les converses desemboquin en una nova etapa a l'Orient Mitjà. Donald Trump publica en xarxes socials que Keir Starmer dimitirà demà com a primer ministre britànic. El president nord-americà dona així per bona la informació que han avançat ja alguns mitjans de comunicació del Regne Unit que anuncien aquesta renúncia que Downing Street continua negant. L'onada de calor que ha començat avui arribarà demà al màxim amb valors pròxims als 42 graus a les comarques de Ponent. Des de divendres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb la calor. Paiporta i Benetússer, dos dels municipis més afectats per la dana de l'octubre d'ara farà un parell d'anys, continuen sense piscines a l'aire lliure. Les obres per reconstruir-les són complicades i en el cas de Paiporta cal refer el sistema d'aigües i tot el clavegueram. Centenars de persones han participat avui en un minut de silenci que s'ha fet en memòria dels tres menors morts per l'ofegament que va haver divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona. El tercer d'aquests xicots, de 13 anys, ha mort aquesta matinada a l'hospital. El Consell General del Poder Judicial es trobarà demà per estudiar si expedient o no el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit a la seva interlocutòria ahir que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a escapar-se d'Espanya. Davant del màxim òrgan de govern dels jutges, ja hi han arribat les queixes tant de la defensa de la dona de Pedro Sánchez com del ministre de l'Interior. La febre pels cromos del Mundial de Futbol ha desfermat la passió pel col·leccionisme i ha impulsat l'intercanvi i el mercat de segona mà. Unes expectatives, però, que s'han superat i que han fet que Panini, l'empresa que els comercialitza, s'hagi quedat sense estoc diverses vegades. Diu que ho arreglaran aquesta setmana. La festa Tot per celebrar ha convertit la Fundació Joan Miró de Barcelona en un punt de trobada cultural per commemorar el 50è aniversari d'aquesta institució. La jornada ha obert les portes al museu, ha programat una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats per a tota la família.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol descans, Espanya 3, Aràbia Saudita 0. I noms propis d'avui, el de Marc Márquez, que guanya el Gran Premi de Motos a la República Txeca, i el de Paula Blasi, que guanya la Volta Ciclista a Catalunya.
0: Ha arribat l'estiu avui al matí, quan faltaven 5 minuts per dos quarts d'onze, ens ha arribat acompanyat d'aquesta primera onada de calor i ens ha arribat amb aquests primers 40 graus avui ja registrats en punts del Pla de Lleida. Els pròxims dies la calor serà intensa, demà de fet serà el pic d'aquesta onada de calor, però continuaran també durant la setmana. I atenció a les nits, que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. La primera jornada de negociacions entre les delegacions dels Estats Units i de l'Iran s'ha acabat ja als Alps suïssos. Al començament de la trobada, el vicepresident nord-americà J.D. Vance ha qualificat la reunió d'històrica i ha mostrat la seva esperança que les converses desemboquin en una nova etapa a l'Orient Mitjà.
3: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La delegació iraniana, amb el president del Parlament i el ministre d'Afers Estrangers, no ha comparegut davant dels mitjans per evitar una salutació pública amb els negociadors dels Estats Units. El període de negociacions, que es fan amb la mediació del Pakistan i Qatar, està previst que s'allargui fins a 2 mesos, en què continua vigent l'alto el foc. L'objectiu és desenvolupar el memoràndum d'entesa entre Iran i Estats Units, que es va signar just aquesta setmana. Les converses es fan amb l'estret d'Hormuz tancant novament per part de l'Iran en resposta als atacs israelians al Líban i on hi ha un vigor, una treva amb Hezbollah. L'exèrcit israelià ha aturat avui els bombardejos, però ha deixat encara ben clar que no es vol retirar del sud del país. En paral·lel a les converses a Suïssa, Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb nous atacs si no frena els seus aliats de Hezbollah en territori libanès. Hi ha aires de canvi al 10 de Downing Street. Davant de la pressió dels seus correligionaris laboristes, el primer ministre britànic Keir Starmer està pensant dimitir. El màxim candidat a substituir-lo és el fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham. Fins i tot Donald Trump s'hi ha pronunciat sobre aquesta dimissió de Starmer. La dona perfecta. Londres, corresponsal Quim Olivares.
4: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
3: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
4: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
0: L'onada de calor que ha començat avui arribarà demà al màxim en valors pròxims als 42 graus a les comarques de Ponent. Des de divendres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb aquestes temperatures tan altes. A una trentena les han hagut de traslladar a un centre sanitari i la resta les han atès per telèfon al 061. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avui el primer avís per calor nocturna de la temporada. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat en una entrevista a 3CAT Info que Catalunya i l'arc mediterrani són dels punts del planeta on el canvi climàtic avança més de pressa.
5: En aquesta zona el que veiem és que aquests canvis s'estan accelerant, és a dir, hi ha un ritme més elevat de fenòmens meteorològics extrems. Hem patit sequera recentment, hem patit aiguats. Aquest tipus d'episodis cada cop els anem observant i anem fent siguin més normalitzats.
0: La calor i una humitat relativa molt baixa fan que avui sigui un dia de molt perill d'incendi forestal. 160 municipis estan en perill molt alt d'incendi i 420 en perill alt. El cap del Graf dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha destacat en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que aquests dies totes les unitats estan en alerta màxima.
6: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Al portal 3CAT Info es pot consultar quin és el llindar de calor intensa municipi per municipi, i tant pel que fa a la calor que farà durant el dia com a la calor que tindrem a les nits i matinades. A Ponent és on ja es nota i de valent aquestes altíssimes temperatures. A Lleida Ciutat avui s'han assolit ja els 41 graus, segons el Meteocat. Des de la capital del Segrià, Alba Mor.
7: A casa, aire condicionat i ventilador. A l'exterior, protector, gorres i barrets. I en tots dos casos, ventalls i begudes fresques per hidratar-se. Aquests són els trucs de la gent per fer front a les altes temperatures.
8: Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, aigua, aigua.
9: El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no, aquí a Lleida pues, has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
10: Anem a la piscina perquè fa molta calor?
11: Sí.
10: I què bebem perquè ens passi la calor? Aigüeta com?
11: Aigüeta.
10: Però fresqueta o calenta?
11: Calenta.
10: No, fresqueta. I què mengem? Por?
11: Polos.
10: I de què són els polos?
11: Em va dibuixar.
7: Carrers pràcticament buits a la capital del Segrià. A mesura que ha anat avançant el dia, si ve les primeres hores del matí, la gent ha aprofitat per sortir a caminar, passejar el gos i fer esport. Això sí, un dels espais més concorreguts aquest diumenge han estat les piscines. En el cas de l'equipament del barri de Balàfia, ha estat el dia de més afluència de banyistes des de l'obertura del recinte divendres de la setmana passada. Precisament per l'onada de calor, la Paeria de Lleida ha ampliat de manera extraordinària l'horari d'aquesta i altres piscines de la ciutat. A banda d'aquests equipaments, arreu de Lleida hi ha una cinquantena de refugis climàtics a disposició de la població.
0: En dos municipis de la zona més afectada per la Dana de València, aquest estiu encara no tindran les piscines obertes. Són Paiporta i Benetússer, on viuen gairebé 50.000 persones. La reparació és lenta, perquè les instal·lacions van quedar completament destrossades, s'han de fer de nou. I cal reconstruir, fins i tot en el cas de Paiporta, tot el sistema d'aigües i de clavegram. València, Alba Barbosa.
12: Les piscines estan situades a tocar del barranc de Pollo i quan es va desbordar, l'aigua les va destrossar. La rehabilitació és costosa, però sobretot s'ha encallat, explica la vicealcaldessa Marian Val, pel clavegram.
13: És que n'hi ha que reconfigurar tot el sistema de clavegram de sanejament del poliesportiu. Fer aquesta nova distribució, que també implica nova distribució d'aigua potable i d'aigua de rec per a tota la zona del poliesportiu, és el que ha retardat.
12: Els veïns admeten que troben a faltar un espai de trobada, però són comprensius quan recorden la devastació de la barrancada.
14: Les coses no s'arreglen d'avui per demà. Així n'hi ha molt de desastre.
15: La piscina final era un punt de trobada de la gent del poble, que anaven ahí tots els veïns. N'hi ha coses més importants que arreglar encara el poble que la piscina.
16: Tenim una piscineta a casa, desmuntable, perquè fa molta de calor i no n'hi ha piscina. Ni així, ni en el poble del costat.
12: A Benetússer les obres ja estan en marxa. La piscina ja té les rajoles, però la riuada va afectar les màquines i el sistema de canonades subterrànies i això ha complicat les feines. Les dues poblacions estan organitzant activitats aquàtiques i habilitant autobusos gratuïts per portar els veïns a instal·lacions d'altres pobles o a la platja.
0: Centenars de persones s'han concentrat avui al migdia a Tarragona en record dels tres menors que van perdre la vida arran de l'ofegament que hi va haver divendres mentre es banyaven a la platja de la Rabassada. Aquest migdia s'ha confirmat la mort del tercer noi accidentat i augmenten de dues a tres les víctimes mortals arran d'aquest tràgic incident. L'homenatge l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'hem seguit a Tarragona amb l'Ariadna Escoda.
17: Un minut de silenci molt emotiu que s'ha trencat amb un llarg aplaudiment dels presents en record dels tres nens d'entre 12 i 13 anys que han mort en un incident a la zona de la Cova del Gos. En el moment dels fets onejava la bandera groga. Davant del tràgic succés, a més d'enviar el condol a les famílies, des del consistori remarquen la importància de respectar la normativa que prohibeix banyar-se a la zona de roques i saltar la mar des d'aquest punt. Guillermo García de Castro és regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut.
18: Demanar a la ciutadania, si us plau, que segueixi les indicacions, que faci cas de les indicacions que donen el Servei de Salvament i Socorrisme de la Creu Roja, així com de la Guàrdia Urbana, en el cas particular de Tarragona, i, evidentment, recordar que a totes les zones de roques està prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i, doncs, fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas, la Creu Roja, doncs podem gaudir d'un bany completament segur.
17: D'altra banda, el consistori apunta que treballarà per reforçar tot allò que es pugui millorar en termes de seguretat a la zona. Al minut de silenci han assistit unes 300 persones, entre familiars, veïns, companys i amics dels dos adolescents. L'acte ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: I els professionals han alertat a la ciutadania que cal ser més conscients del perill de l'aigua. Recorden que la bandera groga significa perill i que la vermella vol dir no banyar-se. N'hem parlat avui al matí a 3Cat Info amb el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
19: Amb bandera groga només ens podríem banyar a pocs metres de la vora. No podem anar als salts d'aigua, a les roques, no podem endinsar-nos a la platja. Hauríem de ser molt més conscients dels perills que provoca el mar, sobretot el mar i els rius. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
1: 3Cat Info.
0: Gairebé és un quart de vuit. Novetats aquesta hora sobre les primàries per triar el candidat o candidata de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona. I és que s'acaben de fer públics els resultats que tenim a la seu de Junts a Barcelona amb en Jordi Corbalán, que ho ha estat seguint de ben de prop. Bona tarda, Jordi.
20: Bona tarda. Doncs l'actual líder municipal de Junts a Barcelona, Jordi Martí Galbi, serà el candidat a l'alcaldia de la capital catalana a les municipals de l'any que ve. La militància l'ha avalat amb claretat. Jordi Martí ha obtingut el 40% dels vots en aquestes primàries a la Federació de Barcelona que s'han fet aquest cap de setmana. En segona posició ha quedat la diputada al Congrés, Pilar Calvo, amb el 29% dels vots. Tercer, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, amb el 18% dels vots. I quarta, la membre de la mesa del Parlament i diputada Glòria Freixa, amb l'11% dels vots. Jordi Martí, doncs, que s'imposa amb claretat amb el 40% dels vots en aquestes primàries i serà el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona a les eleccions del maig de l'any que ve.
0: Gràcies, Jordi Corbalán. Bona tarda.
20: Bona tarda.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Va ser gairebé un minut d'un quart de vuit de la tarda. Trànsit i temps, àrea de servei. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
21: Bona tarda, Jaume. La situació a la xarxa viària millora, però molt de mica en mica. Ara ja tenim retencions encara importants a l'AP7 entre Castellví de la Marca i Avinyonet del Penedès en sentit nord. Són 12 quilòmetres de cua per un accident entre 4 vehicles i 2 carrils tallats. A la mateixa AP7, retencions entre Llinars del Vallès i La Roca en sentit sud. A la C60, a La Roca del Vallès en sentit nord, cap a l'enllaç amb l'AP7, a la C32 de Sant Andreu de Llavaneres a Mataró en sentit sud, i de Cabrils a Alella. Hi ha un carril tallat també per accident. També, tot això en sentit sud. A la C31 i C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A l'N240 Montblanc, en sentit nord, també hem de dir que hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle. A la C25, a Sant Hilari Sacalm, sentit oest, cap a Lleida. A la 2 hi ha retencions a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, per obres, i també a la C33 d'entrada a Barcelona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
21: Bona tarda.
1: El temps.
0: Previsió de Dani Ramírez.
22: La calor avui fortíssima, és el primer dia, en queden dos més de forts i, a més, això es pot perllongar 4 o 5 dies amb calor molt per sobre la mitjana. Estem parlant de 10, 12 graus per sobre la mitjana, bona part del país. Ara el normal seria de 30, 35, i cal destacar que també alta muntanya pujant molt la temperatura, per exemple, 25 graus a Núria, 2.000 metres, 22 graus a Sartescan, a 2.400 metres, a la Vall d'Aran, a les Valls, Bossòst ha arribat a 38, Viella 36. Però bé, tenim tres valors de més de 41 graus. 41 graus a Lleida, 41 al Poal i s'han quedat gairebé 41 també a Llimiana. Una temperatura realment altíssima. Més de 8 o 10 llocs per sobre dels 40 graus. 40 graus i mig a Mollerussa, també a Valldomar, Vallfogona de Balaguer, Artesa de Segre, la zona de Tremp, la Pobla de Segur també ha arribat als 40 graus, Tàrrega, Cervera s'ha quedat amb 39, 39 també a Vinebre, 39 a Tortosa, 37 a Girona, realment moltíssima calor, i això no s'acaba aquí, perquè dilluns i dimarts encara en pot fer més. Tenim avís de calor nocturna, la propera matinada, mínimes que no baixaran de 24 a 25 o 27 graus. Maresme, Barcelona, Baix Llobregat i Garraf. La matinada de dimarts també s'hi afegeix amb aquest avís de calor nocturna al Segrià i la Noguera, per sobre dels 22 de mínima. I atenció aquest dilluns, perquè seria el pic màxim de calor. Tenim tot el país amb avís de calor extrema, per tant, situació de perill, ho indica el Meteocat, llevat de les comarques de Girona, que es quedarien al voltant dels 36-37, però vaja, la resta, a comarques interiors, de 37 a 40 graus, i el sector de Lleida es podrien arribar als 42 o 43. Extraordinari. També dimarts farà molta calor, cada tarda algun ruixet, alguna tempesta al Pirineu i poca cosa més. Mala visibilitat, pols amb suspensió i calitja.
1: 3CAT Info. Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau, en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
3: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
4: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
23: 4 persones, 2 vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... Si encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
4: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
24: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
4: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
25: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
4: El que està en joc no es compta en diners.
26: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
4: 30 minuts, la narcoamenaça. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Info. El Consell General del Poder Judicial estudia expedientar al jutge Juan Carlos Peinado per dir que la policia podria ajudar a fugir d'Espanya Begoña Gómez. El màxim òrgan del govern dels jutges té previst de reunir-se demà per valorar si el magistrat ha comès una falta greu a l'escrit en què envia judici a la dona de Pedro Sánchez. La defensa també l'ha denunciat per filtrar el text a la premsa sense notificar-li. Madrid al Vigil.
27: Sobre la taula del Consell General del Poder Judicial hi ha la possibilitat d'obrir un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia. És la proposta de la presidenta Isabel Perelló, que aquest diumenge no ha reunit el consens necessari. Per això ha emplaçat la comissió permanent de l'organisme a tornar-se a reunir demà a les 9 del matí per acabar-ho d'abordar. El moviment arriba després que ahir el ministre de l'Interior traslladés una queixa formal i demanés l'adopció de mesures contra Peinado per suggerir que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir, cosa que, a parer seu, justificava retirar-li el passaport. A les crítiques dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que en un comunicat lamenta que se situï sota l'ombra de la sospita la tasca i la professionalitat dels agents. El govern espanyol i el PSOE acusen el jutge de causar un dany demolidor a les institucions. Ho ha dit Diana Morán.
28: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
27: I el PP fa equilibris per no criticar Peinado. Sentim Cuca Gamarra.
29: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
27: Paral·lelament, la defensa de Gómez ha denunciat Peinado davant del Poder Judicial. Creuen que s'ha vulnerat el seu dret de defensa per haver filtrat la interlocutòria a la premsa sense haver-li notificat.
30: Trescat Info. Trescat Info.
0: Poc més de 6 minuts i seran 7:45 de la tarda. Xevi Soler, bona tarda.
31: Bona tarda.
0: Ara amb en Xevi tenim a punt.
30: Esports.
31: I ara mateix hi ha un partit del Mundial de Futbol en marxa des de les 6, un partit que ja està totalment sentenciat. És el que estan jugant les seleccions d'Espanya i d'Aràbia Saudita. El minut 15 de la segona meitat, el marcador és molt contundent. Espanya 4, Aràbia Saudita 0. Ha marxat amb 3-0 al descans al partit. Gols de Lamine Yamal, avui titular. Oyarzabal per dues vegades. A la segona part, Cucurella amb l'ajuda d'un defensa de l'Aràbia Saudita. No sabem si el gol li donaran al jugador català o en pròpia porteria a l'Aràbia Saudita. Ha marcat el quart gol, reguitzell de canvis. Al descans ja han fet el canvi. Lamine Yamal ha anat a la banqueta, un Lamine Yamal que haurà jugat doncs 45 minuts. Recordem que el jugador català del Barça no va ser titular en el primer partit de la selecció espanyola contra Cap Verd. Ara hi ha hagut també canvis. Dani Olmo ha anat a la banqueta. A la segona part també ha entrat Ferran Torres. Els altres jugadors del Barça que estan jugant de titulars són Cubarsí i Pedro i Cubarsí i Pedri, el que deia Olmo i Lamine, ja han anat a la banqueta. Un partit que farà que l'equip espanyol sumi el quart punt, encara no classificat per la següent ronda, això sí, amb tot de cara, amb una última jornada que haurà de jugar contra l'Uruguai. De fet, a partir de les 9 hi hauran més partits, la selecció de Bèlgica jugarà contra l'Iran, i a partir de la mitjanit, partit també del mateix grup d'Espanya, les seleccions d'Uruguai i Cap Verd jugaran per a veure si Uruguai pot sumar també els punts i complicar-li la primera posició de grup a la selecció espanyola. Ara som al 27 de la segona meitat amb aquest marcador. De moment molt clar, no hi ha partit, no hi ha emoció. Espanya 4, Aràbia Saudita 0. I dos noms propis avui destacats també en l'aspecte esportiu aquest diumenge són els de Marc Márquez i Paulo Blasi.
5: 3CAT Info.
31: Començant en motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Ha estat el més ràpid, al davant del japonès Ayagura, acabat segon, i de l'italià Pecco Bagnaia, tercer. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, un Marco Bezzecchi, que avui no ha pogut competir al Gran Premi, estava sancionat. Ara el desavantatge de Marc Márquez respecte a Bezzecchi és de 40 punts.
6: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
31: Són declaracions de Marc Márquez de Dazón en aquest premi, en aquest Gran Premi de la República Txeca. Moto2 ha guanyat Ivan Urtolà i a Moto3 la victòria ha estat de Kim Danish. I l'altre nom propi, com dèiem, és el de Paulo Blasi, que ha guanyat la general final de la Volta a Catalunya. La ciclista d'Esplugues ha sumat una nova cursa aquesta temporada. Ha fet valer el marge que ahir va aconseguir a la Molina, avui en una etapa final a Barcelona, en final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
7: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
31: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals finals de la Vuelta, la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana serà el Tour de França.
7: Crec que aquest any he vist en carreres que els límits a vegades els posem nosaltres, llavors vaig sense pressió, a part del que em poso jo, però sobretot amb expectatives de, jo crec que podré donar el meu 100%. Jo sempre ho dic en carrera, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo ja estaré contenta.
31: I encara 11 punts més de ciclisme. Tadej Pogacar ha guanyat l'etapa reina del Tour de Suïssa, l'última prova del Tour abans de que comenci el Tour de França. Ha guanyat també la general final amb més de 6 minuts i mig de marge respecte al segon classificat, que ha estat Richard Carapaz. I Tom Pidcock, que ha guanyat la segona edició de l'Andorra Morabanc Clàssica.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
31: El Barça de bàsquet ja ha entrenat al Palau Blaugrana per preparar el tercer partit del play-off final de la Lliga CB, que arriba a Barcelona empatat a 1 després de la contundent derrota blaugrana ahir al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El basetxec Tomas Satoranski espera que el factor Palau sigui decisiu.
8: Siempre decimos que en el play-off igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
31: I a dos quarts de nou, quart partit de la sèrie final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, a les Comes, entre l'Igualada i el Liceu de la Corunya. Els gallecs dominen 2-1 la final i els igualadins volen forçar el desempat, que seria la Corunya. El porter de l'Igualada, Arnau Martínez, espera seguir la línia del partit de divendres.
9: Sí, bé, la primera part penso que va ser, evidentment, meritori, perquè si va acabar així amb el 0-1 és perquè ells van fer coses bé, però penso que nosaltres les sensacions eren totalment diferents que els dos partits de la Corunya, estàvem fent les coses bé. No sé si dir-te, la meva sensació va ser que estàvem sent una mica superiors.
31: Un apunt més de bàsquet, el Panathinaikos ha anunciat oficialment el retorn de Zeljko Obradovic, el tècnic serbi, que és l'entrenador que ha guanyat més Eurolligues, en té 9, torna a l'equip on n'ha guanyat ja 5.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 7:45. A aquesta hora destaquem que hem sabut ara fa només uns minuts que Jordi Martí, el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, serà l'alcaldable de capital catalana pel 2027. I és que Martí guanyà les primàries de la formació amb un 40,29% dels vots, per davant de Pilar Calvo, amb el 29,30%, Glòria Freixa, que ha obtingut un 11,15% del sufragi, i Jaume Alonso Cuevillas, que ha obtingut un 0,64% dels vots. S'acaba la primera jornada de negociacions entre les delegacions dels Estats Units i l'Iran, feta a Suïssa, amb la mediació del Pakistan i de Qatar. El vicepresident dels Estats Units, J. Devans, espera que les converses desemboquin en una nova etapa a l'Orient Mitjà. Aquest matí hem arribat a l'estiu i ha vingut acompanyat d'una primera onada de calor que comença avui i que s'allarga fins dimarts. Demà arribarà al màxim, atenció, valors de 42 graus a les comarques de Lleida. El Servei Meteorològic també ha emès un primer avís per calor nocturna de la temporada. I des d'ara fins a arribar a les 8, entre diverses qüestions, us explicarem que estudiants de la Universitat de Girona han determinat que Google Gemini és l'eina més fiable per identificar fake news i vídeos manipulats. Ho han conclòs després d'haver analitzat 21 programaris basats en una intel·ligència artificial. I també farem atenció a l'artista Joan Mateu, que s'endinsa per primera vegada en el món de la ceràmica per trobar l'essència del Mediterrani en l'exposició Mar de Terra, Terra de Mar, que ja es pot veure a l'espai Les Bernardes de Sal. I també seguiment dels esports a aquesta hora, 3CAT Info. Xavi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda. Lamine Yamal ha jugat només la primera part, ha marcat un gol en el partit de la selecció espanyola contra l'Aràbia Saudita. De moment, a la segona meitat, guanya clarament Espanya 4-0.
1: Temperatures molt altes avui, temperatures molt altes demà, continuem així fins dimarts, i de fet, encara que s'acabi l'onada de calor, dimarts, dimecres, dijous, divendres, encara també seran valors molt alts. A les tardes esperem algunes nuvolades en punts del Pirineu, amb algun ruixat poc important. L'actual líder municipal de Junts a Barcelona, Jordi Martí Galbis, serà el candidat a l'alcaldia de la ciutat a les pròximes eleccions municipals l'any que ve. Ha estat el guanyador de les primàries internes que s'han fet aquest cap de setmana i que hem seguit a 3CAT Info amb en Jordi Corbalan. Connectem amb la seu de Junts a Barcelona. Bona tarda, Jordi. Mirem de recuperar de seguida aquesta connexió amb Jordi Corbalan perquè estem pendents de que ens puguin ampliar també aquesta situació.
3: Si arrenquem... Bé, sí? Sí o no? Sí? Un moment.
1: Sentim de fons el so de la seu ja a punt de fer aquesta compareixença per tal de donar explicacions d'aquesta victòria que ha obtingut Jordi Martí amb el 40% dels vots per davant d'altres candidats que han obtingut un 29%, com Pilar Calvo, tercera posició per Jaume Alonso Cuevillas i en quart lloc per Glòria Freixa. Seu de Junts per Catalunya a Barcelona, de cara a aquesta vista ja fixada a les eleccions municipals de l'any que ve. Recordem que hi havia 4 candidatures. Aquests últims dies havíem pogut sentir el posicionament de cadascun dels candidats que oferien també el suport a les altres possibles candidatures.
3: Tarda,
1: parla que serà el secretari general de la formació, Jordi Turull.
3: Per fer una valoració de les primàries, les dades de participació, les dades de les diferents votacions, tots vostès la tenen, i en tot cas el que sí que voldríem és, abans de donar la paraula a qui ha guanyat, qui serà el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona, i esperem d'aquí un any que et puguem dir bon dia, alcalde, doncs permeteu-me que faci unes reflexions, no? En primer lloc, perquè a Junts per Catalunya, quan parlem de democràcia interna, no sols ho diem, ho practiquem. I ho practiquem amb tota la seva extensió. El que hem fet amb aquestes primàries no és una formalitat, com moltes vegades veiem. Nosaltres hem celebrat unes primàries que jo crec que són absolutament exemplars. Exemplars en tots els sentits, a nivell d'organització, a nivell de debat i proposta dels candidats, que volem agrair, a nivell de joc net i de respecte, i a nivell també de participació dels militants en els diferents actes que s'han celebrat i, sobretot, a l'hora de poder votar. Els militants, que són el cor i la base del partit, que en són l'ànima, han exercit el seu dret a decidir amb llibertat, amb responsabilitat, amb convicció democràtica i, insisteixo, d'una manera molt massiva. I, per tant, el primer que vull fer és el meu i el nostre infinit agraïment i reconeixement a tots i cadascun d'ells dels militants de Junts per Catalunya de Barcelona. Sobretot per voler ser, des del minut zero, actors protagonistes i no espectadors del canvi que comença a vestir-se i que tant urgeix a Barcelona. Insisteixo, el que hem fet no és una formalitat, són unes primàries exemplars, un exercici de radicalitat democràtica amb tots els ets i uts. I això és el que segurament ens diferencia potser a Junts d'altres, en una època en què la política s'allunya i que és molt agra i s'allunya molt de la gent, nosaltres, a la gent, la posem al centre de les decisions. Començant des de l'autoexigència, començant per casa nostra, posant al centre els militants en les decisions més importants que s'han de prendre. I una d'elles és, evidentment, qui ha de ser el candidat, doncs, a l'alcaldia de la capital de la nostra nació, l'alcaldia a Barcelona. I tot això no es produeix perquè sí, ni per atzar còsmic, no? I permeteu-me, doncs, uns agraïments. En primer lloc, a tots els membres de la CMT. I aquí vull agrair molt especialment, doncs, en Joan Rodríguez, el president de la Vegueria de Barcelona, la Judit Toronjo, la secretària d'Organització, en Joan Ramon Casals, el responsable de Política Municipal, i també, que mai són visibles, però que també fan aquella feina tan important, que són tots els presidents de Junts a tots els districtes de la ciutat de Barcelona. Agraïment per l'organització, per la implicació, per la resolució de tots els aspectes i per tenir una actitud molt positiva. Un agraïment també a totes i a tots els que heu estat candidats fins ara a les primàries. Heu fet una campanya realment d'alçada.

0: primàries i, sobretot, un compromís des d'aquí i un compromís sense matisos. A partir d'ara, tots serem al teu costat. A partir d'ara, tots empenyarem i ajudarem per tornar a guanyar les eleccions a la ciutat de Barcelona, a la capital de Catalunya, ajudant-te a guanyar-les i, si cal, amb més rotunditat que les van guanyar la darrera vegada, perquè no es pugui tornar a perpetrar el pacte aquell entre el PSC, el PP i els comuns. Felicitats i, sobretot, desitjos, Jordi. Desitjos, en primer lloc, coratge, que l'has acreditat, però que et cal pel repte immens, doncs, que hi ha de cara a la ciutat. Desig de responsabilitat, que també la tens tota, però que l'has volgut assumir i que segur que ho faràs des del diàleg, des del rigor, des de la solvència i des de la humilitat. I sobretot també el desig d'inspiració. Et voldrem ajudar tots per generar aquest moviment il·lusionant de canvi que tant necessita Barcelona. A nosaltres, a tota la direcció, des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat per fer possible aquest canvi que tant necessita la ciutat. I acabo. Avui ha finalitzat les primàries i avui comença... Em manllevo la frase, perquè ens ho hem dit ara, però és que dèiem... I ara, doncs, a partir d'ara ha finalitzat les primàries i, de veritat, que i en el sentit que hi havia en totes aquestes jornades que hem realitzat, doncs comença el compte enrere pel canvi que tant necessita i urgeix a Barcelona. Una ciutat, la capital d'una nació, que espera de nosaltres, de Junts per Catalunya, lideratge, ambició i una alternativa sòlida. I ho farem. I ho farem amb humilitat, però ho farem amb tota la determinació, barri a barri, districte a districte, com ha estat fins ara i que ja hem demostrat estar a les verdes i a les madures. I ho farem junts i anirem a totes, perquè els barcelonins i les barcelonines recuperin una ciutat que moltes vegades se la senten allunyada i segrestada. Una ciutat, Barcelona, que lideri, que generi oportunitats, que sigui segura, que sigui pròspera, que sigui cohesionada, que tingui aquell orgull i aquella autoestima que sempre ha de tenir una Barcelona, doncs, al servei de la gent i que la gent de Barcelona s'hi pugui quedar. I una Barcelona també que tot Catalunya se'n senti orgullosa com la capital de la nació que és. Ha d'acabar l'etapa Collboni-Colau, aquesta etapa que amb les seves polítiques de postureig o de submissió a Madrid tant i tan mal li han fet aquesta meravellosa ciutat. Nosaltres som aquí. Felicitats, Jordi, som-hi tots, som-hi al teu costat, visca Barcelona i visca Catalunya Lliure.
1: Les paraules del secretari general de la formació Junts, Jordi Turull, felicitant el guanyador d'aquestes eleccions primàries aquest de setmana per triar a Jordi Martí, que ara sentirem com a candidat a l'alcaldia de cara a les municipals de l'any que ve.
2: Gràcies. Moltes gràcies a tothom. Bé, estic molt content. Estic molt, molt satisfet d'aquesta gran campanya que hem fet tots, junts, de Barcelona. Hem fet una cosa que té molt mèrit, el secretari general s'hi referia, subscric totes i cadascuna de les paraules que ha dit en Jordi Turull i a la resta de la direcció en aquests dies a l'hora d'inspirar-nos a tots, començant també per la secretària general, a l'hora de ser una peça, una baula d'aquesta cadena que hem aconseguit, doncs, que acabi amb un bon fi, que és amb un resultat que ens ha permès mobilitzar la gent. Per tant, el primer que he de dir és gràcies a tothom. Gràcies a la direcció del partit, gràcies a la direcció del partit de Barcelona, gràcies als treballadors de Junts per Barcelona i Junts per Catalunya que han fet possible que durant uns quants dies hem estat, doncs, debatent quin és el projecte que tenim per la ciutat, des del mateix projecte, però amb sensibilitats i amb visions diferents, enriquidores totes elles. Moltes gràcies als companys i companyes que hem mantingut aquesta competència, aquesta competitivitat aquests dies, però que formem tots part de la mateixa família. Jo he dit aquests dies de la campanya, ens coneixem de fa alguns anys, hem compartit i compartim i col·laborem en moltes coses, i per tant, gràcies Jaume, gràcies Pilar, gràcies Glòria, amb els vostres respectius equips, perquè hem fet una bona campanya. Com deia el secretari, es va notar i es va veure el debat que vam tenir fa un parell de dies, no? Un debat en el que vam poder, doncs, donar un nivell general de partit, i a Barcelona en concret, doncs, molt alt. Un nivell d'excel·lència que és el que caracteritza a Junts per Catalunya en el món polític, que en aquests moments ja sabeu que està, doncs, no passa pels seus millors moments. Per tant, expresso aquesta satisfacció personal i col·lectiva també de tota la família de Junts per Barcelona.

0: perquè al final tots som una família que portem, des del punt de vista de l'acció municipal, 3 anys compartint una oposició, jo crec que molt contundent, però també molt constructiva de cara a la ciutat. I ara, com deia el secretari general, ara sí que li manllevo la frase, a partir de demà, deixeu-nos avui descansar una mica, a partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona. La veritat és que haver de competir amb companys i companyes com vosaltres, que esteu aquí a primera fila, doncs això és una cursa que realment et dona una satisfacció immensa de poder dir has compartit aquest projecte amb els millors. Jaume, Pilar i Glòria. L'hem compartit tots, aquest projecte. I n'hem après tots, n'hem après un de l'altre, també. N'hem après tots un de l'altre. Per tant, el que jo espero i demano és que a partir d'avui tots tornem a remar en la mateixa direcció, formant part del mateix equip, amb l'objectiu comú de fer, com deia, arribar al canvi, fer arribar el canvi a la ciutat de Barcelona, a l'Ajuntament i al govern i a la batllia de Barcelona, que necessita un canvi, com ara també s'hi referia el secretari general. Agrair la militància, a tota la militància de Barcelona, els que han votat i els que no, perquè tothom ha participat directe o indirectament d'aquesta iniciativa. I jo crec que hem fet història, perquè el secretari general s'hi referia. Això no ha estat una formalitat, un tràmit o un postureig. Això ha estat un exercici veritable de democràcia participativa, real, profunda, i que ens ajudarà en el futur a que Junts per Catalunya sigui encara més un partit més adaptat als nous temps, més preparat pel que ve, que venen temps complicats, no solament a Catalunya, sinó a tot el món. Per tant, jo crec que això ens ha enfortit i ens segur que contribuirà a que puguem fer una més bona política de servei als ciutadans i de servei al país, i començant per la capital, que és Barcelona. La veritat és que haver donat aquest pas no ha sigut fàcil. Permeteu-me una petita llicència personal. No ha estat fàcil donar aquest pas, perquè tots som conscients del que és la família, del que és l'equip, del que és el projecte comú i del que tots tenim un paper primari, secundari, terciari, però un paper per fer que aquest projecte de Junts per Catalunya tiri endavant, a nivell de Catalunya i a nivell de cada un dels pobles i municipis i ciutats del món local. I no era fàcil, no era fàcil, però jo crec que hi ha moments de la vida en què la determinació, el coratge, la valentia i la convicció ferma fa donar el pas, i fa donar el pas sempre que hi hagi equip. I tenim un equip que es diu Junts per Barcelona. Tenim un equip que es diu Junts per Barcelona, els 10 districtes municipals, gent nostra que són un 10 treballant als 73 barris de Barcelona, amb 10 i 11, amb 11 regidors, 10 més un servidor, que diguem-ne ho estem donant tot, i més que ho donarem, perquè a partir de demà, com deia abans, comença la campanya electoral. El nostre objectiu, ja ho dic ara, serà, encara no tenim la campanya engegada ni l'equip, però jo ja us dic, avanço com a futur cap de llista, que el nostre objectiu és guanyar les eleccions. Guanyar les eleccions. Fa 3 anys vam guanyar les eleccions a Barcelona amb gairebé 150.000 vots. I això no és una casualitat. Això és el resultat de molta feina feta anteriorment. D'anar als llocs, de parlar amb tothom, de tenir credibilitat, de tenir confiança, que la gent tingui confiança, de trajectòria, però també de missatge de futur. I, per tant, no hi ha cap raó per la que Junts per Barcelona no puguem assolir una victòria electoral amb els 150.000 vots de fa 3 anys, o més fins i tot, perquè, evidentment, tindrem més població que no pas fa 3 anys. I, per tant, aquest és el nostre desideràtum, aquest és el nostre objectiu. I ho farem, com també va fer en Xavier Trias, al qual vull, des d'aquí, donant-li les gràcies especialment i un agraïment profund i molt sentit, fent-ho comptant amb tothom. Comptant amb tothom. Perquè és la garantia de l'èxit a Barcelona, a tot arreu del país, i això és una fórmula màgica a nivell de política. Però a Barcelona, amb 1.700.000 habitants, amb un plenari que segurament es fragmentarà més, només podem aspirar a guanyar si ens obrim a tota la ciutadania i fem les coses ben fetes i generem confiança i generem, diguem-ne, la convicció de que som millors que no pas els que hi ha ara, que, evidentment, doncs, això sí, es gasten molts diners en publicitat, però realment les coses van enrere com els crancs. És important el que fem avui, el que hem fet aquest cap de setmana. Per què és important? Perquè hi ha hagut partits que ens han contraprogramat. Ho he vist. Hi ha hagut partits que ens han contraprogramat. I han vingut, corre-corrents, digitalment, a decidir quins seran els seus caps de llista a Barcelona a les eleccions del 2027. Per tant, som referència i la gent ens mira i ens espera. A Barcelona hi ha molta gent que ens espera, que vol confiar en nosaltres i que vol ajudar-nos a guanyar les eleccions per posar la victòria al servei de la gent, al servei d'un millor funcionament de la ciutat i al servei d'una capital que no exerceix de capital de Catalunya i que hem de tornar a recuperar el lideratge com a ciutat que és capital del país. Jo vaig acabant perquè, evidentment, tindrem temps, molt de temps a partir d'ara per veure'ns, per, diguem-ne, intercanviar impressions, fer-vos propostes. Evidentment, això ara vindrà d'equip, hem de fer l'equip. Diguem, l'equip ja el tenim municipal, però hem de fer un equip, evidentment, per enfocar la campanya electoral. I, per tant, escolteu, em teniu a la vostra disposició, remarem junts, serem un sol equip. Jordi, no ho dubtis. Com deies tu, s'ha acabat, les primàries s'han acabat, es tanca un parèntesi, vam obrir un parèntesi una mica novedós, diguem-ne, i ara el tanquem. Tanquem aquest parèntesi i comencem a treballar tots junts per la victòria, per Barcelona i per Catalunya. Per tant, moltes, moltes, moltíssimes gràcies a tots. Em poso a la vostra disposició. Els que em coneixeu sabeu que sóc una persona entregada, compromesa, com deia en Jordi Turull, a la ciutat, m'estimo la ciutat, m'apassiona Barcelona i m'apassiona posar Barcelona al servei de Catalunya i de la seva llibertat. Per tant, escolteu, endavant, aquí estem, visca Barcelona i visca Catalunya.
1: Doncs les paraules en directe de Jordi Martí, el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, que serà l'alcaldable de la capital catalana a les pròximes eleccions municipals l'any que ve, el 2027. I és que Martí ha guanyat les primàries que hem fet a la formació aquest cap de setmana amb el 40,29% dels vots per davant dels altres tres candidats. Pilar Calvo, que ha obtingut un 29,30% dels vots. Jaume Alonso Covillas, que ha obtingut un 18,63% de les votacions. I Glora Freixa, que en aquest cas ha fet un percentatge d'un 11,15%.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: 9 minuts i mig i seran les 8. Tornar a parlar de servei. Trànsit i temps, primer equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume. Fa pocs minuts hi ha hagut un accident a la C31 a Castell Platja d'Aro. En sentit oest, cap a Llagostera. És un accident que provoca que hi hagi un carril tallat en aquest tram. A banda d'això, a la P7 hi ha retencions entre Santa Margarida i els Monjos i Avinyonet del Penedès en sentit nord i també entre Llinars del Vallès i la Roca en sentit sud, a la C32 a Mataró en sentit sud i també en sentit sud de Vilassar de Dalt a Alella. Tots els carrils s'han oberts en aquest moment, ja estaven tancats, recordem-ho, per un accident també. A la 2, a Jorba, hi ha retencions, sentit est, Igualada, cap a, per obres. Hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle a la C25, a Sant Hilari Sacalm, sentit oest, cap a Lleida. I finalment també hem de parlar de retencions a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
4: La calor avui ja s'ha desbocat primer dia de l'estiu, primer dia de 40 graus o més al Pla de Lleida. També s'han fregat els 40 graus a Artés, al Bages, o són sobrepassat els 40 graus. A la Conca de Tremp, al Pallars Jussà, concretament a Llimiana, gairebé 40 i mig. Lleida ha arribat als 41,0, al Poal, 41,0. Per tant, primer dia que coincideix justament amb ara fa un any, també. El 21 de juny del 25 arribàvem als 40 graus en algun sector del país. N'hem tingut 40 i mig a Mollerussa, 40 a Valdomar, 40 a Vallfogona de Balaguer, 41 a Artesa de Segre, 40 a Targa, molta calor en aquest sector. Busost a la Vall d'Aran, 38, Puigcerdà, 34, Girona, 37, el Montmell, el Baix Penedès, 39, Vinebre, 39, Tortosa, 39. Realment una calor de les fortes, 38 a Manresa. Tot això amb sol, amb capes de núvols prims, aïllades, molta calitxa, pols en suspensió, una tempesta aïllada al Pirineu que ha deixat d'1 a 5 litres per metre quadrat, 2 litres a Núria, 2 litres també a Puigcerdà, 5 litres a Canillo, Principat d'Andorra. Aquestes tempestes ràpidament se n'hi han desfent. I anunciem més calor demà, dilluns, pot ser el dia més fort d'aquesta onada de calor, que es perllongarà fins dimecres, dimarts-dimecres, tot i que passat Sant Joan poden baixar 2, 3 o 4 graus les temperatures, i ho notarem, perquè vindrem de molt amunt. Aquesta matinada, vist de calor nocturna al Maresme, al Barcelonès, Baix Llobregat i Garraf, mínimes que poden ser de 24, 25 i fins a 27 de mínima. Després de dia, aquest dilluns, calor intensa, vist del Meteocat, es poden superar els llindars, per tant, més de 40 graus a Lleida. Tot el sector interior de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, Camp de Tarragona, bona part de la costa, també. Només les comarques de Girona quedarien al marge d'aquest avís de calor forta. I la matinada de dimarts també avís de calor nocturna a les comarques de Ponent, el Segrià i la Noguera, per descomptat a la costa barcelonina, i a la tarda farà molta calor, potser no tant com dilluns, però dimarts, novament, per sobre dels 40 graus de Lleida. De fet, entre demà i demà passat, puntualment 42-43 graus d'aquesta calor excepcional.
2: 3CAT Info.
1: 6 minuts i seran les 8.
2: Esports.
1: Xavi Soler, bona tarda.
5: Bona tarda. Ara mateix pendents del Mundial de Futbol, on és a les acaballes l'únic partit que està ara mateix en joc, que és el que juguen les seleccions d'Espanya i Aràbia Saudita, amb un partit totalment decidit. Acaba de marcar la selecció espanyola el 5è gol, un gol de Ferran Torres, que situa aquest 5-0. Els tres primers gols de la primera meitat ha començat marcant Lamine Yamal, que avui ha estat titular, ha jugat només els primers 45 minuts, ha estat substituït al descans. Els següents dos gols per al davanter de la Real Societat, Mikel Oyarzabal, i a la segona meitat un gol en pròpia porteria dels àrabs, i ara aquest cinquè gol de Ferran Torres, que ha rematat de cap una centrada. Ara veurem un gol que segurament s'anul·larà per fora de joc, perquè estava més avançat el davanter valencià del Futbol Club Barcelona. Gol en revisió, segurament, com diem, serà anul·lat, perquè Ferran Torres sembla clar que estava en posició de fora de joc. En tot cas, la selecció espanyola sumarà la primera victòria en aquest Mundial. Recordem, va empatar contra el Cap Verd a la primera jornada, sumarà 4 punts, no estarà classificat matemàticament pels 16ens de final. Això sí, farà un pas endavant per ser-hi. Encara en revisió i en decisió si és o no gol aquest cinquè de la selecció espanyola. Ara li està explicant l'àrbitre un jugador d'Aràbia Saudita. En tot cas, quedaran pocs minuts per acabar. La selecció espanyola guanyarà aquest partit. A partir de les 9, un altre partit del Mundial, també a priori desnivellat, entre les seleccions de Bèlgica i l'Iran. La selecció de l'encara gironí Witsel, que començarà des de la banqueta, amb jugadors destacats com Courtois, De Bruyne o Trossard. Els tres seran titulars i serà el partit de les 9. A la mitjanit jugarà l'Uruguai d'Araujo contra el Cap Verd, això és el mateix grup que la selecció espanyola, i a partir de les 3 de la matinada es jugarà el Nova Zelanda-Egipte. Això pel que fa al futbol i al Mundial. També avui tenim dos noms propis destacats d'aquest diumenge, dos catalans, són Marc Márquez i Paula Blasi.
2: 3CAT Info.
5: Comencem amb motor. Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura, també de l'italià Pecco Bagnaia. Han estat segon i tercer, respectivament. I retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que no ha competit avui al Gran Premi, sancionat. Un desavantatge que ara és de 40 punts.
6: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí. Veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando. Lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo. Buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras, y intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
5: Són declaracions de Márquez de Zon. A Moto2 avui victòria d'Ivan Hurtolà, i a Moto3 victòria per Hakim Danish. En ciclisme, Paula Blasi, com dèiem, ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més a la temporada, fent valer el marge que hi va aconseguir a la Molina en una etapa final avui a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
7: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la taparrena, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat. He tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
5: Blasi ha guanyat aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova Durango, els generals de la Vuelta, de la Volta i del Tour dels Pirineus, i el pròxim objectiu de la catalana serà el Tour de França.
7: Crec que aquest any he vist en carreres que els límits a vegades els posem nosaltres, llavors vaig sense pressió, a part del que em poso jo, però sobretot amb expectatives de, jo crec que poder donar el meu 100%. Jo sempre ho dic en carrera, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo ja estaré contenta.
5: Encara en ciclisme, Tadej Pogačar ha guanyat l'etapa reina del Tour de Suïssa, l'última prova abans del Tour de França, ha guanyat la general final amb més de 6 minuts i mig de marge respecte al segon classificat, que ha estat Richard Carapaz. El Barça de bàsquet ja ha entrenat al Palau Blaugrana per preparar el tercer partit del play-off final de la Lliga CB, que arribarà a Barcelona empatat a 1 després de la contundent derrota blaugrana i el Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El va ser txec Tomas Satoranski. Espera que el factor Palau sigui decisiu.
8: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
5: Encara en bàsquet, el Panathinaikos ha anunciat oficialment el retorn de Zeljko Obradovic i s'acaba de retirar l'exentrenador del Barça, entre altres també del Girona. Svetislav Pesic ha jugat el seu últim partit a la Lliga Alemanya contra el Bayern, ha perdut la final contra l'Alba de Berlín. D'aquí mitja hora, amb el compte de 2:15, començarà el quart partit de la sèrie final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins a les Comas, entre l'Igualada i el Liceu de la Corunya, recordeu, amb la sèrie dominada pels gallecs per 2-1, i confirmem que s'anul·la el gol de la selecció espanyola, el gol de Ferran Torres per fora de joc. Ara, amb el temps de descompte ja pràcticament complert, continua el marcador d'Espanya 4, Aràbia Saudita 0.
2: Trescat Info.

0: Jordi Martí, el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, serà l'alcaldable de la capital catalana pel 2027. Ha guanyat les primàries del partit amb el 40,29% dels vots, al davant de Pilar Calvo amb el 29,5%, Jaume Alonso Covillas, tercer, amb el 18,63%, i Glòria Freixa, quarta, amb l'11,15%. El vicepresident nord-americà J.D. Vance qualifica d'històrica la reunió amb l'Iran, que es fa avui a Suïssa i que suposa l'inici d'un nou període de negociacions. Vance assegura que hi ha hagut progressos, però Donald Trump recupera l'amenaça i avisa que tornarà a atacar l'Iran si no para els peus a Hezbollah. L'onada de calor arriba demà al màxim. Des de divendres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avui el primer avís per calor nocturna de la temporada. Gairebé dos anys després de la Dana, Paiporta i Benetússer a l'Horta Sud continuen sense piscines municipals. Les obres per reconstruir-les són complicades i s'han de coordinar amb d'altres, com les reformes del clavegram. Els ajuntaments organitzen activitats aquàtiques i autobusos gratuïts per anar a les d'altres poblacions o a la platja. Donald Trump publica en xarxes socials que Keir Starmer dimitirà com a primer ministre britànic. El president nord-americà dona per fet la informació que avança en diversos mitjans del Regne Unit que anuncien la renúncia de Starmer per demà. La festa Tot per Celebrar ha convertit la Fundació Joan Miró de Barcelona en un punt de trobada cultural per commemorar el 50è aniversari de la institució. La jornada ha obert les portes del museu i ha programat una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats per a tota la família.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol ja ha acabat. Espanya 4, Aràbia Saudita 0. Lamine Yamal juga la primera part i marca un gol. I a dos quarts de nou, l'Igualada rep el Liceo, el quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, amb 2-1 pels gallecs a la sèrie.
0: I pel que fa al temps, la calor intensa ens acompanyarà més dies i passat Sant Joan pot afluixar una mica. Màximes demà de 39 fins a 42 graus al Pla de Lleida. Temps assolellat demà i capes de núvols prims i pols en suspensió africana. A la tarda demà al Pirineu hi haurà xàfecs i alguna tronada. Nit tòrrida a la costa per sobre dels 25 a 27 graus de mínima.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, ara passen gairebé 4 minuts de les 8. Us acompanya Xavier Palau. Ara ho dèiem en titulars, l'actual líder municipal de Junts a Barcelona, Jordi Martí Galbis, serà el candidat a l'alcaldia de la capital catalana a les municipals de l'any que ve. Martí ha estat el guanyador de les primàries internes d'aquest cap de setmana. Ho hem seguit des de la seu de Junts a Barcelona amb el Jordi Corbalán, el tenim ja en directe, 8 i 4 minuts. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda. Jordi Martí s'ha imposat amb claretat amb el 40% dels vots per davant de la diputada Pilar Calvo, que ha obtingut el 29% dels vots. En tercera posició ha quedat Jaume Alonso Cuevillas i en quart lloc Glòria Freixa. Han votat el 67% dels militants. Jordi Martí, que ha comparegut al costat del secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat al partit remar plegats per tornar a guanyar les eleccions i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
4: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona. El que jo espero i demano és que, a partir d'avui, tots tornem a remar en la mateixa direcció, formant part del mateix equip.
3: Jordi Martí, que ha rebut en aquestes primàries l'aval de Xavier Trias, va agafar les regnes del grup municipal quan l'exalcalde va deixar l'Ajuntament després de guanyar les últimes eleccions i que Jaume Collboni li arrabassés l'alcaldia. L'elecció de Jordi Martí es pot interpretar, doncs, com una aposta continuista i també com un triomf del sector de Junts més identificat amb l'antiga Convergència davant la direcció de Carles Puigdemont, que apostava per una cara nova a l'Ajuntament. Turull ha dit a Martí que tots seran al seu costat.
0: Doncs aquesta és l'última hora des de la seu de Junts, en aquesta jornada de primàries, que, com diem, s'ha endut Jordi Martí. Ho hem seguit amb el Jordi Corbalán, des de Barcelona. Jordi, gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La primera jornada de negociacions entre les delegacions dels Estats Units i l'Iran ha finalitzat als Alps suïssos. A l'inici de la trobada, el vicepresident nord-americà J.D. Vance ha qualificat la trobada d'històrica i ha mostrat la seva esperança que les converses desemboquin en una nova etapa a l'Orient Mitjà.
5: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La delegació iraniana, amb el president del Parlament i el ministre d'Afers Estrangers, no ha comparegut davant dels mitjans per evitar una salutació pública amb els negociadors dels Estats Units. El període de negociacions, que es fan amb la mediació del Pakistan i Qatar, està previst que duri fins a 2 mesos, en què continua vigent l'alto el foc. L'objectiu és desenvolupar el memoràndum d'entesa entre l'Iran i els Estats Units, que es va signar aquesta setmana. Les converses tenen lloc amb l'estret d'Hormuz, tancat novament per part de l'Iran, en resposta als atacs israelians al Líban, on hi ha en vigor una treva amb Hezbollah. L'exèrcit hebreu ha aturat avui els bombardejos, però ha deixat clar que no es vol retirar del sud del país. En paral·lel a les converses a Suïssa, Donald Trump ha amenaçat els iranians amb nous atacs si no frenen els seus aliats de Hezbollah en territori libanès.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 8 de la tarda i 7 minuts, l'onada de calor que ha començat avui arribarà demà al màxim amb valors pròxims als 42 graus a les comarques de Ponent. Des de divendres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb la calor. A una trentena les han hagut de traslladar a un centre sanitari i la resta les han atès pel telèfon al 061. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avui el primer avís per calor nocturna de la temporada. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat en una entrevista a 3CAT Info que Catalunya i l'arc mediterrani són dels punts del planeta on el canvi climàtic avança més de pressa.
6: En aquesta zona el que veiem és que aquests canvis s'estan accelerant. És a dir, hi ha un ritme més elevat de fenòmens meteorològics extrems. Hem patit sequera recentment, hem patit aiguats. Aquest tipus d'episodis cada cop els anem observant i anem fent siguin més normalitzats.
0: La calor i una humitat relativa molt baixa fan que avui sigui un dia de molt perill d'incendi forestal. 160 municipis estan en perill molt alt d'incendi i 420 en perill alt. El cap dels GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha destacat al suplement de Catalunya Ràdio que aquests dies totes les unitats estan en alerta màxima.
7: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Al portal 3CAT Info es pot consultar quin és el llindar de calor intensa municipi a municipi, tant pel que fa a la calor diurna com a la nocturna. I és que les comarques de Ponent són les que més hauran de suportar les altes temperatures en la primera onada de calor de l'estiu. A Lleida Ciutat, de fet, aquest diumenge s'han assolit els 41 graus segons el Meteocat al Vemur.
8: A casa, aire condicionat i ventilador. A l'exterior, protector, gorres i barrets. I en tots dos casos, ventalls i begudes fresques per hidratar-se. Aquests són els trucs de la gent per fer front a les altes temperatures.
9: Oh, jo me fico molta crema i porto aigua.
10: El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues, has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
11: Anem a la piscina perquè fa molta calor?
12: Sí.
11: I què bebem perquè ens passi la calor? Aigüeta com?
12: Aigüeta.
11: Però fresqueta o calenta?
12: Calenta.
11: No, fresqueta. I què mengem? Por?
12: Polos.
11: I de què són els polos?
8: Carrers pràcticament buits a la capital del Segrià. A mesura que ha anat avançant el dia, si bé les primeres hores del matí, la gent ha aprofitat per sortir a caminar, passejar el gos i fer esport. Això sí, un dels espais més concorreguts aquest diumenge han estat les piscines. En el cas de l'equipament del barri de Balàfia, ha estat el dia de més afluència de banyistes des de l'obertura del recinte divendres de la setmana passada. Precisament per l'onada de calor, la Paeria de Lleida ha ampliat de manera extraordinària l'horari d'aquesta i altres piscines de la ciutat. A banda d'aquests equipaments, arreu de Lleida hi ha una cinquantena de refugis climàtics a disposició de la població.
0: A Tarragona, centenars de persones s'han concentrat en record dels tres nens que van perdre la vida mentre es banyaven a la platja de la Rabassada. Aquest matí s'ha confirmat la mort del tercer noi accidentat i augmenten de 2 a 3 les víctimes mortals arran d'aquest greu incident. L'homenatge ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Ho hem seguit des de Tarragona amb l'Ariadna Escoda.
13: Un minut de silenci molt emotiu que s'ha trencat amb un llarg aplaudiment dels presents en record dels tres nens d'entre 12 i 13 anys que han mort en un incident a la zona de la Cova del Gos. En el moment dels fets onejava la bandera groga. Davant del tràgic succés, a més d'enviar el condol a les famílies, des del consistori remarquen la importància de respectar la normativa que prohibeix banyar-se a la zona de roques i saltar la mar des d'aquest punt. Guillermo García de Castro és regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut.
14: De demanar a la ciutadania, si us plau, que segueixi les indicacions, que faci cas de les indicacions que donen el Servei de Salvament i Socorrisme de la Creu Roja, així com de la Guàrdia Urbana, en el cas particular de Tarragona, i, evidentment, recordar que a totes les zones de roques està prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i, doncs, fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas, la Creu Roja, doncs podem gaudir d'un bany completament segur.
13: D'altra banda, el consistori apunta que treballarà per reforçar tot allò que es pugui millorar en termes de seguretat a la zona. Al minut de silenci han assistit unes 300 persones, entre familiars, veïns, companys i amics dels dos adolescents. L'acte ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill. Ho ha explicat aquesta emissora el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Johnny Acevedo.
15: Amb bandera groga només ens podríem banyar a pocs metres de la vora. No podem anar als salts d'aigua, a les roques, no podem endinsar-nos a la platja. Haurien de ser molt més conscients dels perills que provoca el mar, sobretot el mar i els rius. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'esfondrament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una vintena d'edificis del voltant. Els fets han passat cap a 3:45 d'aquesta tarda, quan s'ha ensorrat pràcticament tota una casa de 4 pisos on no hi havia ningú. Només n'ha quedat dreta la façana i davant la possibilitat que també s'esfondri, s'ha decidit desallotjar les cases del voltant. Al costat de l'immoble ensorrat hi ha un edifici que està en obres. Els bombers, a més d'inspeccionar l'estat dels habitatges, han acompanyat diversos veïns a casa seva perquè puguin recollir algunes pertinences perquè hauran de passar la nit en un altre lloc. Aires de canvi, el 10 de Downing Street, davant la pressió dels seus corregionaris laboristes, el primer ministre britànic, Keir Starmer, suspesa dimitir. El màxim candidat a substituir-lo és el fins ara alcalde de Manchester, Andy Barham. Fins i tot Donald Trump dona la dimissió de Starmer per fet a Londres, Quim Olivares.
16: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per fet a la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
5: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
16: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
0: És 9:15. Moment d'obrir a 3Cat Info, una nova àrea de servei. Pendents de la mobilitat i pendents també del temps. Primer, l'equip viari amb Carmina Malagarriga al capdavant. Carmina, bona tarda.
17: Bona tarda, Xavier. Doncs hem de començar dient, perquè és ha sortit ara mateix, que està tallada la C35 a Maçanet de la Selva en tots dos sentits per una manifestació. I a banda d'això hem de parlar també d'aquesta C31 a Castellplatja d'Aro en sentit Llagostera, que presenta força retencions a causa d'un accident. Hi ha un carril tallat. També hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle a la C25 a Sant Hilari Sacalm, sentit oest, cap a Lleida. A la P7 hi ha retencions entre Santa Margarida i els Monjos i Avinyonet del Penedès en sentit nord i entre Llinars del Vallès i La Roca en sentit sud. A la C32, entre Vilassar de Dalt i Alella en sentit sud. També a la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, per obres. I finalment també a la ronda litoral la ronda litoral de Barcelona, a la Barceloneta, ara sí, en sentit Llobregat. Hem d'afegir que també encara es manté algun punt de retenció a l'N240, a Montblanc, en sentit nord. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: I tornem a 8:45, Carmina.
17: Fins ara.
0: Fins després. Bona tarda.
1: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
18: La calor avui ja s'ha desbocat primer dia de l'estiu, primer dia de 40 graus o més al Pla de Lleida. També s'han fregat els 40 graus a Artés, al Bages, o s'han sobrepassat els 40 graus a la Conca de Tremp, al Pallars Jussà, concretament a Llimiana, gairebé 40 i mig. Lleida ha arribat als 41,0, al Poal, 41,0. Per tant, primer dia que coincideix justament amb ara fa un any, també... El 21 de juny del 25 arribàvem als 40 graus en algun sector del país. N'hem tingut 40 i mig a Mollerussa, 40 a Valdomar, 40 a Vallfogona de Balaguer, 41 a Artesa de Segre, 40 a Targa, molta calor en aquest sector. Bosó està a la Vall d'Aran 38, Puigcerdà 34, Girona 37, el Montmell, el Baix Penedès 39, Vinebre 39, Tortosa 39. Realment una calor de les fortes, 38 a Manresa. Tot això amb sol, amb capes de núvols prims, aïllades, molta calitxa, pols amb suspensió, una tempesta aïllada al Pirineu que ha deixat d'un a 5 litres per metre quadrat, 2 litres a Núria, 2 litres també a Puigcerdà, 5 litres a Canillo, Principat d'Andorra. Aquestes tempestes ràpidament s'aniran desfent i anunciem més calor demà, dilluns, pot ser el dia més fort d'aquesta onada de calor, que es perllongarà fins dimecres, dimarts-dimecres, tot i que passat Sant Joan poden baixar 2, 3 o 4 graus les temperatures, i ho notarem, perquè vindrem de molt amunt. Aquesta matinada vist de calor nocturna al Maresme, al Barcelonès, Baix Llobregat i Garraf, mínimes que poden ser de 24, 25 i fins a 27 de mínima. Després de dia, aquest dilluns, calor intensa, vist del Meteocat, es poden superar els llindars, per tant, més de 40 graus a Lleida. Tot el sector interior de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, Camp de Tarragona, bona part de la costa, també. Només les comarques de Girona quedarien al marge d'aquest avís de calor forta. I la matinada de dimarts també avís de calor nocturna a les comarques de Ponent, el Segrià i la Noguera, per descomptat a la costa barcelonina, i a la tarda farà molta calor, potser no tant com dilluns, però dimarts, novament, per sobre dels 40 graus de Lleida. De fet, entre demà i demà passat, puntualment 42-43 graus d'aquesta calor excepcional.
1: 3CAT Info.
19: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
20: 4 persones, 2 vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... O sigui, encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
19: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
21: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
19: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
22: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
19: El que està en joc no es compta en diners.
23: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
19: 30 minuts, la narcoamenaça. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Passen 20 minuts de les 8, l'onada de calor, com explicàvem, s'allargarà fins a Sant Joan, i en aquesta revetlla de Sant Joan, el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards. amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. És la previsió que fan els fabricants, que també calculen que més de la meitat de les vendes ja seran d'articles Roc Fargues de baixa sonoritat.
2: La producció de les empreses pirotècniques no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà, per un doble factor que explica el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell.
3: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
2: Pel que fa a la tendència de vendes, els petards de baixa sonoritat són un dels gèneres estrella d'enguany i ja representen més de la meitat dels productes que es compren. Jordi Brau, director de La Traca.
4: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
2: Aquest any s'han autoritzat a Catalunya més de 1.900 punts de venda de pirotècnia.
0: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha autoritzat 64 actes del litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Els actes tenen lloc tant a la sorra com als passejos marítims i a les escolleres a partir de la nit de la Revetlla i durant tot l'estiu. Destaquen la Revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada de veneres de la Costa Daurada, a Calafell, al Baix Penedès, i la festa major d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra detenen un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. Està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja a uns 8.000 euros. El lladre localitzava les víctimes potencials a l'interior del comboi, es posava al seu costat i quan el metro arribava a l'estació de Badal i s'obrien les portes, aprofitava un moment de distracció i els agafava el telèfon mòbil de les mans. Després, el lladre fugia cap al carrer. Les denúncies de les víctimes, la majoria dones, i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per la identificació i posterior detenció de l'autor. I detingut també un home acusat d'haver robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar, al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar la matinada passada quan els Mossos van rebre avisos de diverses persones que els havien robat el telèfon a la zona del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar els aparells.
1: 3CAT Info.
0: La Fundació Joan Miró de Barcelona ha omplert de vida l'edifici de Josep Lluís Sert en el 50è aniversari d'aquest equipament. Ho ha fet amb una festa que, sota el títol Tot per celebrar, ha convertit els seus espais en un punt de trobada cultural d'art, arquitectura, música, poesia i activitats per tota la família. El director de la Fundació, Marco Daniel, ha posat en valor la importància d'una fundació oberta a tothom. Ho ha explicat a l'escena.
6: Que es veu al museu tant com Miró i Sert ho havien desitjat i perquè estem oberts a tothom per celebrar conjuntament amb nosaltres. És un dia realment de festa, de celebració, per desitjar-nos a tots un futur positiu, bo per a tothom.
0: La programació de la jornada ha combinat arts visuals, música, literatura i accions performatives. La biblioteca s'ha obert com a espai de lectura i s'hi han fet narracions puntuals. Fins a 8:45.
1: Esports.
0: A punt, amb el Xevi Soler. Què tal, Xevi? Bona tarda.
24: Bona tarda. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de De La Fuente. Lamine Yamal, que ha sigut titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Oyarzabal, el segon i el tercer, i a la segona part, un gol en pròpia porteria dels àrabs ha tancat el marcador. El Blaugrana Cubarsí, Pedri, Dani, Olmo i Lamine han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres. Podem sentir Lamine Yamal en declaracions a Dazón.
25: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
24: Ara, a les 9, a priori, un partit molt desnivellat entre Bèlgica i Iran, amb Courtois, Trossard i De Bruyne a l'11 inicial, mentre que Axel Witsel, el jugador que aquesta temporada ha jugat al Girona, comença des de la banqueta. A partir de la mitjanit, l'Uruguai d'Araujo jugarà contra Cap Verd, del mateix grup que la selecció espanyola, i a les 3 de la matinada, al Nova Zelanda, Egipte. I dos noms propis destacats d'avui diumenge són Marc Márquez i Paula Blasi.
1: 3CAT Info.
24: Comencem amb motor. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que no ha pogut competir avui al Gran Premi sancionat, fins als 40 punts.
7: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
24: De seguida sentim a l'altre protagonista de la jornada, és la ciclista Paula Blasi, però abans hem de marxar cap al pavelló de les Comes. A partir de 8:45 comença el quart partit de la sèrie final de la Lliga d'Hockey Patins. L'Igualada rep el Liceu de la Corunya amb 2-1 pels gallecs a la sèrie. Els igualadins obligats a guanyar per allargar aquesta sèrie. Entrem a les Comes per saber com està l'ambient. Marc Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs l'ambient està ben i ben calent i ben i ben ple al pavelló de les Comes. Ara sentirem xiulets profuns i sonors perquè des de la megafonia es presenta l'equip del Liceo, l'equip avui visitant que busca avui conquerir i acabar de guanyar el títol de Lliga. Evidentment, l'Igualada, l'equip local, amb el suport de 1.500 persones que omplen les Comes, avui buscarà guanyar i forçar el cinquè partit, cinquè i definitiu partit d'aquesta final de l'Hockey Lliga Masculina, que serà dimarts 23 a 8:45 a Riazor. Però de moment, l'Igualada que busca guanyar aquí en l'últim partit de la temporada a les Comes.
24: Seguirem aquest partit a partir de 8:45, aquest quart partit de la sèrie final de la Lliga d'Hockey Patins. I com dèiem, l'altre nom propi de la jornada és de ciclisme, és Paula Blasi.
1: 3CAT Info.
24: La ciclista d'Esplugues suma una cursa més a la temporada, guanyar la general de la Volta, fent valer el marge que hi va aconseguir a la Molina en una etapa final que avui ha acabat a Barcelona, guanyar la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
9: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
24: Blasi ha guanyat aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango, les generals de la Vuelta, de la Volta i del Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. Encara en ciclisme, Tadej Pogačar ha guanyat l'etapa reina del Tour de Suïssa, és l'última prova abans del Tour de França i ha guanyat la general final amb més de 6 minuts i mig de marge respecte al segon classificat Richard Carapaz. El Barça de bàsquet ja ha entrenat al Palau Blaugrana per preparar el tercer partit del play-off final de la Lliga CB demà. Arribarà a Barcelona amb empat a 1 després de la contundent derrota ahir al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
24: Y también pueden sentir el jugador del Valencia, Álvaro Cárdenas.
11: Sí, la verdad que bueno, el público estará apretando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, ser agresivo en defensa, imponer nuestro físico y ojalá no vaya bien.
24: I encara en bàsquet, el Panathinaikos ha anunciat oficialment el retorn de Zeljko Obradović, el tècnic serbi, que és l'entrenador que ha guanyat més Eurolligues, 9, torna a l'equip on ha guanyat 5. I avui s'ha retirat oficialment Svetislav Pešić, l'exentrenador de Barça i Girona, entre d'altres, ha entrenat el seu últim partit amb el seu actual equip, el Bayern de Múnich, que ha perdut contra l'Alba de Berlín la final de la Lliga Alemanya. I Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia avui sobre el seu company Gabriel Marcel i Berta Bellan ha repetit també victòria sobre la italiana Sofia Rabino en aquest Trial d'Itàlia.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Benvinguts, bona tarda. Són 9:15 i a aquesta hora us hem explicat que Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts a Barcelona i serà el candidat del partit a les pròximes eleccions municipals. S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Pateix també de la reunió paral·lela entre nord-americans i iranians a Suïssa. El vicepresident nord-americà J.D. Vance qualifica aquesta reunió d'històrica amb els iranians que s'ha fet a Suïssa i que suposa l'inici d'un nou període de negociacions. Vance ha assegurat que hi ha hagut progressos, però Trump ha recuperat l'amenaça i ha avisat que tornarà a atacar l'Iran si no para els peus a Hezbollah. I molt pendents també de l'onada de calor que arribarà demà al màxim, en aquest cas a Catalunya. Des de divendres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avui el primer avís per calor nocturna de la temporada. En aquesta segona mitja hora passarem per Colòmbia, on a partir de la mitjanit, hora nostra, hora catalana, ha de començar l'escrutini per saber qui ha guanyat les eleccions a la presidència del país. Sabrem què diuen els primers sondejos a peu d'urna. I sentirem també l'escriptora mexicana Lídia Cacho, que ha passat per Catalunya Ràdio per parlar del seu últim llibre i també de la violència que viu el seu país, que acull la Copa del Món de futbol. També aquesta hora amb el Xevi Soler busquem el titular esportiu. Què destaquem, Xevi?
2: Precisament el Mundial de Futbol, que la selecció espanyola ha guanyat fàcilment a l'Aràbia Saudita per 4-0 amb un dels gols de Lamine Yamal, que ha jugat la primera part. I que acaba de començar el quart partit del play-off final de la Lliga d'Hockey Patins entre l'Igualada i el Liceu, els primers segons de moment sense gols, empat a 7.
1: Amb una calor intensa que ens acompanyarà més dies i passat Sant Joan pot afluixar una mica. Màximes demà de 39 fins als 42 graus al Pla de Lleida. Temps assolellat demà i capes de núvols prims i pols en suspensió africana. A la tarda, demà al Pirineu, hi haurà xàfecs i alguna tronada. Nit torri de la costa per sobre dels 25 a 27 graus de mínima. L'actual líder municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, serà el candidat a l'alcaldia a les municipals que es faran l'any que ve, el 2027. Martí s'ha imposat amb el 40% dels vots a la diputada al Congrés, Pilar Calvo, que n'ha obtingut el 29%, Jaume Alonso Cuevillas ha quedat tercer i Glòria Freixa, quarta. Ho hem seguit des de Barcelona, des de la seu de Junts a la capital catalana, amb el Jordi Corbalán.
3: Jordi Martí ha rebut en aquestes primàries l'aval de l'exalcalde Xavier Trias. La seva victòria clara s'interpreta com una aposta continuista i també com un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit estalviar-se les primàries i posar una cara nova d'alcaldable. Jordi Martí ha demanat al partit remar plegats per tornar a guanyar les eleccions i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
4: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona. El que jo espero i demano és que, a partir d'avui, tots tornem a remar en la mateixa direcció, formant part del mateix equip.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
5: A partir d'ara, tots serem al teu costat. A nosaltres, a tota la direcció, des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat per fer possible aquest canvi que tant necessita la ciutat.
3: Caldrà veure si els altres aspirants a les primàries s'acaben integrant a la candidatura de Martí.
1: Gràcies, Jordi Corbalán, des de la seu de Junts a Barcelona. Mentrestant, el Consell General del Poder Judicial estudia expedientar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez. El màxim òrgan de govern dels jutges té previst reunir-se demà per valorar si el magistrat ha comès una falta greu a l'escrit amb què envia a judici la dona del president espanyol. La defensa també l'ha denunciat per filtrar el text a la premsa sense notificar-li. Madrid Alba Gil.
6: Sobre la taula del Consell General del Poder Judicial hi ha la possibilitat d'obrir un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia. És la proposta de la presidenta Isabel Perelló, que aquest diumenge no ha reunit el consens necessari. Per això ha emplaçat la comissió permanent de l'organisme a tornar-se a reunir demà a les 9 del matí per acabar-ho d'abordar. El moviment arriba després que ahir el ministre de l'Interior traslladés una queixa formal i demanés l'adopció de mesures contra Peinado per suggerir que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir, cosa que, a parer seu, justificava retirar-li el passaport. A les crítiques dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que en un comunicat lamenta que se situï sota l'ombra de la sospita la tasca i la professionalitat dels agents. El govern espanyol i el PSOE acusen el jutge de causar un dany demolidor a les institucions. Ho ha dit Diana Morán.
7: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
6: I el PP fa equilibris per no criticar Peinado. Sentim Cuca Gamarra.
8: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
6: Paral·lelament, la defensa de Gómez ha denunciat Peinado davant del Poder Judicial. Creuen que s'ha vulnerat el seu dret de defensa per haver filtrat la interlocutòria a la premsa sense haver-li notificat.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 9:15 del vespre, la primera jornada de negociacions entre les delegacions dels Estats Units i l'Iran ha finalitzat als Alps suïssos. A l'inici de la trobada, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha qualificat la trobada d'històrica i ha mostrat la seva esperança que les converses desemboquin en una nova etapa a l'Orient Mitjà.
9: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
1: La delegació iraniana, amb el president del Parlament i el ministre d'Afers Estrangers, no ha comparegut davant dels mitjans per evitar una salutació pública amb els negociadors dels Estats Units. El període de negociacions, que es fan amb la mediació del Pakistan i Qatar, està previst que duri fins a 2 mesos, en què continua vigent l'alto el foc. L'objectiu és desenvolupar el memoràndum d'entesa entre l'Iran i els Estats Units, que es va signar aquesta setmana. Les converses tenen lloc amb l'estret d'Hormuz, tancat novament per part de l'Iran, en resposta als atacs israelians al Líban, on hi ha en vigor una treva amb Hezbollah. L'exèrcit hebreu ha aturat avui els bombardejos, però ha deixat clar que no es vol retirar del sud del Líban. En paral·lel a les converses a Suïssa, Trump ha amenaçat l'Iran amb nous atacs si no frena els seus aliats a Hezbollah en territori libanès.
0: Catalunya al dia. T'expliquem

0: Hi ha més avui el primer avís per calor nocturna de la temporada. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat en una entrevista a 3cat Info que Catalunya i l'arc mediterrani són dels punts del planeta on el canvi climàtic avança més de pressa.
1: En aquesta zona el que veiem és que aquests canvis s'estan accelerant, és a dir, hi ha un ritme més elevat de fenòmens meteorològics extrems. Hem patit sequera recentment, hem patit aiguats. Aquest tipus d'episodis cada cop els anem observant i anem fent siguin més normalitzats.
0: La calor i una humitat relativa molt baixa fan que avui sigui un dia de molt perill d'incendi forestal. 160 municipis estan en perill molt alt d'incendi i 420 en perill alt. El cap dels GRAF, dels bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha destacat al programa El Suplement de Catalunya Ràdio que aquests dies totes les unitats estan en alerta màxima.
2: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Al portal 3cat Info es pot consultar quin és el llindar de calor intensa municipi a municipi, tant pel que fa a la calor diurna com a la nocturna. L'onada de calor que s'escampa també per a Europa. A França, la calor ja afecta aquest diumenge a nivell d'alerta vermella, el grau més alt, la meitat del centenar de departaments del país, 14 més que ahir. L'altra meitat dels departaments estan en alerta taronja, al segon nivell més alt. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts temperatures rècord superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
3: Les persones les plus vulnerables dans le contexte...
4: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
3: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
0: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba el juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà dilluns i que a prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol a la via pública a moltes ciutats on es fan certàmens musicals per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya, país on molta gent es refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut. I a Madrid, la Federació Espanyola de Futbol ha cancel·lat la transmissió en una pantalla gegant a l'aire lliure del partit Espanya-Aràbia Saudita que s'ha jugat aquesta tarda.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat Info.
0: 3 minuts i mig per arribar a 3 quarts de 9. A Colòmbia s'espera un escrutini intens, però ràpid, a partir de la mitjanit, hora catalana, per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de Laspriella, enfront del candidat d'Esquerra, Iván Cepeda, que confia a esgarrapar els vots dels nombrosos indecisos i ser el relleu del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Anem a la capital colombiana, Bogotà, amb l'enviat especial Joan Biosca.
6: Els dos candidats a la presidència de Colòmbia ja han votat. Iván Cepeda, de l'esquerra, a Bogotà, Abelardo de Laspriella, per l'extrema dreta, a Barranquilla. Les enquestes donen a de Laspriella com a guanyador, però l'esquerra aposta per esgarrapar vots dels indecisos, que són molts aquí a Colòmbia. 17 milions de colombians no van anar a les urnes en primera volta al mes de maig. S'espera, doncs, un escrutini intens, però ràpid, de menys de 2 hores. Els resultats aquí a Colòmbia, tot i ser un vot manual en papereta, es coneixen ràpidament. Corferias és el centre de votacions més gran de la capital colombiana, com la Fira a Barcelona. Aquí els colombians s'expressaven així.
7: Con la esperanza de que nos ayuden a nosotros aquí en Colombia, porque aquí este país está tenaz. Entonces vamos a votar por Iván Cepeda, porque es el único que nos puede apoyar y ayudar quizá con el pueblo.
8: Con la esperanza de que por fin el país pueda conseguir la paz, con la esperanza de que el país pueda ser bien gobernado.
9: ¿Continuidad o cambio?
8: Cambio.
6: Les eleccions presidencials colombianes són un carau creu. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical, populista i conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes, el senador Iván Cepeda, d'Esquerres, un conegut polític i activista aquí a Colòmbia a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare

0: Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavier. En aquests moments està tallada la C35 a Maçanet de la Selva en tots dos sentits per una manifestació. D'altra banda, hi ha retencions a l'AP7 de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud i de Vilafranca del Penedès a la Granada en sentit nord. A l'N340 també hi ha retencions a Castellet i la Gornal i a Vilafranca del Penedès en sentit nord. A la C32 a Alella en sentit sud i a Gavà en sentit nord, també cap a Barcelona. A la C31 a Platja d'Aro cap a la C65 en sentit Llagostera. A l'N240 a Montblanc, en sentit nord, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, i finalment a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El temps. Amb Dani Ramírez.
2: La calor avui fortíssima, és el primer dia, en queden dos més de forts, i, a més, això es pot perllongar 4 o 5 dies amb calor molt per sobre la mitjana. Estem parlant de 10, 12 graus per sobre la mitjana, bona part del país. Ara el normal seria de 30, 35. I cal destacar que també alta muntanya pujant molt la temperatura. Per exemple, 25 graus a Núria, 2.000 metres. 22 graus a Sartescan, a 2.400 metres. A la Vall d'Aran, a les Valls, Bossòst ha arribat a 38, Viella, 36. Però bé, tenim tres valors de més de 41 graus. 41 graus a Lleida, 41 al Poal i s'han quedat gairebé 41 també a Llimiana. La temperatura realment altíssima. Més de 8 o 10 llocs per sobre dels 40 graus. 40 graus i mig a Mollerussa, també a Valldomar, Vallfogona de Balaguer, Artesa de Segre, la zona de Tremp, la Pobla de Segur també ha arribat als 40 graus, Tàrrega, Cervera s'ha quedat amb 39, 39 també a Vinebre, 39 a Tortosa, 37 a Girona, realment moltíssima calor, i això no s'acaba aquí, perquè dilluns i dimarts encara en pot fer més. Tenim avís de calor nocturna la propera matinada, mínimes que no baixaran de 24 a 25 o 27 graus. Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat i Garraf. La matinada de dimarts també s'hi afegeix amb aquest avís de calor nocturna al Segrià i la Noguera, per sobre dels 22 de mínima. I atenció aquest dilluns, perquè seria el pic màxim de calor. Tenim tot el país amb avís de calor extrema, per tant, situació de perill, ho indica el Meteocat, llevat de les comarques de Girona, que es quedarien al voltant dels 36-37, però vaja, la resta, a comarques interiors, de 37 a 40 graus, i el sector de Lleida es podrien arribar als 42 o 43. Extraordinari. També dimarts farà molta calor, cada tarda algun ruixet, alguna tempesta al Pirineu i poca cosa més. Mala visibilitat, pols amb suspensió i calitja.
3: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
5: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 rondes.
4: 3 rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
3: Escolteu-nos i fem pinya.
4: 3Cat Info.

El guitarrista, compositor i productor nord-americà Neil Rogers, fundador del grup Chic, juntament amb Bernard Edwards i Tony Thompson, l'any 1977, actua aquest vespre al Blau Marí Music al Port Vell de Barcelona. Amb un directe ple d'elegància, ritme i grans himnes que han marcat la història de la música, Rogers, que té 73 anys, ha donat forma a cançons universals amb Chic i amb artistes icònics com David Bowie, Madonna, Lady Gaga o Daft Punk. De manera que el seu so s'ha convertit en una referència absoluta del disco, el funk i el pop. Va ser un dels grups de referència i de la més èxit de finals de la dècada dels 70 i 80 amb temes...

0: Una nit per ballar, cantar i deixar-se portar per l'estil inconfusible d'una llegenda viva amb Barcelona i el mar com a escenari. El concert comença d'aquí una mica més de mitja hora a 9:45 del vespre amb entrades encara disponibles. I més música perquè el Magnífic Fest de Lleida tanca la 5a edició amb un augment de públic respecte a l'any passat i amb el protagonisme de Love of Lesbian. Todos los raros fuimos al concierto.
1: No sabes si repetir.
2: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental.
0: No era aquesta la sintonia que volíem escoltar, com dèiem, el Magnífic Fest de Lleida, que tanca aquesta 5a edició amb aquest augment de públic respecte a l'edició de l'any passat i amb el protagonisme, ara ho explicàvem, de Love of Lesbian en una de les darreres actuacions, abans de la retirada temporal del grup, després de gairebé 30 anys de trajectòria. En total, 25.000 persones han passat pels 3 dies de festival, 3.000 més que l'any passat. Més del 30% són de fora de la demarcació. A més de Lleida, aquesta edició, que ara explicàvem, també s'ha estès a altres poblacions i la intenció dels organitzadors és continuar amb aquest model. L'organització del Magnífic Fest ha posat a la venda els primers abonaments per l'edició del 2027. Ara falten 6 minuts per arribar a les 9.
2: Esports.
0: Ho farem amb la crònica esportiva a punt, amb el Xevi Soler. Xevi, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Comencem explicant que la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de De La Fuente. Lamine Yamal ha sigut titular, ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Oyarzabal ha marcat el segon i el tercer. A la segona part, un gol en pròpia porteria dels àrabs ha tancat el marcador. Els blaugrana, Cubarsí, Pedri, Dani, Olmo i Lamine han sigut titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres. Sentim Lamine Yamal en declaracions a Dazón.
4: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
3: Ara a les 9, a priori, un partit molt desnivellat entre Bèlgica i l'Iran, amb Courtois, Trossard i De Bruyne a l'11 inicial. Axel Witsel, el jugador aquesta temporada del Girona, comença des de la banqueta. A la mitjanit, l'Uruguai d'Araujo juga contra Cap Verd, del mateix grup que la selecció espanyola, i a partir de les 3 hi ha el Nova Zelanda-Egipte. Tenim també dos noms propis avui destacats, Marc Márquez i Paula Blasi. Comencem amb motor. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant de la japonesa Yogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que no ha competit avui al Gran Premi sancionat, fins als 40 punts.
5: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
3: Són declaracions de Márquez a Dazón. A Moto2, victòria d'Ivan Urtulà, i a Moto3, de Quim Danís. I abans de parlar de ciclisme, ens interessem també pel playoff final, la sèrie final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins. Estan jugant l'Igualada i el Liceu, recordem, amb 2-1 a l'eliminatòria per part dels gallecs, amb avantatge dels gallecs. Entrem a les comes per saber com està el partit. Marc Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs també està 2-1 aquest partit, però al revés de l'eliminatòria. 2-1 guanya l'Igualada, que ha començat amb un inici fulgurant. Dos gols de Matías Pascual als primers 4 minuts i mig de joc, però ha reaccionat al Liceo, ho ha fet per mitjà de Nil Cervera, que ha fet el 2-1. I atenció, perquè tot just ara els àrbitres no han assenyalat una falta que semblava o demanava les comes, que era molt clara, sobre Biel Llanes. Biel Llanes, podríem dir, s'ha pres la justícia per la seva mà i li ha acabat rebent una blava. Per tant, ara mateix tindrà una ocasió molt clara al Liceo per empatar el partit i, a més, l'Igualada haurà de jugar 2 minuts en inferioritat per aquesta blava al seu jugador, Biel Llanes.
3: Recordeu que en cas de forçar el 5è partit seria el dimarts a la pista del Liceu. I ara sí, parlem de ciclisme, perquè l'altre Nota positiva per l'esport català és la victòria de Paula Blasi a la Volta.
2: 3CAT Info.
3: La ciclista d'Esplugues suma una cursa més en una molt bona temporada, guanyat aquesta general de la Volta, fent valer el marge que ahir va aconseguir a la Molina en una etapa final avui a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
7: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat. He tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
3: Blasi ha guanyat aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango, les generals de la Vuelta, de la Volta i del Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. Encara en ciclisme, Tadej Pogacar ha guanyat l'etapa reina del Tour de Suïssa. És l'última prova abans del Tour de França. Guanya la general final amb més de 6 minuts i mig de marge respecte al segon classificat, Richard Carapaz. Tom Pidcock, de la seva banda, ha guanyat la segona edició de l'Andorra Morabanc Clàssica. El Barça de bàsquet ja ha entrenat al Palau Blaugrana per preparar el tercer partit del playoff final de la Lliga CB, que arriba a Barcelona demà, amb empat a 1 a la sèrie després de la contundent derrota blaugrana i el Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
8: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
3: Per part del València podem sentir el base de l'equip de Pedro Martínez, Álvaro Cárdenas.
9: Sí, la verdad que bueno, el público estará apretando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, ser agresivo en defensa, imponer nuestro físico y ojalá no vaya bien.
3: I encara en bàsquet, el Panathinaikos ha anunciat oficialment el retorn de Zeljko Obradović, el tècnic serbi, que és l'entrenador que ha guanyat més Eurolligues, 9. Torna a l'equip on n'ha guanyat 5 i avui s'ha retirat oficialment Svetislav Pesic, ex-tècnic del Barça i del Girona, entre d'altres. Ha entrenat el seu últim partit amb el seu actual equip, el Bayern de Munic, que ha perdut contra l'Alba de Berlín la final de la Lliga Alemanya.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara amb notícia més de bàsquet, el Girona de l'ACB ha anunciat que no continuarà l'aler anglès Cameron Hildreth, que ha estat 10 partits al final de temporada amb els gironins. I en motor, Toni Bou ha guanyat la segona jornada del trial d'Itàlia avui sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge a la general respecte precisament al seu company gallec. A la categoria femenina, Berta Bellán repeteix la victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabinò i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. La campiona del món té ara 23 punts de marge sobre Rabinò.
2: Trescat Info.

0: Jordi Martí guanya les primàries de Junts a Barcelona i serà el candidat del partit a les pròximes eleccions municipals. S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Acaba la primera jornada de negociacions entre les delegacions dels Estats Units i l'Iran a Suïssa amb la mediació del Pakistan i Qatar. El vicepresident nord-americà J.D. Vance ha dit que espera que les converses desemboquin en una nova etapa a l'Orient Mitjà. L'onada de calor arriba demà al màxim. Des de divendres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avui el primer avís per calor nocturna de la temporada. Gairebé dos anys després de la Dana, Paiporta i Benetússer, a l'Horta Sud, continuen sense piscines municipals. Les obres per reconstruir-les són complicades i s'han de coordinar amb d'altres, com les reformes del clavegueram. Els ajuntaments organitzen activitats aquàtiques i autobusos gratuïts per anar a les altres poblacions o a la platja. Donald Trump publica en xarxes socials que Keir Starmer dimitirà com a primer ministre britànic. El president nord-americà dona per fet la informació que avancen diversos mitjans del Regne Unit que anuncien la renúncia de Starmer per demà. La febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió per col·leccionisme, impulsa l'intercanvi i el mercat de segona mà. Les expectatives s'han superat i Panini, l'empresa catalana que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana.
1: Esports.
2: En joc, quart partit de la sèrie final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, a 8 minuts pel final de la primera part, Igualada 2, Liceo 1. I la selecció espanyola de futbol, amb un gol de Lamine Yamal, guanya 4-0 a l'Aràbia Saudita. Ara en joc, Bèlgica i Iran, sense gols.
0: I el temps, la calor intensa ens acompanyarà més dies i passat Sant Joan pot afluixar una mica. Màximes demà de 39 fins als 42 graus al Pla de Lleida. Temps assolellat demà i capes de núvols prims i pols en suspensió africana. A la tarda, demà al Pirineu, hi haurà xàfecs i alguna tronada. Nit tòrrida de la costa per sobre dels 25 a 27 graus de mínima.
1: 3CAT Info.
3: Per la feina, ja.
1: Tres rondes. L'informatiu casteller de 3CAT Info.
4: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical.

0: Pedrosa el poden carregar els moixiganguers d'Igualada. 5 de 8, carregat dels moixiganguers d'Igualada. La sortida ràpida de la Xaneta, també de les dues aixecadores. Estan sortint els usos de la part del 2, també els de la part del 3. Atenció, els moixiganguers d'Igualada, que ja estan traient els pops a dalt. El podran descarregar per primer cop aquesta temporada. Els usos de la part del 3, que ja toquen la pinya. Surten ara les quintes de la part del 3, també les quarts de la part del 2. Els moixiganguers d'Igualada, que comencen ja a celebrar aquest 5 de 8 descarregat a la tercera ronda del 57è aniversari dels Castellers de Barcelona. Descarreguen aquesta catedral. Primer 5 de 8 de l'any a la plaça Sant Jaume.
1: Amb l'estrena d'aquest 5 de 8 descarregat avui a Barcelona pels moixiganguers d'Igualada, comencem el 3 rondes. David Prats, bona nit.
0: Bona nit, Josep.
1: Comencem el 3 rondes a Barcelona, on la degana de la capital ha celebrat el seu 57è aniversari. Què farem més, David?
0: Un repàs complet del cap de setmana casteller amb atenció especial a la diada de la Festa Major de Sant Pere a Reus. Això i una previsió de tot el que podria passar dimecres a la diada de Festa Major de Sant Joan a Valls, amb el primer cara a cara de la temporada entre la colla joves i la colla vella dels Xiquets de Valls. També us avançarem les expectatives de les quatre colles de Tarragona, que dimecres a la tarda compareixeran a la plaça de la Font.
1: Avui farem aquest 3 rondes el Josep Almirall, el David Prats, el control de sol Marçal Turo, i farem tertúlia amb la Bea Jiménez, excap de colla dels Castellers de Sabadell, i amb Francesc Domènech, professor de periodisme i periodista casteller. Som-hi, doncs. Bona nit, Bea.
2: Molt bona nit.
1: Ben tornada a una altra temporada d'altres rondes. I bona nit, Quico, també ben tornat.
3: Bon vespre, gràcies.
1: Escolta, comencem, escolteu, vaja, comencem aquest 3 rondes 2026, aquest primer 3 rondes en plena onada de calor. I aquest migdia, en una plaça de Sant Jaume de Barcelona, podríem dir inhòspita, desolada, absolutament deserta de públic, eh? Només la gent que passava allà per passar i veia que feien castells. Definitivament, tal com estan les coses, les diades del migdia, uns esdeveniments com a mínim que cal replantejar.
2: Sí, probablement.
1: Fa anys que ho diem ja, eh?
2: Sí, sí, probablement sí, sigui així, però jo em centraria més en, diguem-ne, la salut dels castellers, no? Aquest ha de ser el motiu principal. Com pateixen els castellers les diades, al final. Que hi hagi més o menys públic, són moltes les variables que participen d'això, però sí que hem de pensar en els castellers, no? I aquest ha de ser, diguem-ne, l'eix que vertebri aquest tema.
1: Sí que és cert, Quico, que són els castells es fan pel públic i sense públic pràcticament no tenen sentit, però això que deia la Bea també té molt de sentit. Els castellers són els que realment s'esforcen i es posen en risc, segurament.
3: Avui la temperatura a la plaça Sant Jaume fregava els 33 graus i escaig, i fer activitat física exigent com és fer castells, em sembla, com deia la Bea, que és bastant poc sa. I després hi ha el públic, no oblidem. Estem d'acord, eh? Primer la salut dels castellers, però atenció al públic, que es fan castells pel públic. Qui paga és el poble, qui paga els catxers de les colles del poble, i si el poble no va a veure castells, en fi, tot falla, no? Es desmorona el castell de cartes. Jo em sembla que si ja s'ha obert debat en algunes places on els horaris venen molt marcats per la tradició, pel programa d'actes de festa major, etc etc, que s'ho estan plantejant seriosament, allà on aquestes variables no hi juguen, com són les diades organitzades per colles castelleres, jo em sembla que ja és de rebut que no se n'han d'organitzar més els migdies de diumenge. Hi pot haver circumstàncies que l'Ajuntament no ho permet, i, en fi, bueno, es tracta d'intentar posar una mica de seny a tot plegat.
1: Doncs escolteu, tenim una bona notícia. Ara ens l'avança el Gabriel Puig, que és el cap de colla dels Castellers de Barcelona.
4: De fet, ja la volíem fer en dissabte, aquesta diada. I va ser una casuística d'una cosa de la colla que hem hagut de fer diumenge, però la intenció ja era fer-la dissabte a la tarda, perquè realment fa molta calor i, sobretot, el públic. Sant Jaume és una plaça molt gran i amb aquest sol la gent, pues, acaba marxant, i realment volem que la plaça es vegi plena. L'any que ve segur que la fem dissabte a la tarda.
1: És una diada aquesta organitzada per colles, amb d'altres. Ara el Quico deia, ja ho veurem què passarà. Veurem què passarà amb Sant Fèlix, Sant Joan, Sant Magí, la Festa Major de Terrassa, també, diades molt condicionades i que es fan al migdia. Serà, suposo, molt més difícil canviar-les, però després parlarem de Sant Joan a Valls. Amb atenció, unes declaracions molt interessants i que no passaran desapercebudes del cap de colla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, el Manel Urbano. Després l'escoltarem. Ara, benvolguts, aquest diumenge el Tres Rondes ha estat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona a la diada del 57è aniversari dels Castellers de Barcelona. Els Castellers de Barcelona han celebrat avui 57 anys i de regal han aconseguit descarregar la Torre de Vuit. Una bona actuació dels barcelonins, que han actuat acompanyats dels Castellers de Sabadell i dels Moixiganguers d'Igualada, una colla que ha començat bé la temporada i que avui ho ha certificat a la plaça de Sant Jaume.
0: Els de l'Anoia han ampliat el ventall de la gamma alta de Vuit. Com a escalfament s'han anotat la cinquena Torre de Vuit de l'any amb aparent comoditat. A la segona ronda s'han enfrontat el 5 de 8 per primer cop aquesta temporada. N'han fet un intent desmuntat previ amb dosos posats, però que han baixat per la indecisió dels més petits. Tot seguit hi han tornat. Aquest cop la canalla no ha tingut dubtes i l'han pogut carregar amb rapidesa. Tot i això, la descarregada ha estat soferta per la part de dalt, fet que ha obligat el tronc a capturar diferents batzegades. Un cop aconseguida la catedral, han buscat el 4 de 8 amb l'agulla, que els ha quedat en intent desmuntat. A diferència de les proves a l'assaig, el 4 no ha presentat les mides adients, situació que ha obligat a la canalla a tirar avall quan els dosos començaven a deixar nules parat. A la cinquena ronda han aparcat aquest 4 amb l'agulla per més endavant i han finalitzat la seva participació amb un 3 de 8 sòlid. Al final de l'actuació, el Tres Rondes ha parlat amb la nova cap de colla, Mireia Prat, qui no amaga la il·lusió de plantejar-se la Torre de Nou de cara a final de temporada.
5: Per mi, tenir el 5 de 8 sempre és molt clau de cara a tot el que ve després, que són els Castells de Nou, i ens dona una solvència, i ens dona també un rodatge tècnic i a nivell de pinyes també i de canalla molt important. És important tenir-lo, haver-lo fet també abans d'agafar les vacances, molt contenta pel 5, llàstima pel 4 amb agulla, que a més no ha demostrat gens la feina que hem fet a l'assaig, perquè a més se'ns ha recargolat molt el 4, cosa que no ens passa a l'assaig. Se'ns han tancat molt les rengles, és a dir, que a més ha dificultat, penso, la tranquil·litat que necessitava aquest pilar.
0: Us queden dues actuacions abans del parèntesi estival. Dissabte que ve aneu a la dia Sant Pere al Serrallo a Tarragona i acabareu l'11 de juliol a Esparreguera. En aquestes dues places pot tenir opcions d'aparèixer aquest 4 de 8 amb l'agulla?
5: Sí, ara ho parlava amb la colla, els he encoratjat abans de marxar de vacances haver fet aquest pas que ens encara molt bé, la feina de Festa Major, amb haver fet tota aquesta feina prèvia, els he encoratjat a venir. Veurem com va, perquè és el primer cop que anem al Serrallo per Sant Pere, aviam com respon la colla i veurem com respon també a Esparreguera, que és una diada ja que tanques, no? I abans d'estiu és difícil no tenir tota la gent que necessita. Però sí, els encoratjo a ser-hi, a rodar aquestes setmanes d'assaig que ens queda i apretar per poder-ho treure, i tant.
0: T'estrenes aquesta temporada com a cap de colla. Quins són els objectius dels Moixiganguers d'Igualada?
5: M'agradaria créixer, o sigui, que ens entrin camises noves, que ens tornin les camises que ens van deixant pel camí. Quan creixes en efectius i tens aquests bàsics i aquesta solvència tècnica, no?, que tens el 3, el 5, el 4, la torre, tan bé com la tenim, et falta la gent per créixer cap amunt ara, no? Llavors, quins són els objectius? Que ens entri moltíssima gent, arribar als Castells de Nou per Festa Major, consolidar-los és fer-ne més que mai, no? Poder-ne fer almenys 5 i pensar i somiar amb una Torre de Nou que l'estem assajant, que és molt difícil, que necessitem moltíssimes persones més, però que crec que tenim la capacitat i l'experiència amb la Torre de Vuit com per pensar que és factible pujar-la un pis.
1: Els Castellers de Barcelona, com us dèiem, han pogut afegir al seu palmarès de l'any un altre castell de la gamma alta de Vuit.
0: Ha estat a la segona ronda en forma de Torre de Vuit, estructura que havien deixat a mitges el 31 de maig a la diada d'homenatge a Josep Sala. La d'aquest migdia a la plaça de Sant Jaume ha pujat amb convicció i amb un pis de terços que ha pogut resoldre sense entrebancs la sortida dels pisos superiors. Prèviament, els de la camisa vermella han presentat el tercer 7 de 8 de l'any amb molta correcció. Han acabat la diada amb un 3 de 8, alleugerit de pes i amb perspectiva de pujar-lo un pis abans de l'aturada de vacances d'estiu. Precisament el nou cap de colla dels Castellers de Barcelona, Gabriel Puig, ha explicat al Tres Rondes que la intenció és arribar amb el Castell de Nou a la diada de Màrtirs Street de Vilafranca del Penedès de l'1 d'agost.
4: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig, d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torrada xulíssima.
0: Satisfet d'aquest començament de temporada? Has pogut sovintejar la gamma bàsica de 8, també fer el 7 de 8 en més d'una ocasió, aquesta torre que finalment tens descarregada, imagino que content.
4: Molt content, molt content. És el millor inici de la colla des de fa molts anys ja. Llavors, és la feina que hem de fer, la feina que ens havíem marcat. Realment arribem amb pràcticament tots els objectius que ens havíem marcat a principi de temporada. Llavors, ara queda treballar pel futur, que tenim moltes, hem fet proves molt bones, tenim molts castells que estan ja treballant-se per sortir i ara toca demostrar-ho a l'assaig, demostrar-ho a les places.
0: Encara us queden unes quantes actuacions abans de marxar de vacances, pensant sobretot en l'1 d'agost, que és la Diada de Màrtirs d'Estrit a Vilafranca del Penedès. Hi ha possibilitats de que surti alguna estrena més?
4: La idea és que arribéssim amb una estrena més, com a mínim. Veurem en forma de quin casteller, dependrà de les proves d'assaig. Al final, també el juliol és un mes molt complicat. A Barcelona fa molta calor, hi ha gent que marxa a vacances, llavors tenim temps i baixes, i trobar l'equilibri entre les peces que necessitem, les peces que venen, a vegades costa. Però bueno, la intenció hi és, i ara toca anar a l'assaig a divendres, dimarts, i demostrar què vol fer, i tenir-ho per portar-ho a plaça de Màrtirs, que és una diada que ens estimem moltíssim, és la que considerem nostra allà a Vilafranca. A més, aquest any fa 50 anys que vam començar a anar a Màrtirs, per tant, volem fer un paper i, a més, volem fer una gran diada.
1: I els castellers de Sabadell, també amb el 7 de 8 al Sarró, aquesta temporada han demostrat bon ofici amb els castells bàsics de 8.
0: Els de la camisa verda, amb algunes absències, han renunciat a tirar el 7 de 8 que havien estrenat la setmana passada a pròpia plaça. Han completat per aquest ordre el 4 de 8, que se'ls ha estirat una mica a terços a la baixada, una torre de 7 amb facilitat i un 3 de 8 de vella factura. La cocap de colla dels Saballuts, Palmira Gil, que enguany comparteix el càrrec amb Rosa Martínez, té ganes de recuperar la categoria de nou que no ostenten des del 2018.
6: Estem molt contents perquè notem que la colla creix. Fa des del 2019 que no fèiem una clàssica aquí, o sigui, també és una molt bona actuació. I el 7 de 8 també feia molts anys que no el fèiem tan aviat i esperem repetir-lo abans de marxar de vacances. Per tant, si la colla creix, estem molt contentes.
0: Parles de Barberà tornar a fer el 7 de 8 i pel que fa als altres objectius, ja pensant en el segon tram de temporada, cap on aniran els trets dels castellers de Sabadell?
6: Doncs estem treballant ara mateix també al 5 de 8. Estem renovant tot el pont respecte a l'any passat, llavors també té el seu procés, però l'estem treballant perquè surti el més aviat possible i els castells folrats. Torre 3 i 4. Els treballem els 3 i veiem com evolucionen de cara al segon tram.
7: Aguantem per la feina, ja.
1: Doncs això, bé, aquí calorades a banda, una bona actuació de les tres colles a plaça, com a mínim una actuació correcta, aquestes alçades de la temporada i amb els castells que s'hi han vist.
3: Home, jo crec que Barcelona ha descarregat per primer cop el 2 de 8, per tant, enhorabona, i Moixeringués el 5 de 8, i dona gust escoltar la convicció amb la que parla la Mireia Prat, la cap de colla, i aquest convenciment, no, el nostre objectiu és, per poc que puguem, i sobretot si la gent ens respon, és fer aquest gran pas endavant que implica anar a buscar la gamma extra, no, en forma de 2 de 9, en forma i manilles. El camí està traçat, ara falta veure si... I aquest principi de temporada trobo que ha servit, en la majoria de colles, ha servit per ratificar que les intencions amb les quals els nous equips dirigents es van començar a posar a treballar cap al mes de març, a l'hivern, els objectius s'estan complint, per tant, han fet passos per arribar a aquests grans objectius cap a final de temporada, de cames extres i aquestes coses. Per tant, la temporada està anant molt bé. I aquestes colles, Moixeringués és una de les que sembla que ho està demostrant, no és l'única, i Castellers de Barcelona... aquest 2 de 8 suposo que vaig vull pensar que els animarà, perquè quan un castell només te queda encarregat et queda aquest mal gust de boca, i que havent-lo descarregat i amb un dia que és una diada teva, en fi, suposo que s'hauran esperonat.
1: A Màrtirs ve a Castell de Nou, els castellers de Barcelona.
3: Això diuen, no?
2: Sí, sí, sí. I a més, em consta que hem fet molt bones proves ja a l'assaig del 3 de 9.
1: L'any passat, en canvi, sortien... no, Igualada, perdona, Igualada, que tenia el 4 de 9 i no tenia el 3. Sí, perdona, sí. Digues.
2: Bueno, això que Barcelona ha fet molt bones proves. És veritat que jo crec que ara marxen a Suïssa, potser, sí, tenen, sí, una sortida, i això també...
1: Ara ho escoltarem.
2: Els fa aturar-se una mica. Moixeringués és aquella colla que estem ja fa uns anyets esperant, no?, que facin aquest pas endavant i sobretot que sovintegin més i més d'hora els castells de nou, que jo crec que això és una mica la clau, no? Potser esperar-se a fer el primer castell de nou per la seva festa major, que és a l'agost, si vols aspirar a fer un 2 de 9, per exemple, aquest any, que és any de concurs, no? Que és un dia que tens tantíssima gent i potser tens més probabilitats de poder assajar-ho bé, no? Pues potser començar d'hora amb els castells de 9 podria ajudar en aquest procés, no?
1: Uh-huh. I fa dos anys no van, recordo, no? Amb el Jordi Moreno, que volien arribar al concurs amb els dos castells de 9 i aleshores no va poder ser. Per tant, és important, no?, arribar abans del 4 d'octubre a l'ETAP amb aquests castells.
3: Sí. És que la gestió del calendari...
2: És complicadeta,
3: és complicat i és una de les claus, quan tens aquests objectius. Sí. Si hi ha 20 concurs que dius, això que deies tu ara, Bea, que el concurs tens la gent i, per tant, és un bon lloc per provar-ho, però, clar, abans has de cremar etapes. I necessites gestionar molt bé el calendari.
2: Exactament. És que, de fet, de l'agost al concurs, en realitat hi ha molt poc temps, no? Hi ha poques setmanes d'assaig. És que tot el que no es treballa a la primera part de la temporada, estem parlant una mica de calendari de zona no tradicional, eh? O sigui que moltes coses, a més, paren a l'estiu, no? Unes setmanes. Tot el que no es treballa abans de les vacances d'estiu, després costa més, perquè en realitat és molt poques setmanes, molt pocs assajos, no? I preparar, fer aquesta feina prèvia, per això s'actua tant, i cada cop les colles posen més actuacions a la primera part de la temporada.
1: Mm-hmm. No? A la tercera colla, els castells de Sabadell, i tu els coneixes bé. Objectiu 9 pisos, ho hem sentit.
2: Sí, jo crec que sobretot el que és més important és que aquest any es recuperin els folres, no? Perquè havíem treballat els folres molt bé, jo crec que hi ha qualitat tècnica per fer castells de 9... sabem fer-los, els hem fet abans, no? 3, 4, 9. I també s'ha de dir que em consta que també avui volíem portar el 7 de 8, el que passa és que a Sabadell ha passat una cosa bastant important aquest...
8: Pujat al Sabadell.
2: Aquest cap de setmana, aquest divendres. I a l'assaig de divendres, doncs, va faltar moltíssima gent, com és normal, d'altra banda, no? Si no, la idea que les caps de colla tenien era portar el 7 de 8 avui també, no? Mm-hmm. Però, bueno, els hi queda Barberà, que és... plaça nostra, de fet, la Festa Major de Barberà, primer diumenge de juliol, per la tarda.
8: Uh-huh. Després de la Festa Major de Terrassa.
2: Sí. A més, és una dia on hi ha moltíssim públic i fa molt de goig, aquella plaça, i a veure què poden portar. A veure, tenen dues setmanes per treballar també el 2 de 8, que jo crec que tenen marge, no?, per a veure si surt.
1: Uh-huh. Abans d'acabar de parlar d'aquesta diada d'avui a Barcelona, ara ho esmentàveu, la degana de la capital se'n va a Suïssa, David.
8: Sí, del 23 al 28 de juny, Maria López, presidenta dels Castellers de Barcelona.
9: El motiu d'anar-hi és perquè anem a padrinar els castellers de Lausanne, fan la seva diada de bateig i actuarem el dissabte a la tarda amb ells, però pel camí farem una gira per Suïssa i la primera parada serà al Jungfrau Joc, on farem el que creiem que és el castell a més alçada que s'ha fet mai, i farem un castell a gairebé 3.500 metres.
10: Segona ronda.
1: Els Xiquets de Reus han completat la primera clàssica d'avui de la temporada, la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. Els de la camisa avellana han actuat acompanyats dels capgrossos de Mataró i d'uns il·lusionants castellers de la Vila de Gràcia. La colla gracienca va sortir del Mercadal amb els registres més notables de la diada. A més, ja tenen gairebé a punt més estrenes de la gamma alta d'avui.
8: Ahir a Reus van descarregar de sortida una correcta torre de 8, treballada al just a terços i ben defensada a quarts. A la segona ronda es van apuntar un 3 de 8 de bones mides, que només va exigir per dalt la rengla. A continuació van desmuntar un 4 de 8 que amb dosos s'havia deformat a 15. Van repetir amb un 4 de 7 amb l'agulla, prova del 4 de 8 amb l'agulla que, si tot va bé, podrien estrenar d'aquí a 15 dies al Camp d'en Grassot. Van acabar la diada amb un esplèndid pilar de 6 que la colla demana posar damunt d'un folre. Carla Piñera, la cap de colla, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Venim d'una setmana difícil. Després de la setmana passada, tot i descarregar el 2 de 8 amb folre, el 3 de 8 de Sabadell, el 7 de 8 ens va quedar encarregat. I això, doncs, evidentment, ha tingut com conseqüència en canvis i alguna lesió que hem hagut d'ajustar cosetes per venir avui a fer la tripleta. L'objectiu era fer 3, 4 i 2 de 8, el 4 se'ns ha resistit i hem decidit fer una passa enrere, fer el 4 de 7 amb el Pilar, que és un castell que estem treballant de cara a un futur 4 de 8 amb el Pilar, i evidentment acabar-ho de rematar amb el Pilar de 6, que al final és un castell que ara mateix tenim molt a l'abast i s'ha d'aprofitar quan el tenim.
1: El que tens molt madur ja per treure'l molt aviat, segurament al camp d'Engressot, no ho sé, és el 4 de 8 amb l'agulla.
11: Sí, és un castell, una estructura que l'estem rodant molt, el Pilar el tenim preciós. Bueno, estem procurant això, treballar l'encaix per col·locar-lo dins un 4.
1: I a més, a la colla vol el Pilar de 7, perquè teniu un Pilar jove, amb recorregut, un Pilar que s'aguanta molt bé, lleuger, amb un molt bon segon. Vull dir que aviat a dalt del forre, també.
11: Al final, quan tens un Pilar, se t'obre un ventall de possibilitats tan ampli, i la veritat és que ho estem aprofitant. Estem també tantejant pujar-lo sobre folre. També, al final, castells d'una gamma molt complexa.
1: Un parell de mesets per la Festa Major de Gràcia del 15 d'agost. No descarta res.
11: No. Si alguna cosa, amb alguna cosa treballem en aquesta tècnica, és que està tot sobre la taula fins que l'assaig ens diu el contrari.
1: Doncs enhorabona per la diada.
11: Moltes gràcies.
1: Els Xiquets de Reus havien descarregat enguany els bàsics de 8, però no els havien ajuntat en una mateixa diada. L'èxit d'ahir els hauria de permetre fer un canvi de xip per atacar la gamma alta de 8.
8: El proper pas serà el 5 de 8, segons van explicar ahir el 3 rondes. Els de la camisa avellana van descarregar de sortida un 3 de 8 ben apamat, però que va generar dubtes en un 2 que va fer un intent de recular. A la segona ronda, després de desmuntar-ne un peu per problemes de quadratura, van completar un 4 de 8 tranquil i van acabar amb el 2 de 7, que també van validar després de desmuntar-ne un peu. Marina Bertran, la cap de colla reusenca, en declaracions al 3 rondes.
12: Hem tingut un inici de temporada complicadillo a nivell d'estructures i de pinya i d'assistència una mica. Llavors, ho tenim tot allà al forn, comença, però no ens ha arribat a temps.
1: Doncs aquesta actuació d'avui, haver fet la primera clàssica, servirà per començar a treure coses del forn. Com està el ventall dels castells?
12: Doncs allà el tenim tot obert. Vam fer un assaig especial la setmana passada que va anar molt bé. Aquest any hem plantejat que el primer tram de temporada no s'acaba per Sant Pere, sinó que s'acaba per Sant Anna, que és final de juliol. Doncs la intenció és ja després de Sant Pere no parar per poder seguir tot això que tenim a punt, a veure si ens arriba.
1: Una d'aquestes coses que teniu ja mig a punt és el 5, que l'any passat el vau estrenar tal dia com avui, no?
12: Sí, avui ho estàvem comentant aquí, li falta la part del 2 en aquest 5, sí. Llavors, ara fa un meset ens va començar a funcionar el 5, no teníem el pom, també hem tingut molt de relleu a la canalla. Llavors el pom és diferent i ara ens està començant a funcionar. Llavors quan el pom et funciona, doncs tot l'altre comença a rotllar.
1: On te'l situes per estrenar el 5?
12: Home, m'agradaria molt que arribés al Catllà, però si no és al Catllà serà Sant Anna i si no, doncs allà on pugui arribar, doncs hi ha Gràcia, hi ha Igualada, però ens agradaria que arribés aquest juliol. Hi ha coses que encara s'han d'acabar d'ajustar, també no t'enganyaré, per això hem de rodar-lo. Necessitàvem fer això d'avui per començar a pensar més enllà.
1: I els capgrossos a Mataró tenien previst dur a Reus la gamma alta de 8, però ho van acabar descartant.
8: Al Mercadal hi van completar un bonic 3 de 8. A la segona ronda, després de fer un intent desmuntat entrant dosos, van completar un 4 de 8 una mica dinàmic i van acabar amb el 7 de 7. Àlex Dor, del cap de colla, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Sí, evidentment que hi ha conseqüències del 3 de 9, sobretot a nivell de confiança, de tornar a agafar el ritme, però bueno, també és una mica la dinàmica d'aquest any, no? Sí que és veritat que aniversari van voler pujar una miqueta al nivell, van voler pujar una mica el llistó, perquè vaig creure convenient que era el dia per fer-ho i no ens va sortir bé, vull dir, els fets ho demostren, no ens va anar bé, segurament ens faltava una mica més d'assaig, tot i que les proves havien anat molt bé, però bueno, és la dinàmica que hem de tenir aquest any. Crec que hem de tenir paciència, és un any amb molts canvis, sobretot de tronc, però anem en molt bona línia amb canalla, però clar, l'estructura de tronc és nova, no? Hi ha cosetes que hem d'anar polint i ara ens toca tenir paciència.
1: Ara te referies al handicap una mica aquest any, tot aquesta renovació de tronc forçada que s'ha hagut de fer per baixes que hi ha hagut. De tota manera, tornen a pujar castellers amb garanties de tota la vida, com l'Eloi,
13: el Lluïsme.
1: Però vaja, l'objectiu no és mantenir aquestes persones, sinó renovar.
13: Exactament. De fet, el 3 va tardar tant en sortir perquè estàvem assajant un 3-9. També és veritat que va arribar el juny, vam considerar que tocava treure ja el 3, perquè també aquest 3 s'estrenava un quart. Llavors, sí, ara mateix ens estem recolzant molt amb els castellers aquests veterans, molt agraïts, però evidentment assaig estem picant molta pedra per fer aquesta rotació i més tard o més d'hora, això sí que no ho sabem, ens toca tenir paciència, segur que sortirà.
1: Per les Santes falta un mes. No sé si vols arribar ja amb la signatura del 3 o dels castells de 9 resolta. Tens Sants, Premià... No sé si tens alguna plaça d'aquestes que voldries fer al castell de 9 per arribar a les Santes ja amb el tema resolt.
13: Tant de bo. Jo ja els hi vaig dir a la colla, per aniversari crec que arribaríem amb Castells de Nou i crec que els assajos ho van demostrar. A plaça no ens va anar bé, segurament ens va faltar polir i és molt difícil tenir totes les variables. I els he dit aquesta setmana també la colla. Estic convençut que arribarem a les Santes, si no a les Santes, i a Sants, i a Premià. La setmana abans de les Santes tenim Cabrera, que és una actuació nova, que hi apostem molt i creiem que hi podem portar Castells de Nou. Però és el que et dic, és una mica una incògnita aquest any.
1: Socialment la colla, després de, diguéssim, de la disputa electoral, per dir-ho d'alguna manera, com la veus bé, la colla?
13: Jo haig de dir que sí, que molt. Sí que eren uns dubtes que teníem a principi de temporada, que podia, el primer cop que ens passaven 30 anys d'història, que hi haguessin dues candidatures, no? I teníem una mica el dubte de com ens podia afectar això socialment o a dinàmica d'assaig. I haig de dir que la sensació, en cap cas, no és ni de divisió ni de malestar. Jo crec que la colla ha assumit molt el rol que ens tocava assumir aquest any i l'ambient que respira a l'assaig és el fet de venir, de fer feina, de picar pedra, per tornar a posar capgrossos on hem estat els últims anys.
14: Que aguanteu aquí la vida més forta!
1: Aquest cap de setmana hi ha hagut una desena d'actuacions més a les places del país. Ara us n'informarem. Comencem per diades d'aquest diumenge, David.
8: A vegades destaquem el 3-7 que han descarregat els Castellers de Cornellà i dels Castellers de Berga.
1: I de dissabte, quins resultats destaquem?
8: Destaquem a la Bisbal del Penedès el 4-8 dels Xicots de Vilafranca, el 3-7 dels Nois de la Torre i també el 3-7 dels Bous de la Bisbal. Mireia Mata, cap de colla dels Xicots.
15: Va ser un 4-8 amb unes mides molt maques, molt rodonets. Sí que és cert que potser una regla va quedar més entrada, però res greu que fes per ella el castell. I crec que al final fer el castell també amb aquesta solidesa, no? Demostra que la feina assaig ha sigut bona.
8: De la trobada Colles de l'Eix a Manresa, destaquem el 4-8 dels Tirallongues, el 2-7 dels Castellers de Lleida, el 5-7 dels Marrecs i l'estrena del 3-8 dels Segals. Sergi Rifà, cap de colla dels osonencs.
16: Hi havia una mica de nervi, normal, era el primer que fèiem o intentàvem després de la caiguda de Temps de Plors, ara feia aproximadament un mes i poc, i la veritat que va pujar molt ràpid, molt, molt decidit.
8: Ahir a Montblanc, 3-6 amb l'Agulla dels Torraires i Torre de 6 dels Castellers del Foix i a Xàtiva, 4-7 dels Nens al Vendrell.
10: Tres rondes, 20 anys tocant el cel amb la mà.
17: Tres rondes, 20 anys.
1: Una diada, la d'ahir a la tarda de Reus, que la veritat que vam passar d'una manera sense patir tanta calor, no? A les 6 de la tarda, a partir de les 6, la temperatura comença a baixar i la veritat que va ser una diada que es va enllestir en dues hores justes. Passet endavant pels Xiquets de Reus, uns Castellers de Gràcia que generen bones expectatives i uns capgrossos amb dubtes, potser, després de la caiguda del 3-9, però també sabem que és una colla resilient i que, bé, altres temporades que comencen dubtes acaben gamma extra. Què us sembla l'actuació i d'aquestes tres colles?
3: Jo crec que Xiquets de Reus i Capgrossos coincideixen en el fet que van una mica endarrerits en relació al que venia sent habitual les últimes temporades. En fi, hem escoltat algunes de les raons en, en escoltar els caps de colla, però una mica en la línia del que apuntava la B abans, és a dir, la gestió del calendari és important i el que no s'ha aconseguit ara vol dir que ho has d'aconseguir aquestes pròximes setmanes, que estaven pensades per altres coses de cara als objectius ambiciosos que tenen totes les colles a començament de temporada. Per tant, aquí hi ha, en fi, caldrà que afinin estratègies de gestió tant a Reus com a, com a Mataró. El potencial hi és evident, i suposo que les solucions les tenen. I pel que fa als Castellers de la Vila de Gràcia, a mi era de les colles que em sorprenien, allò, quan a la zona més tradicional encara s'estava parlant molt de pretemporada, i aquesta gent hi era molt forts, i van començar a fer castells grossos molt aviat, el 2-8 en folre, per exemple, i, per tant, en fi, fan actuacions ara que recullen els fruits de tota la feina feta durant, durant l'hivern.
2: Sí, a mi... d'aquestes colles, no estem parlant d'un tema, jo crec que és important, d'aquestes colles, diguem-ne, el que diem la classe mitja del món castellà, anem a dir-ho així, que és que aquí entra diumenge i aquí no. I de moment, per exemple, Xiquets de Reus està molt ben posicionada, però hi ha colles que tenen un agost molt potent i jo crec que també s'han de... el calendari també es planteja des d'aquesta perspectiva, també, no?, en aquest nivell de colles. Avui a plaça... Moixiganguès no, probablement, però sí, i Castellers de Barcelona també té assegurada l'entrada, però ja et dic jo que la banda de Saballut sí que ja hem començat a treure la calculadora...
8: Xiquets de Tarragona també.
2: Exactament. A Sant Pere i Sant Pau, Xiquets de Tarragona, no?
8: Granollers.
2: I llavors... falta molt encara pel 30 d'agost, però no falta tant, i per a algunes colles falta encara menys perquè el calendari és com és, no? I fas aturades. Llavors, no és el mateix, diguem-ne, Capgrossos, des d'aquest punt de vista, que vagi més lent, té la pressió de que la seva festa major és un mes, però anirà a concurs de diumenge, però potser Xiquets de Reus sí que li passa pel cap a la seva cap de colla que... no es poden anar a dormir, no?
1: Bueno, el seu calendari...
2: Si volen anar diumenge...
1: L'han canviat una mica, no? Ja ho explicava ella, que enguany el calendari les vacances les endarrereixen.
3: Analitzar això que comenta la Bea, d'analitzar aquestes actuacions en clau concurs i del rànquing i entrar a l'actuació de diumenge o quedar-se la del dissabte, clar, una de les coses que s'ha de mirar és si els que van dissabte, els que van diumenge, els que estan classificats avui... per anar diumenge, si les actuacions que els han permès computar punts per anar diumenge són d'enguany o de l'any passat. I aquí hi ha una de les
2: claus. Sí, això és un tema. Això és un tema. Però hi ha moltes coses que està... O sigui, que està clar que han de fer si volen entrar diumenge. O sigui, les colles que ara mateix estan a diumenge, està clar... tenen totes al cap el que han de fer si volen mantenir la seva plaça a diumenge, eh? Garantir-ho, això. I això està, i això té un pes, eh? Jo crec que té un pes. Una altra cosa és, al final, com arribis, les possibilitats que tinguis reals, com sortint les coses a plaça, etc, etc. Però a l'hora de plantejar la temporada, o el que queda fins al 30 d'agost, això és importantíssim, i jo crec que la majoria de tècniques ho tenen al cap.
1: David, tu que tens la calculadora sempre a mà, veus d'aquestes tres colles? Els Capgrossos ja han dit que segur diumenge. Com ho veus?
8: Serà igualat fins al final. Sí que Capgrossos ho té assegurat, però Reus té un juliol interessant. Amb la Diada del Callao escoltàvem de la Marina Bertran. Ara mateix Reus, 12a posició.
2: Comptant a Minyons.
1: N'hi has de...
8: Sí. No, de 13a posició entraria Xics de Granollers, que també és una colla que ha descarregat el 7 de 8, però també hi ha Sant Pere i Sant Pau, que es planteja el 5 de 8, hi ha els mateixos Marrecs de Sal, que tenen la seva festa major, hi ha els Xiquets de Tarragona, que segurament en algun moment del juliol o l'agost portaran també un castell de nou. S'obre la cursa per dues places, entre dues per diumenge, fins l'últim moment, eh?
1: Abans hem sentit el cap de colla dels Capgrossos de Mataró en aquestes eleccions que han tingut a la pretemporada castellera. Diguéssim, explicava, és que mai no havíem tingut dues candidatures que s'enfrontessin, i era la primera vegada que passava això, i a més, enguany, després tiren un 3 de 9, després d'haver fet només un 3 de 8 a plaça, tot i que els assajos diuen que havien anat molt bé... Estranyes circumstàncies, no?, pels Capgrossos aquesta temporada, o com a mínim a dates d'ara, us sembla o no?
2: Bueno, jo això de les dues candidatures, és que a mi em sembla fins i tot, en determinades situacions, que és bo.
1: Higiènic, jo trobo.
2: És higiènic,
1: no?
2: sí, jo crec que pot ser molt bo per la colla, perquè al final la gent vota i la colla pot sortir d'això més cohesionada, no?, i no hi ha més problema. L'altre, la resta de coses... sabem com treballen els Capgrossos, com assagen els Capgrossos, no? Que és una colla que tècnicament treballa molt bé, que sempre van... Garanties no hi ha als castells, no? Els castells cauen, això ja ho sabem. Però, bueno, els va caure un 3 de 9, no? I això potser els ha penalitzat més del que, bueno...
1: A més, han tingut moltes baixes de tronc aquesta temporada per canvis de vida de castellers. Em sembla que hi ha dos o tres terços, un quart, gent del Pom de Dalt, vull dir que...
3: Gestionar això és difícil pels caps de colla, pels responsables tècnics, i després hi ha una qüestió que recordo haver escrit fins i tot cròniques la temporada passada, en què molt sovint l'argument per justificar determinades actuacions de Capgrossos era la falta de camises. Aquí vol dir que hi ha un dèficit. I aquest procés electoral, vist des de fora, permetia pensar, ostres, a veure si això espavilarà la cosa i fomentarà el fet que hi hagi un debat intersocial pot fomentar que la gent s'animi una altra vegada, no? S'ha de veure, a veure com anirà evolucionant tot plegat, però el problema de capgrossos el teníem ja localitzat una mica l'any passat, que era, és a dir, la qüestió tècnica anava supeditada massa sovint a la qüestió social, i s'ha de veure com evoluciona tot això, que és molt difícil de gestionar.
18: Sí.
10: Tercera ronda.
1: Encarem la recta final d'aquest primer tres rondes de la temporada castellera a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info. Dimecres que ve a Sant Joan, Festa Major de Valls, i els castells tenen una de les cites més importants de la temporada a la plaça del Blat.

0: fer un molt bon assaig a Figanquins, a Girats de Manilles, que hem tornat a fer un dos de un forro de la xarxa, ho estem enfocant cap aquí.
1: És un repertori similar a l'any passat, a més la colla hi arriba amb el 3 i el 4 de descarregats que vau aconseguir al pati.
0: Sí, arribem, jo crec que arribem amb un cert rodatge, amb més rodatge que l'any passat amb Castells de Nou, i la cosa que es plantegem és molt similar a l'any passat.
1: També esteu tocant el 4 de Naunet. Pot entrar aquest castell?
0: De moment, més que ensejar-lo, el que estem fent també és aprofitar el volum de gent que tenim a l'assaig, doncs, per tocar altres castells. Vull dir, està clar que aquesta setmana de Sant Joan, doncs, l'afluència dels assajos augmenta, ets gent el divendres, i també doncs aprofitem per anar destapant altres castells, no? Però, de moment, el gran objectiu és aquest.
1: També el Pilar ha tingut un petit hàndicap, no? L'enxaneta titular se us ha lesionat, heu provat ara una enxaneta reserva, i teniu almenys el Pilar de 7. També veus possible arribar amb el Pilar de 8?
0: El Pilar és molt sensible a canvis, no? I si a més hem tingut la mala llet d'un accident aliè als castells, doncs ens ha trastocat una miqueta els plans. Però bueno, jo que plantejo de la colla, vull dir, el Pilar el seguirem fent. Avui hem fet Pilar de 6, hem fet Pilar de 7...
2: Per Sant Joan, la Colla Vella porta en cartera entre, atenció, 3 i 4 castells de gamma extra.
1: Els rosats han assajat el 5 de 9, que ja van carregar el Vendrell, el 7 de 9, el 4 de 9 al Pilar i el Pilar de 8. Aquestes són les sensacions prèvies del cap de colla dels del Portal Nou, Manel Urbano.
3: Molt content de com arribem, del moment que estem vivint, de tal com estan anant els assajos, les actuacions. És un moment dolç de la temporada, d'aquells que quan comences l'any sempre tens, no?, aquella petita inquietud de com anirà la temporada, i la veritat és que de moment estic molt content de com està anant.
4: Els que avui ens han pogut apropar fins a la plaça Portal Nou de Valls han pogut veure unes proves estratosfèriques, i tu mateix t'has adreçat a la colla amb paraules de dir: avui l'assaig que s'ha fet és més digne de Sant Úrsula, no? La Colla Vella està obrint molt el ventall de castells. Quina estratègia té, això?
3: Sí, ho he intentat explicar una mica a la colla, no? És a dir, potser, segurament no. O potser, si tu miressis a nivell només de resultats de Sant Joan, el més profitós per la colla seria anar per 2-3 castells i ja està, i focalitzar aquí. Però entenem i llegit la temporada des d'un inici fins a un final. Hem treballat molt ventall de castells. Això implica que no hem pogut dedicar tot el temps que es podia dedicar si fessis menys ventall. Però jo ho dic sempre, no? Dic, no, hem de fer les coses com sabem fer-les, com creiem que s'han de fer, i crec que és la nostra forma de ser. És a dir, anem per aquí, som així i així anirem, no? I que per lo bo i per lo dolent ens agrada tocar el ventall, ens agrada que participi molta gent, tindrem molts castellers, i doncs crec que potser a curt termini no és el més intel·ligent, però a mitjà i llarg termini, que és lo important per la colla, sí.
2: La vigília de Sant Joan, coneguda a Valls com la nit de completes, també s'han introduït, David, canvis en la diada castellera.
1: Els castells s'avancen a les 8 del vespre, fins l'any passat es feien a les 11 de la nit, abans de l'anada del seguici cerimonial a l'ofici de completes. Vella i joves, en previsió d'alçar i algun castell bàsic de nou, disposaran d'una hora per fer 3 castells i el Pilar. La diada de Sant Joan del migdia del 24 de juny la podreu seguir en directe a les àrees de servei de 3 Catinfo i els butlletins horaris de Catalunya Ràdio.
5: Tres rondes, 20 anys de castells
6: a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
5: Tres rondes, 20 anys.
2: I a la tarda, diada de Sant Joan a Tarragona, amb les 4 colles de la ciutat i a d'altres poblacions del país, també, com Vilassar, Torredembarra i l'Estartit. A Tarragona, la colla jove, Xiquets de Tarragona, arriba a Sant Joan amb ganes d'estrenar la gamma extra.
1: A banda del 3 i el 4 de 9, castells que van ajuntar la setmana passada a Girona, els Liles treballen intensament el 2 de 9. La cap de colla, Gina Fort, parla de les possibilitats que té d'entrar en escena el dia 24 al vespre.
7: Crec que la colla es creu al castell, i per això estem tenint gent als assajos, per tant això és el més important. També és veritat que nosaltres les manilles mai les havíem estrenat més aviat d'un 30 de juliol o per aquelles dates, per tant vol dir que les avancem molt, però bueno, crec que el treball que s'ha fet aquest any i el que venim fent dels anys anteriors han donat totalment garanties per poder afrontar aquest objectiu.
2: Els Xiquets de Tarragona, amb un nivell més pausat, afronten Sant Joan amb la intenció de completar el primer castell superior al 3 de 8 de la temporada.
1: El cap de colla, Roger Budesca, que s'estrena enguany en el càrrec, explica el 3 rondes que després de l'assaig de dilluns decidiran quin d'aquestes 3 construccions de la gamma alta de 8 porten a la plaça de la Font.

0: Les intencions de cara a Sant Joan és 3 i 4 de 8 i un tercer castell de 8 i mig, que veurem quin és, tant el 7 com el 5 com el 2. Estarà a un bon nivell, acabarem de decidir en funció de les ses de dilluns.
1: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau es presenten a Sant Joan amb un domini dels castells bàsics de 8.
2: El cap de colla David Lobo es marca el mínim de la clàssica de 8, encara que tampoc descarta anar més enllà.
3: I Sant Joan al final la tenim marcada com a prioritària. La nostra voluntat és anar màxims dintre dels possibles que tinguem i que tinguem garantits. És a dir, la màxima... Hòstia, passa per poder garantir els castells i per molt que estiguem treballant en paral·lel altres castells de 8 i mig, doncs prioritzarem sortir de plaça satisfets i amb tots els castells descarregats. Pues, com a punt de partida passa per repetir la diada que vam fer al local de la Colla Jove, vale? Que al final doncs, per nosaltres és prou important i caldrà veure si amb el petit marge que ens donen aquests assaigs restants doncs podem arribar a alguna cosa més. Vale, però en qualsevol dels casos no ens pressionem ni ens fiquem cap pressió d'aquest tipus.
1: I els xiquets del Serrallo volen certificar dimecres també el seu millor inici de temporada.
2: El 2-7 que han descarregat en dues ocasions es perfila com el principal objectiu, ho explica el cap de colla Josep Maria Gaia.
4: Bé, el principal objectiu en aquests moments és consolidar tota aquesta gamma alta de 7, que estem passejant per les places amb aquests 5, el 7, a veure si pogués tornar a sortir una altra vegada. Tot dependrà de la Canelleta, sí que falta un assaig, i la Canelleta al final ens acabarà manant i l'assaig dirà el que podem portar per Sant Joan. Dilluns a finalitzar l'assaig veurem si podem acompanyar el 2 una altra vegada a plaça amb aquesta gamma alta de 7.
5: Aguantem bé, per la feina, ja.
1: Diada de Sant Joan a la plaça del Blat de Valls. Les joves hi arriben amb els dos bàsics de 9 i el 4 de 8 amb el pilar descarregats. Intencions de 2 de 9. La colla vella dels xiquets de Valls hi arriba amb els dos bàsics de 9 descarregats i el 5 de 9 carregat a la diada de les colles guanyadores del concurs al Vendrell i amb objectius de 5 de 9, 7 de 9, 4 de 9 amb el pilar de 8 i potser alguna cosa més, perquè totes dues colles, i especialment la vella també, tenen molt avançats els assajos del 4 de 9 net. Aviam si tenim o no tenim cap sorpresa agradable, en aquest cas per Sant Joan. Quico, ve en quina forma hi arriben les dues colles? L'ambició és alta, però la forma que els heu vist aquesta temporada, aquestes últimes setmanes, quina és? Bé, som-hi.
6: Bueno, jo crec que les dues colles porten ritmes diferents, no?
1: Perquè volen o és el que hi ha? Mullat.
6: Jo crec que en essència tenen ritmes diferents. No sé com explicar-ho. I queda bé amb tothom. Sí, són dues colles que a banda de rivalitat i viure a la mateixa ciutat, són molt diferents en moltes coses, no? I en la manera de plantejar-se les temporades, d'això d'amplitud de gamma de castells, etc, treballen de manera molt diferent, no? De vegades, jo, no sé, també és, la gent la convoques quan, no? Em sembla que era el cap de colla de les joves, deia, hem aprofitat que hem tingut...
1: El Quico,
6: sí, que havien aprofitat, que tenien un gruix de castells a l'assaig important
1: Però ell ho ha dit quan el David li ha preguntat sobre el 4 net, i pel 4 de net no necessites tampoc cap gruix.
6: Precisament,
1: de vegades s'aposta per aquests castells perquè no tens manilles, per exemple.
6: Bueno, i perquè les dues colles de Valls, amb els castells nets, tenen una història d'amor i solvència molt espectacular, no? La jove amb el 2 net i la vella amb el 4 de 9, és espectacular els números, no? Els mires. I, bueno, a veure què volen fer. Sí que és veritat que m'ha semblat molt curiós, no?, aquest comentari del Manel Urbano sobre el ventall de castells, com mirant a llarg plaç, i jo és que sóc molt del concurs, ja he pensat en el concurs.
1: El Manel Urbano també.
6: I en això, no?, que es diu que qui té més ventall de gamma extra és qui guanya el concurs, no? Doncs poder va per aquí la cosa.
7: Jo crec que, com apunta la Bea, que la Colla Vella des de fa alguns anys... valora molt la gamma de castells, el ventall de castells, i el fet de poder afrontar les grans diades que hi ha al calendari, Sant Joan, Firigós, Vilafranca... En fi...
1: Primer diumenge...
7: Podem triar.
1: Sí.
7: Podem triar. i la manera de triar... Clar, jo, el David, també he estat testimonis de proves de 3 de 10 amb manilles d'alt al mes de principis de maig, per exemple. Clar, què vol dir això? Que per Sant Joan hi haurà castell de 10? Home, no. Però comencem a tocar. Comencem a automatitzar, a crear automatismes a l'hora de muntar folres i manilles perquè hi ha gent nova, perquè s'han de renovar posicions, etc, etc. Clar, com més aviat comencis, més aviat vas agafant solvència i sobretot confiança, no? I el que s'ha vist aquestes últimes setmanes d'assajos a Valls és que a les dues colles hi ha una important dosi de confiança. Fins i tot a la colla vella, que ha patit el sotrac d'una caiguda de 5 de 9 amb folre, que anaven per descarregar-lo, perquè estaven com molt convençuts, però, en fi, va caure. Els castells cauen. I això dius, ai, ai, a veure què passarà ara, no? Primer, no va prendre mal ningú, i segon, una mica allò, bueno, no passa res. El castell el tenim, les proves de l'assaig fetes a posteriori de l'actuació del Vendrell, la sensació és que han anat bé i han servit per recuperar la confiança, que, a més, l'han guanyat provant altres castells. No fa gaire parlàvem amb un dirigent de colla, deia, hi ha dos tipus de castells. Els que tu vas a buscar i els que et troben...
8: Et venen a buscar amb tu.
7: Els que et venen a buscar amb tu. I tu planteges, per exemple, fa dos mesos plantejaves un Sant Joan amb 7 de 9, 2 de 9 i 4 de 9 al Pilar, però fas una prova de 4 de 9 net i dius, ostres, si el tenim perfecte. El tenim igual que l'any passat i la canalla que hem hagut de canviar està responent molt bé. Cony, tirem-lo, no? Ja que el tenim, provem-lo. I una mica estan en aquesta situació. I una mica, tres quarts del mateix a la colla joves amb el 4 de 9. Fan les primeres proves, dius, ostres, això va bé, fan 4 de 8 nets fins a molt amunt, o sencers fins i tot, o amb aixecador i tal, dius, ostres, això va de conya, tirem-lo. Una mica, aquest 4 de 9, potser per la confiança que li tenen de temporades anteriors, les colles de Valls l'han trobat més aviat del que podia pensar-se, tot i que hi ha precedents d'intents de 4 de 9 per Sant Joan, eh? Però, bueno, una mica aquesta sensació de que el 4 de 9 ha trobat a les colles de Valls. Ara, quina actuació es pot vestir? No oblidem completes, que alguns dels castells que es descartin el dia 24, en fi, poden trobar el seu lloc a completes. 9 de 8, per exemple, que també s'ha provat.
8: El 4 de 9 net, ja veurem si s'estrena dimecres o si s'aguarda, per exemple, amb el cara a cara que tindran en Vilafranca al Tafulla, no?
7: No ho crec.
8: Allà, no ho sabem.
2: O Vilallonga.
8: Però també sí que també he sentit, ara no vull fumar aigua al vi, eh? Però sí que he sentit de vegades, moltes vegades, o alguna vegada, i especialment en colles de Valls, que de vegades amb aquests castells, si els fas tan aviat, acaben agafant algun vici durant la temporada i que al final gairebé has de tornar a recomençar, no?, amb aquests vicis de castells. I tenint en compte que el concurs i que aquest castell serà decisiu, possiblement, o entrarà entre els castells decisius al concurs de Tarragona el 4 d'octubre, no sé si és molt aviat, o s'ha de treure de sobre ja si es té.
6: És que l'assaig no és una nevera, no conserva.
8: Ja.
6: I el problema és que se't pot florir un castell que tens molt bé a l'assaig.
8: Se't pot podrir si no el treus a plaça.
6: Exactament, si no el treus a plaça. Llavors, aquí s'ha de fer un equilibri, no? Sobretot encertar si la diada és l'adient. Que potser ho són totes, eh? Perquè ara me'n recordo el dos net, la vella el va descarregar a Vilallonga del Camp, si no recordo malament, no? Que és una plaça que
7: va buscar una diada en què no tingués pressió. Zero pressió.
6: Zero pressió, no? I llavors jo crec que quan tens un castell i vols aquest castell i aquest castell t'aporta i el tens claríssimament a l'assaig, sense cap mena de dubte, l'has de treure a plaça, perquè els vicis te'ls agafarà igual a l'assaig. El treguis o no, i tant per tant, doncs el fas.
7: Quan se té, cas de la Colla Vella, quan se té tanta gana amb castells, a més, pots rectificar amb un altre castell. Això és important. Sí. Aquesta estratègia que et diria que és coincident entre Castellers de Vilafranca i Colla Vella, em sembla que, en fi, la història demostra que és la que dona resultats, efectes concurs i rànquings i aquestes coses.
8: En el cas de la Colla Vella, home, jo crec que és important descarregar el 5, perquè va quedar encarregat el Vendrell i, malgrat que hagin anat molt bé els assajos, cal tornar-lo a fer a plaça, perquè també anava molt bé abans el Vendrell, els assajos, no? Per tant, es podria intentar, fins i tot, potser, a vés a saber, completes, perquè és un castell que has de fer, i l'endemà, doncs, si tens tan clar aquests altres tres castells, el 4 amb el Pilar, el 7 de 9, fins i tot el 4 net, i el Pilar de 8 al final, et pots plantejar un Sant Joan així.
7: Sí, però atenció, és a dir, aprofito que tu apuntaves a completes, llavors tirar algun d'aquests castells. Vull posar en valor una cosa, que és el canvi profund, gairebé revolucionari, que ha tingut, de moment, la vigília, el programa de la Festa Major de Valls. Ho dic perquè la fama que tenen les dues colles de xiquets de Valls són d'una rivalitat extrema, però des de fa temps estan sent capaces de posar-se d'acord amb coses bàsiques. I això crec que s'ha de posar en valor, perquè aquí, en fi, hi ha hagut... És a dir, és una altra generació diferent que rivalitzen, evidentment, a la plaça rivalitzen i...
8: Però tenen capacitat de parlar entre ells.
7: I parlen. S'han posat d'acord amb una cosa, per exemple, que abans... És a dir, i una altra fama que tenia la plaça del Blat és que era víctima del sempre s'ha fet així. I enguany s'ha demostrat que parlant i analitzant les coses es poden canviar coses, en principi, en benefici de l'espectacle del món casteller, no? Clar, passar de les 11 de la nit a les 8 del vespre, una diada d'aquestes característiques, és molt important.
8: I a l'antiga.
7: I a l'antiga és molt important. Clar, és un format nou, no sé fins on voldran, no sé fins on s'atreviran, no sé... Si s'ha de veure, és a dir, els castellers respondran, aniran tots a la diada completes, aniran la mateixa gent que aniria a les 11 de la nit, anirà més gent, anirà menys gent, és un meló obert que s'ha d'obrir dimarts a la nit, no? I en aquests canvis revolucionaris que s'han fet, hi ha un tema pendent encara, que és el migdia de Sant Joan, que enguany encara no s'ha pogut resoldre, però que ja hi ha sobre la taula propostes que són molt difícils que avancin, perquè s'han de... És a dir, la Festa Major no només són els castells, però que s'ha posat sobre la taula el fet de que, no, és que els castells es podrien passar a la tarda. Per què no es poden passar a la tarda d'una diada tradicional com Sant Joan?
8: Ara tu has tret el tema, volies parar un parell de minuts, però ja que l'has tret, tenim a punt el Manel Urbano, que ens parlarà de precisament això que ara comentava el Quico Domènech.
9: Sí que fa molts anys que batallo amb això. He fet canvis, però més aviat o més tard ens donem compte que els castells el dia de Sant Joan al migdia no poden ser. Que entenc que és difícil que s'entengui i entenc que cada vegada doncs, hi ha més gent que ho veu. I enguany ho veurem, no? Hi ha una ona de calor que diuen que el 24 és el dia al màxim, ni que comencem una hora abans. Jo penso que és antiesportiu, digue-li com vulguis, és que no hi ha cap acte que es faci sota un bat de sol de 40 graus on no hi hagi públic, i per molt que les tradicions, i sóc el primer que m'agrada mantenir-les, o mirem una miqueta més enllà del nostre malic, o això no anirà bé.
8: Doncs és el que pensa el Manel Urbano, és el que deies tu, sorprenent.
7: Ho pensa el Manel Urbano, sí, i ho pensa el Quico de Cabra. Que aquí és la clau, que han anat junts, i en parlarem amb l'Ajuntament, han parlat amb la resta dels grups festius del seguici cerimonial de Valls, i han aconseguit posar-se d'acord. De moment amb la vigília, que ja és molt, i ara a veure què passarà en el futur. No vull dir que hagi de ser l'any que ve, però aquí hi ha voluntat de canviar coses d'una... Festa Major de les tradicionals que no es pot tocar res. Per tant, poso un valor a això.
8: Mig minut. Bé, aconseguirem algun dia veure una diada de Sant Joan sense el mig de la plaça buida allò pel bat de sol? O trigarem aquest canvi que parlava ara el Manel?
6: Hem viscut, la plaça plena i molta calor. Poden passar dues coses, que la passin per la tarda i s'ompli la plaça, que no... I també aquí juga una variable, si parlem de públic, que són les retransmissions de televisió, que també ajuda a que hi hagi més o menys gent a la plaça.
8: I si ho pots veure amb una onada de calor per la televisió, exacte, amb una cerveseta, doncs... I la locució del David Prats dels Castells,
2: A Trescat Info.
8: Gràcies, Francesc Domènech, gràcies, Bea Jiménez. Final d'aquest primer tres rondes de la temporada castellera 2026, la del 20è aniversari d'aquest informatiu que ara us estem oferint. David Prats, què no ens podem perdre, doncs, la setmana que ve?
2: Dimarts al vespre tenim completes a Valls, dimecres al migdia Sant Joan a Valls i a la tarda Sant Joan a Tarragona, i el proper cap de setmana, dissabte, 6:45 de la tarda, la Diada del Pla de la Seu a Tarragona, amb els xiquets locals, els castellers de Vilafranca i els castellers de Sants. També tindrem actuacions dissabte a la tarda a Sant Cugat del Vallès, amb els Minyons, preparant-se per la Festa Major. I diumenge, a 11:45 del matí, també Diada Centelles, amb la presència destacada dels capgrossos de Mataró.
8: Aquesta temporada també us volem recomanar lectures sobre Informe Jove Castells. Què ens recomanen llegir els digitals de referència?
2: El Món Casteller, la prèvia de Sant Joan i la revista Castells, l'article de Santi Terrassa, Diada sense públic per culpa de la calor.
8: Doncs mira, molt apropiat, un article que va fer el Santi precisament sobre la diada d'aniversari dels Marrecs de Sal, no?
2: Sí.
8: Que també va ser una plaça del vi bastant desengelada, amb pràcticament sense públic. Doncs gràcies per haver-nos escoltat. Tornem diumenge que ve a les 9 del vespre a 3Cat Info. Bona nit i bona setmana.
2: Bona nit.
10: Trescat Info.

0: Benjamin Netanyahu assegura que no retirarà el seu exèrcit del sud del Líban, com reclama l'Iran, coincidint amb l'inici de les converses entre Teheran i Washington. La reunió de les delegacions a Suïssa ha anat acompanyada de noves amenaces de Donald Trump i l'exigència que es torni a obrir l'estret d'Hormuz. Jordi Martí guanya les primàries de Junts a Barcelona i serà el candidat del partit a les pròximes eleccions municipals. S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. L'onada de calor arriba demà al màxim. Des de divendres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avui el primer avís per calor nocturna de la temporada. Gairebé dos anys després de la Dana, Paiporta i Benetússer, a l'Horta Sud, continuen sense piscines municipals. Les obres per reconstruir-les són complicades i s'han de coordinar amb d'altres, com les reformes del clavegueram. Els ajuntaments organitzen activitats aquàtiques i autobusos gratuïts per anar a les d'altres poblacions o a la platja. Donald Trump publica en xarxes socials que Keir Starmer dimitirà com a primer ministre britànic. El president nord-americà dona per fet la informació que avancen diversos mitjans del Regne Unit que anuncien la renúncia de Starmer per demà dilluns. La febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, l'empresa catalana que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol en joc al Bèlgica 0-0 al descans. La selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal guanya 4-0 l'Aràbia Saudita. En joc el quart partit de la sèrie final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, Igualada 4, Liceo 2, ara mateix es forçaria el cinquè partit. I Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya.
0: I pel que fa al temps, la nit ha començat molt càlida, amb més de 30 graus a Ponent i de 26 a 29 graus a la costa. Es preveu una matinada tòrrida a la costa, mínimes per sobre dels 25 graus, i a l'interior costarà baixar dels 20 o 22 graus. Temps marcat pel sol aquest dilluns, amb núvols prims, calitja i pols africana al cel. Algunes tempestes al Pirineu durant la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 10. Us acompanya Xavier Palau. Benjamin Netanyahu ha anunciat i ha assegurat que no retirarà el seu exèrcit del sud del Líban, com reclama l'Iran, coincidint amb l'inici de les converses entre Teheran i Washington a Suïssa. El primer ministre hebreu diu que mantindran la línia de seguretat creada per l'exèrcit per no ser atacats per Hezbollah.
3: Hem establert una zona de seguretat a Gaza. Hem establert una zona de seguretat a Síria. Hem establert una zona de seguretat al Líban i la mantindrem tant de temps com sigui necessari per protegir el nostre poble.
0: Netanyahu ha llançat un missatge al govern nord-americà per assegurar que ells actuarien igual i no poden reclamar-los la retirada del Líban.
3: Bé, què faria Amèrica? Diria que no hi ha res que puguem fer. Aturem el foc. El que diria Amèrica és que no. Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Tot i la presència de les tropes israelianes, avui no hi ha hagut atacs creuats amb Hezbollah al sud del Líban. La reunió de les delegacions dels Estats Units i l'Iran a Suïssa, mentrestant, ha anat acompanyada de noves amenaces de Donald Trump, que ha dit que tornaria a atacar el país persa si no reobre l'estret d'Hormuz. Una situació que ha creat malestar entre els negociadors iranians que han abandonat l'hotel suís on es produeixen les converses, tot i que no haurien quedat suspeses. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, que encapçala aquesta delegació nord-americana, havia qualificat la trobada d'històrica pel futur de l'Orient Mitjà. Alemanya ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
4: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
0: Trescat Info. 10:06, l'actual líder municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, serà el candidat a l'alcaldia a les municipals del 2027, de l'any que ve. Martí s'ha imposat amb el 40% dels vots a la diputada al Congrés, Pilar Calvo, que n'ha obtingut el 29%. Jaume Alonso Cuevillas ha quedat tercer i Glòria Freixa, quarta. Barcelona, Jordi Corbalán.
5: Jordi Martí ha rebut en aquestes primàries l'aval de l'exalcalde Xavier Trias. La seva victòria clara s'interpreta com una aposta continuista i també com un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit estalviar-se les primàries i posar una cara nova d'alcaldable. Jordi Martí ha demanat al partit remar plegats per tornar a guanyar les eleccions i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
6: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona. El que jo espero i demano és que, a partir d'avui, tots tornem a remar en la mateixa direcció, formant part del mateix equip.
5: El secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
7: A partir d'ara, tots serem al teu costat. A nosaltres, a tota la direcció, des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat per fer possible aquest canvi que tant necessita la ciutat.
5: Caldrà veure si els altres aspirants a les primàries s'acaben integrant a la candidatura de Martí.
0: El Consell General del Poder Judicial estudia expedientar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez. El màxim òrgan de govern dels jutges té previst reunir-se demà per valorar si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez. La defensa també l'ha denunciat per filtrar el text a la premsa sense notificar-li. Madrid, Alba Gil.
8: Sobre la taula del Consell General del Poder Judicial hi ha la possibilitat d'obrir un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia. És la proposta de la presidenta Isabel Perelló, que aquest diumenge no ha reunit el consens necessari. Per això ha emplaçat la comissió permanent de l'organisme a tornar-se a reunir demà a les 9 del matí per acabar-ho d'abordar. El moviment arriba després que ahir el ministre de l'Interior traslladés una queixa formal i demanés l'adopció de mesures contra Peinado per suggerir que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir, cosa que, a parer seu, justificava retirar-li el passaport. A les crítiques dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que en un comunicat lamenta que se situï sota l'ombra de la sospita la tasca i la professionalitat dels agents. El govern espanyol i el PSOE acusen el jutge de causar un dany demolidor a les institucions. Ho ha dit Diana Morán.
9: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
8: I el PP fa equilibris per no criticar Peinado. Sentim Cuca Gamarra.
10: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
8: Paral·lelament, la defensa de Gómez ha denunciat Peinado davant del Poder Judicial. Creuen que s'ha vulnerat el seu dret de defensa per haver filtrat la interlocutòria a la premsa sense haver-li notificat.
1: 3CAT Info.
0: L'onada de calor que ha començat avui arribarà demà al màxim i s'allargarà fins dimecres al vespre, amb valors pròxims als 42 graus a les comarques de Ponent. A més, s'amplia a gairebé 300 els municipis que demà estaran en risc molt alt d'incendi. Des de divendres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb la calor. A una trentena les han hagut de traslladar a un centre sanitari i la resta les han atès pel telèfon al 061. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avui el primer avís per calor nocturna de la temporada. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat en una entrevista a 3CAT Info que Catalunya i l'Arc Mediterrani són dels punts del planeta on el canvi climàtic avança més de pressa.
11: En aquesta zona el que veiem és que aquests canvis s'estan accelerant, és a dir, hi ha un ritme més elevat de fenòmens meteorològics extrems. Hem patit sequera recentment, hem patit aiguats. Aquest tipus d'episodis cada cop els anem observant i anem fent que siguin més normalitzats.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt gran a gran part del país i, a més, coincideix amb la temporada de sega i la revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF, dels bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha destacat al suplement de Catalunya Ràdio que aquests dies totes les unitats estan en alerta màxima.
12: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Al portal 3cat.info es pot consultar quin és el llindar de calor intensa municipi a municipi, tant pel que fa a la calor diurna com a la nocturna. Les comarques de Ponent són les que més hauran de suportar les altes temperatures en la primera onada de calor de l'estiu. A Lleida Ciutat, de fet, aquest diumenge s'han assolit els 41 graus segons el Meteocat al Vamor.
13: A casa, aire condicionat i ventilador. A l'exterior, protector, gorres i barrets. I en tots dos casos, ventalls i begudes fresques per hidratar-se. Aquests són els trucs de la gent per fer front a les altes temperatures.
14: Oh, jo me fico molta crema i porto aigua, aigua, aigua.
15: El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
16: Anem a la piscina perquè fa molta calor?
17: Sí.
16: I què bebem perquè ens passi la calor? Aigüeta com?
17: Aigüeta.
16: Però fresqueta o calenta?
17: Calenta.
16: No, fresqueta. I què mengem? Por?
17: Polos.
16: I de què són els polos?
13: Carrers pràcticament buits a la capital del Segrià. A mesura que ha anat avançant el dia, si ve les primeres hores del matí, la gent ha aprofitat per sortir a caminar, passejar el gos i fer esport. Això sí, un dels espais més concorreguts aquest diumenge han estat les piscines. En el cas de l'equipament del barri de Balafi, ha estat el dia de més afluència de banyistes des de l'obertura del recinte divendres de la setmana passada. Precisament per l'onada de calor, la Paeria de Lleida ha ampliat de manera extraordinària l'horari d'aquesta i altres piscines de la ciutat. A banda d'aquests equipaments, arreu de Lleida hi ha una cinquantena de refugis climàtics a disposició de la població.
0: I parlant encara de piscines, en dos municipis de la zona més afectada per la Dana de València, aquest estiu encara no tindran les piscines obertes. Es tracta de Paiporta i Benetússer, on viuen gairebé 50.000 persones. La reparació és lenta perquè les instal·lacions s'han de fer de nou i cal reconstruir, en el cas de Paiporta, el sistema d'aigües i clavegueram. València, Alba Barbosa.
18: Les piscines estan situades a tocar del barranc de Pollo i quan es va desbordar, l'aigua les va destrossar. La rehabilitació és costosa, però sobretot s'ha encallat, explica la vicealcaldessa Marian Val, pel clavegueram.
19: És que n'hi ha que reconfigurar tot el sistema de clavegueram de sanejament del poliesportiu. Fer aquesta nova distribució, que també implica nova distribució d'aigua potable i d'aigua de rec per a tota la zona del poliesportiu, és el que ha retardat.
18: Els veïns admeten que troben a faltar un espai de trobada, però són comprensius quan recorden la devastació de la barrancada.
20: Les coses no s'arreglen d'avui per demà. Així n'hi ha molt de desastre.
21: La piscina final era un punt de trobada de la gent del poble, que anaven ahí tots els veïns. N'hi ha coses més importants que arreglar encara el poble que la piscina.
22: Tenim una piscineta a casa, desmuntable, perquè fa molta de calor i no n'hi ha piscina. Ni així, ni en el poble del costat.
18: A Benetússer les obres ja estan en marxa. La piscina ja té les rajoles, però la riuada va afectar les màquines i el sistema de canonades subterrànies i això ha complicat les feines. Les dues poblacions estan organitzant activitats aquàtiques i habilitant autobusos gratuïts per portar els veïns a instal·lacions d'altres pobles o a la platja.
0: El temps. Hem arribat a un quart d'11 de la nit a 3cat Info. Moment d'obrir una nova àrea de servei a punt i molt pendents de la previsió meteorològica per les pròximes hores i també per l'inici de la nova setmana, una setmana de revetlla de Sant Joan. Ho estem seguint amb el Dani Ramírez.
23: Avui ha començat l'estiu fort, amb moltíssima calor. I atenció, paciència, això va una mica per llarg. Tenim encara per endavant dos dies molt forts de temperatures altíssimes i el que queda setmana farà molta calor, no tant com ara, poden baixar 3, 4, 5 graus, però venim de tan amunt, més de 40 graus, que ens quedaríem amb 35-37 a partir de dijous, divendres, les més altes. Però bé, demà pronostiquem 40, 41 i 42 a les comarques de Ponent. Són temperatures altíssimes a mitja tarda. Puntualment, no descartem 42,5, 43. En aquest sector, Segrià, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, serien les comarques amb més probabilitat i on hi ha més risc d'aquestes temperatures altíssimes, d'acord també amb l'avís del Meteocat. Bé, ahir vam arribar a 41 graus a Lleida, 41 al Poal, 40 i mig a Mollerussa, també a Llimiana, 40 a Tremp, 38 a Bosost, a la Vall d'Aran, 37 a Girona, 39 a Tortosa. Es poden reproduir semblants. Potser baixen un grau o dos a les comarques de Girona, que queda avui lliure de l'avís de passar aquests llindars d'altíssima calor. Dia de sol, dia de calor, dia de calitxa, alguns núvols prims, i a la tarda pot espetegar algun ruixat, com va passar ahir, d'1 a 10 litres per metre quadrat, però una mica d'intensitat al Pirineu Oriental, xàfecs més aïllats de la resta del Pirineu i amb més probabilitat cap a la Cerdanya i al Ripollès.
2: 3CAT Info.
3: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
4: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
6: Estrellita, gravíssim!
24: Messi va comer...
25: Una revetlla amb la millor companyia.
26: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
27: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
28: El carrer és l'escola de La Cubana.
29: Una companyia que ha fet història.
30: Oh, això és una bogeria, no?
31: Era màgic. Va ser màgia pura.
29: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
32: Tant de bons em feixin un cada dia, tinc!
2: 3CAT Info.
0: 10 i 17 minuts, aires de canvi al 10 de Downing Street davant la pressió dels seus correligionaris laboristes. El primer ministre britànic, Keir Starmer, suspès a dimitir. El màxim candidat a substituir-lo és el fins ara alcalde de Manchester, Andy Barham. Fins i tot Trump, el president nord-americà, dona la dimissió del primer ministre britànic per feta. Anem a la capital britànica, a Londres, Quim Olivares.
33: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
34: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
33: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
0: Mor als 94 anys Ramiro Valdés, heroi de la Revolució Cubana i un dels més estrets col·laboradors del dirigent Fidel Castro. Valdés va ser un dels participants a l'assalt al quarter Moncada el 1953 i expedicionari del iot Granma, amb què van dur a terme les lluites guerrilleres contra el dictador Fulgencio Batista. Va lluitar també des de Sierra Maestra al costat d'Ernesto Che Guevara. Arran del triomf de la Revolució Castrista el 1959, Valdés va ser l'encarregat de dissenyar l'aparell de seguretat i repressió del nou règim, del qual va ser un dels dirigents més influents. Centenars de persones s'han concentrat a Tarragona en record dels tres nens que van perdre la vida mentre es banyaven a la platja de la Rabassada. Aquest matí s'ha confirmat la mort del tercer noi accidentat i augmenta de 2 a 3 les víctimes mortals arran d'aquest incident. L'homenatge ha estat encapçalat pel president Salvador Illa, president de la Generalitat. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
35: Un minut de silenci molt emotiu que s'ha trencat amb un llarg aplaudiment dels presents en record dels tres nens d'entre 12 i 13 anys que han mort en un incident a la zona de la Cova del Gos. En el moment dels fets onejava la bandera groga. Davant del tràgic succés, a més d'enviar el condol a les famílies, des del consistori remarquen la importància de respectar la normativa que prohibeix banyar-se a la zona de roca roques i saltar la mar des d'aquest punt. Guillermo García de Castro és regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut.
1: Demanar a la ciutadania, si us plau, que segueixi les indicacions, que faci cas de les indicacions que donen el Servei de Salvament i Socorrisme de la Creu Roja, així com de la Guàrdia Urbana, en el cas particular de Tarragona, i evidentment recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i doncs, fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, doncs podem gaudir d'un bany completament segur.
35: D'altra banda, el consistori apunta que treballarà per reforçar tot allò que es pugui millorar en termes de seguretat a la zona. Al minut de silenci han assistit unes 300 persones, entre familiars, veïns, companys i amics dels dos adolescents. L'acte ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró, al Maresme, la matinada passada. La víctima ha interposat una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat els fets en un missatge a la xarxa social X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. A més, s'ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars siguin espais de convivència, diversitat i llibertat. Intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades. Assegura, però, que els problemes els resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent, director general de Panini Espanya.
5: Amb bandera groga només ens podríem banyar a pocs metres de la vora, no podem...
7: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
0: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del mercat de Sant Antoni, un dels punts més importants d'intercanvi.
8: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
9: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
10: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no hi ha. Ni la gent a l'intercanvi, no el tenen repes.
0: Els cromos més buscats i difícils de trobar són els de Messi, Cristiano i Mbappé. Detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar la matinada passada quan els Mossos van rebre avisos de diverses persones que els havien robat el telèfon a la zona del voltant d'uns dels escenaris principals. Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar els aparells. L'esfondrament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una vintena d'edificis del voltant. Els fets han passat a cap a 3:45 d'aquesta tarda, quan s'ha ensorrat pràcticament tota una casa de 4 pisos on no hi havia ningú. Només n'ha quedat dret a la façana i, davant la possibilitat que també s'esfondri, s'ha decidit desallotjar les cases del voltant. Al costat de l'immoble ensorrat hi ha un edifici que està en obres. Els bombers, a més d'inspeccionar l'estat dels habitatges, han acompanyat diversos veïns a casa seva perquè puguin recollir algunes pertinences perquè hauran de passar la nit en un altre lloc. I ara fins a 11:15.
2: Esports.
0: Saludem a aquesta hora el Francesc Ripoll. Benvingut, Francesc, bona nit.
11: Què tal, bona nit. Acaba tot just ara el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins entre l'Igualada i el Liceo. Anem a Igualada, a les Comes, per saber com ha acabat el partit. Hola, Marc Andrés, bona nit.
12: Bona nit, i l'Igualada que força el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina i aconsegueix amunt les Comes platòric campès els igualadins, el 2-0 inicial en 4 minuts, doblet de Matías Pascual, després Nil Cervera a la primera part i Dava Torres a la segona havien posat l'empat, però ha tornat a empènyer les comes, ha tornat a empènyer l'equip de Marc Montaner i Marc González, amb un doblet particular, ha acabat posant el 4-2 definitiu. L'Igualada, que guanya els dos partits a les comes i s'assegura així tornar a la Corunya, on dimarts vinent, dia 23 de juny, a 8:45 del vespre, l'Igualada jugarà a la pista del Liceo i qui guanyi aquest partit serà el campió de l'Hockey Lliga, un títol que l'Igualada no guanya des de la temporada 1996-1997.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
11: Més esport en directe. Tenim en joc el Bèlgica-Iran al minut 15 de la segona meitat. De moment, sorpresa, perquè no es mou el marcador. Bèlgica 0, Iran 0. Més coses del Mundial. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de De La Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol, Oyarzabal el segon i el tercer, i a la segona meitat un gol en pròpia porta. Els àrabs s'ha tancat el marcador. El blaugrana Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars a la segona meitat. Ha entrat Ferran Torres. Sentim precisament Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
3: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
11: A la mitjanit, l'Uruguai d'Araujo juga contra Cap Verd, el mateix grup que la selecció espanyola, i a les 3, el Nova Zelanda, a Egipte. I dos noms propis destacats d'avui diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi.
2: 3CAT Info.
11: Perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid del davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que no ha competit avui el Gran Premi, sancionat fins als 40 punts. Sentim Marc Márquez a DAZN.
4: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
11: A Moto2, victòria de Joan Urtulà, i a Moto3, de Hakim Danish. Mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Esplugues suma una cursa més a la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que hi va aconseguir la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marian Vos en un espai reduït.
6: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
11: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. I el Barça de bàsquet ha entrenat ja al Palau Blaugrana per preparar el tercer partit del play-off de la Lliga ACB, que arriba a Barcelona empatat a 1 després de la contundent derrota ahir al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec, Tomas Satoranski, espera que l'equip estigui preparat.
13: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
11: Dos apunts més abans d'acabar encara en bàsquet. El Girona de la CB ha anunciat que no continuarà l'anglès Cameron Hildreth, que ha estat 10 partits a final de temporada amb els gironins. I Toni Bou ha guanyat la segona etapa de la segona jornada del trial d'Itàlia. avui sobre el seu company Gabriel Marcel i amplia 66 punts. L'avantatge a la general, Berta Bellán, també ha repetit victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino.
2: 3CAT Info.

Benvinguts, bona nit, són 10:45 i a aquesta hora us hem explicat que Benjamin Netanyahu assegura que no retirarà el seu exèrcit del sud del Líban, com reclama l'Iran, coincidint amb l'inici de les converses entre Teheran i Washington. La reunió de les delegacions a Suïssa ha anat acompanyada de noves amenaces de Donald Trump i l'exigència que es torni a obrir l'estret d'Hormuz. Jordi Martí guanya les primàries de Junts a Barcelona i serà el candidat del partit a les pròximes eleccions municipals de l'any que ve. S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. I l'onada de calor arriba demà al màxim. Des de divendres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avui el primer avís per calor nocturna de la temporada.

0: Més coses. En aquesta segona mitja hora anirem a Colòmbia perquè s'espera un escrutini intens, però ràpid, a partir de la mitjanit, hora catalana, per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen l'avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, enfront del candidat d'Esquerra, Iván Cepeda, que confia a esgarrapar els vots dels nombrosos indecisos i ser el relleu del president sortint, el progressista Gustavo Petro. I també us explicarem que la meitat dels clients que recullen una comanda en línia en una botiga del barri acaben fent una compra addicional al mateix comerç. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. Actualment, un de cada 5 consumidors catalans opta per rebre les compres en armariets o en establiments habituals en comptes d'esperar que els vingui el repartidor a casa. També busquem aquesta hora el titular esportiu. Francesc, què destaques?
1: Doncs mira, la victòria de l'Igualada contra el Liceos 4-2 al quart partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins. Ara el partit de la final va al cinquè partit. També tenim en joc el Mundial de Futbol, el Bèlgica 0, Iran 0.
0: L'Igualada s'hi jugarà tot a la Corunya.
1: Dimarts que ve, Ratlla de Sant Joan a 8:45 del vespre.
0: I el temps, la nit ha començat molt càlida, amb més de 30 graus a Ponent i de 26 a 29 graus a la costa. Es preveu una matinada tòrrida, a la costa mínimes per sobre dels 25 graus i a l'interior costarà baixar dels 20 o 22 graus. Amb un temps marcat pel sol, demà dilluns, amb núvols prims, calitja i pols africana al cel. Algunes tempestes al Pirineu durant la tarda. Passen 4 minuts de 2:15 de la nit. Benjamin Netanyahu assegura que no retirarà el seu exèrcit del sud del Líban, com reclama l'Iran, coincidint amb l'inici de les converses entre iranians i nord-americans a Suïssa. El primer ministre israelià ha dit que mantindran la línia de seguretat creada per l'exèrcit per no ser atacats per Hezbollah.
2: Hem establert una zona de seguretat a Gaza. Hem establert una zona de seguretat a Síria. Hem establert una zona de seguretat al Líban i la mantindrem tant de temps com sigui necessari per protegir el nostre poble.
0: Netanyahu ha llançat un missatge al govern nord-americà per assegurar que ells actuarien igual i no poden reclamar-los la retirada del Líban.
2: Bé, què faria Amèrica? Diria que no hi ha res que puguem fer. Aturem el foc. El que diria Amèrica és que no. Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Tot i la presència de les tropes israelianes, avui no hi ha hagut atacs creuats amb Hezbollah al sud del Líban, la reunió de les delegacions dels Estats Units i l'Iran a Suïssa, mentrestant, ha anat acompanyada de noves amenaces de Trump, que ha dit que tornaria a atacar el país persa si no reobren l'estret d'Hormuz. Una situació que ha creat malestar entre els negociadors iranians que han abandonat l'hotel suís on es produeixen les converses, tot i que no haurien quedat suspeses. El vicepresident nord-americà J.D. Vance, que encapçala aquesta delegació nord-americana, havia qualificat la trobada d'històrica pel futur de l'Orient Mitjà. Alemanya, per cert, ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
3: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
0: A Gaza, Israel ha mort dos palestins, un dels quals és una nena de 8 anys. L'exèrcit ha perpetrat un atac aeri a Khan Yunis, al sud de la franja, malgrat la treva en vigor, i ha deixat també 3 persones ferides. Mentrestant, la cadena qatariana Al Jazeera ha negat les acusacions contra un dels seus periodistes, a qui Israel va matar ahir a Gaza amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat en què qualifica aquestes al·legacions d'infundades i assegura que busquen justificar els crims contra els seus periodistes. Des que va començar la guerra a Gaza, Israel ha matat 12 professionals d'aquest mitjà. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha reivindicat avui la mort, suposadament aquest dimecres, de 2 líders de la branca armada de Hamas i de la Jihad Islàmica Palestina. Cap de les dues organitzacions ha confirmat la notícia.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Dos quarts i mig d'11 de la nit, l'actual líder municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, serà el candidat a l'alcaldia a les municipals del 2027, de l'any que ve. Martí s'ha imposat amb el 40% dels vots a la diputada al Congrés, Pilar Calvo, que n'ha obtingut el 29%, Jaume Alonso Cuevillas ha quedat tercer i Glòria Freixa, quarta. Barcelona, Jordi Corbalán.
4: Jordi Martí ha rebut en aquestes primàries l'aval de l'exalcalde Xavier Trias. La seva victòria clara s'interpreta com una aposta continuista i també com un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit estalviar-se les primàries i posar una cara nova d'alcaldable. Jordi Martí ha demanat al partit remar plegats per tornar a guanyar les eleccions i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
5: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona. El que jo espero i demano és que a partir d'avui tots tornem a remar en la mateixa direcció, formant part del mateix equip.
4: El secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
6: A partir d'ara, tots serem al teu costat. A nosaltres, a tota la direcció, des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat per fer possible aquest canvi que tant necessita la ciutat.
4: Caldrà veure si els altres aspirants a les primàries s'acaben integrant a la candidatura de Martí.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'onada de calor que ha començat avui arribarà demà al màxim i s'allargarà fins dimecres al vespre amb valors pròxims als 42 graus a les comarques de Ponent. A més, s'amplia a gairebé 300 els municipis que demà estaran en risc molt alt d'incendi. Des de divendres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb la calor. A una trentena les han hagut de traslladar a un centre sanitari i la resta les han atès per telèfon al 061. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avui el primer avís per calor nocturna de la temporada. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat en una entrevista a 3CAT Info que Catalunya i l'Arc Mediterrani són dels punts del planeta on el canvi climàtic avança més de pressa.
8: En aquesta zona el que veiem és que aquests canvis s'estan accelerant, és a dir, hi ha un ritme més elevat de fenòmens meteorològics extrems. Hem patit sequera recentment, hem patit aiguats. Aquest tipus d'episodis cada cop els anem observant i anem fent siguin més normalitzats.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt gran a gran part del país. I, a més, coincideix també amb la temporada de sega i la revetlla de Sant Joan, dimarts al vespre. El cap del GRAF, dels bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha destacat al suplement de Catalunya Ràdio que aquests dies totes les unitats estan en alerta màxima.
9: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès

0: temperatures rècord superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
1: Les personnes les plus vulnérables dans le contexte...
2: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
1: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
0: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba el juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà dilluns i que a prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol a la via pública a moltes ciutats franceses, on es fan certàmens musicals per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Alemanya i Itàlia. I a Madrid, la Real Federació Espanyola de Futbol ha cancel·lat la transmissió en una pantalla gegant a l'aire lliure del partit Espanya-Aràbia Saudita d'aquesta tarda. A Colòmbia s'espera un escrutini intens, però ràpid, a partir de la mitjanit, hora d'aquí, per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos continuen donant avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de las Priella, enfront del candidat d'esquerres, Iván Cepeda, que confia esgarrapar els vots dels nombrosos indecisos i ser el relleu del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Ho seguirem amb l'ambient especial a la capital colombiana, Bogotà, Joan Biosca.
3: Els dos candidats a la presidència de Colòmbia ja han votat, Iván Cepeda, de l'esquerra, a Bogotà, Abelardo de las Priella, per l'extrema dreta, a Barranquilla. Les enquestes donen a de las Priella com a guanyador, però l'esquerra aposta per esgarrapar vots dels indecisos, que són molts aquí a Colòmbia. 17 milions de colombians no van anar a les urnes en primera volta al mes de maig. S'espera, doncs, un escrutini intens, però ràpid, de menys de dues hores. Els resultats aquí a Colòmbia, tot i ser un vot manual en papereta, es coneixen ràpidament. Corferias és el centre de votacions més gran de la capital colombiana, com la Fira Barcelona. Aquí els colombians s'expressaven així.
4: Con la esperanza de que nos ayuden a nosotros aquí en Colombia, porque aquí este país está tenaz. Entonces vamos a votar por Iván Cepeda, porque es el único que nos puede apoyar y ayudar quizá con el pueblo.
5: Con la esperanza de que por fin el país pueda conseguir la paz, con la esperanza de que el país pueda ser bien gobernado.
6: ¿Continuidad o cambio?
5: Cambio.
3: Les eleccions presidencials colombianes són un carau creu. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de las Priella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical, populista i conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes, el senador Iván Cepeda, d'Esquerres, un conegut polític i activista aquí a Colòmbia a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: La meitat dels clients que recullen una comanda en línia en una botiga de barri acaben fent una compra addicional al mateix comerç. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. Actualment, un de cada cinc consumidors catalans opta per rebre les compres en armariets o en establiments habituals en comptes d'esperar que els vingui el repartidor a casa. Amazon té 6.000 punts de recollida a Catalunya, el 70% a la demarcació de Barcelona. La majoria són taquilles d'autoservei, però una tercera part són establiments com ara estancs, bars, quioscos o petites botigues. L'impacte econòmic que genera aquest servei al conjunt del comerç local a Catalunya el quantifica el responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López.
8: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
0: A més, els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets.
7: El temps.
0: Hem arribat a 3:15, 3cat Info, previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
9: Avui ha començat l'estiu fort, amb moltíssima calor. I atenció, paciència, això va una mica per llarg. Tenim encara per endavant dos dies molt forts de temperatures altíssimes i el que queda de setmana farà molta calor, no tant com ara, poden baixar 3, 4, 5 graus, però venim de tan amunt, més de 40 graus, que ens quedaríem amb 35, 37 a partir de dijous, divendres, les més altes. Però bé, demà pronostiquem 40, 41 i 42 a les comarques de Ponent. Són temperatures altíssimes.

0: màximes a mitja tarda. Puntualment, no descartem 42 i mig, 43 en aquest sector. Segrià, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, serien les comarques amb més probabilitat i on hi ha més risc d'aquestes temperatures altíssimes, d'acord també amb l'avís del Meteocat. Bé, ahir vam arribar a 41 graus a Lleida, 41 al Poal, 40 i mig a Mollerussa, també a Llimiana, 40 a Tremp, 38 a Bosòst, a la Vall d'Aran, 37 a Girona, 39 a Tortosa. Es poden reproduir semblants. Potser baixen un grau o dos a les comarques de Girona, que queda avui lliure de l'avís de passar aquests llindars d'altíssima calor. Dia de sol, dia de calor, dia de calitxa, alguns núvols prims, i a la tarda pot espetegar algun ruixat, com va passar ahir, d'1 a 10 litres per metre quadrat, però una mica d'intensitat al Pirineu Oriental, xàfecs més aïllats de la resta del Pirineu i amb més probabilitat cap a la Cerdanya i al Ripollès. 3CAT Info.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info. 3CAT Info.

0: El Magnífic Fest de Lleida tanca la 5a edició amb un augment de públic respecte a l'any passat i amb el protagonisme de Love of Lesbian, que ara sentim.
1: Frente al estadio ya cantaba y sus temas. Primeras filas, vuestra obsesión.
0: En una de les darreres actuacions abans de la retirada temporal del grup, després de gairebé 30 anys de trajectòria, en total 25.000 persones han passat pels 3 dies de festival, 3.000 més que l'any passat. Més del 30% són de fora de la demarcació. A més de Lleida, aquesta edició també s'ha estès a altres poblacions i la intenció dels organitzadors és continuar amb aquest model, com explica el seu director, Santi Salvador.
2: No sé si repetirem o n'afegirem alguna nova, però el principal és que el model ha encaixat i el model ens encaixa i creiem que és el camí.
0: L'organització del Magnífic Fest ha posat a la venda els primers abonaments per l'edició del 2027.
3: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
4: En aquest Insostenibles parlarem de les conseqüències ambientals i socials del cultiu de bona part dels alvocats que consumim. Ens trobarem amb Gustavo Duc, expert en sobirania alimentària, i amb un camperol colombià que prefereix mantenir-se en l'anonimat precisament per les amenaces de la indústria de l'alvocat.
5: En 10 anys, Catalunya ha multiplicat per 5 les importacions d'alvocat i ha arribat a les 32.000 tones, procedents bàsicament de l'Amèrica Llatina, però també del Marroc i Israel. D'aquestes 32.000 tones en consumim gairebé la meitat i la resta l'exportem a França, als Països Baixos, Portugal, Itàlia o fins i tot al Marroc. Curiosament, un dels països a qui comprem aquest fruit.
4: Som al Canal Montsià, l'epicentre del cultiu d'alvocat a Catalunya.
6: Els primers aguacats que es van plantar aquí al Canal, igual fa 80 anys que es van plantar. Un enginyer d'una finca que hi havia aquí baix, que era Sud-amèrica, este va ser el primer que va plantar aguacats. Però industrialment, mon pare fa uns 23 anys que va plantar aguacats. Com una alternativa al cítric, que està molt cremat i tenim una molta competència desleal, i van dir l'aguacat podria ser una solució, i mira.
7: Nosaltres vam començar plantant fa 6 anys i ara cada vegada es veuen més finques, no molt grans, però que cada vegada s'està apostant més per aquest cultiu com a alternativa al cítric.
8: L'alvocat és un fruit de demanda mundial creixent i és molt més rendible. I després perquè aquí també estem en una zona que climàticament és viable produir-lo.
4: Els camps del David Martínez i els del Ricard Rivera i l'Edith Gallardo produeixen una petitíssima part de les 15.000 tones anuals d'alvocat que ens mengem a Catalunya. Els efectes de la importació massiva d'alvocats pels nostres esmorzars o per les nostres amanides són semblants als que té la importació de soja, de sucre o d'oli de palma, la implantació de monoconreus de grans empreses que desplacen els cultius tradicionals.
9: I el petit pagès sempre queda desplaçat. Mai guanya en el joc del mercador internacional. Després nosaltres ens preocupem i veiem com en aquests països la gent que ha emigrat perquè no té formes de subsistència.
4: En països com Colòmbia o el Perú, però també al sud d'Espanya, les plantacions d'alvocats han canviat el paisatge, han esborrat cultius i biodiversitat. I ara, per garantir la continuïtat de la producció, necessiten una alta càrrega de pesticides, alguns de prohibits a Europa, que ens arriben amb el fruit i posen en risc la nostra salut. I què passa amb l'aigua? Doncs depèn d'on el plantem. L'alvocat és un arbre de regadiu amb exigències similars a les dels cítrics. Però el problema el tenim quan se n'implanten cultius extensius en regions seques.
9: El tema està en quan una regió com Andalusia la gires tota i li poses pues, todo Málaga, todo Granada, al conreu d'alvocat. Un monoconreu amb milers i milers d'hectàrees exigint una aigua que els aqüífers d'Andalusia no tenen capacitat de regenerar.

0: 4% dels alvocats que hi ha als nostres supermercats provenen de Colòmbia. A l'antic triangle del cafè, el fruit hi va arribar fa 8 anys i va desplaçar els conreus tradicionals i els que els practicaven.
1: El mètode és molt fàcil. Amenazo a minifundistes, grupos paramilitares armados. La gente ya no quiere vivir en esos territorios porque es difícil por temas de seguridad. Vendo barato, aparecen de la nada gente que quiere comprar y después aparecen estas multinacionales, compran todos esos, ya se convierten en latifundios y ahí pueden desarrollar su actividad.
0: La denúncia d'aquestes pràctiques ha posat en perill la seva vida, per això no vol que diguem el seu nom. La seva família, propietària d'una petita finca, resisteix enmig dels latifundis de les multinacionals de l'alvocat, que ja ocupen un 80% de la regió.
1: El fenómeno de la llegada de esto, lo que hace es que había una multiplicidad de actividades agrícolas que se daban en la zona y había un intercambio entre todas las personas que concurrían o vivían en esas veredas. Con este fenómeno, lo que está sucediendo es eso, un paisaje homogéneo, unos árboles que no son autóctonos, sino que es un híbrido que en Colombia no se come un solo aguacate de esa zona.
0: Són tots per l'exportació, però els efectes de cultivar-ne els pateixen ells.
1: Los niños están con sarpullidos o piquiñas en la piel justo en días donde hay fumigación, irritación en los ojos, malestares de respiración muy frecuentes, como ese tipo. Entonces ahí alzamos la voz un poco y vamos a las secretarías de salud de los municipios y lastimosamente el sistema de salud colombiano o de investigación más bien no intentan ir un poco más allá y de entender.
0: En aquesta zona l'aigua no és un problema. De fet, plou tant que fins i tot a l'alvocat ni sobra, però això no treu els efectes negatius de la seva gestió.
1: Drenen el agua del subsuelo para que los aguacates no se les pudra la raíz. Entonces hacen una serie de toboganes en la montaña para que el agua salga. Provoca un fenómeno de erosión bastante grande y un fenómeno de secado del agua. Y entonces el agua llueve y las quebradas se llenan de agua, pero cuando hay verano hay muy poca agua.
2: Un grup d'emprenedors tira endavant el projecte Singulars per comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors en comerços locals de tot Catalunya. Inicialment permetrà l'abastiment de 5.000 productes de 1.000 elaboradors diferents a 400 comerços repartits arreu del país a través d'una logística pròpia. L'objectiu és tenir cura dels pagesos i elaboradors, oferir productes de quilòmetre zero a preus justos i contribuir a la continuïtat de les botigues. Marc Talavera és el coordinador del projecte Singulars.
3: Per aquest producte arribi de forma més accessible, amb més qualitat i amb millor preu al consumidor final. I és quan es compleixen aquestes tres coses, que quan tinc al davant un enciam d'aquí i un enciam que em ve d'un altre punt del món, que triaré l'enciam d'aquí. Perquè igualtat de preu, qualitat i accessibilitat, totes preferim consumir d'aquí.
2: Miquel Riera, productor de l'horta ecològica Pla damunt de Palafolls, al Maresme, s'ha afegit al projecte per aconseguir aquests objectius.
4: Revifar el sector primari per poder tenir un preu just per poder continuar fent de pagès i, a més, utilitzar tota aquella petita mitjana botiga que també té magre per tenir un producte diferenciat a les grans cadenes.
2: Pel que fa als botiguers, els avantatges són que rebran un gran ventall de productes de manera conjunta fent només una comanda. Singulars arrencarà l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya d'aquí 10 anys. I ara fins a les 11.
5: Esports.
2: Tanquem informatiu amb la crònica esportiva, a punt, amb el Francesc Ripoll. Què tal, Francesc? Bona nit.
6: Hola, bona nit. Recta final al Mundial de Futbol del partit entre Bèlgica i Iran. De fet, som al minut 89 de partit, només falta l'afegit. Bèlgica 0, Iran 0, i amb Bèlgica amb un jugador menys. Tot i així, l'equip belga és qui està arribant a més perill i el porter de l'Iran està salvant el gol de Bèlgica. Recta final, i l'empat seria una sorpresa, una més, d'aquest Mundial de Futbol. I abans ho explicàvem, l'Igualada ha guanyat el Liceo i ha forçat el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins. Igualada 4, Liceo 2. El darrer partit de la final es jugarà el proper dimarts 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan a la pista dels gallecs, i marcarà el jugador de l'Igualada en parla.
7: Sortirem una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... hem de mostrar que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una, és quan som millors. Quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva, és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
6: També en parla Marc González, referint-se a l'afició.
8: Que demanin fort perquè ja ens espera molta gent de Corunya. També serà un partidàs, estarà al pavelló ple, és un pavelló enorme. Res, anar allà i si no hi són, com si fossin. Fer-ho per ells, perquè han estat tota la temporada i aquest equip jo crec que s'ho mereix tot.
6: Més futbol pendents dels 5 minuts d'afegit que hi ha hagut aquest Bèlgica-Iran. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de La Fuente. Lamine Yamal, que està titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Oyarzabal al segon i el tercer. I a la segona part, un gol en pròpia porteria dels àrabs ha tancat el marcador. El blaugrana Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona meitat ha entrat Ferran Torres. Sentim Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
9: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
6: A la mitjanit començarà l'Uruguai d'Araujo, que juga contra Cap Verd, del mateix grup de la selecció espanyola. A les 3 es juga el Nova Zelanda, Egipte. I dos noms propis destacats d'avui diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi.
10: 3CAT Info.
6: Perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagna, i a segon i tercer, respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
11: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normal.
6: Són declaracions de Márquez de DAZN. Mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Esplugues suma una cursa més de la temporada, guanyar la general de la Volta, fent valer el marge que hi va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marian Vos en un sprint reduït. La sentim en declaracions al Tot Gira.
12: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
6: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango, les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. I el Barça de bàsquet ja prepara el partit de demà, tercer del play-off final de la Lliga CB, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana ahir al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski en parla.
13: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
10: 3CAT Info.

0: Bona nit. Vuit poblacions de les comarques de Lleida assoleixen els 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar com a mínim fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis del país. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per decidir si obre expedient al jutge Peinado. Es valora fer-ho després que el magistrat digués que els escortes de la dona de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir. Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona. Amb un 40% dels vots s'ha imposat a Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. El Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest mateix dilluns. A Colòmbia comença mitjanit un escrutini ràpid per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Belardo de la Esprinella, enfront del candidat d'Esquerra, Ivan Cepeda, que confia esgarrapar vots dels indecisos. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana.
1: Esports. La selecció espanyola mongol de la Mini Yamal ha guanyat 4-0. L'Aràbia Saudita també s'ha jugat. El Bèlgica 0, Iran 0. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. I aquest dilluns a les 8 del vespre, Barça-València al Palau Blaugrana, tercer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet amb la sèrie empatada 1.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25-27 graus a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i al prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
3: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui també molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
4: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions justament relacionades amb la calor. On s'han superat ja aquests 40 graus és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera aquest diumenge. A Lleida, el Segrià i el Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
5: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
6: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor.
2: Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, aigua, aigua, per veure. Sí, sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig, i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina, perquè si no és matador.
5: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. A França afecta a nivell d'alerta vermella, que és el grau més alt, la meitat del centenar de departaments que té aquest país. Tres persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
9: Les persones més vulnerables dans le contexte.
10: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
9: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
0: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba el juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol també a la via pública, a moltes ciutats on es fan concerts per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, que són superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, que és un país on molta gent es refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Unes 300 persones assisteixen al Minut de Silenci en record dels tres adolescents que han perdut la vida en un accident a la platja de la Rabassada, Tarragona. La tercera víctima mortal, un nen de 13 anys, s'ha confirmat aquest diumenge. L'homenatge ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
12: Un moment marcat per la consternació i l'emoció en què han participat familiars, amics, veïns i companys dels tres adolescents que han perdut la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos, entre la platja de la Rabassada i la del Miracle. A més d'enviar el condol a les famílies, el consistori remarca que està prohibit el bany a la zona de roques, així com saltar a la mar des d'aquest punt. Amb tot, el regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut, Guillermo García de Castro, apunta que el consistori treballarà per millorar les condicions de seguretat.
13: Les zones de roques de Tarragona estan està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Però en tot cas reiterar el missatge, no? Nosaltres tenim establerts tots els protocols i, a més, com ho saben, doncs fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, i necessitem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania.
12: Arran d'aquest incident, els psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques han fet assistència a un total de 52 persones en dos dies.
0: De fet, els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania, ara com sentíem també, a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
14: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per l'autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per un quart. Pedro Sánchez s'afronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial, que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que encès el cos policial espanyol. Madrid, Alba Gil.
15: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
16: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
15: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional. Cuca Gamarra es vicesecretaria del partit.
17: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
15: Sánchez acaba el curs erosionat pels casos de corrupció que l'envolten, amb una situació de debilitat parlamentària evident i sota la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions anticipades. En aquest escenari, el Congrés debatrà una moció del PP per exigir-li que se sotmeti a una qüestió de confiança i al Senat una que demana eleccions. Això la mateixa setmana en què el president espanyol finalment compareixerà per donar explicacions sobre el cas Leire Díez i també sobre la investigació contra l'expresident Zapatero, a l'espera de saber si el Poder Judicial expedienta Peinado.
0: Mentrestant, aquí a Catalunya, Jordi Martí serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. S'ha imposat a les primàries els altres tres aspirants amb el 40% dels vots. Martí ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Anem a Barcelona, Jordi Corbalán.
18: Jordi Martí va agafar el relleu a Xavier Trias a l'Ajuntament després de la victòria agredolça a les últimes municipals. Des d'aleshores ha comptat amb l'aval de l'exalcalde convergent per succeir-lo. Després d'haver-se imposat a la diputada del Congrés Pilar Calvo, afí a la cúpula i als altres candidats, Jordi Martí ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
19: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
18: El número 2 de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
20: A partir d'ara, tots serem al teu costat. Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
18: Caldrà veure quin paper tenen la resta d'aspirants a les primàries quan es facin les candidatures.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'altra gran qüestió d'aquest diumenge són les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran que han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però manté els contactes amb els mediadors, que són el Pakistan i Qatar. Les converses que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre aquests dos països havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
21: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
22: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, el Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en aquestes pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
1: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
21: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
1: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
0: El temps. Amb en Dani Ramírez.
3: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada, matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23, al Pla de Lleida. Tota la zona de Ponent també hem vist de calor nocturna. Una nit que comença, ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó. I, per tant, les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que, evidentment, serà tòrrida. I a l'interior, on ha arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i en passar la matinada, algun momentet de 22, 23, realment una nit de ple estiu, ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya. No ho descartem a l'Alberguedà o a l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
0: Ara passant 2:15, a Colòmbia s'espera un escrutini intens però ràpid des de la mitjanit hora catalana per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espinella, enfront del candidat d'Esquerra, Iván Cepeda, que confia esgarrapar els vots dels nombrosos indecisos i ser el relleu del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
4: Els dos candidats a la presidència de Colòmbia ja han votat. Iván Cepeda, de l'esquerra, a Bogotà, Abelardo de la Espriella, per l'extrema dreta, a Barranquilla. Les enquestes donen a de la Espriella com a guanyador, però l'esquerra aposta per esgarrapar vots dels indecisos, que són molts aquí a Colòmbia. 17 milions de colombians no van anar a les urnes en primera volta el mes de maig. S'espera, doncs, un escrutini intens, però ràpid, de menys de 2 hores. Els resultats aquí a Colòmbia, tot i ser un vot manual en papereta, es coneixen ràpidament. Corferias és el centre de votacions més gran de la capital colombiana, com la Fira Barcelona. Aquí els colombians s'expressaven així.
23: Con la esperanza de que nos ayuden a nosotros aquí en Colombia, porque aquí este país está tenaz. Entonces vamos a votar por Iván Cepeda, porque es el único que nos puede apoyar y ayudar quizá con el pueblo.
24: Con la esperanza de que por fin el país pueda conseguir la paz, con la esperanza de que el país pueda ser bien gobernado.
25: ¿Continuidad o cambio?
24: Cambio.
4: Les eleccions presidencials colombianes són un carau creu. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical, populista i conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes, el senador Iván Cepeda, d'Esquerres, un conegut polític i activista aquí a Colòmbia a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90.
0: Ucraïna ha intensificat aquest diumenge els atacs amb drons sobre la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014, i l'ha deixat sense combustible. Això està provocant talls programats en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució a les estacions de servei.
2: A partir de les 9 del matí se suspèn la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
0: Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus i l'increment dels bombardejos ucraïnesos tindria com a objectiu dissuadir els milions de visitants que la península rep cada estiu per fer-hi les vacances. I cap a una altra guerra, a Gaza, Israel ha mort 2 palestins, un dels quals és una nena de 8 anys. L'exèrcit ha perpetrat un atac aeri a Khan Yunis, al sud de la franja, malgrat la treva en vigor, i ha deixat també 3 persones ferides. La cadena qatariana Al Jazeera ha negat les seves acusacions contra un dels seus periodistes, a qui Israel va matar dissabte a Gaza, amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat en què qualifica aquestes al·legacions d'infundades i assegura que busquen justificar els crims contra els seus periodistes. De fet, des que va començar la guerra a Gaza, Israel ha matat ja 12 professionals d'aquest mitjà. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha reivindicat aquest diumenge la mort, suposadament dimecres, de 2 líders de la branca armada de Hamas i de la Jihad Islàmica Palestina. Cap de les dues organitzacions, però, ha confirmat la notícia.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Un de cada 5 consumidors catalans que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri com estancs, bars o quioscos. I la meitat d'aquests clients acaben fent una compra addicional en aquests comerços. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López, posa xifres a aquest impacte econòmic que genera el servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
5: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
0: Per a les empreses de distribució, centralitzar trameses en un punt els comporta un gran estalvi logístic. De fet, ho ha explicat la directora de GLS a Catalunya, que és Sònia Ària, en declaracions a aquesta emissora.
6: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
0: Els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. I comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors i elaboradors en comerços locals de tot Catalunya. Aquesta és la premissa que va néixer amb el projecte Singulars, que ofereix ara una logística pròpia per repartir un ventall de 5.000 productes d'un miler d'elaboradors a 400 comerços repartits arreu del país. La finalitat és donar suport als pagesos d'aquí, oferir productes de proximitat a preus justos per productors i consumidors i contribuir a la continuïtat de les petites botigues. Explica com ho faran en Marc Talavera, que és coordinador d'aquest projecte.
7: Les botigues es comprometen a fer una compra mínima regular al projecte. A partir d'aquí podem començar a sumar. Nosaltres tenim la garantia de que assolim els mínims productes viables, que la logística funciona, podem planificar produccions amb els pagesos i a partir d'això anem generant aquesta eficiència que volem aconseguir al llarg de tota la cadena de valor.
0: Al centre logístic de Singulars, aquesta iniciativa es construirà en uns terrenys dels Prats de Rei, a la comarca de l'Anoia. Està previst que aquest projecte arrenqui l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya d'aquí 10 anys.
11: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
8: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de La Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia dels àrabs ha tancat el marcador. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres, també ha jugat el català Cucurella, ara jugador del Madrid. Sentim Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
9: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
8: També s'ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria del Mundial. Més tard, a les 11 de la nit, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
10: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normal.
8: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. I Paula Blasi ha guanyat la volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la volta fent valer el marge aconseguit a la Molina en l'etapa reina, tot plegat en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
12: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
8: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè i definitiu partit a la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
13: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Hem de mostrar que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una, és quan som millors. Quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva, és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
8: El cinquè definitiu partit de la final es jugarà el proper dimarts 23 de juny, la nit de la Revetlla de Sant Joan, a la pista del Liceo, a Galícia. I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off de final de la Lliga CB de bàsquet, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
25: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
8: Y aquest és el jugador del València, Álvaro Cárdenas.
26: Sí, la verdad que bueno, el público estará apretando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, ser agresivo en defensa, imponer nuestro físico y ojalá no vaya bien.
8: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
8: Toni Bou ha guanyat la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli, amplia 66 punts l'avantatge respecte a la general. Berta Ballan també repeteix la victòria dissabte sobre l'italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 24 anys, la tenista rebuta una wildcard del Gran Slam anglès. Serena Williams també jugarà els dobles amb la seva germana.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que 8 poblacions a les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis de tot el país. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. A partir d'ara també parlarem dels petards. Les empreses de pirotècnia ens han explicat com són els que es vendran per aquesta revetlla de Sant Joan. Sembla que no faran tant soroll. I també parlarem de les festes que s'han organitzat per celebrar la Diada. I comentarem la febre que ha despertat el Mundial de Futbol entre els que els agrada col·leccionar cromos. Panini no dona l'abast.
1: Esports. La selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25-27 a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 2:15. Us ho dèiem, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes d'aquesta revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades justament amb la calor. On s'han superat els 40 graus, ara ho dèiem, aquest diumenge és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera. A Lleida, per exemple, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
4: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
5: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per veure. Sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir aleshores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina perquè si no es mata bo.
4: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: I com sabeu, enmig d'aquesta onada de calor tindrem la revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
9: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
0: Aquest any més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat, segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
10: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i a les esculleres a partir de la nit de revetlla i durant tot l'estiu. Per exemple, hi ha la revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada de veneres de la Costa Daurada, Calafell, al Baix Penedès i també la festa major d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, obrim el focus. Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però diuen que mantenen els contactes amb els mediadors, el Pakistan i Qatar. Les converses, que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre els dos països, havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
11: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
12: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, Alemanya ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Donald Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
13: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
0: Situem-nos de nou a Catalunya. Es va perfilant la nova entitat de gestió dels aeroports, l'autoritat aeroportuària, que és fruit del pacte entre el govern i Esquerra Republicana. Ha estat creada més per pensar en el futur dels aeroports catalans que no pas per gestionar les terminals o per operar vols. Un dels punts que es preveuen que gestionarà és la mobilitat. Per això es parlava de connectar per ferrocarril tots els aeroports catalans. També la logística, el turisme, l'ordenació territorial i la sostenibilitat, unes qüestions que ara estan repartides entre diferents departaments i organismes del govern. El pacte deixa molt clar que l'autoritat aeroportuària no substituirà els gestors actuals. Per tant, AENA es continuarà ocupant de la gestió operativa del dia a dia. Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
14: No ha de fixar tarifes que ja estan fixades en el DORA. No, el que estem és ocupant espais que tenen el valor i alta importància per Catalunya i que fins ara potser han estat doncs, una mica disseminats.
0: El Consell de Govern tindrà 6 representants de la Generalitat, 3 del món local, 2 representants dels agents econòmics i socials i 2 experts independents. La direcció executiva serà la responsable de coordinar i portar a la pràctica les decisions del Consell. També s'ha sabut que Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per resoldre la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons publica aquest diumenge el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí un any.

0: del costat. I a Mataró, els Mossos investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a la matinada de dissabte cap a diumenge. La víctima ha interposat ara una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat el que va passar en un missatge a la xarxa X. Ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. A més, tenint en compte la proximitat d'uns mesos amb festes populars als carrers, ha anunciat també una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que aquests actes siguin espais segurs.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. Aquest lladre detectava les víctimes potencials a l'interior del comboi, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes aprofitava un moment de distracció i els agafava el telèfon mòbil de les mans. Després el lladre fugia de l'estació. Les denúncies de les víctimes, la majoria dones, i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per la identificació i per la posterior detenció d'aquest lladre. El detingut està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja, atenció, a uns 8.000 euros. També han detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sónar, al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Aquests fets han passat aquest diumenge a la matinada, quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar tots els aparells. Ara us expliquem que intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, que és Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades ja, però assegura que els problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és director general de Panini Espanya.
2: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un Mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
0: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, que és un dels punts més importants d'intercanvi a Barcelona.
3: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
4: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
5: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no hi ha. Ni la gent l'intercanvia, no el tenen repes.
0: Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir com més aviat millor els 980 cromos que componen la col·lecció. Els cromos, com ara sentíem, més buscats i difícils de trobar són els de Messi i de Cristiano.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quina és la millor eina per detectar notícies falses i vídeos manipulats? Doncs un grup d'estudiants de la Universitat de Girona ha dedicat mig any a analitzar 21 aplicacions basades en intel·ligència artificial per mirar de determinar-ho. La conclusió és que Google Gemini és el programari més complet i fiable. Berta Artigas Fontàs.
6: La recerca ha estat impulsada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per encàrrec del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Els estudiants han posat a prova els diferents programes basats en intel·ligència artificial amb un centenar de notícies falses i verídiques en diversos idiomes i a través de diferents dispositius. Han conclòs que Google Gemini és l'eina més completa i fiable per verificar continguts digitals. Ho explica una de les estudiants, Helena García.
7: Mentre li diguis qualsevol cosa, per exemple, analitza'm aquesta notícia, ja directament t'indica amb precisió mil·limètrica que això és un deepfake o que aquesta notícia és real.
6: Des de la universitat remarquen que els resultats poden ser útils no només per evitar estafes econòmiques, sinó també per combatre la desinformació que circula diàriament per les xarxes socials. Anna Carbonell és la professora que els ha acompanyat.
8: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada, entre cometes, a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. És a dir, cada dia a les xarxes socials veiem com ens empassem, tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que són fetes amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals.
6: L'informe titulat Economia de la mentida conclou que aquestes eines poden ser útils també per a empreses, ciutadania, mitjans de comunicació

0: i per qualsevol persona que vulgui verificar la informació abans de compartir-la.
1: El temps. Amb el Daniel Ramírez.
2: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada, matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que comença, ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó. I, per tant, les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que, evidentment, serà tòrrida. I a l'interior, on ha arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i en passar la matinada, algun momentet de 22, 23, realment una nit de ple estiu, ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya. No ho descartem a l'Alt Berguedà o a l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Ara passant 2:45, Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós de tot el món. Sant Julià de Lòria, Joaquim Albalate.
4: Unes nenes que ploren mentre gens de l'aix nord-americà les separen del seu pare. Un camió d'ajuda humanitària a Gaza tapat per desenes de persones que intenten aconseguir una mica de farina. O les víctimes d'agressió sexual a Guatemala esperant amb dignitat el resultat del judici als seus violadors. És el que podem veure en algunes de les 42 fotografies seleccionades pel World Press Photo que aquests dies es poden veure exposades a Andorra. Pere Moles és l'organitzador de la mostra.
5: Són unes imatges que ens interpel·len, que deixen moltes preguntes obertes i que, sens dubte, preferiríem segurament moltes vegades no haver res de veure, però són la realitat, no? Sí que és veritat que World Press Photo cada vegada més juga ja a buscar històries, microrelats, que ens ajudin a entendre altres coses i veure la vida d'una altra manera, no?
4: Unes imatges que parlen de canvi climàtic, de guerres, de malaltia o d'identitat cultural, que més enllà de fer pensar, també posen en valor la feina periodística, amb un homenatge als periodistes morts fent la seva feina.
5: En un món en què la intel·ligència artificial i la manipulació de les imatges cada vegada està més al dia, posa en valor aquesta feina on el periodista, on el fotoperiodista, està al lloc, pren una fotografia i després decideix compartir-la al resto del món.
4: És la primera vegada que el World Press Photo fa parada a Andorra. Ho fa a l'antic Hotel Pol, al centre de Sant Julià de Lòria, que des de l'any passat acull exposicions temporals com aquesta. Cerny Cairat és el cònsul major de la parròquia.
6: Un gran honor i un gran orgull que una associació com el World Press Photo doncs hagi vist Sant Julià com un emplaçament digne i idoni per portar la seva exposició, no només per Sant Julià, sinó per Andorra i per la resta del Pirineu de proximitat.
4: L'exposició del World Press Photo es pot visitar a l'antic Hotel Pol fins al 30 de juny. És una mostra que volta per tot el món. De fet, ara també es pot veure, per exemple, a Roma, a Sydney o a Rio de Janeiro. A finals d'any arribarà, com és tradició, al CCCB de Barcelona.
3: Mèxic arrossega el llast del crim organitzat i les seves víctimes continuen lluitant contra les bandes, contra el govern i contra l'oblit.
7: No solamente es un narcoestado, es un estado vinculado con la delincuencia organizada.
3: Ens ho diu la mexicana Lídia Cacho, escriptora, periodista, editora, productora, guionista i activista social. Denúncies com aquesta li van comportar amenaces de mort fins al punt d'exiliar-se. Ara acaba de publicar Un halcón bajo mi ventana, una novel·la sobre un adolescent en el Mèxic dels anys 60 que descobreix el feminisme, la música i la lluita política. Cacho ha vingut als estudis de Catalunya Ràdio per parlar d'aquest llibre, de la violència d'aquell Mèxic i del Mèxic actual, que ara acull la Copa del Món de Futbol. Albert Manyà.
8: La connivència del govern amb els crims.
7: no podrían existir esa cantidad de desapariciones, en este caso 130.000 desaparecidos actualmente en México, si no hubiésemos tenido y tuviésemos hasta la fecha gobiernos que niegan les desaparicions i la participació de membres de l'Estat.
8: Més enllà del narcotràfic, nens soldats, sicaris, tràfic d'òrgans, prostitució...
7: El problema más grave en este momento es justamente que la delincuencia organizada transnacional es la que está operando en México y una de las grandes razones de las desapariciones forzadas está vinculada no solamente a la búsqueda de libertades y a la represión política, pero también porque la delincuencia organizada está utilizando a gran cantidad de jóvenes para la trata de personas.
8: El títol del llibre, inspirat en l'anomenat El Halconazo del 1971.
7: El gobierno, a través de un brazo militar y de la CIA, entrenaron a un grupo de civiles, de hombres jóvenes, para asesinar y desaparecer a cientos y cientos de estudiantes en México y les llevaban los halcones, era el nombre clave del ejército.
8: La seva investigació va fer canviar el país, tot i el preu de l'exili.
7: Judicializamos varios de los casos que yo documenté y eso ayudó a que se sentaran precedentes porque se sentenció por privas en la historia de América Latina a un líder de una red de trata y tráfico de explotación sexual comercial de niñas y niños y le dieron 113 años. Y eso marcó un antes y un después, creó nuevas leyes, ya se persiguen esos delitos.
8: El feminisme mexicà pioner.
7: A partir del 68, los grupos de mujeres mexicanas fueron la punta de lanza para toda América Latina. Era una nueva forma de feminismo que integraba a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, y que además era de los primeros que empezó a plantear temas como el ecofeminismo y el antirracismo.
8: Quan ni un mundial pot tapar un fracàs.
7: Fuera del Estadio Azteca, mientras México jugaba con Sudáfrica, las miles de madres y padres de desaparecidos estaban afuera del Estadio Azteca gritando y pidiendo ayuda. Y eso es brutal, ¿no? Me parece que muestra el México de hoy.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en un ordre completament diferent, els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de buit a la plaça Sant Jaume. Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències teníem i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torrada xulíssima.
2: La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. Amb el Francesc Ripoll.
4: Al Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat per 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid de l'equip de Dela Fuente. Lamine Yamal, que està titular, ha jugat els primers 45 minuts, ha fet el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia porteria dels d'Arabs ha tancat el marcador. Es veuran Escobar, Sí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han sigut titulars de la segona part. Ha entrat Ferran Torres, Lamine Yamal, en declaracions a DAZN.
5: Puedes allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Y los de la Fuente, el seleccionador, ha dit que Lamine hauria pogut jugar més.
6: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él, como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente, también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
4: També s'ha disputat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 de la tarda la juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins que busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard a les 11, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català. Aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
7: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
4: Són declaracions de Márquez a DAZN. I mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més a la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït. Sentim Blasi.
8: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
4: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè definitiu partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
9: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
4: El darrer partit de la final es jugarà el dimarts 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a la pista de l'equip gallec.
0: 3CAT Info.
4: I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off final de la Lliga CB, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
4: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Una altra notícia de bàsquet, el Girona de l'ACB ha anunciat que no continuarà l'ale anglès Cameron Hildreth, que ha estat 10 partits a final de temporada amb els gironins. Més coses, Toni Bou guanya la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge de la general. Berta Bellan també repeteix victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 44 anys, la tenista ha rebut una wildcard del gran slam anglès. Williams també jugarà els dobles amb la seva germana, Venus Williams.
0: Trescat Info.

0: Són les 12.
1: Vuit poblacions de les comarques de Lleida assoleixen els 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar com a mínim fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis del país. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per decidir si obre expedient al jutge Peinado. Es valora fer-ho després que el magistrat digués que els escortes de la dona de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir. Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona. Amb un 40% dels vots s'ha imposat a Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. El Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest mateix dilluns. A Colòmbia comença a mitjanit un escrutini ràpid per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Belardo de la Esprinella, enfront del candidat d'Esquerra, Ivan Cepeda, que confia esgarrapar vots dels indecisos. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana.
2: Esports. La selecció espanyola mongol de la Mini Amal ha guanyat 4-0. L'Aràbia Saudita també s'ha jugat. El Bèlgica 0, Iran 0. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. I aquest dilluns a les 8 del vespre, Barça-València, al Palau Blaugrana, tercer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet amb la sèrie empatada 1.
1: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25-27 graus a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i al prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
3: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui també molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
4: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions justament relacionades amb la calor. On s'han superat ja aquests 40 graus és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera aquest diumenge. A Lleida, el Segrià i el Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
5: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
0: Bueno, a casa als aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, aigua, aigua, per veure. Sí, sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig, i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina, perquè si no es mata bo.
5: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
1: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. A França afecta a nivell d'alerta vermella, que és el grau més alt, la meitat del centenar de departaments que té aquest país. Tres persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
9: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
10: És una manera de protegir en amont.
1: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba el juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol també a la via pública, moltes ciutats on es fan concerts per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, que són superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, que és un país on molta gent es refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Unes 300 persones assisteixen al minut de silenci en record dels tres adolescents que han perdut la vida en un accident a la platja de la Rabassada, a Tarragona. La tercera víctima mortal, un nen de 13 anys, s'ha confirmat aquest diumenge. L'homenatge ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
12: Un moment marcat per la consternació i l'emoció en què han participat familiars, amics, veïns i companys dels tres adolescents que han perdut la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos entre la platja de la Rabassada i la del Miracle. A més d'enviar el condol a les famílies, el consistori remarca que està prohibit el bany a la zona de roques, així com saltar a la mar des d'aquest punt. Amb tot, el regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut, Guillermo García de Castro, apunta que el consistori treballarà per millorar les condicions de seguretat.
13: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Però en tot cas reiterar el missatge, no? Nosaltres tenim establerts tots els protocols i, a més, com ho saben, doncs fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, i necessitem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania.
12: Arran d'aquest incident, els psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques han fet assistència a un total de 52 persones en dos dies.
1: De fet, els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania, ara com sentíem també, a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
14: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar a dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 5 minuts per un quart. Pedro Sánchez s'afronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial, que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que encès el cos policial a l'Espanyol. Madrid, Alba Gil.
15: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport ha encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
16: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
15: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional. Cuca Gamarra es vicesecretaria del partit.
17: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
15: Sánchez acaba el curs erosionat pels casos de corrupció que l'envolten, amb una situació de debilitat parlamentària evident i sota la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions anticipades. En aquest escenari, el Congrés debatrà una moció del PP per exigir-li que se sotmeti a una qüestió de confiança i el Senat una que demana eleccions. Això la mateixa setmana en què el president espanyol finalment compareixerà per donar explicacions sobre el cas Leire 10 i també sobre la investigació contra l'expresident Zapatero, a l'espera de saber si el Poder Judicial expedienta Peinado.
1: Mentrestant, aquí a Catalunya, Jordi Martí serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. S'ha imposat a les primàries els altres 3 aspirants amb el 40% dels vots. Martí ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Anem a Barcelona, Jordi Corbalan.
18: Jordi Martí va agafar el relleu a Xavier Trias a l'Ajuntament després de la victòria agredolça a les últimes municipals. Des d'aleshores ha comptat amb l'aval de l'exalcalde convergent per succeir-lo. Després d'haver-se imposat a la diputada del Congrés, Pilar Calvo, afí a la cúpula i als altres candidats, Jordi Martí ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
19: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
18: El número 2 de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
20: A partir d'ara, tots serem al teu costat. Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
18: Caldrà veure quin paper tenen la resta d'aspirants a les primàries quan es facin les candidatures.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'altra gran qüestió d'aquest diumenge són les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran que han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però manté els contactes amb els mediadors, que són el Pakistan i Qatar. Les converses que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre aquests dos països havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
21: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
1: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
22: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
1: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, el Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en aquestes pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
2: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
21: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
2: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
1: El temps. Amb en Dani Ramírez.
3: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó. I, per tant, les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que, evidentment, serà tòrrida. I a l'interior, on ha arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i en passar la matinada, algun momentet de 22, 23, realment una nit de ple estiu, ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya. No ho descartem a l'Alt Berguedà o a l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
1: Ara passant 2:15, a Colòmbia s'espera un escrutini intens però ràpid des de la mitjanit hora catalana per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espinella, enfront del candidat d'Esquerra, Iván Cepeda, que confia esgarrapar els vots dels nombrosos indecisos i ser el relleu del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
4: Els dos candidats a la presidència de Colòmbia ja han votat. Iván Cepeda, de l'esquerra, a Bogotà, Abelardo de la Espriella, per l'extrema dreta, a Barranquilla. Les enquestes donen a de la Espriella com a guanyador, però l'esquerra aposta per esgarrapar vots dels indecisos, que són molts aquí a Colòmbia. 17 milions de colombians no van anar a les urnes en primera volta el mes de maig. S'espera, doncs, un escrutini intens, però ràpid, de menys de 2 hores. Els resultats aquí a Colòmbia, tot i ser un vot manual en papereta, es coneixen ràpidament. Corferias és el centre de votacions més gran de la capital colombiana, com la Fira Barcelona. Aquí els colombians s'expressaven així.
23: Con la esperanza de que nos ayuden a nosotros aquí en Colombia, porque aquí este país está tenaz. Entonces vamos a votar por Iván Cepeda, porque es el único que nos puede apoyar y ayudar quizá con el pueblo.
24: Con la esperanza de que por fin el país pueda conseguir la paz, con la esperanza de que el país pueda ser bien gobernado.
25: ¿Continuidad o cambio?
24: Cambio.
4: Les eleccions presidencials colombianes són un carau creu. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical, populista i conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes, el senador Iván Cepeda, d'Esquerres, un conegut polític i activista aquí a Colòmbia a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90.
1: Ucraïna ha intensificat aquest diumenge els atacs amb drons sobre la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014, i l'ha deixat sense combustible. Això està provocant talls programats en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució a les estacions de servei.
0: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
1: Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus i l'increment dels bombardejos ucraïnesos tindria com a objectiu dissuadir els milions de visitants que la península rep cada estiu per fer-hi les vacances. I cap a una altra guerra, a Gaza, Israel ha mort 2 palestins, un dels quals és una nena de 8 anys. L'exèrcit ha perpetrat un atac aeri a Khan Yunis, al sud de la franja, malgrat la treva en vigor, i ha deixat també 3 persones ferides. La cadena qatariana Al Jazeera ha negat les seves acusacions contra un dels seus periodistes, a qui Israel va matar dissabte a Gaza, amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat en què qualifica aquestes al·legacions d'infundades i assegura que busquen justificar els crims contra els seus periodistes. De fet, des que va començar la guerra a Gaza, Israel ha matat ja 12 professionals d'aquest mitjà. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha reivindicat aquest diumenge la mort, suposadament dimecres, de 2 líders de la branca armada de Hamas i de la Jihad Islàmica Palestina. Cap de les dues organitzacions, però, ha confirmat la notícia.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. Un de cada 5 consumidors catalans que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri com estancs, bars o quioscos. I la meitat d'aquests clients acaben fent una compra addicional en aquests comerços. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López, posa xifres a aquest impacte econòmic que genera el servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
5: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
1: Per a les empreses de distribució, centralitzar trameses en un punt els comporta un gran estalvi logístic. De fet, ho ha explicat la directora de GLS a Catalunya, que és Sònia Ària, en declaracions a aquesta emissora.
6: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
1: Els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. I comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors i elaboradors en comerços locals de tot Catalunya. Aquesta és la premissa que va néixer amb el projecte Singulars, que ofereix ara una logística pròpia per repartir un ventall de 5.000 productes d'un miler d'elaboradors a 400 comerços repartits arreu del país. La finalitat és donar suport als pagesos d'aquí, oferir productes de proximitat a preus justos per productors i consumidors i contribuir a la continuïtat de les petites botigues. Explica com ho faran en Marc Talavera, que és coordinador d'aquest projecte.
7: Les botigues es comprometen a fer una compra mínima regular al projecte. A partir d'aquí podem començar a sumar. Nosaltres tenim la garantia de que assolim els mínims productes viables, que la logística funciona, podem planificar produccions amb els pagesos i a partir d'això anem generant aquesta eficiència que volem aconseguir al llarg de tota la cadena de valor.
1: El centre logístic de Singulars, aquesta iniciativa, es construirà en uns terrenys dels Prats de Rei, a la comarca de l'Anoia. Està previst que aquest projecte arrenqui l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya d'aquí 10 anys.
11: Esports.
1: Amb el Francesc Ripoll.
8: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de La Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia dels àrabs ha tancat el marcador. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres, també ha jugat el català Cucurella, ara jugador del Madrid. Sentim Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
9: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
8: També s'ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria del Mundial. Més tard, a les 11 de la nit, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer, respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
10: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí. Veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
8: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. I Paula Blasi ha guanyat la volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la volta fent valer el marge aconseguit a la Molina en l'etapa reina, tot plegat en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
12: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat. He tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
8: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè i definitiu partit a la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
13: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem de mostrar que podem guanyar i hem de creure en això i res, seguir el pla de partit que marqui el Marc, que nosaltres quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
8: El cinquè definitiu partit de la final es jugarà el proper dimarts 23 de juny, la nit de la Revetlla de Sant Joan, a la pista del Liceo, a Galícia. I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off de final de la Lliga CB de bàsquet, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
25: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
8: Y aquest és el jugador del València, Álvaro Cárdenas.
26: Sí, la verdad que bueno, el público estará apretando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, ser agresivo en defensa, imponer nuestro físico y ojalá no vaya bien.
8: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: Toni Bou ha guanyat la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli, amplia 66 punts l'avantatge respecte a la general. Berta Ballant també repeteix la victòria dissabte sobre l'italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 24 anys, la tenista rebuta una wild card del Grand Slam anglès. Serena Williams també jugarà els dobles amb la seva germana.
11: Són dos quarts d'una.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que 8 poblacions a les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis de tot el país. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. A partir d'ara també parlarem dels petards. Les empreses de pirotècnia ens han explicat com són els que es vendran per aquesta revetlla de Sant Joan. Sembla que no faran tant soroll. I també parlarem de les festes que s'han organitzat per celebrar la Diada. I comentarem la febre que ha despertat el Mundial de Futbol entre els que els agrada col·leccionar cromos. Panini no dona l'abast.
1: Esports. La selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims, al voltant dels 25-27 a la costa i de 20-24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 2:15, us ho dèiem, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
2: A partir de dimarts dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes d'aquesta revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades justament amb la calor. On s'han superat els 40 graus, ara ho dèiem, aquest diumenge és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera. A Lleida, per exemple, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
4: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
5: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per beure. Sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina perquè si no es mata bo.
4: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: I com sabeu, enmig d'aquesta onada de calor tindrem la revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
9: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
0: Aquest any més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat, segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
10: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i a les esculleres a partir de la nit de revetlla i durant tot l'estiu. Per exemple, hi ha la revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada d'havaneres de la Costa Daurada, Calafell, al Baix Penedès i també la festa major d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara són 2:15, obrim el focus. Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però diuen que mantenen els contactes amb els mediadors, el Pakistan i Qatar. Les converses, que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre els dos països, havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
11: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
12: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, Alemanya ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Donald Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
13: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
0: Situem-nos de nou a Catalunya. Es va perfilant la nova entitat de gestió dels aeroports, l'autoritat aeroportuària, que és fruit del pacte entre el govern i Esquerra Republicana. Ha estat creada més per pensar en el futur dels aeroports catalans que no pas per gestionar les terminals o per operar vols. Un dels punts que es preveuen que gestionarà és la mobilitat. Per això es parlava de connectar per ferrocarril tots els aeroports catalans. També la logística, el turisme, l'ordenació territorial i la sostenibilitat, unes qüestions que ara estan repartides entre diferents departaments i organismes del govern. El pacte deixa molt clar que l'autoritat aeroportuària no substituirà els gestors actuals. Per tant, AENA es continuarà ocupant de la gestió operativa del dia a dia. Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
14: No ha de fixar tarifes, que ja estan fixades en el DORA. No, el que estem és ocupant espais que tenen el valor i alta importància per Catalunya i que fins ara potser han estat doncs, una mica disseminats.
0: El Consell de Govern tindrà 6 representants de la Generalitat, 3 del món local, 2 representants dels agents econòmics i socials i 2 experts independents. La direcció executiva serà la responsable de coordinar i portar a la pràctica les decisions del Consell. També s'ha sabut que Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per resoldre la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons publica aquest diumenge el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí un any. L'esfondament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant i 18 veïns no podran tornar a casa seva fins divendres. Els fets han passat cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge, quan s'han ensorrat pràcticament tota una casa en planta baixa i 3 pisos, on per sort no hi havia ningú. Només n'ha quedat dreta la façana i davant la possibilitat que també s'esfrondi, doncs s'ha decidit desallotjar les cases del voltant. Tot apunta que la causa d'aquest esfrondament són les obres d'enderroc de l'edifici del costat. I a Mataró, els Mossos investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a la matinada de dissabte cap a diumenge. La víctima ha interposat ara una denúncia

0: La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. Aquest lladre detectava les víctimes potencials a l'interior del comboi, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes, aprofitava un moment de distracció i els agafava el telèfon mòbil de les mans. Després, el lladre fugia de l'estació. Les denúncies de les víctimes, la majoria dones, i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per la identificació i per la posterior detenció d'aquest lladre. El detingut està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja, atenció, a uns 8.000 euros. També han detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sónar, al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Aquests fets han passat aquest diumenge, a la matinada, quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar tots els aparells. Ara us expliquem que intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, que és Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades ja, però assegura que els problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és director general de Panini Espanya.
1: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un Mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
0: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, que és un dels punts més importants d'intercanvi a Barcelona.
2: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
3: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
4: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no ja. Ni la gent l'intercanvia, no el tenen repes.
0: Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir, com més aviat millor, els 980 cromos que componen la col·lecció. Els cromos, com ara sentíem, més buscats i difícils de trobar són els de Messi i de Cristiano.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quina és la millor eina per detectar notícies falses i vídeos manipulats? Doncs un grup d'estudiants de la Universitat de Girona ha dedicat mig any a analitzar 21 aplicacions basades en intel·ligència artificial per mirar de determinar-ho. La conclusió és que Google Gemini és el programari més complet i fiable. Berta Artigas Fontàs.
6: La recerca ha estat impulsada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per encàrrec del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Els estudiants han posat a prova els diferents programaris basats en intel·ligència artificial amb un centenar de notícies falses i verídiques en diversos idiomes i a través de diferents dispositius. Han conclòs que Google Gemini és l'eina més completa i fiable per verificar continguts digitals. Ho explica una de les estudiants, Helena García.
7: Mentre li diguis qualsevol cosa, per exemple, analitza'm aquesta notícia, ja directament t'indica amb precisió mil·limètrica que això és un deepfake o que aquesta notícia és real.
6: Des de la universitat remarquen que els resultats poden ser útils no només per evitar estafes econòmiques, sinó també per combatre la desinformació que circula diàriament per les xarxes socials. Anna Carbonell és la professora que els ha acompanyat.
8: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada, entre cometes, a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. És a dir, cada dia a les xarxes socials veiem com ens empassem, tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que són fetes amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals.
6: L'informe titulat Economia de la mentida conclou que aquestes eines poden ser útils també per a empreses, ciutadania, mitjans de comunicació i per qualsevol persona que vulgui verificar la informació abans de compartir-la.
5: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
9: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor, avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Palm Barcelonès i fins al Maresme. però la propera nit i matinada de dimarts també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23 al Pla de Lleida, tota la zona

0: a Ponent també hem avís de calor nocturna. Una nit que comença, ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó. I, per tant, les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que, evidentment, serà tòrrida. I a l'interior, on ha arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25 i han passat la matinada algun momentet de 22, 23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Ara, passant 2 minuts de 3 quarts, Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós de tot el món. Sant Julià de Lòria, Joaquim Albalate.
3: Unes nenes que ploren mentre agents de l'ICE nord-americà les separen del seu pare. Un camió d'ajuda humanitària a Gaza tapat per desenes de persones que intenten aconseguir una mica de farina. O les víctimes d'agressió sexual a Guatemala esperant amb dignitat el resultat del judici als seus violadors. És el que podem veure en algunes de les 42 fotografies seleccionades pel World Press Photo que aquests dies es poden veure exposades a Andorra. Pere Moles és l'organitzador de la mostra.
4: Són unes imatges que ens interpel·len, que deixen moltes preguntes obertes i que, sens dubte, preferiríem segurament moltes vegades no haver res de veure, però són la realitat, no? Sí que és veritat que World Press Photo cada vegada més juga ja a buscar històries, microrelats, que ens ajudin a entendre altres coses i veure la vida d'una altra manera, no?
3: Unes imatges que parlen de canvi climàtic, de guerres, de malaltia o d'identitat cultural, que més enllà de fer pensar, també posen en valor la feina periodística, amb un homenatge als periodistes morts fent la seva feina.
4: En un món en què la intel·ligència artificial i la manipulació de les imatges cada vegada està més al dia, posa en valor aquesta feina on el periodista, on el fotoperiodista, està al lloc, pren una fotografia i després decideix compartir-la al resto del món.
3: És la primera vegada que el World Press Photo fa parada a Andorra. Ho fa a l'antic Hotel Pol, al centre de Sant Julià de Lòria, que des de l'any passat acull exposicions temporals com aquesta. Cerny Cairat és el cònsul major de la parròquia.
5: Un gran honor i un gran orgull que una associació com el World Press Photo doncs, hagi vist Sant Julià doncs, com un emplaçament digne idoni per portar la seva exposició, no només per Sant Julià, sinó per Andorra i per la resta del Pirineu de proximitat.
3: L'exposició del World Press Photo es pot visitar a l'antic Hotel Pol fins al 30 de juny. És una mostra que volta per tot el món. De fet, ara també es pot veure, per exemple, a Roma, a Sydney o a Rio de Janeiro. A finals d'any arribarà, com és tradició, al CCCB de Barcelona.
2: Mèxic arrossega el llast del crim organitzat i les seves víctimes continuen lluitant contra les bandes, contra el govern i contra l'oblit.
6: No solamente es un narcoestado, es un estado vinculado con la delincuencia organizada.
2: Ens ho diu la mexicana Lídia Cacho, escriptora, periodista, editora, productora, guionista i activista social. Denúncies com aquesta li van comportar amenaces de mort fins al punt d'exiliar-se. Ara acaba de publicar Un halcón bajo mi ventana, una novel·la sobre un adolescent en el Mèxic dels anys 60 que descobreix el feminisme, la música i la lluita política. Cacho ha vingut als estudis de Catalunya Ràdio per parlar d'aquest llibre, de la violència d'aquell Mèxic i del Mèxic actual, que ara acull la Copa del Món de Futbol. Albert Manyà.
7: La connivència del govern amb els crims.
6: No podrían existir esa cantidad de desapariciones, en este caso 130.000 desaparecidos actualmente en México, si no hubiésemos tenido y tuviésemos hasta la fecha gobiernos que niegan las desapariciones y la participación de miembros del Estado.
7: Més enllà del narcotràfic, nens soldats, sicaris, tràfic d'òrgans, prostitució...
6: El problema más grave en este momento es justamente que la delincuencia organizada transnacional es la que está operando en México y una de las grandes razones de las desapariciones forzadas está vinculada no solamente a la búsqueda de libertades y a la represión política, pero también porque la delincuencia organizada está utilizando a gran cantidad de jóvenes para la trata de personas.
7: El títol del llibre, inspirat en l'anomenat El Halconazo del 1971.
6: El gobierno, a través de un brazo militar y de la CIA, entrenaron a un grupo de civiles, de hombres jóvenes, para asesinar y desaparecer a cientos y cientos de estudiantes en México, y les llevaban los halcones, era el nombre clave del ejército.
7: La seva investigació va fer canviar el país, tot i el preu de l'exili.
6: Judicializamos varios de los casos que yo documenté y eso ayudó a que se sentaran precedentes, porque se sentenció por primera vez en la historia de América Latina a un líder de una red de trata y tráfico de explotación sexual comercial de niñas y niños, y le dieron 113 años. Y eso marcó un antes y un después, creó nuevas leyes, ya se persiguen esos delitos.
7: El feminisme mexicà pioner.
6: A partir del 68, los grupos de mujeres mexicanas fueron la punta de lanza para toda América Latina. Era una nueva forma de feminismo que integraba a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, y que además era de los primeros que empezó a plantear temas como el ecofeminismo y el antirracismo.
7: Quan ni un mundial pot tapar un fracàs.
6: Fuera del Estadio Azteca, mientras México jugaba con Sudáfrica, las miles de madres y padres de desaparecidos estaban afuera del Estadio Azteca gritando y pidiendo ayuda, y eso es brutal, ¿no? Me parece que muestra el México de hoy.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en un ordre completament diferent, els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de 8 a la plaça Sant Jaume. Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
2: La millor actuació de la diada l'han firmada els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. Amb el Francesc Ripoll.
4: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat per 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid de l'equip de la Fuente. Lamine Yamal, que està titular, ha jugat els primers 45 minuts, ha fet el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia porteria dels Arabs ha tancat el marcador. Els Loren Escobarcí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han sigut titulars de la segona part. Ha entrat Ferran Torres, Lamine Yamal, en declaracions a DAZN.
5: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Y los de la Fuente, el seleccionador, ha dit que Lamine hauria pogut jugar més.
6: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente, también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
4: També s'ha disputat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 de la tarda la juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins que busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard a les 11, França-Iraq. De matinada, Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català. Aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ai Ogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
7: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
4: Són declaracions de Márquez a DAZN. I mentrestant en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat l'irlandesa Marian Vos en un sprint reduït. Sentim Blasi.
8: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir en algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
4: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè definitiu partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
9: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
4: El darrer partit de la final es jugarà el dimarts 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a la pista de l'equip gallec.
0: 3Cat Info.
4: I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off final de la Lliga CB, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
4: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
4: Una altra notícia de bàsquet, el Girona de l'ACB ha anunciat que no continuarà l'aler anglès Cameron Hildreth, que ha estat 10 partits a final de temporada amb els gironins. Més coses, Toni Bou guanya la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge de la general. Berta Bellan també repeteix victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 44 anys, la tenista ha rebut una wildcard del gran slam anglès. Williams també jugarà els dobles amb la seva germana, Venus Williams.
0: Trescat Info.

0: Es la una.
1: Vuit poblacions de les comarques de Lleida assoleixen els 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar com a mínim fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis del país. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per decidir si obre expedient al jutge Peinado. Es valora fer-ho després que el magistrat digués que els escortes de la dona de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir. Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona. Amb un 40% dels vots s'ha imposat a Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. El Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest mateix dilluns. A Colòmbia comença mitjanit un escrutini ràpid per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Belardo de la Esprinella, enfront del candidat d'Esquerra, Ivan Cepeda, que confia esgarrapar vots dels indecisos. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana.
2: Esports. La selecció espanyola mongol de la Mini Amal ha guanyat 4-0. L'Aràbia Saudita també s'ha jugat. El Bèlgica 0, Iran 0. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. I aquest dilluns a les 8 del vespre, Barça-València al Palau Blaugrana, tercer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet amb la sèrie empatada 1.
1: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25-27 graus a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i al prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
3: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui també molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
4: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions justament relacionades amb la calor. On s'han superat ja aquests 40 graus és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera aquest diumenge. A Lleida, el Segrià i el Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
5: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
0: Bueno, a casa als aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, aigua, aigua, per veure. Sí, sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig, i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina, perquè si no es mata bo.
5: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
1: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. A França afecta a nivell d'alerta vermella, que és el grau més alt, la meitat del centenar de departaments que té aquest país. Tres persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
9: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
10: És una manera de proteger en amont.
1: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba el juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol també a la via pública, en moltes ciutats on es fan concerts per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, que són superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, que és un país on molta gent es refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Unes 300 persones assisteixen al minut de silenci en record dels tres adolescents que han perdut la vida en un accident a la platja de la Rabassada, Tarragona. La tercera víctima mortal, un nen de 13 anys, s'ha confirmat aquest diumenge. L'homenatge ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
12: Un moment marcat per la consternació i l'emoció en què han participat familiars, amics, veïns i companys dels tres adolescents que han perdut la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos entre la platja de la Rabassada i la del Miracle. A més d'enviar el condol a les famílies, el consistori remarca que està prohibit el bany a la zona de roques, així com saltar a la mar des d'aquest punt. Amb tot, el regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut, Guillermo García de Castro, apunta que el consistori treballarà per millorar les condicions de seguretat.
13: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Però en tot cas reiterar el missatge, no? Nosaltres tenim establerts tots els protocols i, a més, com ho saben, doncs fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, i necessitem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania.
12: Arran d'aquest incident, els psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques han fet assistència a un total de 52 persones en dos dies.
1: De fet, els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania, ara com sentíem també, a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
14: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 5 minuts per un quart. Pedro Sánchez s'afronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial, que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que encès el cos policial espanyol. Madrid, Alba Gil.
15: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
16: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
15: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional. Cuca Gamarra es vicesecretaria del partit.
17: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
15: Sánchez acaba el curs erosionat pels casos de corrupció que l'envolten, amb una situació de debilitat parlamentària evident i sota la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions anticipades. En aquest escenari, el Congrés debatrà una moció del PP per exigir-li que se sotmeti a una qüestió de confiança i el Senat una que demana eleccions. Això la mateixa setmana en què el president espanyol finalment compareixerà per donar explicacions sobre el cas Leire 10 i també sobre la investigació contra l'expresident Zapatero, a l'espera de saber si el Poder Judicial expedienta Peinado.
1: Mentrestant, aquí a Catalunya, Jordi Martí serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. S'ha imposat a les primàries els altres tres aspirants amb el 40% dels vots. Martí ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Anem a Barcelona, Jordi Corbalan.
18: Jordi Martí va agafar el relleu a Xavier Trias a l'Ajuntament després de la victòria agredolça a les últimes municipals. Des d'aleshores ha comptat amb l'aval de l'exalcalde convergent per succeir-lo. Després d'haver-se imposat a la diputada del Congrés, Pilar Calvo, afí a la cúpula i als altres candidats, Jordi Martí ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
19: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
18: El número 2 de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
20: A partir d'ara, tots serem al teu costat. Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
18: Caldrà veure quin paper tenen la resta d'aspirants a les primàries quan es facin les candidatures.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'altra gran qüestió d'aquest diumenge són les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran que han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però manté els contactes amb els mediadors, que són el Pakistan i Qatar. Les converses que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre aquests dos països havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
21: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
1: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
22: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
1: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, el Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en aquestes pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
2: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
21: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
2: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
1: El temps. Amb en Dani Ramírez.
3: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada, matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que comença, ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i en passar la matinada, algun momentet de 22-23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
1: Ara passant 2:15, a Colòmbia s'espera un escrutini intens però ràpid des de la mitjanit hora catalana per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espinella, enfront del candidat d'Esquerra, Iván Cepeda, que confia esgarrapar els vots dels nombrosos indecisos i ser el relleu del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
4: Els dos candidats a la presidència de Colòmbia ja han votat. Iván Cepeda, de l'esquerra, a Bogotà, Abelardo de la Espriella, per l'extrema dreta, a Barranquilla. Les enquestes donen a de la Espriella com a guanyador, però l'esquerra aposta per esgarrapar vots dels indecisos, que són molts aquí a Colòmbia. 17 milions de colombians no van anar a les urnes en primera volta al mes de maig. S'espera, doncs, un escrutini intens, però ràpid, de menys de 2 hores. Els resultats aquí a Colòmbia, tot i ser un vot manual en papereta, es coneixen ràpidament. Corferias és el centre de votacions més gran de la capital colombiana, com la Fira Barcelona. Aquí els colombians s'expressaven així.
23: Con la esperanza de que nos ayuden a nosotros aquí en Colombia, porque aquí este país está tenaz. Entonces vamos a votar por Iván Cepeda, porque es el único que nos puede apoyar y ayudar quizá con el pueblo.
24: Con la esperanza de que por fin el país pueda conseguir la paz, con la esperanza de que el país pueda ser bien gobernado.
25: ¿Continuidad o cambio?
24: Cambio.
4: Les eleccions presidencials colombianes són un carau creu. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical, populista i conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes, el senador Iván Cepeda, d'Esquerres, un conegut polític i activista aquí a Colòmbia a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90.
1: Ucraïna ha intensificat aquest diumenge els atacs amb drons sobre la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014, i l'ha deixat sense combustible. Això està provocant talls programats en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució a les estacions de servei.
0: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
1: Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus i l'increment dels bombardejos ucraïnesos tindria com a objectiu dissuadir els milions de visitants que la península rep cada estiu per fer-hi les vacances. I cap a una altra guerra, a Gaza, Israel ha mort 2 palestins, un dels quals és una nena de 8 anys. L'exèrcit ha perpetrat un atac aeri a Khan Yunis, al sud de la franja, malgrat la treva en vigor, i ha deixat també 3 persones ferides. La cadena qatariana Al Jazeera ha negat les seves acusacions contra un dels seus periodistes, a qui Israel va matar dissabte a Gaza, amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat en què qualifica aquestes al·legacions d'infundades i assegura que busquen justificar els crims contra els seus periodistes. De fet, des que va començar la guerra a Gaza, Israel ha matat ja 12 professionals d'aquest mitjà. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha reivindicat aquest diumenge la mort, suposadament dimecres, de 2 líders de la branca armada de Hamas i de la Jihad Islàmica Palestina. Cap de les dues organitzacions, però, ha confirmat la notícia.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. Un de cada 5 consumidors catalans que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri com estancs, bars o quioscos. I la meitat d'aquests clients acaben fent una compra addicional en aquests comerços. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López, posa xifres a aquest impacte econòmic que genera el servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
5: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
1: Per a les empreses de distribució, centralitzar trameses en un punt els comporta un gran estalvi logístic. De fet, ho ha explicat la directora de GLS a Catalunya, que és Sònia Ària, en declaracions a aquesta emissora.
6: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris, som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
1: Els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. I comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors i elaboradors en comerços locals de tota Catalunya. Aquesta és la premissa que va néixer amb el projecte Singulars, que ofereix ara una logística pròpia per repartir un ventall de 5.000 productes d'un miler d'elaboradors a 400 comerços repartits arreu del país. La finalitat és donar suport als pagesos d'aquí, oferir productes de proximitat a preus justos per productors i consumidors i contribuir a la continuïtat de les petites botigues. Explica com ho faran en Marc Talavera, que és coordinador d'aquest projecte.
7: Les botigues es comprometen a fer una compra mínima regular al projecte. A partir d'aquí, podem començar a sumar. Nosaltres tenim la garantia de que assolim els mínims productes viables, que la logística funciona, podem planificar produccions amb els pagesos i, a partir d'això, anem generant aquesta eficiència que volem aconseguir al llarg de tota la cadena de valor.
1: Al Centre Logístic de Singulars, aquesta iniciativa es construirà en uns terrenys dels Prats de Rei, a la comarca de l'Anoia. Està previst que aquest projecte arrenqui l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya d'aquí 10 anys.
11: Esports.
1: Amb el Francesc Ripoll.
8: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de La Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia dels àrabs ha tancat el marcador. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres, també ha jugat el català Cucurella, ara jugador del Madrid. Sentim Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
9: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
8: També s'ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria del Mundial. Més tard, a les 11 de la nit, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer, respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
10: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí. Veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
8: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. I Paula Blasi ha guanyat la volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada. Guanya la general de la volta fent valer el marge aconseguit a la Molina en l'etapa reina, tot plegat en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
12: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
8: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè i definitiu partit a la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
13: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem de mostrar que podem guanyar i hem de creure en això i res, seguir el pla de partit que marqui el Marc, que nosaltres quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
8: El cinquè definitiu partit de la final es jugarà el proper dimarts 23 de juny, la nit de la Revetlla de Sant Joan, a la pista del Liceo, a Galícia. I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off de final de la Lliga CB de bàsquet, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski qui espera que l'equip estigui preparat.
25: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
8: Y aquest és el jugador del València, Álvaro Cárdenas.
26: Sí, la verdad que bueno, el público estará apretando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, ser agresivo en defensa, imponer nuestro físico y ojalá no vaya bien.
8: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: Toni Bou ha guanyat la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli, amplia 66 punts l'avantatge respecte a la general. Berta Ballant també repeteix la victòria dissabte sobre l'italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 24 anys, la tenista rebuta una wildcard del Grand Slam anglès. Serena Williams també jugarà els dobles amb la seva germana.
11: Són 2:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que 8 poblacions a les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis de tot el país. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. A partir d'ara també parlarem dels petards. Les empreses de pirotècnia ens han explicat com són els que es vendran per aquesta revetlla de Sant Joan. Sembla que no faran tant soroll. I també parlarem de les festes que s'han organitzat per celebrar la Diada. I comentarem la febre que ha despertat el Mundial de Futbol entre els que els agrada col·leccionar cromos. Panini no dona l'abast.
1: Esports. La selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims, al voltant dels 25-27 a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 2:15, us ho dèiem, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes d'aquesta revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades justament amb la calor. On s'han superat els 40 graus, ara ho dèiem, aquest diumenge és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera. A Lleida, per exemple, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Albamor.
4: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
5: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per veure. Sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir aleshores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina perquè si no us mata bo.
4: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: I com sabeu, enmig d'aquesta onada de calor tindrem la revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
9: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
0: Aquest any més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat, segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
10: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i a les esculleres a partir de la nit de revetlla i durant tot l'estiu. Per exemple, hi ha la revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada de veneres de la Costa Daurada, Calafell, al Baix Penedès i també la festa major d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara són 2:15, obrim el focus. Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però diuen que mantenen els contactes amb els mediadors, el Pakistan i Qatar. Les converses, que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre els dos països, havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
11: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
12: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, Alemanya ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Donald Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
13: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos de nou a Catalunya. Es va perfilant la nova entitat de gestió dels aeroports, l'autoritat aeroportuària, que és fruit del pacte entre el govern i Esquerra Republicana. Ha estat creada més per pensar en el futur dels aeroports catalans que no pas per gestionar les terminals o per operar vols. Un dels punts que es preveuen que gestionarà és la mobilitat. Per això es parlava de connectar per ferrocarril tots els aeroports catalans. També la logística, el turisme, l'ordenació territorial i la sostenibilitat, unes qüestions que ara estan repartides entre diferents departaments i organismes del govern. El pacte deixa molt clar que l'autoritat aeroportuària no substituirà els gestors actuals. Per tant, AENA es continuarà ocupant de la gestió operativa del dia a dia. Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
14: No ha de fixar tarifes que ja estan fixades en el DORA. No, el que estem és ocupant espais que tenen el valor i alta importància per Catalunya i que fins ara potser han estat doncs, una mica disseminats.
0: El Consell de Govern tindrà 6 representants de la Generalitat, 3 del món local, 2 representants dels agents econòmics i socials i 2 experts independents. La direcció executiva serà la responsable de coordinar i portar a la pràctica les decisions del Consell. També s'ha sabut que Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per resoldre la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons publica aquest diumenge el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí un any. L'esfondament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant i 18 veïns no podran tornar a casa seva fins divendres. Els fets han passat cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge, quan s'ha ensorrat pràcticament tota una casa en planta baixa i 3 pisos, on per sort no hi havia ningú. Només n'ha quedat dreta la façana i davant la possibilitat que també s'esfrondi, doncs s'ha decidit desallotjar les cases del voltant. Tot apunta que la causa d'aquest esfrondament són les obres d'enderroc de l'edifici del costat. I a Mataró, els Mossos investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a la matinada de dissabte cap a diumenge. La víctima ha interposat ara una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat el que va passar en un missatge a la xarxa X. Ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. A més, tenint en compte la proximitat d'uns mesos amb festes populars als carrers, ha anunciat també una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que aquests actes siguin espais segurs.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. Aquest lladre detectava les víctimes potencials a l'interior del comboi, s'esperava a prop seu fins

0: robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar, al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Aquests fets han passat aquest diumenge, a la matinada, quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i, en escorcollar-lo, van trobar tots els aparells. Ara us expliquem que intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, que és Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades ja, però assegura que els problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és director general de Panini Espanya.
1: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un Mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
0: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, que és un dels punts més importants d'intercanvi a Barcelona.
2: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
3: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
4: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no hi ha. Ni la gent l'intercanvia, no el tenen repes.
0: Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir, com més aviat millor, els 980 cromos que componen la col·lecció. Els cromos, com ara sentíem, més buscats i difícils de trobar són els de Messi i de Cristiano.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quina és la millor eina per detectar notícies falses i vídeos manipulats? Doncs un grup d'estudiants de la Universitat de Girona ha dedicat mig any a analitzar 21 aplicacions basades en intel·ligència artificial per mirar de determinar-ho. La conclusió és que Google Gemini és el programari més complet i fiable. Berta Artigas Fontàs.
6: La recerca ha estat impulsada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per encàrrec del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Els estudiants han posat a prova els diferents programaris basats en intel·ligència artificial amb un centenar de notícies falses i verídiques en diversos idiomes i a través de diferents dispositius. Han conclòs que Google Gemini és l'eina més completa i fiable per verificar continguts digitals. Ho explica una de les estudiants, Helena García.
7: Mentre li diguis qualsevol cosa, per exemple, analitza'm aquesta notícia, ja directament t'indica amb precisió mil·limètrica que això és un deepfake o que aquesta notícia és real.
6: Des de la universitat remarquen que els resultats poden ser útils no només per evitar estafes econòmiques, sinó també per combatre la desinformació que circula diàriament per les xarxes socials. Anna Carbonell és la professora que els ha acompanyat.
8: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada, entre cometes, a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. És a dir, cada dia a les xarxes socials veiem com ens empassem, tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que són fetes amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals.
6: L'informe titulat Economia de la mentida conclou que aquestes eines poden ser útils també per a empreses, ciutadania, mitjans de comunicació i per qualsevol persona que vulgui verificar la informació abans de compartir-la.
5: El temps.
0: Amb el Daniel Ramírez.
9: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor, avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogor, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i en passar la matinada algun momentet de 22-23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, 9 descartats.

0: portem a l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Ara passant 2:45, Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós de tot el món. Sant Julià de Lòria, Joaquim Albalate.
3: Unes nenes que ploren mentre agents de l'ICE nord-americà les separen del seu pare. Un camió d'ajuda humanitària a Gaza tapat per desenes de persones que intenten aconseguir una mica de farina. O les víctimes d'agressió sexual a Guatemala esperant amb dignitat el resultat del judici als seus violadors. És el que podem veure en algunes de les 42 fotografies seleccionades pel World Press Photo que aquests dies es poden veure exposades a Andorra. Pere Moles és l'organitzador de la mostra.
4: Són unes imatges que ens interpel·len, que deixen moltes preguntes obertes i que, sens dubte, preferiríem segurament moltes vegades no haver res de veure, però són la realitat, no? Sí que és veritat que World Press Photo cada vegada més juga ja a buscar històries, microrelats, que ens ajudin a entendre altres coses i veure la vida d'una altra manera, no?
3: Unes imatges que parlen de canvi climàtic, de guerres, de malaltia o d'identitat cultural, que més enllà de fer pensar, també posen en valor la feina periodística, amb un homenatge als periodistes morts fent la seva feina.
4: En un món en què la intel·ligència artificial i la manipulació de les imatges cada vegada està més al dia, posa en valor aquesta feina on el periodista, on el fotoperiodista, està al lloc, pren una fotografia i després decideix compartir-la al resto del món.
3: És la primera vegada que el World Press Photo fa parada a Andorra. Ho fa a l'antic Hotel Pol, al centre de Sant Julià de Lòria, que des de l'any passat acull exposicions temporals com aquesta. Cerny Cairat és el cònsul major de la parròquia.
5: Un gran honor i un gran orgull que una associació com el World Press Photo doncs hagi vist Sant Julià com un emplaçament digne i idoni per portar la seva exposició, no només per Sant Julià, sinó per Andorra i per la resta del Pirineu de proximitat.
3: L'exposició del World Press Photo es pot visitar a l'antic Hotel Pol fins al 30 de juny. És una mostra que volta per tot el món. De fet, ara també es pot veure, per exemple, a Roma, a Sydney o a Rio de Janeiro. A finals d'any arribarà, com és tradició, al CCCB de Barcelona.
2: Mèxic arrossega el llast del crim organitzat i les seves víctimes continuen lluitant contra les bandes, contra el govern i contra l'oblit.
6: No solamente es un narcoestado, es un estado vinculado con la delincuencia organizada.
2: Ens ho diu la mexicana Lídia Cacho, escriptora, periodista, editora, productora, guionista i activista social. Denúncies com aquesta li van comportar amenaces de mort fins al punt d'exiliar-se. Ara acaba de publicar Un halcón bajo mi ventana, una novel·la sobre un adolescent en el Mèxic dels anys 60 que descobreix el feminisme, la música i la lluita política. Cacho ha vingut als estudis de Catalunya Ràdio per parlar d'aquest llibre, de la violència d'aquell Mèxic i del Mèxic actual, que ara acull la Copa del Món de Futbol. Albert Manyà.
7: La connivència del govern amb els crims.
6: No podrían existir esa cantidad de desapariciones, en este caso 130.000 desaparecidos actualmente en México, si no hubiésemos tenido y tuviésemos hasta la fecha gobiernos que niegan las desapariciones y la participación de miembros del Estado.
7: Més enllà del narcotràfic, nens soldats, sicaris, tràfic d'òrgans, prostitució...
6: El problema más grave en este momento es justamente que la delincuencia organizada transnacional es la que está operando en México y una de las grandes razones de las desapariciones forzadas está vinculada no solamente a la búsqueda de libertades y a la represión política, pero también porque la delincuencia organizada está utilizando a gran cantidad de jóvenes para la trata de personas.
7: El títol del llibre, inspirat en l'anomenat El Halconazo del 1971.
6: El gobierno, a través de un brazo militar y de la CIA, entrenaron a un grupo de civiles, de hombres jóvenes, para asesinar y desaparecer a cientos y cientos de estudiantes en México, y les llamaban los halcones, era el nombre clave del ejército.
7: La seva investigació va fer canviar el país, tot i el preu de l'exili.
6: judicializamos varios de los casos que yo documenté y eso ayudó a que se sentaran precedentes porque se sentenció por primera vez en la historia de América Latina a un líder de una red de trata y tráfico de explotación sexual comercial de niñas y niños y le dieron 113 años. Y eso marcó un antes y un después, creó nuevas leyes, ya se persiguen esos delitos.
7: El feminisme mexicà pioner.
6: A partir del 68, los grupos de mujeres mexicanas fueron la punta de lanza para toda América Latina. Era una nueva forma de feminismo que integraba a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, y que además era de los primeros que empezó a plantear temas como el ecofeminismo y el antirracismo.
7: Quan ni un mundial pot tapar un fracàs.
6: Fuera del Estadio Azteca, mientras México jugaba con Sudáfrica, las miles de madres y padres de desaparecidos estaban afuera del Estadio Azteca gritando y pidiendo ayuda. Y eso es brutal, ¿no? Me parece que muestra el México de hoy.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en un ordre completament diferent, els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de 8 a la plaça Sant Jaume. Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
2: La millor actuació de la diada l'han firmada els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntat l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. Amb el Francesc Ripoll.
4: Al Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat per 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid de l'equip de De La Fuente. Lamine Yamal, que està titular, ha jugat els primers 45 minuts, ha fet el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia porteria dels Arabs s'ha tancat el marcador. Els Blauranes, Escobar, sí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han sigut titulars. De la segona part ha entrat Ferran Torres. Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
5: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Y los de la Fuente, el seleccionador, ha dit que Lamine hauria pogut jugar més.
6: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente, también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
4: També s'ha disputat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 de la tarda la juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins que busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard a les 11, França-Iraq. De matinada, Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català. Aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayo Gura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
7: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
4: Són declaracions de Márquez a DAZN. I mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat l'irlandesa Marian Vos en un sprint reduït. Sentim Blasi.
8: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la taparrena, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
4: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè definitiu partit de la final de la Lliga d'Hoquei Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
9: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
4: El darrer partit de la final es jugarà el dimarts 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a la pista de l'equip gallec.
0: 3Cat Info.
4: I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off final de la Lliga CB, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
4: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
4: Una altra notícia de bàsquet, el Girona de l'ACB ha anunciat que no continuarà l'aler anglès Cameron Hildreth, que ha estat 10 partits a final de temporada amb els gironins. Més coses, Toni Bou guanya la segona jornada del Trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge de la general. Berta Avellan també repeteix victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del Trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 44 anys, la tenista ha rebut una wildcard del gran slam anglès. Williams també jugarà els dobles amb la seva germana, Venus Williams.
0: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: Vuit poblacions de les comarques de Lleida assoleixen els 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar com a mínim fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis del país. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per decidir si obre expedient al jutge Peinado. Es valora fer-ho després que el magistrat digués que els escortes de la dona de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir. Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona. Amb un 40% dels vots s'ha imposat a Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. El Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest mateix dilluns. A Colòmbia comença a mitjanit un escrutini ràpid per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Belardo de la Esprinella, enfront del candidat d'Esquerra, Ivan Cepeda, que confia esgarrapar vots dels indecisos. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana.
2: Esports. La selecció espanyola amb un gol de la mínima ha guanyat 4-0 l'Aràbia